0: junio del año 2006, tenía 62 años. Recuperamos, cada vez que hablamos de Rocío Jurado, a mí me gusta siempre recuperar un pasaje, ahora lo identificarás. Es la última entrevista que dio en televisión, que le hizo Jesús Quintero, y él le preguntó, escucharemos un fragmento también de la pregunta de Quintero, le dijo, oye, ¿y tú cambiarías todo lo que tienes ya a esta edad, en este punto de tu vida, por recuperar el brillo de la juventud?
1: ¿Lo cambiarías todo por el brillo de la juventud?
2: Yo no quiero volver para atrás. Lo vivió, vivió. Lo pasado, pasado. No. No por el brillo de la juventud. Si volviera para atrás sería solamente para verle la carita a mi madre y a mi padre. Pero nada más. No por ser yo más joven. Tengo yo una niña que se llama Gloria y un niño que se llama José Fernando y una nieta.
0: Me recordaba este pasaje, entrevistar a nuestros compañeros del cine en la SER, a Lolita, que está de promoción ahora, sí, por Mallorca Confidencial, sí, su última película. Y le preguntaban por el hecho de hacerse mayor y defendía a Lolita y dice, oye, yo no me meto con quien se retoque la cara y tal, pero yo creo que el gesto forma parte de mi oficio y envejecer es un lujo.
3: Y lo vivió, vivió.
0: Y lo vivido, vivido.
3: Lo vivió, vivió.
0: Eso es.
3: Bueno, había mucha expectación. No sé quién la tenía, la expectación.
0: Yo, por ejemplo, tenía expectación.
3: Tú tenías expectación. Sí. Vale, pues el 50% de estos de él y yo, o sea, él, tenía expectación porque no sabíamos si se iban a casar y se ve que se han casado Dua Lipa y Calum Turner.
0: Bueno, esto que suena es Houdini, como bien has podido identificar.
3: Perfecto, de Dua Lipa, ¿no?
0: Sí, lo anuncio. Sí, no es de Calum Turner.
3: No sé a qué se dedica Calum Turner.
0: Es actor.
3: Ah, vale.
0: Actor, sí. Bueno, ella, Dua Lipa, ha anunciado una entrevista en la revista Vogue, una boda que ha sido secreta, lo contaba ella misma, como decía.
4: Speaking of weddings, global superstar Dua Lipa is officially married. The star and her
0: now. La pareja había anunciado ya su compromiso a principios de junio. La cantante ha declarado en Vogue que esta decisión de envejecer juntos, mira, hoy va a la costa de lo mismo, de ver una vida y simplemente ser mejores amigos para siempre, es una sensación muy especial. Se han dado el sí quiero, una ceremonia discreta y por sorpresa, pero ya hemos contado muchas veces aquí en el mapa lo que le gusta a Dua Lipa, una fiesta, muchas por cierto aquí en España, y están montando una boda por todo lo alto en Palermo.
3: A Dua Lipa, ¿y a quién no le gusta una fiesta?
0: Si hay una mesa que le cuadre con lo que, con lo difícil que es cuadrar las mesas, que falte un sitio, yo me apunto.
3: Tú te apuntas.
0: Yo me apunto.
3: Vale, pues
0: Dua,
3: si hay,
0: llama.
3: Dua, si te falla un invitado de última hora, él se apunta. Venga, Sampe, dale.
5: Pues fiesta hubo en Leganés, porque se impusieron 1-0 al Mirandés en el último partido de ayer, de la última jornada, y se salvan de bajar a la primera ref, a la que baja en este caso el Mirandés. Es campeón el Racing. Jugarán por subir a primera Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón. Y el Castellón puede volver a primera 35 años después. En el Carrusel Canella estuvo su entrenador Pablo Hernández.
6: Sabía, ¿no?, que estos jugadores eran capaces de hacerlo. Tengo que agradecer a cada uno de ellos, ¿no?, los que han jugado más, los que han jugado menos, el compromiso que han tenido, cómo han entrenado, cómo han creído, ¿no?, en esta idea, cómo han creído en lo que le decíamos, ¿no?, el staff, y cómo han ido a muerte con ello, cómo han defendido esta camiseta, y al final ha llegado el premio.
5: El sábado la ida de semifinales para subir a primera entre Castellón y Almería, el domingo Las Palmas, Málaga. En clave mundial, la selección española realizó ayer su primer entrenamiento en Las Rozas, multitudinario, pero el inicio de la concentración fue el sábado y vivieron juntos la final de la Champions, y sobre ella hablaba ayer Unai Simón.
7: Me alegré mucho, no porque ganase el PSG, me alegré por Luis Enrique. Para mí fue un entrenador que me marcó mucho en mi etapa profesional, al principio, sobre todo cuando me hizo debutar aquí en la selección. Evidentemente no podía ganar los dos equipos, alguno se tenía que quedar en el camino, y bueno, al final cayó de cara de Luis Enrique y de Fabi.
5: Fabi, que es Fabián. Hay selecciones que están ya con más rodaje. Ayer tuvimos varios amistosos y goleadas de dos de las favoritas, Brasil 6, Panamá 2 y Alemania 4, Finlandia 0. Conocemos ya los playoffs por el título en la ACB. Mañana UCAM, Murcia, Barça y Real Madrid, Tenerife. El miércoles Valencia Basket, Bilbao Basket y Baskonia Juventud. Son eliminatorias de cuartos al mejor de tres partidos. Y en Roland Garros, nueva remontada de Rafa Jodar ayer en 5 sets a Pablo Carreño después de perder los dos primeros.
8: Ha sido un partido muy bonito, ¿no?, contra un jugador español siempre especial, ¿no? Sabía que tenía que cambiar algunas cosas, lo he implementado durante el tercer set, y yo creo que empezar bien el tercer set
5: Rafa
8: me ha ayudado.
5: Rafa Jodar es ya el 29 del ATP, se va a enfrentar mañana en cuartos de final el número 2 del torneo, el alemán Alexander Zverev.
3: Y les contamos ahora lo que tenemos preparado para el segundo tramo de este Hoy por Hoy. A partir de las 10 de la mañana, Teresa Truchado, buenos días.
9: Buenos días, Ángels. Nos vamos a tomar el primer café de la mañana con Vox Pop y abriremos los teléfonos para que ustedes, los oyentes, se sinceren con nosotros. La pregunta que hoy lanzamos es que si la UDEF registrara su casa, ¿qué es lo más vergonzoso que encontrarían? Los trapos sucios a las 10. Después la dupla de Galder Reguera y Rafa Cabeleira, que a 11 días de que inicie el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, van a repasar nuestra relación futbolística y afectiva con la selección de Inglaterra. A las 11 hablaremos de arte con Pablo Ortiz de Zárate. Nos trae un cuadro que a todos nos encanta, Noctámbulos, de Edward Hopper, pero que no sabemos muy bien de lo que habla, así que nuestro artesano va a explicarnos los poderes terapéuticos que tiene. Y terminamos con Pepe Rubio y Sergio Castro, que van a desmontar un tema que a estas alturas del año está en boca de todos, y es que las bodas se han convertido en un parque de atracciones, que si churreros, colchonetas, tatuajes, toros mecánicos, cortes de pelo, y ojo que como experta se han traído a la wedding planner más cotizada de este país, Laura Melilla. Nosotros empezamos a las 10 y les esperamos aquí en el magazine para hacer todo esto. No falten. Adiós.
3: Menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
10: Con los vuelos directos de Volotea a más de 15 destinos desde Barcelona, ya puedes sentir el sol de Cerdeña, la historia de Verona, saborear un... ¿Dónde estábamos? Ah, sí, en los destinos directos de Volotea desde 29 euros. Si te descuidas, ya estás ahí. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
11: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
12: Bon dia, és dilluns, és 1 de juny i a partir d'avui els mestres han de votar si donen o no suport a l'acord que van tancar divendres amb la conselleria. La pregunta és clara, acceptes el preacord i la resposta o sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. Ara hi entrem en tot plegat, però abans... Abans el temps, sol, calor i núvols que deixaran el dia enteranyinat. El Pirineu pot ploure, continuar fent calor i temperatures altes. Pel que fa al trànsit, retencions habituals, però compte si circuleu per la C31 a l'altura de Badalona perquè està tallada per un accident en sentit Mataró i es fan desviaments. El transport públic a aquesta hora, normalitat. Comença la consulta sobre el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. El col·lectiu docent podrà votar avui a partir de les 12 del migdia si avala o rebutja el pacte tancat divendres de matinada. L'USTEC ja avisa que si surt el no convocaran una vaga indefinida, però de moment els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues fins dijous. Gemma Alegrí.
13: USTEC i professors de secundària han desconvocat les vagues territorialitzades previstes per aquesta setmana fins que acabi la consulta al professorat, que es tancarà dijous al migdia. La continuïtat de les mobilitzacions dependrà del resultat de la votació en què el col·lectiu docent haurà de ratificar o rebutjar el preacord assolit amb el Departament d'Educació. La consulta tindrà una única pregunta. Estàs d'acord que els sindicats signem aquest preacord? Els docents hauran de respondre sí o no. Em comprometo a seguir amb les mobilitzacions. De moment, però, sí que es manté la convocatòria de vaga general prevista per divendres. Per la seva banda, sindicats minoritaris com la CGT i la Intersindical han anunciat que faran campanya pel no i mantenen tot el calendari de mobilitzacions previst. La votació, per cert, serà telemàtica i els resultats se sabran dijous.
12: Però, Gemma, recordem què inclou i què no inclou aquest preacord entre sindicats majoritaris i educació.
13: En primer lloc, més salari. L'augment del complement autonòmic passa de poc més de 200 euros mensuals en 4 anys a gairebé 390 euros. Si, a més, s'hi afegeixen els augments salarials ja acordats en l'àmbit estatal, els docents catalans rebran uns 600 euros mensuals bruts més a partir del 2029. També es pagarà el deute pendent i es crearan 5.000 places de catedràtica secundària. Pel que fa a l'escola inclusiva, s'incorporaran com a mínim 6.400 professionals en 4 anys, 1.000 dels quals s'incorporaran ja al curs vinent. El que ha quedat fora del pacte és la reducció de ràtios, es manté la pacta del març i la clàusula de garantia salarial, que hauria vinculat per llei l'evolució dels sous a l'augment de l'IPC.
12: Sergi López, bon dia.
14: Què tal, Gisela?
12: Algunes assemblees de les comarques de Girona i del Bages ja han decidit mantenir les vagues territorials.
14: A Girona, més de 300 docents s'han concentrat aquest diumenge davant la seu de la Generalitat, el que han batejat com les últimes colònies convocats per la coordinadora d'assemblees de docents. S'han fet 6 concerts i un sopar popular i alguns d'ells s'han passat la nit acampats. Els professors asseguren que l'acord és insuficient i no inclou algunes de les seves demandes.
15: Hi ha molts aspectes que no s'han parlat i que nosaltres portem molts de dies i molta lluita en el tema, com per exemple el tema de les aules que cremen, el tema de la cobertura legal dels professors, el tema dels de 03, etc.
14: Declaracions de David Iglesias, de la coordinadora de docents.
12: Els mestres no són els únics que reivindiquen millores. També ho fan els metges catalans, que tornen a mobilitzar-se. A partir d'aquest dilluns, el Sindicat Metges de Catalunya posa en marxa la campanya Ni un minut més, que anima els professionals a deixar de fer qualsevol activitat voluntària fora de la seva jornada.
14: La iniciativa consisteix a limitar-se a fer estrictament la seva jornada, sense allargar-la amb hores de més. Entre els centres participants hi ha l'Hospital de Bellvitge, al Vall d'Hebron i també el Josep Trueta de Girona. Els metges reclamen més mans, posar fi a les jornades maratonianes i eliminar les guàrdies de 24 hores.
12: I encara hi ha un altre col·lectiu en vaga, són els bibliotecaris de Barcelona. Les biblioteques estan tancades i això, a pocs dies de la selectivitat, afecta de ple els estudiants.
14: Les posicions s'han apropat pel que fa als horaris, però queden punts clau per negociar com són les condicions salarials.
12: Són les 6:54.
16: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
17: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
18: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
11: Hoy por hoy, Cataluña.
12: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a tancar files amb el govern espanyol, tot i els últims esclats judicials al PSOE. En una intervenció de partit a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, Constantí, Illa ha demanat resistir i confiança en la justícia. Martí Oliver.
19: Illa ha admès que les últimes setmanes han estat complexes pels socialistes, però assegura que no té cap por de la justícia.
20: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
19: El president també ha defensat la figura de Zapatero.
20: Cada insulto, una propuesta. A cada descalificación, una idea. Y a cada exageración, una...
19: Tancant el seu discurs amb una cita de l'expresident investigat i sobretot ha sortit en defensa de Pedro Sánchez, a qui ha assenyalat com un referent moral a Europa i al món.
12: I a Barcelona, Junts comença el procés perquè els aspirants a ser candidat del partit a l'alcaldia presentin la seva candidatura. L'actual cap de files de l'Ajuntament, Jordi Martí Galbis, i les diputades Pilar Calvo i Glòria Freixa han confirmat la voluntat de liderar el partit a la capital catalana.
14: Els aspirants tenen 4 dies per presentar la seva precandidatura, un cop oficialitzada 6 dies per recollir els avals necessaris, que han de representar el 20% del cens d'afiliats de la formació a la capital catalana.
12: De fet, Jordi Martí Galbi serà a l'Aquí Catalunya a partir de 9:15, és a dir, d'aquí una estoneta. I dues dones han resultat ferides. Una d'elles en estat greu per l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona.
14: Es tracta de dues noies de 27 i 26 anys, respectivament, que es trobaven en una piscina. Segons l'Ajuntament, s'han detectat danys en les vigues que aguanten la primera planta del bloc. Per prevenció, s'ha desallotjat la família del pis de la mateixa planta.
12: I investigadors catalans reclamen invertir més diners en ciència més enllà de les crisis epidèmiques. Els professionals insisteixen en la necessitat de destinar més recursos a la recerca per afrontar nous reptes en salut. Gemma.
13: Investigadors de l'Institut de Recerca IRC i Caixa reclamen més finançament per poder avançar en la investigació de malalties més enllà dels brots epidèmics puntuals. Alerten que els virus muten molt ràpidament i que això fa que els medicaments i les vacunes perdin eficàcia constantment.
21: A vegades s'ha d'invertir en ciència que no té immediatisme ni té una aplicació rapidíssima per poder afrontar doncs, nous reptes de salut.
13: És l'investigador Javier Martínez Picado en declaracions a SER Catalunya sobre el brot d'Ebola que ja ha causat més de 200 morts a la República Democràtica del Congo. Martínez Picado assegura que no estem per la situació a Catalunya, però insisteix que no s'han de menystenir els virus.
12: I 400.000 persones han passat per la fira Tas la Rambla.
22: Podria.
14: Aquest festival ofereix tapes de restaurants d'alta gamma a preus assequibles. Les tapes més exitoses han estat l'hamburguesa de Dani García i la quesabirria de la màfia mexicana i un arròs de pollastre i gambes de la família Nuri. S'ha celebrat un cop més a Plaça Catalunya i així serà fins que acabin les obres de les Rambles l'any 2027. No sé ara tot aquest menjar si ve massa de gust o...
12: Mira, jo t'anava a preguntar el mateix. No ho sé, home, però depèn què, no? Ara una hamburgueseta. Jo me la menjaria, que m'he llevat la...
14: És que portem molt dels dos aixecats,
12: exacte, això sí. fet, en aquest tas la Rambla no només s'hi menja, sinó també s'hi escolta música, diversos artistes convidats, i entre ells aquests Bania, que són els que estan sonant de fons. I aquelles tardes
14: no sabia què hacer. Pensava que anaves a dir que també s'hi bevia. Dic, home, beure a aquesta hora sí que no ho hem
12: de fer.
14: No,
12: aquesta hora no. Menjar i ballar, segurament sí. Exacte, serà més de cafè amb llet. Però tapa i cafè amb llet com que no quadren gaire. D'aquí una estoneta començarà també l'Aquí Catalunya, a Ser Catalunya, amb la Marina Fernández. Avui que estaran també molt pendents de tot el que ha passat a París, aquests aldarulls arran de la final de la Champions. Què tal, Marina?
1: Hola, com esteu?
12: Molt ràpid, com tenim el programa?
1: Sí, serem a França per veure com ha anat la nit, ha anat més tranquil·la, però vaja, i parlem amb el Cercas avui, ve el programa, aquí a Catalunya, a les 9.
12: Doncs no ens ho perdrem, que vagi molt bé. Adeu. A partir d'aquesta hora comença la doble programació.
2: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
1: Bon dia a tothom, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
22: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: És dilluns 1 de juny, comencem setmana, i avui els professors engeguen la consulta des d'aquest migdia i fins dijous per decidir si avalen o no l'acord que ha tancat el sindicat majoritari amb la conselleria. Això vol dir 4 dies de treva, de moment. S'han cancel·lat les vagues, però la de divendres continua agendada per si de cas la cosa es torça. Avui fa 8 anys que la moció de censura va desnonar Mariano Rajoy de la Moncloa. És la moció de censura que va dur Pedro Sánchez de la presidència, d'on cap dels successius temporals que ha anat encadenant ha estat capaç d'arrossegar-lo. La seva capacitat de resiliència és una de les grans atributs característiques del president, que segueix aferrant-se amb ungles i dents al càrrec, tot i que li estan caient al damunt les 10 plagues d'Egipte. Hasta 2017 i més enllà, ha tornat a dir ara, en les últimes hores, que vol arribar. Hi ha hagut sorpresa a Colòmbia, un dels països de l'Amèrica Llatina on encara governen les esquerres. Contra tot pronòstic, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella, admirador de Trump, de Milei, de Bukele, ha guanyat la primera volta de les presidencials. A França, la nit i matinada avui han estat més tranquil·les i hi havia preocupació pel que pogués passar després d'un cap de setmana absolutament convuls amb els aldarulls per la celebració de la Champions del PSG. Han calgut més de 20.000 policies desplegats per evitar que repetissin els greus incidents que han deixat un mort, 200 ferits i gairebé 800 detinguts aquest cap de setmana. Qüestions pràctiques. Sapigueu que des d'avui tornem a pagar la llum i el gas amb l'IVA més car. Torna al 21% perquè s'acaba la rebaixa fiscal que havia ajudat a contenir els preus en els últims mesos. Això farà que el rebut pugi entre 10 i 20 euros. I ja tenim aquí a Barcelona el Papamòbil, que farà servir Lleó 14 quan aterri d'aquí a 10 dies. Ja li estan col·locant cartells de benvinguda al Pontífex. Avui us explicarem que el turisme religiós va a l'alça últimament. Us expliquem tot això i molt més des d'ara i fins a 11, però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
23: Bon dia.
1: Has de beure aigua o no?
24: Ja està, arreglat.
1: Vale. T'anava a dir, ara ja les temperatures una mica més a ratlla, ara ja més o menys van en consonància amb l'època, no?
24: Sí, igualment per sobre de la mitjana, però tinguem present d'on venim, sí, la veritat és que serà una calor més amable. Per cert, si teniu que respirar aquestes coses, ja no és pel pol·len, és que quan fa tanta calor doncs augmenta la calitja, és a dir, partícules en suspensió, de manera que això també està present aquests dies. Ara mateix la temperatura a la ciutat de Barcelona de mitjana està al voltant dels 21-22 graus, 20 a Tarragona, 17 a Lleida i Girona, és a dir, ha refrescat una mica, però mínimes tropicals a gran part de la costa. Tenim alguns núvols ara mateix, sobretot al litoral i perlitoral, però acabarà fent sol la major part d'hores en el conjunt de Catalunya. Tan sols a la tarda, al Pirineu creixeran tempestes, sobretot al nord del Ripollès, ja al límit amb la frontera francesa. Seran intenses, però afectaran poques poblacions. I la temperatura a la tarda, doncs, encara donarà sensació de calor. Passarem dels 25 graus amb facilitat arran de costa, amb sensació fins i tot d'aixafogor. ens aproparem als 30 al prelitoral i a les valls del Pirineu i superarem els 30 a tot l'interior, pràcticament tot l'interior, amb facilitat a les comarques situades més a ponent. De fet, fins i tot ens aproparem als 35 graus a l'interior de l'Ebre i també al llarg del curs del riu Segre, sobretot al Pla de Lleida. Durant la tarda, la marinada bufarà de moderada forta, serà un vent que farà més amable aquesta calor, i els pròxims dies, demà, tot seguirà pràcticament igual, amb temperatura una mica més baixa a alguns llocs, pujarà a altres, però encara continuarà fent calor. El descens de temperatura serà més significatiu a mitjans de setmana, quan fins i tot tindríem algunes tempestes, però que no afectaran de manera generalitzada a tot Catalunya.
1: Carbó, gràcies, fins ara.
24: Que vagi bé.
1: Adéu.

0: des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes.
1: Negamos los problemas, pero tampoco lo que se puede hacer es negar la cuenta de resultados de este gobierno de coalición progresista, porque España lleva 8 años avanzando, hasta 2027 y más allá.
2: Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura.
3: Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España.
4: ¡El pueblo de Colombia se pronunció! De este país, un hombre independiente, sin dueños políticos.
5: Aquí Cataluña. Amb Marina Fernández.
6: Passen 5 minuts de les 7 del matí. Guillem Favo, bon dia.
7: Què tal, Marina? Bon dia.
6: A les 12 del migdia sobre la consulta perquè els mestres acceptin o rebutgin el preacord amb Educació tindran temps de votar fins dijous a la mateixa hora i mentre duri aquesta consulta. La part bona és que es desconvoquen gairebé totes les vagues.
7: És la mateixa consulta pels docents de l'USTEC, de la CGT i la Intersindical. La pregunta és, acceptes el preacord del personal, pel personal docent del 29 de maig? I hi ha dues possibles respostes, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
6: És important aquest detall, del no, amb tota aquesta cua que porta, perquè USTEC es compromet a organitzar una vaga indefinida a partir de dilluns que ve, si s'imposa aquest no.
7: Si es vol millorar el preacord, creuen que és el que cal, una vaga indefinida. A Girona, uns 400 docents van plantar-se ahir a la tarda davant de la seu de la Generalitat a la ciutat i alguns que han passat la nit acampats.
8: Hi ha molts aspectes que no s'han parlat i que nosaltres portem molts de dies.
7: Denuncien que el preacord és insuficient i han batejat la protesta com les últimes colònies. Algunes assemblees de les comarques gironines i del Bages sí que han decidit mantenir les protestes.
6: Ara bé, s'ha de dir que majoritàriament els sindicats estan amb aquest acord, que vostè és el majoritari i faran campanya pel sí. Ells hi donen suport, per tant, tot fa pensar que la cosa hauria d'anar cap aquí. Aquest preacord que es sotmet a votació es va tancar divendres de matinada i serveix per pujar el sou als mestres 450 euros. Ens ho explica la Gemma Alegrí.
9: En primer lloc, més salari. L'augment del complement autonòmic passa de poc més de 200 euros mensuals en 4 anys a gairebé 390 euros. Si a més s'hi afegeixen els augments salarials ja acordats en l'àmbit estatal, els docents catalans rebran uns 600 euros mensuals bruts més a partir del 2029. També es pagarà el deute pendent i es crearan 5.000 places de catedràtica secundària. Pel que fa a l'escola inclusiva, s'incorporaran com a mínim 6.400 professionals en 4 anys, un miler dels quals s'incorporaran ja al curs vinent. El que ha quedat fora del pacte és la reducció de ràtios, es manté la pacta del març i la clàusula de garantia salarial que hauria vinculat per llei l'evolució dels sous a l'augment de l'IPC.
6: Gràcies, Gemma. A València els professors també estan en peu de guerra i allà la solució sembla lluny d'arribar i una empenta encès encara més els ànims. Una empenta al carrer. Què ha passat?
7: Sí, ha pujat l'atenció per aquesta empenta que un agent de la Policia Nacional li clava a una docent que s'estava manifestant. Aquest era... Al moment de la caiguda, la protesta era pacífica i estaven intentant tallar el pas dels cotxes. La delegada del govern al País Valencià ha assegurat que investigarà un incident que li sembla lamentable.
6: I t'ha tornat a parlar Pedro Sánchez.
10: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
6: El president espanyol demana temps davant d'una oposició marrullera. Aquest és el concepte, no té cap traducció al català, marrullera, tan gràfica ni tan específica com aquesta marrullera, és a dir, que juga brut.
7: Era el primer míting després de la imputació de Zapatero i l'entrada de l'AUCO a Ferraz pel cas Leire Díez, i va ser a Madrid davant la joventut del partit.
10: Que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta para seguir avanzando España hasta 2027 y más allá.
7: I más allá, afegia Sánchez, que té la voluntat d'esgotar la legislatura i presentar-se a la reelecció.
6: Aquest és un dels missatges de Pedro Sánchez, però n'hi va haver un altre dedicat directament als que el van portar a la Moncloa.
10: Necesitamos tiempo, tiempo para que esas transformaciones enraicen.
7: És a ells a qui demana temps. Aquest matí el PSOE reuneix la seva executiva i la idea del president espanyol és tancar files davant dels darrers escàndols.
6: Això és el que ha tornat a fer el president de la Generalitat, també, Salvador Illa, Martí Oliver.
11: Illa ha admès que les últimes setmanes han estat complexes pels socialistes, però assegura que no té cap por de la justícia.
12: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
11: El president també ha defensat la figura de Zapatero.
12: A cada insulto, una propuesta. A cada descalificación, una idea. Y a cada exageración, una...
11: Tancant sobre... el seu discurs amb una cita de l'expresident investigat i sobretot ha sortit en defensa de Pedro Sánchez, a qui ha assenyalat com un referent moral a Europa i al món.
6: Clar, i perquè això, la idea, avui just es compleixen 8 anys de la moció de censura amb la qual Pedro Sánchez va accedir a la Moncloa.
13: Si alguien se ha sentido en esta cámara o fuera de ella ofendido...
7: Així s'acomiadava el reprovat Mariano Rajoy, s'acabava de dictar la sentència de la Gürtel.
14: Ha llegado el momento de elegir. Ha llegado el momento de elegir y elegir. O seguir sosteniendo a un gobierno que está envenenado por la corrupción o elegir solucionar los problemas que de verdad sufre la gente.
7: Segons el PP, la situació és la mateixa o pitjor ara i per això pressionen els socis de Sánchez perquè el deixin caure, encara que sigui amb una moció instrumental.
6: El PP encara ara ha de pagar el preu d'aquell Partit Popular de la Gürtel i avui es reprèn el judici de la Kitchen.
7: Avui amb les declaracions de qui va ser director de la policia Eugenio Pino i s'espera que doni temps també perquè declari el mateix excomissari Villarejo. En aquesta causa s'investiga una presumpta operació parapolicial ordida des del Ministeri de l'Interior per sostreure informació comprometedora pel partit a l'extresorer José Luis Barcenas.
6: I informació que us avancem a Ser Catalunya. Esquerra, Comuns i la CUP volen reformular l'acord entre els del BIAC i el govern de Salvador Illa per frenar la compra especulativa. Segons ha pogut saber aquesta redacció, el sindicat de llogaters lidera la negociació per tapar

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Va generar desconfiança a les files d'Esquerra Republicana i de la CUP, també del sindicat de llogateres, que va advertir que la proposta tenia forats. Davant d'aquest escenari, Esquerra, Comuns i CUP ara mantenen converses per elaborar un nou redactat que liderarà el sindicat de llogateres en base als 5 informes que el govern va encarregar a diferents experts. Ara mateix, aquestes converses, però, no hi són els socialistes.
2: I Junts comença avui el procés perquè els aspirants a ser candidat del partit a l'alcaldia de Barcelona, una plaça importantíssima, presentin la seva candidatura.
3: Sí, el dia 21 sortirem de dubtes. L'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbís, es presentarà, aspirarà a ser l'alcaldable. També les diputades Pilar Calvo i Glòria Freixa han confirmat la voluntat de liderar el partit a la capital catalana.
2: D'aquí a una hora llarga, el Jordi Martí, vaja, que és el candidat de Xavier Trias, perquè ens entenguem, serà en directe a l'Aquí Catalunya. I ara hem de mirar a l'exterior. I hem de començar a Colòmbia. El candidat d'ultradreta i el de les esquerres s'enfrontaran a la segona volta de les presidencials.
3: El discurs ultraquallat entre els colombians i el candidat de la Espriella, conegut com El Tigre, ha enterrat la dreta tradicional. De l'Espriella ha aconseguit un 44% dels sufragis i Cepeda, el candidat de l'esquerra, amb el qual es batrà el 21 de juny, un 41%.
2: I ha estat contrapronòstic, això. No s'esperaven que quedés primer el candidat d'ultradreta, que és admirador de Donald Trump, de Bukele, de Milei, això en un dels països de l'Amèrica Llatina on encara governen les esquerres. I a França, Macron diu que està fart, està tip de les celebracions violentes quan guanya el PSG o algun equip francès.
4: Perquè, malheureusement, on a vu... Et je veux pas qu'on s'habitue à ça.
2: I demana no haver-se d'acostumar a la violència.
3: La nit d'ahir va ser més tranquil·la, però encara hi havia als carrers 6.000 policies desplegats. Els disturbis de dissabte van acabar amb gairebé 800 detinguts i una persona morta en un accident de moto. La capital va convertir-se en una batalla campal amb saquejos als comerços.
2: I ja tenim Marine Le Pen, òbviament, intentant treure-hi partit, dient no pot ser que no ens sentim segurs als nostres carrers. Corresponsal a París, Nil Codina, bon dia.
5: Bon dia, Marina. Doncs sí, sembla un cap de setmana fet amb el motlle de fa un any. De nou, victòria del PSG a la final de la Champions i absoluta bogeria pels carrers de París. Primer comença la festa a qualsevol cantonada on coincideixin més de dues terrasses, amb els aficionats del PSG envaint la calçada, aturant la circulació per tota la ciutat i muntant una rave amb els veïns. Celebracions que es converteixen en veritables conflictes amb la policia quan intenta posar ordre. La festa acaba amb destrosses, robatoris i múltiples escenes esperpèntiques allà on miris. Malauradament, s'ha de lamentar una víctima mortal. Ahir al vespre, però, les celebracions de la rua ja van ser molt més familiars.
2: I a Washington, Donald Trump continua atrapat en el seu laberint. Ara exigeix canvis en l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra. Corresponsal als Estats Units, Sara Canals, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, divendres va convocar el seu equip a la sala de crisi de la Casa Blanca prometent una decisió final, però lluny de deliberar, en aquella reunió va demanar modificacions a l'acord. Així ho assenyala la premsa nord-americana citant fonts del govern. Asseguren que el president exigeix un llenguatge més ferm pel que fa a les armes nuclears o a l'estret d'Hormuz i també li preocupa el desbloqueig de fons iranians, uns canvis que haurien donat lloc a una nova ronda de negociacions. Ahir, en una entrevista a la cadena Fox...
7: I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase...
6: Trump explicava que els iranians s'han compromès a no desenvolupar ni adquirir armes nuclears, però també destacava que no té cap pressa per arribar a un pacte i que creu que a poc està aconseguint allò que busca.
7: I'm in no hurry. I'd like to say...
6: Això sí, deixant caure de tant en tant que si les coses es compliquen sempre pot recórrer a l'exèrcit.
2: I en paral·lel això no hi ha qui aturi l'ofensiva de Benjamin Netanyahu al sud del Líban.
3: Israel ha hissat la bandera de l'històric castell de Beaufort i consolida l'avanç al sud del país. Netanyahu afirma que la captura d'aquesta estratègica fortalesa medieval és un punt d'inflexió decisiu en l'ofensiva contra Hezbollah.
2: Per tot aquest conflicte, l'estret d'Hormuz continua bloquejat, però sapigueu que des d'avui paguem més cara la factura de la llum i del gas.
3: A Espanya s'ha baixat la rebaixa fiscal a l'electricitat i al gas, una mesura que havia ajudat a contenir els preus en els últims mesos arran d'aquest conflicte. Tornarà a situar-se al 21% després d'haver estat al 10% durant els darrers mesos. En canvi, es manté, almenys fins al 30 de juny,

0: la rebaixa fiscal als combustibles.
1: 7:15. Els Mossos investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies jueves en una sauna a Barcelona.
0: Les dues noies van gravar la discussió amb una de les responsables de l'activitat. Les dones portaven, segons elles, simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec de la sessió per fer-les fora per motius discriminatoris. Això segons la seva versió. Els fets han provocat la reacció del govern de Benjamin Netanyahu, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a Espanya.
1: Una nena ha quedat ferida per una bala perduda en un tiroteig a Badalona.
0: Una nena de 10 anys. La menor està traslladada a l'hospital amb una ferida lleu al braç. Els Mossos han obert una investigació per esclarir-ne els fets. Segons l'Ajuntament de Badalona, l'incident s'ha produït durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc. És el segon tiroteig en una setmana en aquest barri.
1: I a Girona s'ha esfondrat la terrassa del primer pis d'un edifici i dues dones han quedat ferides. Una d'elles està en estat greu.
0: Va passar ahir al vespre, segons han informat els bombers. Les noies de 27 i 26 anys estaven en una piscina a la terrassa i quan es va esfondrar van caure a la planta inferior, on hi havia un local, segons fonts properes al cas. Una d'elles, com deies, Marina, es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus.
1: Avui queden 10 dies perquè el Papa aterri aquí a casa nostra i el Papa Mòbil, que farà servir en la seva visita a Catalunya, ja ha arribat a Barcelona.
0: L'ha transportat des de Roma fins al Prat un avió de l'exèrcit espanyol. Aquest era el moment en el qual aquesta aeronau aterrava a la pista. El vehicle ha sortit de la terminal corporativa en dues grues, escortat per un ampli dispositiu policial. No ha transcendit la ubicació on serà custodiat. Al Prat, la Generalitat ha instal·lat una lona que dona la benvinguda als pelegrins i també al pontífex.
1: L'exèrcit espanyol ha traslladat el Papa Mòbil.
0: Sí, sí, en una aeronau espectacular.
1: Temps pels esports. Ja hem explicat com ha anat la celebració de la Champions del PSG a París. Aquest era el moment on Luis Enrique portava la copa a camí de la Torre Eiffel i precisament l'exequip de l'actual tècnic del PSG, que és la selecció espanyola, es va viure ahir el primer entrenament de preparació del Mundial. Arnau Montserrat, bon dia.
2: Bon dia, Marina. Davant unes 2.000 persones que es van apropar a la ciutat del futbol per veure'l, en Pedri i Lamine com dos dels més aclamats. Precisament ahir la federació va publicar una petita entrevista amb el 10 del Barça.
3: Por fin ha llegado el momento. Yo creo que desde que acabó la Eurocopa todos pensábamos en que llegara este día. Y estamos todos muy ilusionados, digamos.
2: Como... Lamine no va entrenar encara, només va escalfar ja en el tram final de la seva recuperació. Els futbolistes, després de l'entrenament, es van fer fotos i van signar a tots els aficionats presents.
1: I ja sabem com seran i quins seran els play-offs d'ascens a primera divisió.
2: Castelló, Almeria i Màlaga, Les Palmes, lluitaran per l'última plaça d'ascens i acompanyar així a Racing de Santander i Deportivo de la Coruña, que ja són de primera. Baixen a primera federació Mirandés, Huesca, Cultural Leonesa i Saragossa.
1: L'Europa deixa escapar la victòria en l'últim minut.
2: En l'anada de la semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. Antanyón va fer l'empat en un minut del final, la tornada a Balaïdos diumenge a un quart de 5 de la tarda. D'altra banda, victòria per 4-1 del Cornellà de Leo Messi sobre el Badalona en la segona ronda dels play-offs per l'ascens a segona federació.
1: El Barça femení tanca un altre any històric amb golejada.
2: 0-4 contra el Madrid Club de Futbol amb hat-trick de Graham Hansen i un gol de Vicky López.
1: I els que van estar presents al partit del Madrid femení són, això és notícia, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, ara, clar.
2: Sí, ara que han pujat el to en les declaracions, sobretot pel tema de la propietat i la proposta de Florentino de vendre el 5% del club.
4: Florentino Pérez ha cruzado una línea roja. Yo me comprometo a lo contrario. Os anuncio que esta semana acudiré al notario para dejar por escrito con mi junta directiva un documento público, mi compromiso de campaña. Jamás venderé parte alguna del Real Madrid a un tercero.
2: I convida a Florentino a que l'acompanyi al notari i també signi el document. Les eleccions, recordem, són aquest diumenge.
1: En tenis, Jodar és a quarts de final de Roland Garros.
2: Amb una gran remuntada sobre Pablo Carreño, 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2. S'enfronta demà a Zverev.
1: Vingegaard ha guanyat el Giro.
2: Es va convertir en el vuitè ciclista de la història que obté la triple corona, Tour de França, Volta a Espanya i el Giro.
1: Marc Márquez ha tornat, ha acabat setè en el seu retorn a la competició.
2: En un gran premi d'Itàlia Mugello que es va endur Bezzecchi per davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia.
1: I final trist, molt trist, de la Lliga regular pel Barça de bàsquet.
2: Derrota contundent, 77-102 contra València. Els de Xavi Pascual acaben cinquens i jugaran la primera ronda dels play-offs contra UCAM Múrcia, sense factor pis.
1: I avui la firma l'actualitat ens la posa el filòsof Josep Ramoneda.
5: Bon dia. Fer o no fer caure Sánchez. Aquest és el dilema de Junts i del seu parent basc, el PNB. Les seves pulsions conservadores els durien fàcilment accelerar l'alternança. Però ara mateix, el PP viu sota la pressió de Vox i sostenir un govern de radicalització dretana no fa goig. I més en un moment en què l'extrema dreta escala a tota Europa i Abascal i companyia, que ja fa temps que marquen el tol inefable Feijóo, anirien a per totes. De manera que amb un cert cinisme, Junts i PNB s'apunten a la contradicció en els termes. Demanen eleccions però no volen saber res d'una moció de censura per tombar Sánchez. És a dir, qui dia passa any empeny, ja arribarà. Els fets consumats, la culminació de la legislatura ja donarà l'oportunitat del canvi de govern sense que Junts i el PNB s'hagin de mullar. Un clàssic. Dades que fan pensar, llegeixo ara, a un de cada tres domicilis de Barcelona viu una sola persona, millor sol que mal acompanyat. El grup principal són dones de més de 65 anys, 70.490. Els homes en aquesta mateixa situació són una tercera part, 24.203. El cens de la ciutat està estabilitzat, 1.723.963 persones aquest any. Però aquests fets són indiciaris. Enduriment de la convivència en parella, augment de separacions i divorcis, allargament de l'edat i, per tant, de la viudetat, i que les dones tenen una mica més d'esperança de vida i millor adaptació a la soledat. Motius per enraonar aquesta singular paraula del català sobre la nostra pròpia condició.
1: 7:22. Dijous d'aquesta setmana és Corpus, això vol dir que és la diada de l'ou com balla. Xavier Carmeniu, historiador, presentador del Tren de la Història, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, Marina, com estàs?
1: Què se celebra aquest dijous exactament?
6: Doncs mira, això del Corpus, que és una de les festes que té més tradició a Catalunya, si us hi fixeu, ve d'un terme llatí que és Corpus Christi, que és el cos de Crist, perquè és el dia de l'Eucaristia, que és el moment aquell de la litúrgia cristiana que recorda el Sant Sopar, allò del pa i el vi, no?, que va fer, preneu això, que és allò, el meu memorial, etc. És una acció simbòlica, però que durant l'edat mitjana i a posteriori es defensava com a literal, que, és a dir, ara diré una paraula d'aquelles que diré a les 8:15 del matí, és una temeritat, però jo ho intentaré, que és transubstanciació.
1: Mare de Déu.
6: No està malament,
1: què vol dir això?
6: Aquestes aquelles paraules que les podeu aprendre per quedar bé algun dia que no tingueu res a fer, o quan aneu a la Patum dijous, per exemple, doncs que és la conversió literal del pa i el vi en la carn i sang de Crist. És a dir, no és que fos una cosa simbòlica, sinó que literalment, quan Crist va fer donar aquest pa i aquest vi, doncs després es transforma en això, en la sagrada forma, per dir-ho així.
1: Transubstanciació. La veritat
6: bé,
1: és que explicat
6: sí.
1: Així ara costa una mica de creure, també t'ho dic.
6: Sí, la veritat és que costa, perquè nosaltres ara ens ho mirem amb més distància tot plegat, però la veritat és que a l'edat mitjana no tothom ho veia massa clar, això, i de fet per això apareix la festa de Corpus al segle XIII. I a més, va donar la casualitat que a Polsena, que és una localitat propera a Roma, durant una missa, un sacerdot que dubtava de tota aquesta qüestió de la transubstanciació, doncs, veus que ara ja no ho he dit tan bé,
1: no.
6: Això,
1: ara ja vas dir més doncs, de passada.
6: El moment d'elevar la sagrada forma a l'hora de fer la comunió, va veure que aquella hòstia consagrada presentava com una mena de gotes de sang. I, és clar, ell que dubtava va interpretar-ho com un missatge diví i va dir, calla, que això és un missatge de Déu i, per tant, ens ho hem de creure perquè m'està enviant aquest senyal. I, de fet, el papa Urbà IV, quan em va tenir notícia del que va passar a Bolsen, em va fer un gran rebombori i va ser l'impuls definitiu del que celebrem avui, que és Corpus.
1: Clar, t'ho has dit que era un fet aparentment miraculós. Se sap què va passar realment?
6: Doncs mira, a través de la ciència, i per exemple, qui ho ha explicat és la científica i la biòloga Mercè Piqueras, que durant temps també va ser la presidenta de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, és que dins del pa, a vegades, i en condicions concretes com la humitat, que això és una qüestió que també va demostrar una científica americana que es deia Johanna Cullen, doncs hi ha una bactèria que es desenvolupa, que és una bactèria que es diu Serratia marcensis, que quan creix fa un color vermell mallós, i que si realment ho mires a contrallum, busqueu fotografies d'internet i ho veureu, que sembla que es faci sang. Clar, això ho sabem ara, però a l'edat mitjana, si et surt una hòstia consagrada, una mica de sang, una mica de vermell, immediatament, no?, doncs ho interpretes com a sang, lògicament.
1: Que també et dic que hi ha hòsties consagrades que a vegades deixen sang, també. I d'aquí a l'ou com balla, què?
6: Oh, aquesta és una altra cosa sensacional, d'aquestes de... Que vaja, més que res, perquè ho sabem, gràcies... Quan es va començar a celebrar, que ja ho sabeu, que és això que es posa aquest ou a les fonts, sobretot a Barcelona, és una tradició molt barcelonina que mica en mica s'ha anat escampant a altres llocs, doncs la primera prova documental és del 1440, i ho sabem perquè el capítol de la catedral en la comptabilitat del Corpus d'aquell any, a part d'apuntar les despeses per les flors, també hi havia despeses per adquirir uns quants ous, o sigui, que hi ha allò, comprar ous, i no m'imagino que fos perquè els canonges de la catedral volguessin fer una truita o uns ous ferrats, sinó que realment...
1: Va haver un moment en el procés, sí, que volien fer ous i trencar tots els ous per fer una truita, te'n recordes?
6: I tant, sí, i després... eren els mateixos jutges que no sabien què volia dir M. Rajoy, però que en canvi trencar una truita era sinònim d'acció terrorista.
1: Però no parlàvem d'això, no parlàvem d'això. No.
6: Exacte, que ens n'anem de tema. La idea aquesta de celebrar el Corpus fent ballar un ou, ara mateix doncs, es fa a molts altres llocs, a Manresa, Martorell, a Igualada, a Tarragona, a Arenys de Munt, i mica en mica jo crec que és d'aquelles coses, com que és tan visual, tan bonica, i a més ara amb les xarxes socials, que dona molt de joc, que es fa veure imatges, doncs fa doncs, que mica en mica es vagi popularitzant cada vegada més a tot arreu, no?, d'aquesta tradició de l'ou com balla.
1: I l'origen d'aquesta tradició, doncs, surt d'on ve?
6: Doncs mira, aquesta també és una qüestió que genera molt debat. De fet, ja us explicava que és a la catedral on comença. Hi ha algunes teories que diu que van ser alguns treballadors i vés a saber si algú que tenia ganes de ser una mica juganer i com que era un dia de celebració i que a més és més aviat d'alegria amb el tema de la primavera, doncs ho va fer-ho algú perquè sí. Altres parlen que era una tradició vinguda de Nàpols. Alguns fins i tot influència andalusina dels jocs de sortidors d'aigua que hi havia en els jardins d'Andalusia. No se sap. El que sí que és clar és que és una alegoria a la Sagrada Forma. Això és una cosa que també veiem, per exemple, per Pasqua, que també apareixen els ous, que és un element de la natura que s'interpreta com a resurrecció, no? Perquè de l'ou sempre en surt vida, sí. I el que recorda doncs, el Corpus, doncs, que és l'Eucaristia, doncs, vindria a ser doncs, aquesta mena d'analogia. El que sí que és important que heu de tenir clar és que quan ho aneu a veure dijous, que és un dia d'aquests que tothom ho va veure aquests dies a veure l'ou com balla, és molt important que balli i balli força, perquè si no balla i es trenca, després la cosa és com de senyals de mals auguris. I
1: en vistes
6: de les notícies...
1: Ja en tenim prou, sí, no cal.
6: Per això t'anava a dir. Estaria bé, per exemple, que Donald Trump aquesta cosa no li expliquéssim, perquè depèn de com s'ho agafi, després potser tenim problemes. Per tant, dijous tothom a fer ballar l'ou i després les enramades i les catifes de flors i les petums i tot plegat, que és el que és Corpus, que se celebra cada any per aquestes dates.
1: Que balli i que no cal obsessionar-se amb la foto, que està bé anar allà, gaudir de l'espectacle i seguir, i passar, i deixar el de darrere que s'ho miri tranquil, també.
6: Sí, exacte, sí, això és bastant d'agrair, també, perquè veus cada toy allà fent fotos, que déu-n'hi-do, també.
1: Carmeniu, gràcies, fins ara.
6: Adéu-siau, bon dia.
1: I arribarem a 7:45 amb la reina del mando. Que ens porta avui un nou documental de Tom Hanks. Cristina García, bon dia.
7: Bon dia, noi. Sí, us vull parlar d'un nou documental de Tom Hanks, però del Tom Hanks com a productor, no el protagonista, no és sobre ell el documental. De fet, es tracta d'una sèrie documental de 20 episodis produïts i narrats per l'actor de Hollywood pel canal Història. El títol és clar i directe. Segona Guerra Mundial segons Tom Hanks.
8: La Segunda Guerra Mundial és el major acontecimiento de la història humana. Ningún rincón del planeta quedó intacto. La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo, para todos.
7: I us preguntareu, què hi ha de nou d'explicar de la Segona Guerra Mundial que ja s'ha explicat gairebé tot? Doncs es veu que van estar 10 anys muntant aquest documental amb hores i hores de noves imatges sobre aquest gran conflicte, hores que mai havien vist la llum fins ara. Això, sumat a la bogeria del Tom Hanks per tot lo bèl·lic, recordem que ha fet Salvar el Soldado Ryan, Band of Brothers, The Pacific o Master of the Earth, li agrada molt aquesta temàtica. Això fa que sigui una sèrie documental molt recomanable i que val la pena donar-li una ullada. Segona Guerra Mundial, segons Tom Hanks, el teniu disponible a Prime Video i a Movistar Plus.
9: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Hem arribat a 7:45 del matí i actualitzem la informació de servei. Avui les temperatures tornen al que seria normal per l'època i, a més, hi ha la possibilitat d'alguns ruixats a Catalunya, però, sobretot, això, seguirà fent calor, eh? Jordi Carbó, bon dia.
10: Bon dia. Comencem setmana de nou amb moltes hores de sol, alguns moments de pluja, però no general, i la calor afluixarà respecte als darrers dies. Ara tenim 21 graus de mitjana a Barcelona, 20 a Tarragona, 17 a Lleida i Girona. Màximes a prop dels 30 graus a la major part de poblacions, superant-los a l'interior, on més pujarà a Ponent, el Pla de Lleida, sobretot, a prop dels 35 de màxima. Molt de sol, però alguns núvols al matí a prop de la costa. A la tarda, xàfecs, tempestes fins i tot, però molt localitzades, al Pirineu ja al límit amb la frontera francesa.
1: I en relació a la mobilitat, a Rodalies hi ha retards puntuals a la R14. Si heu d'agafar un avió, a més, sapigueu que des d'avui creix l'oferta de busos entre Barcelona i l'aeroport de Girona per fer aquest trajecte. Això, sapigueu que hi ha aquests problemes i a les carreteres el que volem saber és com tenim el trànsit. Ferran Aràndiga, què tal? Bon dia.
11: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb tres incidències actives. Fa tot just una estona que ja s'ha reobert la circulació. La C31 estava tallada a la calçada a l'altura de Badalona per un accident en aquest punt en sentit nord que a hores d'ara continuen 3 quilòmetres de retencions. Hi havia desviaments per la sortida 210. La segona incidència es tracta d'un altre accident, en aquest cas a l'AP7 a l'altura de Tarragona, on a hores d'ara es tallen fins a 2 carrils de circulació en sentit sud cap a Amposta. També tenim un vehicle avariat a l'AP7 a la Jonquera, on es talla un carril de circulació en sentit nord. Per altra banda, el que tenim són retencions habituals al Nus de la Trinitat, al Vallès, sobretot a la C58 des de Sant Quirze i des del Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
9: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
12: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y la Geltrú, en el centro comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
13: Llega al Teatro Romea una madre de película. Toni Acosta protagoniza una comedia llena de humor y emoción sobre una madre que se resiste a dejar marchar a su hijo. Una historia cercana, divertida y conmovedora sobre los vínculos familiares. Una madre de película con Toni Acosta en el Teatre Romea. Entradas en teatreromea.cat y promentrada.com.
14: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
15: Han trobat el telèfon?
16: Ha perdut el Jaume, s'ha deixat el mòbil al taxi.
15: Ja està? Vale, estava intentat. Que és el joder, m'heu salvat la vida.
17: Una cosa, has enviat algú a buscar el teu mòbil per Barcelona?
18: No. Entre les 12 i les 2, a Ser Catalunya. Què t'hi jugues?
17: Aguanta un moment, Anton, porque la magia de la ràdio hace que... En directo podamos vivir como Jaume creixer y recupera el móvil, porque... ¿Ets el taxista?
19: Sí.
17: ¿Cómo te digo?
19: Sergio.
20: He hecho tres carreras después de...
17: ¿Sí? ¿Y dónde lo tenía el móvil, el tigre?
20: En el asiento de
17: el
20: atrás.
17: De atrás. Sí, o sea, y han pasado tres personas que no se han llevado el móvil.
20: Visto que tiene ahí una...
15: Es que has llegado...
17: Ha llegado a Malper. Esto ha sido clave, ¿eh?
20: He tenido suerte, soy del Madrid.
17: ¿Ah, sí?
20: Una cosa no quita la otra.
17: No, no, claro, oye.
15: Lo voy a pasar al catolicismo.
18: ¿Qué te jugas amb el Sique i el Flaqui?
9: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passen 4 minuts de 7:45 del matí i repassem l'agenda informativa del dia. Laura Estrada, Miquel Giol, què tal?
21: Hola, bon dia.
22: Comença la consulta entre els docents per decidir si acceptar o no el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. El col·lectiu podrà votar des d'avui a les 12 del migdia fins al dijous sobre aquest pacte que inclou millores salarials i la incorporació de més de 6.000 professionals en 4 anys.
1: Mentrestant, els sindicats han desconvocat les vagues territorials d'aquesta setmana, tot i que l'USTEC ja avisa que, si surt el no al pacte, convocaran una vaga indefinida. Algunes assemblees de les comarques gironines i del Bages han decidit mantenir les vagues territorials.
22: I els metges catalans tornen a mobilitzar-se. El Sindicat de Metges de Catalunya ha començat la campanya Ni un minut més per animar els professionals a deixar de fer qualsevol activitat voluntària fora de la seva jornada laboral. És una mesura de pressió per instar la Generalitat a negociar amb ells.
1: El Consell de Seguretat de l'ONU celebra la sessió d'emergència de petició de França per l'augment de l'ofensiva d'Israel al Líban amb l'ocupació del castell de Beaufort, que és clau per la seva situació geogràfica. Benjamin Netanyahu ha assegurat que el sud del Líban és zona de conflicte i que estan establint una zona de seguretat més enllà de les seves fronteres per tal de protegir Israel.
22: I a Malàsia avui entra en vigor la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys. És una mesura que s'ha vist a altres països com Austràlia o Indonèsia i que en el futur ha d'arribar a França o Andorra.
1: A partir d'avui hi ha canvis importants en la factura energètica, s'acaba la rebaixa fiscal a l'electricitat i al gas i l'IVA tornarà a ser del 21%. Eren mesures que s'havien establert per contenir els efectes de la guerra a l'Iran, mentre el govern no ha aclarit quines mesures se'n tindrà quan acabi el juny.
22: L'Audiència Nacional reprèn el judici del cas Kitchen amb la declaració de l'exdirector adjunt operatiu de la policia Eugenio Pino i previsiblement també la del comissari retirat José Manuel Villarejo.
1: Avui l'Audiència Provincial de Badajoz ha de decidir sobre les peticions de nulitat en la causa per la presumpta contractació irregular del germà de Pedro Sánchez. Comença la segona sessió del judici, en què també es debatrà sobre la possible prescripció d'un dels delictes que va plantejar la Fiscalia el primer dia.
22: Precisament avui fa 8 anys que es va tirar endavant la moció de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy i, per tant, que va arribar al govern. Ara s'han girat els torns i els casos de corrupció fan passar per la corda fluixa el govern socialista.
1: Junts comença avui el procés perquè els aspirants a l'alcaldia de Barcelona presentin la seva candidatura. De moment han manifestat la seva voluntat actual al cap de l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, també les diputades Pilar Calvo i Glòria Freixa.
22: Per cert que el conjunt de l'Estat, menys a casa nostra i Castella-La Manxa, comencen les proves de selectivitat. Avui arrenquen a Madrid, on se valoraran 300.000 estudiants i demà la resta de comunitats autònomes. A Catalunya comencen la setmana que ve.
1: I a les portes de la visita del Papa de Roma aquest dissabte al país, avui Lleó 14 rep la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
22: Mentrestant, el Papa Mòbil ja ha arribat a Barcelona. L'emblemàtic vehicle que el pontífex farà servir durant algunes de les visites ja ha aterrat a l'aeroport del Prat enmig d'un ampli dispositiu de seguretat.
1: I avui és el Dia Internacional de la Llet. Fa 25 anys que se celebra per reconèixer la importància que té com a aliment global i per posar el focus en les activitats relacionades amb el sector lacti.
0: Vinga, va, agafem els diaris. Pedro Sánchez avui a totes les portades.
3: España lleva 8 años avanzando. Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda.
1: Apareix avui a totes les portades i en formats diferents. El periòdico és la fotografia del dia amb el titular Sánchez demana més temps. El líder respon a l'oposició que aniran fins al 2027 i més enllà. Són les mateixes paraules que trien el diari Ara, on s'emporta el principal titular. A La Vanguardia també destaquen que el president tilla de tramposos i de fer servir males arts a l'oposició del PP i Vox. I el primer míting, després de la imputació de Zapatero i pel cas Leire, també es col·loca al País amb menys protagonisme a la portada en una columna a l'esquerra.
0: La imatge de portada de La Vanguardia és la de París en flames. Crema un cotxe de policia, un munt de persones concentrades després de la victòria del PSG a la Champions i, de fons, la Torre Eiffel.
1: Parlen de caos a París, d'un ampli desplegament de policia que no va evitar els aldarulls, un mort, 300 ferits, 780 detinguts. També en aquest diari a la portada hi llegim que la IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita, que es veu que els experts alerten d'un escenari aterridor amb màquines capaces de decidir estratègies i objectius sense intervenció humana. Els Estats Units, per la seva banda, acceleren el pla per retirar les seves tropes d'Europa i una bala perduda en un tiroteig fereix una nena a Badalona.
0: A l'Ara la imatge és per l'exèrcit israelià que amplia la destrucció al sud del Líban.
1: El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà després de la simbòlica conquesta del castell històric de Beaufort, un símbol de les creuades i ara també imatge de l'expansionisme de Netanyahu. Entrevisten un historiador israelià i també en aquest diari llegim que la banda mòbil dona servei a 455 pobles.
0: El periòdico, l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal.
1: És el principal titular al diari. L'AMB ha modificat el Pla General Metropolità per potenciar la mobilitat sostenible. A més, llegim que els Mossos detecten un augment de la prostitució de baix cost i que la policia i la Guàrdia Civil custodien l'arribada del Papa Mòbil amb avió a Barcelona.
0: Al País, la foto és per un tenista. Per Rafa Jodar.
1: A quarts del Roland Garros, a la portada del País també llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 membres de l'ETA a Veneçuela i que un ultra i el candidat de l'esquerra van a la segona volta a Colòmbia. A més, que el govern espanyol vol facilitar les exportacions d'armes.
0: I ara fixem-nos en què diu l'opinió. Madrid, capital americana.
1: Editorial del País, la ciutat que aquest dia acull 10 concerts de Bad Bunny. Como Bad Bunny va a ser rey del pop.
2: s'ha transformat en un vèrtex cultural, econòmic llatinoamericà. Recullen avui algunes dades, com per exemple que el 99 hi havia 81.000 persones d'origen llatinoamericà a la regió de la capital, a Madrid, i avui en són més d'un milió. Malgrat els intents de l'extrema dreta de torpedinar-ho, no hi ha marxa enrere en aquesta tendència que enriqueix el país al seu conjunt.
0: Del periòdic ens quedem amb l'article de la Street Barrio, empat d'impotències.
2: La política espanyola travessa una situació de bloqueig agreujada pels últims escàndols que afecten el PSOE. La principal dificultat de Sánchez, per això, és la governabilitat, no la corrupció. El PP, al seu torn, escriu a Street Barrio, sembla confiar que l'executiu acabi caient com una fruita madura, limitant-se a esperar el desgast, però continuen sense resoldre la dificultat per articular una majoria alternativa.
0: El sorollós silenci davant la invasió israeliana al Líban.
2: Editorial al diari Ara, Netanyahu ha demanat continuar la invasió del sud del Líban i França demana una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU. En algun moment, diuen, hi ha d'haver una resposta contundent de la comunitat internacional, és a dir, sancions dures contra el govern hebreu.
0: Barcelona se sotmet a una prova de càrrega.
2: A la Vanguardia es fixen en què la capital acull aquestes setmanes vinents el Papa, el Tour, el Sónar, el Primavera, la Fórmula 1, el Congrés Mundial d'Arquitectura... En fi, l'equilibri entre l'interès local i forà ha de ser la meta dels responsables del turisme.
0: I avui obrim els diaris francesos per veure què diuen dels aldarulls que hi ha hagut arran de la celebració de la Champions. Gairebé tots els condemnen, però fixeu-vos a què ho atribueixen. Els de més a la dreta diuen que és una crisi d'autoritat i és culpa de la immigració, com no. Els de més a l'esquerra, a fractures socials, hi ha una minoria que no representa la majoria dels aficionats.
2: Le Monde demana separar la celebració popular dels actes violents. El diari insisteix que la immensa majoria de seguidors van viure una festa col·lectiva i que els disturbis no haurien d'esborrar el significat social de la victòria. A Libération condemnen la violència però eviten lectures secundàries o identitàries. Els disturbis existeixen i són greus, però el reflex d'un malestar social més profund és el que llegim.
0: I si tornem cap a casa... A l'Ara, les condicions de Gabriel Rufián per seguir Esquerra Republicana.
2: Les pretensions del portaveu a Madrid incomoden la direcció republicana. Rufián vol un equip de confiança i incidir també en les decisions de Madrid. La direcció li recorda que la llista la fan els òrgans de partit.
0: Una llei d'amnistia a càmera lenta.
2: Al periòdico, la norma compleix 2 anys i dirigents independentistes condemnats del procés, com Carles Puigdemont, encara esperen que se'ls apliqui. Sí que se n'han beneficiat 64 polítics o càrrecs públics i 150 policies.
0: Rull, turull... i Borrull, el nou trident de Junts.
2: Tots tres són claus en la reconciliació dels postconvergents a Matadepera. Rull i Turull són els dos homes forts de Junts, però aquesta dupla, expliquen a l'Ara, s'hi suma ara Toni Borrull, és el nou candidat a Matadepera.
0: Lluita pel lideratge de les joventuts del Partit Popular.
2: Al periòdico repassen com estan les primàries i quins són els tres perfils favorits. Són molt diferents: Ignacio Dancausa, Candela Anglès i Antonio Landaburu.
0: I a les pàgines internacionals... Interessant anàlisi que fan avui a l'Ara dedicat a la guerra a l'Orient Mitjà, globalització i geopolítica. Les regles del joc han canviat.
2: El nou tauler global està més dirigit pels governs i és més imprevisible. La guerra a l'Iran remostra que el comerç global és vulnerable. També en aquest diari llegim que el Pakistan és una peça clau en les converses entre els Estats Units i l'Iran.
0: La guerra s'atreveix amb les centrals nuclears.
2: Al País, els atacs amb drons sobre instal·lacions auxiliars de reactors a Ucraïna i l'Orient Mitjà disparen les alarmes. L'ONU denuncia atacs a la planta més gran d'Europa i desastres com els de Txernòbil sobrevolen aquesta. Notícies.
0: El País també entrevisten un exassessor de Barack Obama que pronostica que els Estats Units seran un país més polaritzat a les eleccions de 2028.
2: L'expert en comunicació política critica als demòcrates la seva falta de relat. Biden diu va cometre un gran error sobreestimant la seva victòria el 2020 i creu també que el socialisme de Mandamni no és exportable a tot arreu igual.
0: La guerra de Donald Trump al Carib i al Pacífic supera els 200 morts.
2: El Pentàgon continua atacant a suposades narcollanxes malgrat els dubtes legals. Més de 60 operacions creen temor entre les comunitats de la costa de Colòmbia i d'Equador.
0: Un informe reservat del partit de Giorgia Meloni busca desmuntar el model Pedro Sánchez.
2: Ho expliquen a La Vanguardia. L'argumentari intern, destinat a dirigents i parlamentaris, recull les causes judicials que afecten el PSOE per esfondrar un altre mite, diuen, de l'esquerra italiana. El document sosté que la imatge de Sánchez està greument compromesa.
0: Hi ha altres notícies que busquen fer-se un lloc. Hi ha 2 detinguts a Barcelona vinculats a clíniques d'estètica clandestines.
2: Es van intervenir 10.000 dosis de Botox en un dispositiu que s'ha fet al conjunt de l'Estat. La policia també hi va intervenir 200 vials d'àcid hialurònic i 115.000 euros presumptament vinculats a aquest negoci. Entre els detinguts hi ha gent, per exemple, que no tenen formació professional en sanitat.
0: teletreballar quan vingui el papa.
2: Expliquen al País que les administracions recomanen el treball remot quan visiti el pontífex la ciutat. Madrid i Catalunya, de fet, ja encapçalen aquesta modalitat, amb Canàries al final de la cua, però en general a Espanya es teletreballa poc si ho comparem amb altres països europeus. Són interessants les dades que avui porten al diari per exemplificar-ho, i a tot això, les víctimes de pedràstia no apareixen a l'agenda del papa. Llegim al País també que la visita a Espanya inclou 20 actes oficials, però cap d'ells serà amb els afectats pels abusos de l'Església.
0: Doncs ja que parlem del papa, al periòdico entrevisten avui Jesús Bel, que és el capellà de la presó de Brians, que és la que visitarà el papa.
2: Que diu que amb la seva visita el papa fa que la gent miri la presó amb altres ulls. També explica que li donaran un minut per parlar amb el pontífex i que s'està preparant el discurs, però clar que serà bàsicament d'agraïment. Els presos diu que saben que vindrà, estan contents i que han signat la sessió d'imatges.
0: Que serà una visita express, que durarà amb prou feines 20 minuts aquesta visita del papa a la presó de Brians. Un viatge del pontífex aquí a Barcelona que coincidirà justament amb les proves de selectivitat. I aquesta nota d'accés a la universitat pública, avui us expliquem que ha pujat un punt i mig en l'última dècada.
2: Sí, des del 2015 la nota de tall ha passat de 8,6 a 10,14 sobre 14. La inflació d'excel·lents al batxillerat i la manca d'oferta als campus és el que ajuda a entendre aquest fenomen.
0: La intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat a velocitat mai vista fins ara.
2: Una coronel de l'OTAN adverteix del pas preocupant cap als drons autònoms. El món diu que ha canviat dràsticament en 3 o 4 mesos i entrevisten un altre expert en IA que diu que és més fàcil fer servir la capacitat d'aquesta tecnologia per atacar que per defensar-se. Si heu vist Black Mirror, llegint tot això és inevitable pensar-hi.
0: Competència augmenta la vigilància sobre els vídeos d'influencers.
2: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència estudia contractar empreses privades per controlar la qualificació per edat dels continguts en plataformes com Twitch i YouTube, ho expliquen al periòdico.
0: I a les pàgines culturals...
4: Sugar, sé razonable.
5: Prefiero tus deudas que los millones de otros.
4: Pero yo...
0: Els 10 títols inoblidables de Marilyn Monroe, entre els quals aquest, com fa el Desi a lo Loco, just en el seu centenari, en el centenari de la Marilyn.
2: Sí, perquè avui la Marilyn hauria fet 100 anys. Va morir als 36, un 4 d'agost, però es va convertir en una llegenda del cinema. Una trentena de pel·lícules que avui recullen amb molt d'amor el diari El País. Entre els títols hi ha aquesta que comentaves, però també Una jungla de asfalto, Los caballeros las prefieren rubias, o, per exemple, Vidas rebeldes. El periòdico també parlen de l'estrella que va brillar a la pantalla, Norma Jane Baker, que és, de fet, el seu nom real, i repassen secrets i mentides.
0: Amor, l'actriu Kelly Curtis, als 69 anys.
2: És la germana d'en Jamie Lee Curtis. Els seus papers més destacats van ser les comèdies Joc de Murris del 83 o Un cop màgic del 87.
0: Nou disc de Europe al setembre.
2: Gairebé una dècada després del seu últim disc, ara el grup suec de Hard Rock prepara nou material. Han anunciat que ja tenen a punt Come This Madness, que comptarà amb 11 cançons.
0: I avui qui són els protagonistes del dia, els semàfors verds i vermells dels diaris?
2: A La Vanguardia, semàfor vermell per Alejandro Nolasco, que és vicepresident primer de l'Aragó, líder de Vox allà, per promoure l'eliminació del català a la Franja. El periòdico, semàfor verd per Joaquín Mateo, oncòleg de la Vall d'Hebron, vermell per l'empresari Julito Martínez, i tots són semàfors verds del diari Ara, entre els quals per Luis Enrique.
0: Obrim els esportius. Rei de París.
21: A La Vanguardia recullen les opinions sobre Luis Enrique a França. Ja l'anomenen rei. De fet, Le Parisien tira d'ironia i diu que el tècnic seria escollit alcalde de la ciutat sense presentar-se a l'equip. Diuen que Luis Enrique té encara 7 de victòria, obsessió per la perfecció i una gestió a tota prova.
0: A La Razón entrevisten Florentino Pérez, que s'està fent una ruta per mitjans.
21: Amb un titular destacat. Menteixen, el Madrid serà sempre dels seus socis. Les propostes d'Enrique Riquelme el portaran a la ruïna. Portada completa al diari. Cap notícia més. Només Florentino Pérez diu que el verí Madrid li va inculcar el seu pare, que vol un Silicon Valley a Valdebebas i que, mentrestant, el seu rival a les eleccions vol posar-hi piscines i gronxadors.
0: I al Mundo Deportivo entrevisten Luis de la Fuente.
21: El seleccionador espanyol diu que té els millors jugadors del món, que hi ha diverses seleccions amb veritables possibilitats de guanyar el Mundial i que Espanya és una d'elles. I sobre la Minya Mal, que arribarà en perfectes condicions i fins i tot s'atreveix a dir que estarà a punt pel debut contra Cabo Verde.
0: Èxit total del primer entrenament de la selecció.
21: Bogeria a la portada de l'AS, on veiem a Gavi signar samarretes als 2.000 aficionats presents ahir. Mai havien vist una cosa així, diuen des de la federació i destaquen el diari. En la mateixa línia, el Marca, bogeria per Espanya. Cues des de les 7 del matí per entrar a la sessió de portes obertes. Desencadenada la febre mundialista.
0: Que dèiem, Luis de la Fuente, Florentino Pérez, és dia d'entrevistes avui als mitjans. Aquest tocarà els culers nostàlgics a l'esport. Parlen amb Íñigo Martínez.
21: L'ex central del Barça, ara a Aràbia, diu que està convençut que aquest Barça guanyarà la Champions. Diu que, tot i que no ho sembla, al vestidor del Barça hi ha molt pes pesat, com Cubarsí o Pedri. Sobre el seu pas com a blaugrana, diu que va ser molt feliç, que ho va gaudir molt i que estarà sempre agraït, però que és una etapa tancada.
0: Cap dur i punys de cert.
21: És el que diuen de Rafa Jódar al País, on és la foto de portada. Jódar té dret a somiar i agim al diari després de classificar-se pels quarts de final de Roland Garros. Debutarà contra Zverev a la Philippe Chatrier a la pista central.
0: I amb quina carta ens quedem avui dels lectors, Miquel?
22: Avui ens quedem amb l'aventura que va viure un veí de Barcelona la setmana passada a l'aeroport. Volia agafar un tren per arribar a casa seva i aquí va començar l'odissea. Va aterrar, va passar més de mitja hora esperant l'equipatge facturat. Després li va tocar anar fins a la Terminal 2 en autobús sense aire condicionat. En baixar es troba que pràcticament totes les portes de la terminal estan tancades, a excepció d'una giratòria que està a més de 200 metres i on s'hi fa una llarguíssima cua. Finalment, després d'aguantar-ho tot, arriba a l'estació just per veure com el tren acabava de sortir.
0: I avui la notícia per comentar l'hora del cafè.
21: No t'agrada, que bé, no t'agrada.
0: Sí.
21: T'ha impactat massa la cançó.
0: Sobretot la idea de uno para todos y todos para uno.
21: Clar, perquè avui parlem de mosqueteros, de mosqueters. Detingut un arqueòleg per robar un húmer i dues dents de les suposades restes de D'Artagnan.
0: Què dius?
21: Un arqueòleg neerlandès ha estat detingut per haver-se quedat ossos les possibles restes del mosqueter. Va començar l'excavació en solitari el mes de febrer i, segons la investigació, va enviar diverses peces a un laboratori d'Alemanya sense informar les autoritats de Maastricht. Ho va fer perquè creia que així complia amb el seu deure i que actuava per una qüestió de principis. La policia l'ha obligat a retornar les restes, però els experts temen ara que la manipulació dels ossos compliqui les proves d'ADN que han de confirmar si pertanyen realment al cèlebre personatge històric. Ara la investigació alemanya està paralitzada perquè necessiten més restes. Caldrà veure ara si els treballs aconsegueixen doncs, un resultat fiable o no. Pel mes de juny s'esperen novetats per part de l'Ajuntament de Maastricht. Veurem si és o no.
0: O sigui, aquest mes.
21: És a dir, veurem si... No, sí, aquest mes sabrem si més o menys...
0: Si era d'Artagnan,
21: si és d'Artagnan o no, que... i si realment valia la pena robar ossos
0: ja
21: i dents o no.
0: Ja li val, a l'arqueòleg. Sí. Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
6: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Cris Dalmau, què tal? Com estàs? Bon dia.
7: Molt bé, feliç amb un any més. Ahir va ser el meu aniversari.
0: Home, per molts
7: anys. Sí, 31 de maig i jo pensava...
0: Pensava que anaves a dir 31 anyets, digo, home, a veure...
7: Bueno, 35.
0: Que sí, que sí.
7: No cal que l'audiència sàpiga exactament l'edat que tenim tots els que treballem aquí, perquè llavors mataríem la màgia, saps? En fi, només anava a dir que per celebrar-ho hi havia molta música en aquest 31 de maig, en aquest diumenge, i un que m'agrada moltíssim va ser el gran concert que es va fer al Palau Sant Jordi. Teníem en Miqui Núñez com a mestre de cerimònies del concert d'Eufòria.

0: molt fan el Miqui Núñez, que en aquest programa també.
1: Home, col·laborador nostre, simpàtiquíssim, a més a més.
0: És genial. A més, si veus a les seves xarxes socials, en aquesta cançó, a més, que m'agrada moltíssim, se'l veu amb ella en una platja on va amb el ping-pong, saps, intentant, i la de vegades que va intentar fer aquesta escena tan llarga perquè no se li caigués la piloteta. En fi, només dir que ja que parlem d'Eufòria, tant l'Oliver com la Tura estaran el 25 i el 26 de juny a les dues parades que fa la gira de cada Nadal, que com se'ls presento jo, el 25 de juny estarà segur de Calafell i el 26 estaran a Badalona. Si us encanta Eufòria i us encanten aquests artistes, que sapigueu que tindreu la possibilitat de poder-se escoltar en directe.
1: Clar, que tu comences gira d'aquí poquet, ja.
0: Començo gira, sí, el 17 de juny, ja. M'encanta. És que cada
1: estiu la
0: Cris Dalmau
1: se'n va poble a poble, sí, recorrent a Espanya amb aquesta gira de dial.
0: Doncs sí, ho passem molt bé. Trobo molt a faltar el meu fill i trobo a faltar també a la meva parella, i és que hi ha alguns que són molt, molt gelosos. I ho dic pel Plex. Escoltem a l'Aitana.

0: que no li importa estar amb una superestrella, però surt en el gel, fa molt poquet a través de del seu canal de YouTube. Ell penjava un vídeo on deia un dia con mi novia, i on se suposa doncs, que ell disfrutava i ensenyava l'orgullós que se sentia de tot el que feia la seva nòvia, no? De com esmorzava, de com anava a entrenar, del que feia. Però en el moment en el que veu com està assajant amb els seus ballarins és quan diu, a veure, un moment, vull conèixer aquest parell de ballarins per veure qui són i què és el que fan.
1: No, no cal,
0: no. No, i més d'un a més, un dels ballarins arriba, es posa un body ben apretat i li diu, crec que no és ella qui m'agrada. Llavors ell va quedar una mica com...
1: És que clar.
0: Sí, exacte, es va quedar una mica vermell i a través de les xarxes socials s'ha fet, bueno, doncs ja saps, memes i de tot amb aquesta imatge. I ara hem de parlar, inevitablement, ja que va estar també a Barcelona, però ara està a Madrid i tothom parla dels seus concerts i de la seva gira, de Vitirar-me Sotos World Tour, és que hem de parlar de Bad Bunny.

0: tècnic d'aquest programa està molt feliç, està ballant aquesta cançó.
1: No suporta, pobra.
0: Ho entenc, perquè... A més, aquesta cançó és boníssima, Déu meu.
1: Dret a tothom a decidir quina música li agrada, també. No
0: mira,
1: passa res.
0: Dret
1: no passa res.
0: A
1: no
0: decidir...
1: Cal que t'agradi tot. És veritat que a vegades ens passem amb les matraques de segons quins artistes. Ens va passar amb la Rosalia, no passa res.
0: Sí,
1: ens està passant amb Bad Bunny, està bé reconèixer-ho i està bé entendre que la gent que no ho suporta doncs no ho estigui passant bé.
0: I és que no només hi ha persones que diuen que potser no els agrada la seva música, sinó que hi ha persones que també parlen de que no els agrada com ha tractat els seus concerts. I t'explicaré per què. No parlaré, ja s'ha parlat moltíssim, d'alguns aforaments on se suposava que hi havia massa gent. Després han vist vídeos que potser és que la gent s'aglomera molt al principi i després queda molt l'espai enrere, però sí que és veritat que s'ha parlat molt de la casita.
1: Sí.
0: La casita, on per exemple aquest cap de setmana veiem a l'Exter Expósito, ahir veiem a Los Javis, que feia moltíssima il·lusió perquè els tornàvem a veure junts, però és que la idea inicial d'incloure a l'escenari secundari unes casetes tradicionals,
1: sí,
0: aquestes casetes tradicionals són de Puerto Rico, a famílies molt humils i molt treballadores. Llavors, no s'entén que precisament ara mateix s'utilitzi la casita per convidar a gent mega rica...
1: Clar.
0: I no a gent que realment ho mereixi.
1: També és una contradicció brutal.
0: És una contradicció bastant greu. També t'haig de dir que s'han viralitzat molts vídeos de noies i de nois que estan allà i que de cop i volta algú de l'equip els diu vinga, va, vosaltres també teniu la possibilitat d'entrar. No? Yeah. Però sí que és veritat que s'hauria d'haver tractat d'una altra manera o com a mínim, això és el que deien, no? Hi ha detractors de la seva música però també d'algunes de les...
1: Del seu format.
0: Exacte, sí. El que m'ha fet moltíssima gràcia és que tothom parla de qui serà la casita però també de qui serà l'artista convidat. Vam veure en el primer concert de Madrid a Mike Towers, va ser tota una sorpresa, però és que en el segon era Luar La L. Què passa? Ningú li va dir que això era sorpresa, amb el que ell penja un vídeo dient que feliç estic, avui em podré veure el concert de Bad Bunny. Crec que no va durar ni 60, no, 60 seria un minut, no, crec que ni 30 segons va durar aquest vídeo a les xarxes socials. M'encantaria saber com va anar aquesta trucada, què és el que li van dir, perquè em faria moltíssima gràcia. Però no riureu, sinó que ens divertirem amb la Melody.
1: Aquesta, la
0: no, aquesta és la Dua Lipa, però això... No, això el meu tècnic ara mateix... El meu tècnic, carinyo? El meu tècnic m'està dient, escolta, tu no volies parlar de la Dua Lipa? Doncs sí, s'ha casat per sorpresa a Londres, només volia dir això, que em fa moltíssima il·lusió, perquè quan les artistes fan això, no, de cop i volta, casar-se sense que hi hagi molts paparazzis al voltant i, a més, amb una cerimònia bastant petita.
1: Els paparazzis que... encantats, no?
0: Home, imagina't, és que això no pot ser. Nosaltres volem seguir la notícia, però ara sí, parlem de la Melody.

0: Mare de Déu, com l'havíem oblidat, aquesta cançó?
1: I no l'oblidis.
0: És que molta gent ara s'està donant que encara la manté i se la sap de memòria, la lletra.
1: Si
0: inservible, d'aquesta lletra.
1: Si tenim a la Marina dient, per favor, no em poseu més a la Rosalía i a Batman, que ja l'hem escoltat suficient, jo dic, escolta'm, recordem
0: que sí,
1: la
0: melodia. Belles glòries, sí, home, sí.
1: Que està, bueno, belles glòries, que a més, tant si arriba com si no a Espanya a la final, que sàpigues que tindrem a la Melody en el Mundial. Shakira, Madonna, BTS...
0: En sèrio? Sí. Sí? És una de les artistasses amb majúscules.
1: Jo quan ella, home, amb majúscules no ho sé, però ja, quan ho he llegit he pensat, però a veure, vaig a buscar-ho a més mitjans, a veure si és veritat, si és així. És així, i a més ho va dir en l'Hormiguero, ho està explicant, així que entenc que aquesta informació és totalment verídica. Escolta, que arribem a les 8, et sembla si et presento la cançó que és que s'ha quedat de pasta de moniato?
0: No és la Melody, no estava dubtant de si seria aquesta amb la que arribaríem a les 8, no.
1: No, ah, ja que...
0: Val.
1: Ai, m'encanta, perquè sempre és un secret tot el que fem en aquest programa per la Marina. Per acabar, a veure, ja que jo deia que el 31 de maig, ahir diumenge, va ser el meu aniversari, pensava, escolta, celebrem les coses com cal. Avui, qui fa anys? Un artista que va marcar tota una generació i que a mi em va marcar moltíssim d'adolescent, va ser l'Alanis Morissette, amb el seu Ironic, i he pensat, escolta, a mi em faria il·lusió avui acabar el programa així, o sigui, la meva secció, el programa
0: doncs clar
1: que tècnic.
0: Sí.
1: Escolta,
0: sí,
1: Marina,
0: sí,
1: avui
0: sí,
1: estic
0: sí, sí. Sí, sí. No, tranqui, que la posarem per acabar també avui el programa, va, t'ho prometo.
1: Gràcies, bonica.
0: Fins demà, una abraçada, adéu. And isn't it ironic?

0: Bon dia a tothom, són les 8, és 1 de juny, és dilluns, no sé si sou dels meus, si sou un punt maniàtics, però a mi em transmet pau que el mes arrenqui en dilluns, més amb la intensitat que ens està tocant explicar en aquest tram final de temporada.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Avui fa 8 anys de la moció de censura que desnonava Mariano Rajoy de la Moncloa per instal·lar-hi Pedro Sánchez.
2: Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento...
0: Una amalgama variat de partits, sobretot d'esquerres, però no només, també els nacionalistes bascos, també Junts, van portar-lo amb volandes fins a la presidència i des d'aleshores cap dels successius temporals que han anat encadenant ha estat capaç d'arrossegar-lo.
3: Hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
0: En el moment més compromès de tots els anys que fa que governa, quan li estan caient al damunt les 10 plagues d'Egipte, Sánchez segueix aferrant-se amb ungles i dents al càrrec. Hasta 2017 i més allà, ha tornat a dir en les últimes hores. I està bé fer memòria de com i per què van arribar els socialistes a la presidència.
4: La decència debe ser algo esencial. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción.
0: No sé si l'heu reconegut. Qui defensava aquests arguments en nom del PSOE per fer fora Mariano Rajoy en aquella moció de censura era José Luis Ábalos. És que, clar, on s'ha de signar això que diu? Però que ho digui ell, que ho digués ell en aquell moment, en fi. Que 8 anys després s'han invertit les tornes, a qui escanya la corrupció és a Pedro Sánchez i qui intenta treure'n rèdit és el Partit Popular, un PP que segueix tenint els seus draps bruts, que els estan jutjant, encara que la palma se l'estigui emportant tot el que envolta l'actual govern socialista. De moment, indicis, sospites, no una sentència en ferm, com sí que hi havia en el cas de la Caixa B del Partit Popular. Vaja, que ara els tambors de moció de censura repiquen a l'inrevés. A Pedro Sánchez ja n'hi han presentat, està bé recordar això també, ja n'hi han presentat dues des que és president. Les dues les ha impulsat Abascal per retratar el Partit Popular, la derechita cobarde, que diuen ells, i les dues van acabar en el seu dia en no res. Ara passen 2 minuts de les 8 del matí. I ara ho desgranem tot des d'ara i fins a les 11, però abans, Jordi Carbó, bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
0: Temperatures a ratlla i la pregunta és, després d'una tongada de calor, una onada de calor com la que vam tenir els últims dies, això implica sempre que després ve tongada de pluges?
5: No.
0: Val.
5: A vegades sí, freqüentment fins i tot, però no serà aquest cop. Sí que tindrem alguns xàfecs aquesta setmana, però no passarà d'això de xàfecs, res de pluja generalitzada. I a més, el descens de temperatura l'únic que farà és situar-nos més a prop de la mitjana, perquè venim de valors molt alts i avui continuarem passant molta calor. De fet, augmenta la sensació d'aixafogor a prop de la costa perquè també hi ha hagut un increment de la humitat. D'ara mateix destaquem que la nit ha estat amb mínimes tropicals a tota la costa, pràcticament. Ara la ciutat de Barcelona al voltant dels 22 graus, també a Tarragona, 18 a Lleida i Girona. Tenim alguns núvols repartits per diferents punts de la Catalunya central, també arriben fins a la costa, sobretot a Tarragona i nord de Barcelona, sud de Barcelona, però vaja, que acabarà fent sol la major part d'hores i en temperatura pujant ràpidament. Passarem amb facilitat dels 25 graus a la línia de la costa, amb més humitat, com deia, més sensació d'aixafogor. Ens aproparem als 30 a les valls del Pirineu, també del prelitoral, i màximes al voltant o fins i tot superant els 30 graus a tot l'interior, on més pujarà als llocs habituals, interior de l'Ebre, al voltant del riu Segre i sobretot al Pla de Lleida, on hi haurà màximes encara properes als 35 graus. És a dir, temperatures altes, però ja no tan extremades com les que encara hem tingut durant el cap de setmana. A la tarda, la marinada farà més amable la calor, bufarà moderada forta, de 30 a 50 km per hora, més forta aquesta pròxima nit al sud de Lleida interior de Tarragona, i aquesta tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu, però just a la frontera amb França, de manera que no afectaran poblacions, tot i que compta perquè alguna d'aquestes tempestes podrà descarregar amb forta intensitat. Demà tens semblant al d'avui i a partir de dimecres, de fet fins dimecres, des de dimecres fins dissabte, la temperatura baixarà de manera apreciable i fins i tot en molts moments deixarà de fer calor durant les tardes.
0: Carbó, gràcies, que vagi bé.
5: Que vagi bé.
0: Ara passen gairebé 5 minuts a les 8 del matí. Gemma Parellada, bon dia.
6: Bon dia, Marina.
0: D'aquí a poques hores, aquest migdia, arrenca la consulta entre el professorat de tot Catalunya per saber si accepten el preacord assolit pels sindicats divendres passat amb Educació.
6: Hi ha dues opcions de resposta. El sí és un sí, punt, però el no va acompanyat amb el compromís de fer les vagues necessàries fins a final de curs. Comença avui al migdia la consulta i s'allargarà fins dijous.
0: I els que no tenen ni preacord i també segueixen en lluita per millores laborals són els metges. Avui arrenquen una nova campanya de Presó Jo, deixen de fer hores extres i activitat voluntària. I el president, Pedro Sánchez, arriba avui al 8è aniversari de la moció de censura que el va portar a la Moncloa, ofegat justament per la pressió dels casos judicials, presumptament per corrupció, vaja.
6: Poca autocrítica.
3: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra.
6: I totes afiant, tratar... així va tancar i diumenge Pedro Sánchez una duríssima setmana rodejada d'escàndols davant la seva militància més jove. Hi ha molta divisió entre les files socialistes, però Sánchez reitera que no se'n va.
3: Para seguir avanzando España hasta 2027 y más allá.
0: Del moment convuls que viu la legislatura espanyola en parlarem a partir de les 9 del matí d'aquí una hora amb el Javier Cercas. Celebració i aldarulls a París en un cap de setmana caòtic per la victòria del PSG a la Champions.
6: Més de 80.000 persones van rebre els campions ahir diumenge en una rua fins als peus de la Torre Eiffel, però el cap de setmana torna a marcar un capítol negre de celebracions violentes amb containers i bicis cremades, enfrontaments amb la policia i aldarulls que van acabar amb 800 detinguts i un mort.
0: I qui també celebra de moment amb més calma són els seguidors del candidat que ha donat la sorpresa a la primera volta de les eleccions a Colòmbia, i la notícia aquí és que és d'extrema dreta.
6: És l'ultradretà Belardo de la Espriella, que ha arribat en primera posició i ha superat amb un espectacular 43% a l'hereu de Gustavo Petro. El candidat d'Esquerres que sortia com a favorit la segona volta és el 21 de juny.
0: I a partir d'avui tornem a pagar la llum amb el 21% d'IVA.
6: S'acaba la rebaixa fiscal, que l'havia deixat el 10% per capejar l'impacte del conflicte a l'Iran i el tancament d'Hormuz fins al 30 de juny, però es mantenen els combustibles.
0: El papamòbil ja ha arribat a casa nostra i ha dormit a Barcelona.
6: Ha aterrat amb un Airbus de l'exèrcit i estarà custodiat per la Policia Nacional fins que arribi Lleó 14 amb aquest Mercedes. És un Mercedes tan especial. El Pontífex farà el tram més popular del seu viatge al quilòmetre previ a l'estel·lar entrada a la Sagrada Família.
0: És dilluns. I avui a l'Aquí Catalunya. Parlarem de poder, de l'estaborniment de la legislatura, de cap a on va el país, de la crisi del periodisme. Serà amb el Javier Cercas a partir de les 9. Després, tertúlia esportiva amb el Roncero, la Danai Boronat i el Jordi Martí. Connectarem amb França, amb el Daniel Verdú, el corresponsal del país allà, per analitzar el sidral que s'ha desencadenat als carrers de París, que fa dos dies que cremen des de la final de la Champions. I a partir de les 10, el racó de pensar amb el Francino i l'Estel Soler. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara fins a les 11, on recupereu després a l'app de la SER, a YouTube, a Spotify o a la web de SER Catalunya.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: 8 i 8 minuts. Pedro Sánchez vol tancar files davant dels escàndols el dia que fa 8 anys que la corrupció va desallotjar Mariano Rajoy de la Moncloa.
7: Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo.
2: Se considera investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución.
7: Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias.
2: Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. En cambio, no. Hoy no.
0: Hay tiempo de explicarle. 8 anys després, el Partit Popular defensa que s'han invertit les tornes, Guillem.
8: Sí, qui ha de ser desallotjat del poder del govern és Pedro Sánchez, del qual avui continuarà aferrat al seu manual de resistència. Aleshores s'havia acabat de dictar la sentència de la Gürtel, amb la qual quedava acreditada la trama de contractes a canvi de suborns que al seu torn engreixava la caixa B del partit.
0: Aquest matí, Pedro Sánchez, el PSOE, reuneix la seva executiva i no s'espera que el president sigui gaire diferent del que vam veure ahir diumenge.
3: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
0: Demana temps davant l'oposició marrullera, així li diu, hem buscat en català i no hi ha cap traducció tan gràfica no com aquesta vol dir que juga brut.
8: Això mateix, afegia Sánchez, que té la voluntat d'esgotar la legislatura i presentar-se a la reelecció.
3: Que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta para seguir avanzando España hasta 2027 y más allá.
8: Com si fos Busa Glagier. Era el primer míting després de la imputació de Zapatero i l'entrada de la UCO a Ferraz pel cas Leire Díez, i va ser un míting davant les joventuts del partit.
0: Pedro Sánchez, que diu que té corda i demana temps als socis.
3: Necesitamos tiempo, tiempo para que esas transformaciones enraicen.
8: És a ells a qui demana temps. En canvi, des del PP redoblen la pressió contra els aliats del president espanyol.
9: Ha llegado el momento de elegir. Ha llegado el momento de elegir y elegir. O seguir sosteniendo a un gobierno que está envenenado por la corrupción o elegir solucionar los problemas que de verdad sufre la gente.
8: Segons la vicesecretària popular Alma Ezcurra, han de triar ara. Com que el PNB i Junts no estan per una moció de censura contra Sánchez, l'estratègia del Partit Popular passarà a ser adreçar-se no tant als partits, sinó als seus votants.
0: Doncs amb aquest mar de fons, amb aquest panorama, tindrem desembarcament de líders estatals aquesta setmana a Catalunya perquè coincideix amb les jornades del Cercle d'Economia.
8: Sí, comencen avui dilluns. Demà dimarts és quan hi anirà Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, i dimecres serà el torn de Pedro Sánchez, que clourà aquestes jornades.
0: Un Pedro Sánchez carret des de dins. Vam escoltar l'altra setmana l'Emiliano García Page dient-li, escoltis, que això no s'aguanta, que s'han de convocar eleccions, però, en canvi, el seu gran valador és Salvador Illa.
10: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.

0: y respecta a bastante derecho y a la presunción de inocencia. Y decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
1: Des de Constantí, des de Tarragona, Illa ha admès que les últimes setmanes han estat complexes pels socialistes, però assegura que no té cap por de la justícia. Ha tancat files amb Sánchez i amb Zapatero.
2: Mon Pedro Sánchez... Perdó,
0: a cada descalificación, una idea. Y a cada exageración, una sonrisa bien grande.
1: Tancant el seu discurs amb una cita de l'expresident imputat i sobretot de Pedro Sánchez, a qui assenyala com un referent moral a Europa i al món.
2: Deia que ell ha agafat una mica d'aire, ha tingut motius per fer aquesta sonrisa ben grande, confia que aquesta setmana podrà donar per acabat, podrà donar carpeta al conflicte amb els mestres. Des de les 12 del migdia s'obre la consulta perquè els professors acceptin o rebutgin el preacord amb educació.
1: Tindran temps de votar fins dijous a la mateixa hora i mentre duri la consulta s'han desconvocat quasi totes les vagues. És la mateixa consulta pels docents de la USTEC, que defensa el sí, i de la CGT i la Intersindical, que faran campanya pel no.
2: Que ja s'esperava, ja se sabia que això s'havia de sotmetre a consulta. El que és curiós o el que és notícia és... el matís que trobem en la resposta, en les possibilitats de resposta dels profes.
1: Sí, la pregunta és, acceptes el preacord pel personal docent del 29 de maig? Fixem-nos en les dues possibles respostes. Una és sí, l'altra no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
2: Per tant, l'USTEC es compromet a organitzar una vaga indefinida a partir del pròxim dilluns si s'imposa el no.
1: Mentre duri la protesta, la majoria, però el gruix de manifestacions s'han desconvocat, amb alguna excepció.
3: Hi ha molts aspectes que no s'han parlat i que nosaltres portem molts de dies i molta lluita en el tema, com per exemple el tema de les aules que cremen, el tema de la cobertura legal dels professors, el tema dels de 0-3, etc.
1: A Girona, uns 400 docents van plantar-se ahir a la tarda davant de la seu de la Generalitat a la ciutat i alguns hi han passat la nit acampats denunciant que el preacord és un insuficient i han batejat la protesta com les últimes colònies. Algunes assemblees de les comarques gironines i el Bages sí que han decidit mantenir les protestes.
2: Ara bé, és important assenyalar que l'USTEC està pel sí, que ells faran campanya pel sí perquè s'acordi amb educació, perquè comprin aquest acord subscrit, aquest preacord, vaja, s'ha de validar encara per part dels professors. Per tant, els que s'hi oposen no arriben al 20%, és a dir, que tot indica que la cosa hauria d'anar cap a la validació d'aquest acord, que va assolir-se divendres de matinada i que pujarà el sou als mestres 450 euros.
1: L'increment del complement autonòmic passa de poc més de 200 euros mensuals en 4 anys a gairebé 390. Pel que fa a l'escola inclusiva, s'incorpora com a mínim 6.400 professionals en 4 anys, un miler dels quals s'incorporaran ja al curs vinent. El que ha quedat fora del pacte és la reducció del nombre d'alumnes a les aules, es manté la pactada al març, i la clàusula de garantia salarial que hauria vinculat per llei l'evolució dels sous a l'augment de l'IPC.
2: Ara, això no vol dir que tot s'hagi solucionat a les escoles. Hi ha una reivindicació dels docents i les famílies que denuncien que les altes temperatures s'han convertit en un problema de salut als centres educatius. Davant d'aquesta situació han impulsat el que es coneix com a aules que cremen. És una pàgina web per controlar la temperatura a l'interior de les classes. Marcos Ferrer.
4: Es tracta d'una pàgina web creada per professors i sindicats a partir de la qual controlen la temperatura de fins a 800 escoles i instituts de Catalunya a través dels termòmetres que han instal·lat a les aules. Aquests últims dies, docents i alumnes s'han trobat amb marejos, desmais o dificultats per concentrar-se. És el cas de l'Institut La Sedeta a Barcelona.
5: El nivell d'estrès és més alt. Hem tingut baralles incontrolables d'alumnes que en general no solen ser problemàtics de cap manera. Per tant, això afecta, per descomptar, l'aprenentatge. Amb aquestes temperatures simplement no aprenen.
4: És Pedro Mariscal, director del centre.
2: I a València el conflicte dels professors s'inflama una mica més.
6: Això és possible?
2: Per aquest moment, concretament, els ànims estan més encesos per una empenta d'un policia a una professora.
1: Sí, empenta que un agent de la Policia Nacional li clava a una docent que s'està manifestant. La protesta era pacífica i estaven intentant tallar el pas dels cotxes. La delegada del govern a València ha assegurat que investigaran un incident que els sembla lamentable.
2: Vaja, aquesta setmana sabrem si es posa fi a la tongada de protestes que ha durat ben bé mig any, fa mig any que dura aquesta revolta educativa que s'ha anat caldejant amb el temps. Això pot arribar a la seva fi, però no així passa a la sanitat, amb els metges catalans que tornen a mobilitzar-se. El sindicat Metges de Catalunya ha posat en marxa la campanya Ni un minut més, que anima els professionals a deixar de fer qualsevol activitat voluntària fora de la seva jornada laboral.
1: Que consisteix en limitar-se a fer estrictament la seva jornada laboral, sense allargar-la, com fan sistemàticament, diuen. La iniciativa compta amb l'adhesió de 88 serveis d'una trentena d'hospitals catalans, els professionals dels quals deixaran de fer hores extres. En els centres participants hi ha l'Hospital de Bellvitge, el Vall d'Hebron i el Josep Trueta de Girona. Els metges reclamen més mans, posar fi a les jornades maratonianes i eliminar les guàrdies de 24 hores.
2: 8 i 16.

0: Això és París. Aquest cap de setmana la ciutat ha tornat a viure nova jornada de caos a la celebració de la victòria del PSG a la Champions League. El balanç és de 780 detinguts, 7 policies ferits, 200 ciutadans ferits també, una persona morta, unes celebracions que es van allargar diumenge al vespre, que ara ja han estat més tranquil·les en les últimes hores, l'última nit i matinada, amb una violència, això sí, que ha tornat a reobrir el debat de la inseguretat. Anem cap a París amb el nostre corresponsal, amb el Nil Codina, que ens explica com s'han viscut aquestes últimes hores a la capital francesa.
1: Bon dia, Marina. Doncs sí, sembla un cap de setmana fet amb el motlle de fa un any, de nou victòria del PSG a la final de la Champions i absoluta bogeria pels carrers de París. Primer comença la festa a qualsevol cantonada on coincideixin més de dues terrasses, amb els aficionats del PSG envaint la calçada, aturant la circulació per tota la ciutat i muntant una rave amb els veïns. Celebracions que es converteixen en veritables conflictes amb la policia quan intenta posar ordre. La festa acaba amb destrosses, robatoris i múltiples escenes esperpèntiques allà on miris. Malauradament, s'ha de lamentar una víctima mortal. Ahir al vespre, però, les celebracions de la rua ja van ser molt més familiars.
0: I aquesta passada nit el que hi ha hagut és la recepció de Macron a l'equip, al PSG, i ell ha parlat, ha dit que ja n'hi ha prou de violència al carrer.
1: Sí, els jugadors del PSG van ser rebuts ahir al Palau de l'Elisi per Macron. I més enllà d'apuntar-se a la imatge de la victòria, el president ha tornat a repetir el que ja va fer l'any passat. Macron diu que està fart de les escenes de violència inacceptables a París i va agrair la feina de les forces de l'ordre i del seu ministre de l'Interior. El nou alcalde de París, Emmanuel Grégoire, del Partit Socialista, ha volgut treure ferro a la polèmica. Grégoire diu que les celebracions van ser majoritàriament familiars i que treballen en controlar els individus que generen els aldarulls. Marine Le Pen, per la seva banda, ha criticat que només a França es visqui violència al carrer d'aquest ordre. La sensació d'inseguretat, que sens dubte formarà part dels temes principals de les eleccions presidencials, ara que falta un any perquè coneguem qui substituirà Macron a l'Elisi.
0: Aquesta violència als carrers, que és munició per l'extrema dreta francesa, que li serveix en el seu argument de la inseguretat i que també ha donat rèdit a Colòmbia. Allà han celebrat aquest cap de setmana la primera volta de les eleccions i el que hem conegut en les últimes hores és que hi ha hagut sorpresa. Era el favorit, però l'esquerra de Cepeda ha quedat en segon lloc, l'ha superat el candidat d'ultradreta, Abelardo de la Espriella.
2: Sí, darrere fons hi ha, sens dubte, aquesta violència que ha crescut al país amb múltiples grups armats, no només les dissidències de la FARC i l'ELN, sinó que tornen a estar molt actius i que han deixat greus atacs, com el brutal assassinat d'un candidat l'any passat o l'espectacular atac a Cali de fa només un mes. El programa per fer-hi front és radicalment diferent i el d'Espriella, el de Madura, sembla que ha calat. És un obert admirador de Bukele. Se pronunció i tot es decidirà, però, a la segona volta, el 21 de juny, quan els colombians decidiran si opten per la via del diàleg i la reintegració proposats per l'hereu de Gustavo Petro o es queden amb aquest nou astre de la galàxia Trump, Cast, Bukele, Milei.
0: Són les 8 i 20, queden 10 dies perquè el papa trepitgi Barcelona. I el que s'ha avançat, el que ja tenim aquí, és el Papa Mòbil. El vehicle va aterrar ahir al migdia a l'aeroport del Prat, enmig d'un ampli dispositiu de seguretat.
3: Va aterrar a la terminal corporativa de l'aeroport i va sortir del recintre transportat per dues grues, completament tapat i escortat per una comitiva formada per diversos cotxes patrulla de la Policia Nacional, també de la Guàrdia Civil, així com per vehicles de paisà de la Policia Secreta. No hi va haver incidències. Queden 10 dies, ho deies, perquè el papa sigui a Barcelona.
0: Ell arribarà en avió, com ho ha fet també el seu papa mòbil, i també tota la gentada que vindrà a veure. Avui us estem explicant l'impacte del turisme religiós al món, 300 milions de viatgers l'any i 16.400 milions de dòlars, uns 14.000 milions d'euros.
3: Un estudi elaborat per l'Observatori Nacional del Turisme Emissor quantifica l'impacte del turisme religiós a escala mundial i, com deies, es calcula que el 2026 generarà més de 16.400 milions de dòlars arreu del món, una xifra que fins i tot podria superar els 400.000 milions de dòlars durant la pròxima dècada. Les estimacions del sector apunten a un creixement anual d'almenys el 10% els propers anys i 4 de cada 10 turistes que viatgen per motius religiosos ho fan a Europa. Espanya, de fet, és una de les destinacions clau, juntament confinar amb Itàlia, França i Portugal. A més, es calcula que el nombre d'espanyols que viatgen per motius religiosos se situa entre els 17 i els 20 milions de persones.
0: Que aquesta visita del Papa coincideix amb les proves de selectivitat, i unes proves de selectivitat que ja venen alterades per la vaga que hi està havent de treballadors als serveis municipals de Barcelona que afecten les biblioteques.
3: Exacte, les biblioteques de Barcelona continuen en vaga, una situació que està afectant els estudiants que aquests dies preparen aquestes proves d'accés a la universitat. Treballadors i administració són a prop, per això, de tancar un acord, però es veu que encara queden serrells per tancar.
0: La factura de la llum i del gas tornen a encarir-se a partir d'avui. Es calcula que el rebut pot arribar a pujar entre 10 i 20 euros. L'IVA de la llum i el gas torna al tipus general, al 21% en comptes del 10. Ens ho explica el Martí Oliver.
4: Els consumidors notaran canvis en la factura energètica perquè l'IVA de la llum i el gas tornarà a situar-se al 21% després d'haver estat al 10% durant els darrers mesos. D'aquesta manera, tant electricitat com gas recuperen l'impost habitual i, en canvi, la rebaixa fiscal dels combustibles es mantindrà almenys fins al 30 de juny perquè el preu dels carburants continua a l'alça arran de la guerra a l'Iran i el bloqueig de l'estret d'Hormuz.
0: Nosaltres d'aquí una estona, a quarts de nou, en parlarem amb el Rubén Sánchez, amb el portaveu de Facua. Arriba massa aviat aquest final de l'escut social. Més notícies, aquesta us l'avancem a SER Catalunya. Esquerra, Comuns i la CUP volen reformular l'acord que va signar el govern de Salvador Illa amb els comuns per intentar frenar la compra especulativa, és a dir, que no es pugui vendre un pis només amb finalitats lucratives. Segons hem pogut saber en aquesta redacció, el sindicat de llogateres lidera la negociació per intentar tapar els forats que el seu parell ha en l'acord original entre el govern i els comuns. Laura Pons.
5: Encarrilats els primers pressupostos de Salvador Illa, els grups al Parlament recuperen temes pendents com el de la prohibició de la compra especulativa d'habitatge, una llei que el govern i els comuns van presentar el mes de febrer i van marcar-se com a condició tramitar-la per la via d'urgència per acabar aprovant-la abans de l'estiu. El text que van pactar Salvador Illa i Jéssica Albiach, però, va generar desconfiança a les files d'Esquerra Republicana i de la CUP, també del sindicat de llogateres, que va advertir que la proposta tenia forats. Davant d'aquest escenari, Esquerra, Comuns i CUP ara mantenen converses per elaborar un nou redactat que liderarà el sindicat de llogateres en base als 5 informes que el govern va encarregar a diferents experts. Ara mateix, aquestes converses, però, no hi són els socialistes.
0: I avui comença el procés perquè els aspirants a ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, una plaça importantíssima, presentin la seva candidatura. L'actual cap de files a l'Ajuntament, el Jordi Martí Calvís, que vindria a ser el candidat de Xavier Trias, i també les diputades Pilar Calvo i Glòria Freixa han confirmat la voluntat de liderar el partit aquí a Barcelona. Gemma Alegrí.
6: Avui comença oficialment el procediment intern de Junts per escollir qui serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Segons estableix el calendari del partit, els aspirants tenen 4 dies per presentar la seva precandidatura. Un cop oficialitzades, 6 dies per recollir els avals necessaris que han de representar el 20% del cens d'afiliats de la formació a la capital catalana. Des que l'exalcalde i candidat a les municipals del 2023, Xavier Trias, va deixar el grup municipal fa 2 anys, les especulacions sobre qui encapçalarà la candidatura de Junts a Barcelona no han parat de créixer. Fins ara han anunciat la seva voluntat de presentar-se Jordi Martí Galvis, Pilar Calvo i Glòria Freixa. En canvi, altres noms que també havien sonat en les travesses, com el regidor Josep Rius i l'exconseller Jaume Giró, han descartat fer el pas.
0: D'aquí uns minuts nosaltres conversem amb el Jordi Martí Galvis. Tanquem carpeta política, obrim plana judicial i de successos. Ho hem pogut confirmar fa poca estona. Ferit un home amb una arma blanca a prop de la zona on es va jugar el partit de promoció d'ascens a segona divisió entre l'Europa i el Celta B.
7: L'agressió es va produir pocs minuts després de les 7 de la tarda en un local del carrer Rio de Janeiro, al districte de Nou Barris. El ferit va ser traslladat a l'hospital. Els Mossos van detenir l'autor de la punyalada, un home de 52 anys, per un delicte de lesions i danys, perquè també va fer malbé alguns elements del local on es va produir l'agressió, que no tindria relació amb el partit de futbol.
0: En aquest partit, l'Europa va deixar escapar la victòria en l'últim minut en aquesta anada de les semifinals de play-off d'ascens a segona divisió. I ferida una nena de 10 anys després de rebre l'impacte d'una bala perduda en un tiroteig a Badalona. La menor ha estat traslladada a l'hospital.
7: Segons l'Ajuntament de Badalona, l'incident s'ha produït durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc, en la que hi ha hagut trets a l'aire i una bala perduda que ha acabat impactant el braç de la menor. Però els Mossos, de moment, no confirmen cap hipòtesi sobre els motius de l'incident. Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets. És el segon tiroteig en una setmana al barri de Sant Roc.
0: A Girona s'ha esfondrat la terrassa d'un edifici, d'un pis d'un edifici, i dues persones, dues dones, han quedat ferides.
7: Va passar ahir al vespre. Les dues víctimes persones van caure d'un primer pis a la planta inferior on hi ha el local. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra té ferides menys greus.
0: Els Mossos investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies jueves en una sauna de Barcelona.
7: Les dues noies van gravar la discussió amb una de les responsables de l'activitat. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec de la sessió per, segons elles, fer-les fores per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un acte, com un altre atac antisemita a l'estat espanyol. El local ha lamentat els fets i els ha condemnat, desvinculant-se de les accions de les organitzadores de l'esdeveniment privat d'aquella nit.
0: I tornem a obrir una finestra al món. Israel, més desencomplexat que mai, ha anunciat que ja no en té prou amb la línia que ells mateixos havien marcat per ocupar el sud del Líban.
2: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat, aquí el sentim, extendre oficialment la seva operació terrestre al Líban. Ho ha fet després de traspassar la frontera que ell mateix havia designat, la del riu Tiani, i després de conquerir el castell de Beaufort, un punt clau a dalt d'un turó des del que es veu bona part del sud del Líban i també al nord d'Israel. Una etapa més pel govern hebreu
0: que va fer mentre Hormuz estava tancat.
2: França ha reaccionat, ha demanat una reunió urgent al Consell de Seguretat de la ONU per aturar aquesta nova embestida
0: a
2: Israel.
0: I pel que fa a la guerra, Donald Trump continua embolicant-se i no acaba de trobar el desllorigador. Sara Canals, des de Washington, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Sí, divendres va convocar el seu equip a la sala de crisi de la Casa Blanca prometent una decisió final, però lluny de deliberar, en aquella reunió va demanar modificacions a l'acord. Així ho assenyala la premsa nord-americana citant fonts del govern. Asseguren que el president exigeix un llenguatge més ferm pel que fa a les armes nuclears o a l'estret d'Hormuz i també li preocupa el desbloqueig de fons iranians, uns canvis que haurien donat lloc a una nova ronda de negociacions. Ahir, en una entrevista a la cadena Fox...
9: I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon.
8: Trump explicava que els iranians s'han compromès a no desenvolupar ni adquirir armes nuclears, però també destacava que no té cap pressa per arribar a un pacte i que creu que a poc està aconseguint allò que busca.
9: I'm in no hurry. I'd like to say...
8: Això sí, deixant caure de tant en tant que si les coses es compliquen sempre pot recórrer a l'exèrcit.
0: I el Congo continua avançant el brot d'Ebola. Des d'aquí, investigadors catalans reclamen invertir més diners en ciència més enllà de les crisis epidèmiques. Els professionals el que insisteixen és que cal destinar més recursos a la recerca per poder afrontar nous reptes en salut. Temps pels esports. La Champions ja és a París. Aquest era el moment quan Luis Enrique, l'entrenador del PSG, portava el trofeu Camí de la Torre Eiffel. Dues Champions consecutives, la primera l'any passat, la segona aquest. Festa grossa ahir pel PSG amb protagonisme pel tècnic asturià, que això, que els ha portat a brillar, a triomfar. Ja hem parlat dels aldarulls, de com ha anat el cap de setmana. Tornarem a París d'aquí una estona. Però vaja, si ens fixem en Luis Enrique, la seva selecció, la que va ser la seva selecció d'Espanya, ja es prepara per Mundial i no només, tothom pendent ja d'aquest Mundial. Ahir, primer entrenament de la selecció espanyola encara sense la Lamine Yamal, davant 2.000 persones en una sessió oberta al públic. Èxit total. Precisament, la federació ha publicat una petita entrevista amb el 10 del Barça.
10: Por fin ha llegado el momento. Yo creo que desde que acabó la Eurocopa todos pensábamos en que llegara este día y estamos todos muy ilusionados. Llegamos como... com la selecció que som.
0: Els futbolistes es van fer fotos, van signar els aficionats presents i ja que parlem del Mundial, segur que heu vist o si no recupereu-lo, l'anunci d'Adidas que reuneix Messi, Lamine Yamal, Bad Bunny, s'ha rodat al barri de Llafià, a Badalona, davant l'estupefacció dels veïns. L'Albert Miranda, el nostre estudiant en pràctiques, hi ha anat i ha fet aquest reportatge.
11: Llafià és un dels barris més vulnerables d'Espanya i per això als veïns els va sorprendre que Adidas volgués gravar l'anunci del Mundial allà.
12: Había mucha expectación, había mucha cámara, mucho movimiento. O sea, en vez de jugar al fútbol, lo que hacen son jugadas. Repiten mucho las jugadas.
11: Durant aproximadament dues setmanes, els bars del voltant van tenir grans ingressos.
13: Para nosotros fue maravilloso, porque además de mucho ambiente, pues trabajamos mucho, porque todo lo que es el equipo, pues estaban consumiendo aquí.
11: A l'anunci hi surten Lamine Yamal, Messi i fins i tot Bad Bunny, però en realitat els actors eren dobles.
12: Vinieron el doble del Messi, el doble del Lamine Yamal.
14: Aquí el único que vino así más parecido fue el doble de Klopp en un anuncio de Opel.
11: L'anunci ja porta

0: per esgotar la legislatura, és a dir, preguntar-se internament i preguntar als seus socis quin sentit tindria fer caure el govern central si amb això fem que de manera certa no es puguin complicar els acords de legislatura.
1: Clar. I escolta'm, avui just comença el procés de primàries a Junts, és una plaça clau. En el seu moment Xavier Trias va guanyar les eleccions. D'aquí a uns minuts s'asseu aquí a l'estudi el Jordi Martí Galbís, l'aspirant, un dels tres aspirants de moment que han sortit per ser l'alcaldable de Junts. Déu-n'hi-do la pugna, perquè al final la sensació és que no hi ha cap candidat oficialista, cap candidat ungit per Puigdemont.
0: Sí, déu-n'hi-do la pugna. Això en un partit polític en determinats moments és un factor de fortalesa, és a dir, un factor de vitalitat interna i que, per tant, que hi ha moltes ganes. En el cas de Junts per Catalunya, doncs, es pot estar interpretant com tot el contrari, és a dir, que hi ha un desgavell intern important, també el que dèiem, una falta de projecte, que el veiem al Parlament de Catalunya, però també a l'Ajuntament de Barcelona, i crec que això en aquests moments no els afavoreix, perquè cap dels candidats, efectivament, té el suport clar, absolut i diàfan del líder o dels grans sectors del partit. Això és un problema, i a més és un problema en un moment en què, és a dir, recordem que Junts per Catalunya va guanyar les eleccions amb Xavier Trias, com bé deies, ho va fer amb un discurs, per entendre'ns, d'ordre, és a dir, que havia de tornar a l'ordre a Barcelona després dels anys d'Ada Colau, que ells consideraven que havien sigut un desgavell per la ciutat, per la seva economia, per qüestions com la neteja o la seguretat. Què ha passat? Doncs que Collboni va agafar aquesta bandera, d'alguna manera, recordem el famós pla Andressa, per entendre'ns, i per tant en aquests moments Junts per Catalunya no ho té fàcil per lluir la bandera de l'ordre que tradicionalment més o menys li ha funcionat. I per tant han de trobar, d'alguna manera, alguna qüestió que pugui motivar aquest electorat de centre-centre-dreta que històricament havia donat suport primer a Convergència i Unió, després a Junts per Catalunya.
1: Miquel Noguer, gràcies, que vagi bé.
0: Que vagi bé i molt bon dia.
1: Fins ara, adéu. I sabeu que des d'avui ja no s'aplica la rebaixa del 21%, ja no s'aplica la rebaixa del 21% de l'IVA, ara torna al 21%, era del 10% fins fa poc a la llum i al gas natural. El govern ha desactivat aquest escut fiscal anticrisi, tot i que continua la guerra a l'Orient Mitjà, per tant, continua tancat l'estret d'Hormuz, per exemple. Puc saludar a aquesta hora el Rubén Sánchez, secretari general de FACUA. Què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Buenos días.
1: Teniu calculat de quants euros de més es pagarà el rebut a la factura de la llum, del gas, per aquest retorn al 21% de l'IVA?
2: Bueno, son varios euros, pero lo importante, hay que tener en cuenta que existen muchísimos perfiles de usuario y por tanto a cada uno nos va a afectar de una manera u otra. Primero, no estamos hablando de una ruina económica, no estamos hablando de repente de un incremento de 20 euros en el recibo, ni de 30, no estamos hablando de que ahora la luz va a ser más cara que nunca, evidentemente, pero sí creemos que por justicia social el gobierno, este gobierno, debería hacer lo que llevamos pidiendo a tantos gobiernos en los últimos años, que es incorporar una fórmula de IVA en los suministros esenciales, en la electricidad y en el gas, de manera que se contemple que al ser precisamente eso, suministros esenciales, no son bienes de lujo, no son servicios que cualquier usuario, digamos, tiene que asumir así porque sí, sino es fundamental, el IVA siempre se ha reducido, súper reducido. Nosotros siempre valoramos positivamente cada vez que este gobierno adopta la medida de recortar esos IVAs, lo ha hecho ya en varias ocasiones a lo largo de las distintas legislaturas de Sánchez, pero lo cierto es que esto debería ser perenne y somos conscientes de que supone una, digamos, disminución importantísima en la recaudación de impuestos para las arcas del Estado, es decir, que no es un cambio baladí, pero se puede hacer con una reforma fiscal que afecte precisamente a quienes más ganan, precisamente a las empresas que más beneficios obtienen, y con ello, digamos, incorporar una medida que entendemos más que razonable. Se ha hecho durante un periodo largo de estas legislaturas por distintas coyunturas de crisis y ahora, bueno, vuelve a finalizar el periodo y evidentemente es un elemento negativo para el consumidor que debería subsanarse con un anuncio próximo del presidente del gobierno de una reforma en ese sentido.
1: ¿Y ustedes crees que esto puede llegar a suceder por las conversaciones que tenéis con el gobierno, que vamos
2: bueno,
1: hacia
2: realmente,
1: ahí?
2: Se lo hemos venido pidiendo a los gobiernos de Rajoy y de Sánchez. No hubo ninguna medida en este sentido con el Partido Popular, con el Partido Socialista. Bueno, pues lo que se ha hecho ha sido en momentos muy concretos, porque se entendía que se atravesaba una crisis importante, se aliviaba de alguna forma parcialmente a las familias el precio. Recordemos la gran

0: crisis eléctrica, donde hubo incluso que adoptar una medida que fue un tope al gas, en la que hubo debate con Bruselas. Bruselas finalmente lo aceptó. Es decir, ha habido reformas de cierto calado durante estos periodos de gobierno que no se producían en los ejecutivos anteriores. El tema del IVA, que bueno, que es tan simple como decir, bajamos del 21 al 4 o del 21 al 10, tan simple a nivel de anuncio, sí es cierto que podría tener una confrontación mayor con Bruselas y también, bueno, pues podría tener un problema de ingresos. Lo que pedimos no es fácil, es decir, no es una cosa simple en cuanto a elementos regulatorios, pero creemos que merece la pena el esfuerzo de análisis de cómo proceder a esa reforma y, por otro lado, introducir el debate o la pelea con Bruselas en este sentido, porque igual que no tendría ninguna lógica que comprar una joya, que comprar un diamante tuviera repercutido un IVA del 4% en lugar del más alto, pues aquí tampoco creemos que tenga sentido que un suministro esencial como la luz esté grabado no solamente con un 21% de IVA, sino que luego tenemos un 5% de impuestos sobre la electricidad. Hablamos de que los impuestos suponen casi los impuestos indirectos, casi un tercio de la factura. Hablamos de un 29,2% de
1: Ya,
0: impuestos.
1: decías que no va a subir 20 o 30 euros el recibo, pero de mediana, ya sé que hay muchos tipos de contrato, pero más o menos la horquilla de cuánto va a encarecerse el recibo de la luz.
0: Bueno, hay que tener en cuenta que en los últimos meses hemos tenido un recibo de 60, 61 euros de media. Bueno, pues si ahí partimos de que estábamos repercutiendo un IVA al 10%, y ahora le aplicamos una subida del 21%, solamente eso ya nos
1: Vaya,
0: a
1: justo.
0: los 7
1: Espera,
0: euros. Lo que ocurre es que
1: siete
0: luego.
1: euros de media, perdona, es que justo hemos perdido la voz, te hemos perdido en el momento en que ibas a
0: Ah,
1: decir, a hacer el cálculo. 7 euros, ¿eh?
0: disculpa, puede estar en torno a los 7 euros. Lo que ocurre es que luego también está el incremento del impuesto especial sobre la electricidad. Puede ser un levemente mayor, ya digo, 6, 7, 8 euros de media no representa un incremento espectacular, lo que es injusto desde nuestro punto de vista.
1: Rubén Sánchez, secretari general de Facua, moltíssimes gràcies i bon dia.
0: A vosotros, un abrazo.
1: Que vagi bé.
2: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: I quan queden 10 minuts per les 9 del matí, m'acompanya ja a l'estudi el Jordi Martí, el president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, candidat aspirant a les primàries per ser l'alcaldable del partit. Senyor Martí, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
1: Avui arrenca aquest procés de primàries. Al final, de moment en són 3 ja de candidats. Vostè, la Pilar Calvo, la Glòria Freixa, ara han de començar a recollir els avals, es necessita el 20%. Està convençut que tots 3 arribaran al final?
3: Bueno, tots tres o altres noms. En aquests moments sabem el que sabem, però fins a l'últim minut no teníem la certesa de quants companys i companyes ens presentarem en aquest procés. Per tant, encantat que hi hagi la gent que hi ha i encantat de començar aquest procés democràtic i radicalment democràtic.
1: No descarta, per tant, que puguin sortir més noms, eh? Ho dic perquè una mica la sensació, ara parlant una mica de manera directa, és que no ha acabat d'haver-hi un candidat oficialista aquí, no? Es va retirar Josep Rius, a qui tothom havia assenyalat com el candidat de Puigdemont, així s'havia dit. No sé si ara la sensació és que escolti, que cadascú de vostès té els seus arguments per presentar-se, ara anirem als seus, però que al final no li ha sortit un candidat de l'aparell del partit.
3: A mi no m'agrada qualificar els companys i companyes amb aquestes etiquetes. Realment, jo crec que tothom... som gent coneguda, cadascuna dels que en aquests moments són precandidats som coneguts pel partit i per la ciutadania també en bona part, i per tant això de les etiquetes jo crec que hem de transcendir. Tindrem ocasió en aquest procés els propers dies per explicar el nostre projecte, i les etiquetes jo crec que cadascú les posa, però en aquest cas jo no tinc cap interès en etiquetar ningú.
1: Però és veritat que vostè sí que no enganyaríem a ningú si diem que vostè és el candidat de Xavier Trias. Vostè compta amb l'aval explícit de qui va ser alcalde de Barcelona al seu moment. Vostè ha estat la seva mà dreta durant molts anys. Què implica tot això? Perquè també d'alguna manera li dona una força afegida, no? El fet de comptar amb l'aval de qui al final va guanyar les últimes eleccions.
3: Jo estic molt content de que en Xavier Trias, batlle de Barcelona i amic, aquests últims temps hagi donat el seu suport, hagi avalat en Jordi Martí. No puc dir altra cosa, eh? Dit això, la fortalesa i, diguem, el suport l'hem de treballar i s'ha d'aconseguir. No hi ha res donat, no hi ha res regalat, i per tant el que faré jo des d'avui mateix és començar a treballar per ser el candidat de Junts per Barcelona a l'Ajuntament. amb el suport d'en Xavier Trias i de molta altra gent de dins del partit i de fora del partit.
1: Vostè ha parlat amb Puigdemont, vostè l'ha anat a veure a Waterloo?
3: Sí, sí, sí, evidentment, he anat.
1: I?
3: Bueno, són reunions i converses privades, evidentment. Mm-hmm. Jo no, ja sabeu que intento ser seriós, rigorós i discret, i per tant jo tinc les converses i he tingut les reunions que havia de tenir amb la direcció i amb els companys del partit a tots nivells. Per tant, sí, sí, he tingut converses i reunions.
1: Agafant el fil d'això, d'alguna manera, l'hereu de Xavier Trias serà continuista també amb el seu projecte de ciutat, amb el projecte de ciutat Trias, també pensant que en el seu moment, a les últimes eleccions municipals, fins i tot es va posar el nom, no?, de Trias per Barcelona, volgudament, sabent que la marca, que el nom seu, que venia especialment. Serà continuista amb el projecte de ciutat de Xavier Trias? I on posarà l'accent vostè?
3: Miri, nosaltres, Junts per Barcelona, en aquell moment Trias per Barcelona, vam guanyar les eleccions. Vam guanyar les eleccions amb gairebé 150.000 vots. Això és un actiu, no solament polític, sinó també social i cívic, importantíssim. I és el nostre objectiu, almenys el meu i del meu equip futur, serà revalidar aquesta victòria electoral. I, per tant, ens dirigirem a aquestes persones i a moltes altres per garantir o ajudar a garantir el canvi que necessita Barcelona. Evidentment, la paraula continuista potser no és la ideal, però evidentment jo he estat part important del projecte de Xavier Trias i del seu govern, i també del seu govern de l'11 al 15 i de la seva victòria electoral el maig del 23. Per tant, evidentment que tinc tots aquests actius, els vull mantenir i actualitzar.
1: Clar, actualitzar, perquè en aquell moment també veníem d'una època de governs de Colau. Ara qui governa Barcelona és Jaume Collboni. En aquell moment Xavier Trias va fer la bandera de dir s'ha de tornar a endreçar tot això una mica, i al final qui s'ha quedat amb aquesta idea de l'endreça és Jaume Collboni. Per tant, ara on posaran l'accent des de Junts? On posarà l'accent vostè?
3: Si jo crec que és una endreça tramposa, perquè evidentment Jaume Collboni és el batlle de Barcelona, però ho és gràcies als vots del Partit Popular i de Barcelona en Comú, dels comuns. Per tant, l'endreça és impossible. Amb aquestes bases, fer una endreça i fer un canvi real és impossible. De fet, el senyor Collboni i el seu govern en minoria ha estat seguint en bona mesura els principis, els valors, en fi, tota la feina que va fer Ada Colau, també amb Jaume Collboni com a tinent d'alcalde. Per tant, aquesta endreça jo, com a premissa, no l'accepto, i evidentment el que hem de fer és trencar això per fer possible el canvi. El canvi que ja va ser possible el 23, i ara l'hem de tornar a fer, però fer factible, i la gent ha de saber que segons què vota ja sabem on van a parar els vots.
1: Sí, sí, perquè hem anat veient investidures psicodèliques darrerament a Barcelona des de fa uns anyets ja. Per això li volia demanar, justament, amb qui es veu pactant, perquè sap que anem a un escenari que difícilment ningú tindrà majoria absoluta. Si vostè arribés a ser l'alcaldable, si pogués triar amb qui pactar i amb qui no, amb qui es veu segellant acords? Perquè Xavier Trias va pactar en el seu moment amb Ernest Maragall d'Esquerra Republicana.
3: Sí. Jo crec que ara és molt prematur i no és el moment per parlar de pactes, sincerament. Ja arribarà. Aquest moment, si ha d'arribar, arribarà. Jo l'únic que puc dir és que Jordi Martí i Junts per Barcelona som una força política amb experiència de gestió, amb experiència de govern, amb experiència d'oposició. Sabem com van les coses de la ciutat, sabem el que es pot fer, el que no es pot fer, i tenim acreditada la nostra capacitat de diàleg, negociació i pacte. Sempre en base al nostre programa. I en aquest exercici, en aquest mandat municipal, li puc posar un exemple, si no és ara, quan vostè cregui,
1: sí, ara.
3: De pactes que hem fet liderats per Junts per Barcelona i pel senyor Jordi Martí, encara que quedi malament dir-ho així, amb el govern del senyor Collboni. I en tenim un cas molt, molt, molt important i molt clar i bastant recent, que és la nova ordenança de convivència. Hem estat capaços de pactar una nova eina que permeti posar ordre de debò a la ciutat i treure-la del desgavell dels últims 10 anys. I això ho hem fet nosaltres a iniciativa de Junts per Barcelona. Per tant, quan hem de fer coses en benefici de la ciutat, el senyor Collboni ve i ens diu, home, reconeixem a Junts per Barcelona com a element important per fer canvis en benefici que les coses vagin a millor. En canvi, quan ell s'encora i consolida els acords i els pactes amb els seus socis de sempre, Comuns, Esquerra Republicana, sempre les coses, diguem-ne, no avancen o van a pitjor. Mm-hmm. Com tenim els casos conegudíssims dels problemes d'accés a l'habitatge, de la inseguretat, del caos amb la mobilitat, en fi, i molts altres que tenen a veure amb un problema importantíssim i que se n'hauria de parlar més, que és amb la vulnerabilitat i la gent que ho passa malament a la ciutat. Cada vegada tenim més pobresa, cada vegada tenim més gent dormint al carrer, cada vegada tenim més assentaments irregulars, cada vegada tenim més tendes de campanya pels carrers amb gent dormint en males condicions. Escolti, i això va a pitjor. I això és molt, molt greu, que jo crec que no haurem de parlar amb el futur d'una manera molt clara.
1: Barcelona està millor o pitjor en relació a quan governava de Colau, ara que hi ha Jaume Collboni?
3: Miri, jo crec que les coses han anat a pitjor. Sincerament, una cosa és que la ciutat sigui una ciutat fantàstica, per nosaltres la millor ciutat del món, amb una gran potencialitat, amb uns actius i unes energies que fan que hi hagi una certa inèrcia, amb que les coses funcionin, gràcies a la societat civil, en bona part. Però hi ha coses que són objectives, que van pitjor. Hi ha més problemes d'accés a l'habitatge, amb un augment de preus molt alt, amb reducció de l'oferta d'habitatge, per tant, tenim un drama que no solament és de Barcelona, però especialment a Barcelona i l'àrea metropolitana, i per tant això estem pitjor que fa uns anys enrere. En quant a la problemàtica de la inseguretat, doncs no cal que li digui, cada dia, no sé, obrim els noticiaris amb nous fets que són d'una gravetat extrema, que creen una alarma social. A mi no em serveix que em diguin que els furs baixen un 7% respecte a l'any passat, perquè augmenten les agressions sexuals, augmenten els delictes amb armes de foc...
1: Augmenten les denúncies per agressió sexual, que no vol dir exactament que augmentin les agressions sexuals.
3: Escolti, sàpiga, això ho hem de saber, perquè també són dades oficials. El 80% de la gent que és víctima d'un acte il·legal, d'un acte il·lícit, el 80% no denuncien. Imagineu-vos quines són les estadístiques reals si tothom denunciés, encara que sigui un simple furt. Per tant, estem pitjor perquè hi ha més gravetat amb els fets delictius, hi ha més actes delictius relacionats amb la droga, hi ha més ús d'armes de foc, més ús d'armes blanques, tot això, ja no ho dic jo, ho diuen les estadístiques, i els cossos policials, perquè al final els polítics podem dir una cosa o una altra, matitzar-la, enfatitzar lo positiu i, diguem, dissimular lo negatiu, però els cossos policials de Barcelona, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, ens estan explicant quina és la realitat, i és molt dura.
1: Sí, ho dic, perquè nosaltres vam parlar amb un inspector en cap de Mossos que precisament ens va dir és més un problema de percepció que de realitat, és a dir, no hi ha un problema de seguretat a Catalunya. Això ens ho va venir a dir aquí un caporal dels Mossos d'Esquadra.
3: Bé, jo crec que tenim els dos problemes, el de percepció i el de la realitat de la inseguretat.
1: I Aliança Catalana, quina relació hauria de tenir Junts amb Aliança Catalana pel que fa a la política de pactes? Perquè sap que anem a unes eleccions municipals on totes les enquestes, tots els sondejos apunten a un augment substancial d'aquest partit.
3: Jo parlo de Barcelona, que és el nostre negociat. A Barcelona no els tenim. Aliança Catalana no hi és, en aquests moments no existeix a l'Ajuntament de Barcelona, i tampoc els veig jo gaire, més enllà de quatre parades que facin al carrer, no? I no treballen, jo no els veig que treballin per Barcelona. Fem propostes, com fem Junts, o fan altres partits. Però en aquests moments, per mi, és una incògnita, i quan hi siguin, doncs ja valorarem.
1: Però tem que els puguin robar la bandera aquesta, precisament de reivindicar, no?, la lluita per la seguretat, per un model d'ordre, això que em deia tu vostè ara.
3: A mi no em fa por, perquè si algú, durant aquests últims anys, ha agafat la bandera seriosa, responsable i rigorosa de la lluita contra la inseguretat, es diu Jordi Martí.
1: I, arribat al punt, creu que podria ser fins i tot un partit amb qui entendre's, Aliança Catalana?
3: Jo no vull fer conjectures ni vull especular. Cada cosa al seu temps, i quan hi siguin en el panorama institucional, doncs en parlarem. I en aquests moments no vull fer cap pronòstic.
1: I, arribat al cas, vostè acceptaria els vots del PSC per poder ser investit alcalde?
3: No, també és una cosa que s'ha de parlar. En política es pot parlar de gairebé tot, i després, evidentment, els pactes són perquè les dues parts surten guanyant alguna cosa. Per tant, jo en aquests moments no em tanco a res, però tampoc vull dibuixar un escenari que en aquests moments no existeix.
1: I viceversa, també tot seria per parlar.
3: La resposta serveix per la mateixa.
1: Diu, però hi ha algunes coses que no es poden parlar. Quines coses són les que segur que no es poden parlar? És a dir, té alguna línia vermella, Jordi Martí?
3: A veure, les línies vermelles són les que té dibuixades Junts per Catalunya a nivell de política general. I per tant, som un partit que no acceptarem cap plantejament antidemocràtic. Nosaltres hem estat, som i serem el partit de les urnes. Per tant, diàleg amb tothom, evidentment hi ha uns límits que són els límits democràtics propis de l'acció política institucional.
1: I la independència on queda?
3: La independència és un horitzó del que mai podem renunciar. almenys els que som d'un partit com, com Junts per Catalunya. I és evident que és, és una realitat que algun dia, pel bé dels 8 milions de catalans, hauríem de poder assolir. És evident que la situació actual és la que és i no cal ara tampoc estar amb detalls.
1: No, ho dic perquè en el seu moment havia sigut un trumfo de campanya, entenc que ara ja no ho serà. Ara, ara sobretot, vostè se centrarà en la qüestió de seguretat, d'habitatge...
3: A Barcelona tenim molts problemes, i bastant greus, i alguns han empitjorat amb el senyor Collboni, que es dedica a fer molta publicitat i molta propaganda, però no n'arregla gairebé cap de problema. Tant tenim molts problemes per solucionar i molts camps per treballar. Anar als barris, anar als districtes, anar amb les entitats, que és el que jo faig des de fa anys. Dedicar-te a trepitjar el territori, a conèixer la gent i a posar també propostes de solució, que és el que estem fent durant 3 anys en aquest mandat municipal. Nosaltres no ens dediquem només a fiscalitzar i a denunciar lo malament que ho fa el senyor Collboni. Ens dediquem també a fer propostes constructives que serveixen per tirar endavant la ciutat i per arreglar, en la mesura que podem, els problemes de la gent. Aquest és el nostre propòsit. La resta ja s'hi dedicarà una altra.
1: Jordi Martí Galbís, candidat aspirant a les primàries per l'alcaldia de Junts a Barcelona, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a Catalunya. I escolti, si va bé i si acaba guanyant aquestes primàries, torni. L'esperem.
3: Encantat i moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya Barcelona.
4: Del 3 al 5 de juny, Fira Barcelona acull SIL Barcelona, la fira de referència en logística de transport, intralogística i supply chain d'àmbit internacional. Tenim amb nosaltres Pere Navarro, president de SIL Barcelona. Quins objectius busca assolir la fira 28 anys després de la primera edició?
5: El que ens plantegem en aquest Saló de la Logística és reivindicar la logística i al mateix temps també que serveixi per conèixer les noves tecnologies que ja s'apliquen a la logística. Estem parlant d'intel·ligència artificial, estem parlant de noves formes de transport, estem parlant de molts altres instruments que des de fa molt poquet ja s'utilitzen en logística.
4: La previsió inclou més de 160 novetats en exclusiva mundial. Ens pot revelar alguns detalls d'aquestes exclusives?
5: És complicat perquè si són novetats les coneixerem en el SIL, però en qualsevol cas moltes d'elles estan relacionades amb la digitalització. La logística sembla que sigui una cosa molt física, no? Però té que veure molt amb el món digital i per tant algunes d'aquestes novetats tindran que veure amb sistemes digitals de millora, amb l'eficiència del transport de mercaderies, i tindran que veure també amb les 80 startups que també estaran presents.
4: Què és el baròmetre Cercle Logístic SIL 2026?
5: Com el seu nom indica, un baròmetre, una manera de mesurar què és el que opina el sector, diguem-ne, de la logística. I hem fet una mostra de més de 1.000 professionals en el qual els hi preguntem quines són les seves dificultats, quines són les seves esperances, les seves, els seus objectius, etc. I estem veient que apareix amb molta força el tema de la intel·ligència artificial.
4: Moltes gràcies, Pere Navarro.
5: Molt bé, moltes gràcies.
6: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
7: Dale, José. Venga, va. Una nana Camila podria anar a dormir.
2: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: M'acompanya ja a l'estudi un dels grans escriptors de casa nostra, novel·lista, traductor, Javier Cercas. Què tal? Bon dia.
8: Molt bé, Marina. Moltes gràcies per convidar-me.
1: La setmana passada participava a les ponències Cornellà Creació Fòrum, que organitza l'Ajuntament de Cornellà. Ve de treure llibre, ara fa poquet, El periódico de la democracia, un llibre sobre el diari El País, amb motiu del 50 aniversari de La Capçalera. Ara sí, parafrasejo Jordi Hurtado, hay que ver, menudo lío on estem posats últimament aquí a Espanya, en general, en el seu conjunt, tant pel que fa als mitjans de comunicació, la crisi del periodisme, la crisi de la política.
8: Bueno, la crisi de la política, la crisi del periodisme, en realitat no és només aquí, És una mica, si aixeques el cap, la crisi del periodisme és a tot arreu. Jo no sóc periodista, segur que tu pots parlar, bueno, segur no, absolutament segur que pots parlar amb coneixement de causa d'això. Jo sóc simplement un usuari del periodisme, o sigui, com la immensa majoria de la gent, i l'única cosa que em diferencia és que sí, que cada 2 setmanes escric al País, però com explico en un llibre que acabo de publicar ara, jo en realitat a la redacció del País no hi vaig mai, i la meva relació amb el periodisme, quan em donen un premi de periodisme, que me n'han donat aquí i a fora d'aquí, sempre dic el mateix, em sento un estafador, la veritat, perquè no, un impostor, perquè no... perquè jo no soc periodista. Escriure al diari no vol dir ser periodista. Llavors, sí, clar, hi ha una crisi del periodisme des de fa anys, que tu coneixes molt millor que jo, però alhora el periodisme és més necessari que mai. Això per mi és una evidència. Més necessari que mai. I ho dic completament en sèrio, no ho dic aquí a la SER, ho dic allà on toqui. Entre altres raons, perquè no és que avui es menteixi més que mai, tot i que de vegades sembla que sí, no? Tenim el senyor que més mana al món, que és un mentider compulsiu i sense cap mena de problema. I
1: Donald Trump.
8: Exacte, i l'han tornat a elegir, no? Te recordes que el Washington Post va comptabilitzar les mentides que deia el dia a la primera legislatura. És una cosa bàrbara.
1: I mira quina escabatxina ha acabat el Washington Post.
8: Exacte. O sigui, sembla que el descrèdit de la mentida, el descrèdit de la veritat, sigui un dels trets del nostre temps. I sembla que avui es menteixi més que mai. No és veritat, sempre s'ha mentit. Perquè el poder polític, saps què passa? Sap que la mentida és més poderosa que els tancs. I és l'instrument de dominació essencial. El problema és que, com diu l'Evangeli, les mentides... La veritat us farà lliure, diu l'Evangeli. La qual cosa vol dir que les mentides fan esclaus. I per això necessitem més que mai el periodisme, perquè no és que es diguin més mentides que mai, sinó que això és una evidència, que la mentida té un poder de difusió més gran que mai. Això és claríssim, gràcies a internet, a les xarxes socials, etc, etc. Però això és general, no solament aquí a Espanya. I la crisi política també és general, el que passa és que últimament aquí doncs està caient... Esclar, és una situació tremenda, no?
1: Tremenda, tremendíssima, clar. Una cosa és, el periodisme és més necessari que mai i segurament... L'honradesa a la política també. Jo l'altre dia feia una reflexió que deia ha de ser molt difícil avui ser un polític honrat i sostenir-te, no? amb tota aquesta marejada que estem vivint, doncs, amb tot aquest setge judicial que ofega, que escanya l'actual govern de Pedro Sánchez, però no només, perquè el PP mira que hi va amb tot, però ells tenen les seves pròpies misèries també. Estem veient el judici de la Kitchen ara, sense anar més lluny. Em refereixo, el periodisme és més necessari que mai, però la política també, i precisament sí. El que estem veient és el creixement de tot el contrari, de l'antipolítica, no? Alimentada també per la crisi dels partits de tota la vida.
8: Sí, però Marina, l'antipolítica no és, com diuen alguns polítics, un senyor o una senyora que emprenyada diu aneu a la merda i no torno a votar. Això no és l'antipolítica. L'antipolítica és el que fan els polítics. És la corrupció que estem veient. És les males pràctiques, és etcètera, etcètera. Això és l'autèntica antipolítica, és l'engany, és la mentida sistemàtica, és el sectarisme i el cesarisme dels partits polítics. Això és autènticament l'antipolítica. No un senyor o una senyora que al mercat diu m'acabo amb l'ou, estic fins als collons, no tornaré a votar. Això és un desfogament completament justificat i natural i perfectament legítim, diguem la veritat. Aquí el que hi ha una cosa que és molt preocupant i que és d'aquest país. Això és d'aquest país, i això és molt preocupant. Portem 50 anys de democràcia. El darrer govern del Partit Popular va caure envoltat de casos de corrupció per tot arreu. I aquest govern sembla inevitable, vaja, o segur, que caurà envoltat de casos de corrupció. Això és el que és greu. I això què vol dir? Vol dir una cosa, i molt senzilla. Això un nen també és capaç de deduir el que passa. El que passa... és que en 50 anys de democràcia, els partits, els dos principals partits polítics, que són, òbviament, els que més responsabilitat tenen, és a dir, el PSOE ha estat al govern més temps que el Partit Popular, però són els dos que s'han repartit el govern, a Espanya. No han estat incapaços, utilitzem bé les paraules, no han volgut crear un sistema en el qual la corrupció sigui irrellevant. O sigui, la corrupció no és inevitable. No és que, mira, esclar...
1: És dir, inevitable.
8: És evitable.
1: És evitable, tu creus que pot existir la corrupció zero?
8: No, zero no, però irrellevant.
1: Irrellevant,
8: com, per exemple, passa a Dinamarca, passa a Finlàndia, t'estic posant els dos països que, segons tots els estudis, tenen una... Però podem posar Noruega, per exemple, els països del nord, sobretot. La corrupció és irrellevant. I quan tu dius això, tu dius, no, és que venen amb... No, és que nosaltres som diferents, clar, som llatins, ja se sap, la corrupció... No, és veritat, això és una trola com una casa. És perfectament possible, si tu proposes, crear un sistema... És difícil, i s'ha de treballar, i s'han d'arribar a acords entre els grans partits, etc etc. Marina, a mitjans dels anys 70, quan va morir Franco, l'any 75, des de fora a fora i a dintre, molta gent deia no, és que la democràcia no és possible aquí. Perquè, clar, aquí hi ha una cultura, hi ha una tradició, hi ha una història, hi ha no sé què, no. Això ho deia gent intel·ligent, eh? Giovanni Sartori, un gran politòleg italià. És a dir, d'aquí, des de fora i des de dintre. I què tenim ara? Una democràcia que és equiparable a qualsevol altra democràcia segons tots els estudis de qualitat democràtica del món. És a dir, si tu proposes, ho aconsegueixes. Ara, si no t'ho proposes, no ho aconsegueixes. I això és el que ha passat, això és el més greu de tot, que és que aquests dos... Hi ha gent, perquè òbviament hi ha gent molt treballadora i honrada i honestíssima en els partits polítics, com en la ràdio o com a qualsevol altre lloc. No? Hi ha gent capullos, hi ha gent corrupta, hi ha gent...
1: A tot arreu,
8: això desenganyem-nos. El que no hi ha és la voluntat de fer-ho. I el problema, Marina, no és canviar els polítics corruptes per polítics bons. Aquest no és el problema. El problema és crear un sistema en el qual ni tan sols els dolents es puguin corrompre.
1: I això com es fa?
8: Hi ha instruments en aquests... Jo no sóc un especialista, però hi ha moltíssims instruments.
1: I la llei dels lobbies, per exemple, que porta...
8: Tu te'n vas... És que és molt fàcil. Bueno, molt fàcil. No dic que sigui fàcil.
1: Ja.
8: La teoria és fàcil i si t'ho proposes s'aconsegueix. Te'n vas a Dinamarca i a Finlàndia...
1: A prendre punts.
8: I tu preguntes, i això com es fa aquí? Vingui, explica'm-ho. I amb 10 anys, o 15 anys, o 20 anys, o 30 anys ho aconsegueixes. Ara, què passa? Que en els partits polítics hi ha gent que això no li interessa. Pura i simplement, que prefereixen... Això és molt dur de dir-ho, però és la pura veritat. Això no és antipolítica. Antipolítica és no fer el possible perquè això no es torni a repetir.
1: Tu ara has dit fa un moment, el PP va caure per la corrupció en el seu moment, 2018, la moció de censura amb la qual Pedro Sánchez arriba al govern, que arriba a convèncer Puigdemont fins i tot perquè li doni els seus vots per arribar a la Moncloa, i deies, és inevitable, segur que caurà envoltat per la corrupció. Com estàs veient tota aquesta seqüència que hem tingut en les últimes setmanes, la imputació de Zapatero, un torpede a la línia de flotació del gran far del progressisme que ha sigut?
8: Tranquil·la. Tampoc tan far.
1: S'havia erigit com el far del progressisme, és a dir, l'havien fet jugar com a trumfo de campanya, des de Salvador Illa a Pedro Sánchez.
8: Et recordo que Zapatero va caure atacat a mort pels mateixos que ara diuen que és un far del progressisme. És a dir, per Pablo Iglesias, per Rufián, per tota aquesta gent, em va caure en picat. Ara, el resum... No calen fars. No hem d'exagerar. Fars de moral, no cal. N'hi ha prou que hi hagi polítics treballadors, honestos, que escoltin, que tinguin humilitat, que estiguin ben assessorats. No calen fars. Jo mai he tingut... Jo el vaig votar dues vegades, Les dues que es va presentar. Però el que, no, és que, el que estic segur és que no era un far.
1: Però poc o molt, si tu parles amb gent aquests dies que hagi votat socialista, amb veterans que hagin votat socialista, diuen, és que si fins i tot ell... No,
8: és fins i tot ell, és que és qualsevol. Però jo torno a dir el mateix d'abans. Aquí es tracta de que ni el Zapatero ni ningú... Zapatero a mi no em semblava un sant. O sigui, ni un sant ni un diable, una persona normal, com tu i com jo, que comprens? Aquí es tracta de... No es tracta de canviar les persones, es tracta de canviar el sistema.
1: Yeah.
8: Aquesta és la clau. És clar que és evident que és totalment depriment que un expresident del govern... A mi no em deprimeix això, perquè em deprimeix. Com a tothom. No cal ser ni progressista ni res. Tenir un president del govern imputat amb una interlocutòria, em sembla que es diu en català. Com la que hi ha, en la qual, òbviament, no hi ha proves, perquè les interlocutòries no hi ha proves. És que ens enganyen com les paraules constantment. Hi ha indicis. Les proves són pel judici. Però un auto com aquest, que jo he llegit i que és terrorífic, és depriment. Sigui qui sigui. Si hagués estat el Rajoy, que és del Partit Popular, al qual no he votat mai, m'hagués estat igual. És a dir, hòstia, això és una merda. És una autèntica merda, com va dir el Rufián al Congrés, té tota la raó del món. És una merda. Llavors, el que es tracta no és de posar senyors angelicals, com se suposava que era Zapatero. Àngels no existeixen. Els àngels no existeixen. Punto. No hi ha ningú que sigui angelical. Eh? Es tracta de que ni un sant es pugui corrompre. Perquè donades unes circumstàncies determinades, la gent es pot corrompre. Fins i tot les millors persones. Per tant, el problema no són les persones, el problema és el sistema. I el sistema es pot canviar, es pot millorar molt. No dic arribar a la corrupció a zero, perquè això no existeix. Però arribar, repeteixo, on estan Finlàndia o on estan Dinamarca, que estan molt a prop.
1: Tu has parlat de, tu que has parlat de teories de la conspiració, en vas parlar en el marc del 23F, de fet tu vas animar Pedro Sánchez a desclassificar documents precisament per desactivar totes aquestes teories de la conspiració, i lligant-ho amb el que comentàvem ara, ara des de l'òrbita de la Moncloa, diversos ministres han sortit a dir aquí el que hi ha és una conspiració contra nostra, el que hi ha és una maniobra orquestrada per derrocar el govern. Tu com ho veus, això?
8: I tu?
1: Relat. És a dir...
8: Això no s'ho creuen ni ells.
1: És veritat que, no és veritat que la seqüència de fets, una concatenació tan seguida de fets... s'apreta molt, però l'altre dia en parlàvem amb la Neus Tomàs, ella deia... És veritat que acostuma a passar, i els periodistes judicials ho saben, que pel maig-juliol és quan els ve més feina, perquè l'agost és inhàbil a nivell judicial als tribunals i acostumen a accelerar els jutges també en aquesta època de l'any.
8: A mi em sembla depriment que diguin això. Em sembla molt depriment. Perquè això és el que diuen, que diu Donald Trump, el que deia Berlusconi, això és l'instrument del populista sempre. Acusar els jutges, els periodistes, etc etc. A mi em sembla... I no saben el mal que fan a la democràcia, d'aquesta manera. Sí que ho saben, i ho fan. I ho fa, més igual si ho fa el PSOE, o fa el PP, o fa... perdona, qui sigui. Això és depriment, i això no, pura i simplement, no ho haurien de fer.
1: I tu creus
8: Perquè aquest és l'instrument... Donald Trump, aquí, què és el primer que fa el Donald Trump? Aquests periodistes que són tots fake news. Aquests jutges que em persegueixen, i que no volen que estigui al poder, etc etc etc. Sempre. Sempre, sempre. I això destrueix la democràcia. I això no ho haurien de fer. I són uns irresponsables. Me la pela qui ho digui. Si és el Puente o si és qui sigui. Però això és una... Perquè saben que és mentida. Ho saben perfectament. Perfectament ho saben. Això ara s'ha de jutjar, perdó, s'ha d'investigar, s'ha d'arribar a un judici, això és un procés molt llarg, i a més, la justícia espanyola no existeix. Existeix la justícia europea. Espanya forma part de la justícia europea. La justícia espanyola acaba als tribunals europeus. És a dir, hi ha infinitat de filtres. Que es cometen errors, sí. Clar que cometen errors. Però hi ha infinitat de filtres. Infinitat de filtres. Atacar els periodistes, atacar els jutges, és el que fan els populistes des de que el món és món. No ho haurien de fer.
1: Tu creus,
8: això fa un mal terrible.
1: Tu creus que amb aquest ambient d'olla de pressió es pot arribar, a Pedro Sánchez pot arribar al final de la legislatura del 2027, com diu que aspira a fer?
8: No ho sé. Jo crec que ara és tard perquè dimiteixi. És a dir, això ja és tard. Això es podia haver fet abans. Sí, jo crec que ara ja no pot dimitir, que ara ja no se sap. Ara ja... A mi el que em fa por és que quedarà del PSOE en concret i de l'Esquerra en general després... de les properes eleccions. Perquè pot ser terrible. Perquè els països del nostre entorn, en molts països del nostre entorn molt propers, el socialisme ha desaparegut. Durant molts anys. Bueno, França ha desaparegut, no se sap fins quan. A Itàlia, no se sap què hi ha. Etcètera, etcètera. Bueno, a Grècia va desaparèixer. Etcètera, etcètera. És a dir, això no és gratis. Això no és gratis. I el descrèdit de l'esquerra és enorme. A Pedro Sánchez se l'ha elogiat amb tota la raó del món per la seva política, pel que ha fet en la política internacional. Jo crec que el que ha fet és correctíssim. I m'és igual si això el beneficia, eh? Diu, no, és que això el beneficia perquè atacar a Trump beneficia. Molt bé, fantàstic.
1: M'encanta,
8: no? Exacte, m'encanta que els polítics, per fer coses correctes, es beneficien. Em sembla sensacional, tant de bo passi sempre. Des del punt de vista internacional, ha fet condemnar Gaza, condemnar l'atac a Iran, etc. era gratis, li sortia compte per dintre de casa. I què? Vale. Ara, no hi ha ni un polític, no hi ha ningú a fora d'aquest país que entengui, és a dir, no hi hauria cap polític, un president del govern europeu aguantaria el poder amb els casos de corrupció que té Sánchez al seu voltant, que uns seran més forts i d'altres menys febles, però la seva mà dreta, la seva antiga mà dreta, Cerdán, la seva antiga mà dreta, Ábalos, la mà dreta de la mà dreta, el Koldo, el fiscal general de l'Estat condemnat, la seva dona imputada, el seu germà imputat, una trama terrible, o sigui, l'auto d'aquest del Pedraza l'altre dia sobre la trama que han muntat, que van muntar des del sol, és esgarrifós. Esgarrifós. O sigui,
1: per sabotejar, per, suposadament, per atacar, sabotejar intents d'investigació de l'entorn de Pedro Sánchez.
8: Una estructura criminal, diu l'auto, d'un jutge que va ser criminalitzat pel PP dient que era d'esquerres i ultraesquerres i anarquista i no sé què. O sigui, no precisament sospitós de ser un, de ser un jutge de dretes, el Pedraz, que jo he llegit l'auto i l'auto està armat d'una manera bestial. O sigui, indicis i indicis i indicis. Bé, tot això, amb un sol cas d'aquests, un president del govern cau. Bueno, a Anglaterra, Starmer, per una cosa que és infinitament menor que qualsevol d'aquestes, ha trontollat que no se sabia si queia o no queia. Llavors, això acaba sent... no és bo. No és bo. Antonio Costa, el actual president de la Comissió Europea,
1: sí,
8: per un cas ínfim, molt menor, va dimitir. Va dir, quan era president del govern de primer ministre de Portugal, va dir, la dignitat d'un president democràtic no pot estar sota sospita. Era un cas mínim d'un assessor que no sé què va passar, que després va resultar que res. És a dir, la democràcia és una cosa molt valuosa. El Pedro Sánchez, des del meu punt de vista, jo el vaig votar. No solament el vaig votar, sinó que quan estava a punt de perdre les eleccions vaig escriure un article que es deia per què penso votar a Pedro Sánchez, quan estava a punt de perdre perquè les anteriors les perdia. Però jo crec que és que en el moment que van saltar, és a dir, l'any passat estava a temps de fer una cosa que es podia haver fet, que és el que va fer el Costa, però molt millor fet, que és deixar una altra persona.
1: Quan peta el cas Santos Cerdán.
8: Quan peta el cas Santos Cerdán, que és tremendo, que són les dues mans dretes seves. Les mans dretes, no un senyor, ni un ministre, ni un tal. Bueno, i a més hi ha el cas Zapatero, que Zapatero és molt més important que un ministre, com va dir el País Carlos Cué. Molt més, perquè ha portat negociacions essencials. Llavors, un cúmul de coses d'aquest tipus és molt dur, deteriora molt. Un president del govern democràtic no pot estar sota una sospita, sobre pilons de sospites. A mi em sembla que això és... Hi havia un moment en què això es podia haver remuntat, fa un any. Jo vaig escriure un article dient-li que és el moment de canviar, deixar una altra persona que pugui remuntar això i arribar a les eleccions en millors condicions. Jo ara no sé com arribaran les eleccions. O sigui, ara no tinc ni la merda. Ara és obvi que ha d'aguantar. Ara no pot canviar. Ara, com arribarà a les eleccions? No tinc ni idea. Què passarà després de les eleccions? Què quedarà després de les eleccions? No tinc ni idea. O sigui, a mi em sembla molt preocupant. Molt preocupant per tots.
1: Tu creus en Déu?
8: No. Per què?
1: Perquè tu vas escriure el llibre El loco de Dios en el fin del mundo, després d'un viatge amb el papa francès, vas escriure aquest llibre, i t'ho pregunto també amb motiu de la visita del papa Lleó XIV a Espanya, a Madrid, a Barcelona i a les Canàries. Com veus tu aquesta visita?
8: Com la veig? No ho sé. És una visita... Els papes han visitat Espanya tradicionalment. Francesc no ho va fer. Li van preguntar 40.000 vegades.
1: Per què no ho va fer?
8: Això li hauries de preguntar bé.
1: Home, ell era complica.
8: Li hauries de... Molta gent li van preguntar. Bueno, ell tenia molts motius. No cal ser catòlic per escriure un llibre sobre el Vaticà.
1: No dic que calgui, però em venia de gust preguntar-t'ho. Perquè...
8: Clar, m'han preguntat moltes vegades, com és que tu... Jo sóc ateu i anticlerical, com el papa Francesc. Bueno, el papa Francesc només era anticlerical. Però és molt seriosament anticlerical, com aquest. com l'Església Catòlica d'avui. És molt anticlerical. És a dir, està contra el clericalisme, que és el càncer de l'Església, segons el Papa Francesc i segons segur que aquest. Llavors, a mi m'ha preguntat moltes vegades com és que acceptava escriure aquest llibre, i la resposta és una altra pregunta. Com no acceptar-ho? És a dir, per primera vegada en la història, repeteixo, per primera vegada en la història, el Vaticà obre les portes a un escriptor i em toca a mi. I dius, no, a això? S'ha d'estar completament boig, s'ha de ser un... No? És a dir, és que l'Església Catòlica, com que nosaltres vivim en un país de tradició fortíssimament catòlica, és una cosa raríssima. No hi ha una institució com aquesta en la història de la humanitat.
1: En un estat teòricament aconfessional.
8: No, és que no existeix al món. És a dir, una institució com l'Església Catòlica, que no està a Espanya només, està a tot el món, no?
1: Sí, sí.
8: No existeix. En el món no existeix una institució que hagi durat més de 2.000 anys. No hi ha cap. I que hagi estat totalment determinat, no a Espanya, a tot el món, no diguem Occident, des de tots els punts de vista, polític, cultural, ètic, des de tots els punts de vista, artístic, no diguem. Llavors, com no acceptar una proposta com aquesta? És a dir, seria completament insensat. Llavors, que vingui el Papa, doncs, clar, normal. El que és normal, vull dir, no sé, els papes viatgen, no? No fa tant, que viatgen, això des de poble... sobretot a partir de Joan Pau II. Però uh-huh. Josep és el primer que va sortir. Abans no sortien els papes del Vaticà. I llavors que viatja a Espanya, doncs, normal. Ara, tot això de si l'ha de rebre el president del govern i tot això... Això és el papa.
1: Que el papa t'està trucant, t'està dient.
8: M'està dient que m'estic passant. Que vingui aquí és normal. Ara, el protocol i tot això... Aquest ha de ser un estat confessional. Això és evident. És a dir, hem de separar l'estat de la... l'estat de l'Església. Això és catastròfic.
1: Ara, de fet, Pedro Sánchez no havia participat mai fins ara en un acte religiós i ho farà per primera vegada.
8: Bueno, el pap, jo no tinc opinió sobre això. Això és una cosa de protocol. Jo preferiria que se separessin...
1: Com a cap d'estat, no?
8: Exacte, és un cap d'estat. O sigui, d'un estat ínfim. No, té zero poder polític, afortunadament, però té molta... Bueno, té,
1: influència negociadora ni bé, també.
8: Bueno. No? Relativa. S'exagera una barbaritat. Una vegada li va preguntar, una vegada en la conferència de Yalta, després de la Segona Guerra Mundial, vaja, estava a punt d'acabar la Guerra Mundial per decidir el món, un polític francès li deien a l'Stalin, perquè el Vaticà opina, i l'Stalin li va preguntar, i quantes divisions té el Vaticà? El Vaticà no té cap poder. Zero poder. Té, sí, diu el que diu i ja està. Però pretendre que es converteixi el león amb el lleó, amb la nèmesi de Trump, és idiota. És dir, no saber com funciona el món. Punt. No té zero poder. Llavors, el Sánchez, que el rebi aquí, bueno, pues és normal. No. Ara, com l'ha de rebre, si ha d'anar a vist tot això, jo aquí no m'hi fico. Jo crec que el que és essencial és la separació entre l'Estat i l'Església.
1: Estàs escrivint alguna altra cosa?
8: Sí, no sé fer una altra cosa, o sigui que...
1: Què estàs escrivint?
8: No t'ho puc dir.
1: Vaja.
8: La meva religió m'ho impedeix.
1: Javier Cercas, doncs esperem com a mínim que quan surti tornis, que ens ho hem passat
8: encantat,
1: molt bé.
8: Encantat.
1: Gràcies, Javier Cercas.
8: Al contrari, gràcies.
1: Una abraçada. Adéu.
2: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat? I el futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
10: Un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción.
11: Atención, yo arriba, de marocarismo.
10: Ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
12: remercier l'ensemble de nos forces de l'ordre, évidemment nos commerçants qui ont été touchés, les victimes, les gens qui ont été blessés. Ça n'a, c'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime.

0: la tertúlia esportiva de cada dilluns i ho fem començant a França. Jordi Martí, Danae Boronat, Tomàs Roncero, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, com estàs? Què tal?
0: I afegim a la conversa el Daniel Verdú, ell és el corresponsal del país allà, a París, a França. Què tal, Daniel? Bon dia.
3: Hola, bon dia a tots.
0: La París de les dues cares, la del PSG proclamant-se campió d'Europa per segona vegada consecutiva, amb Luis Enrique, a qui ja qualifiquen de rei. Això, la cara, la creu, la celebració que ha deixat més de 800 ferits, una persona morta, destrosses a tota la ciutat, centenars de detinguts. Daniel, aquesta última nit ha estat una mica més tranquil·la perquè patien també a l'hora de dir, escolta'm, ara és quan arriba l'equip, quan hi ha la recepció, es va deixar tot que se celebrés al Parc dels Prínceps davant de la Torre Eiffel, però vaja, del Parc dels Prínceps a la Torre Eiffel han necessitat desenes de milers de policies per intentar que les coses no es tornés a desmadrar.
3: Sí, aquesta segona nit ha estat més tranquil·la, també per motius pràctics dels propis vàndals, que el dia següent probablement treballaven molts i tenien coses a fer, ja es preveia que seria així. Però mira, justament ara el ministre de l'Interior acaba de donar les dades globals del que han suposat aquests dos dies i han pujat els incidents i els detinguts, sobretot, que arriben gairebé a 900, un 45% respecte a l'any anterior, el qual és una dada que fa interrogar tot el país sobre el que ha passat. O sigui, com pot ser que amb els antecedents que hi havíem, amb la previsió que es tenia del que havia ocorregut l'any passat, hagin encara augmentat en aquesta xifra, no? La gran pregunta és això, i molta gent el que està dient ara, i jo ho comparteixo plenament, és que no és una violència vinculada al futbol, no és una violència... Els ultras, per exemple, que és el fenomen més violent que pot tenir el PSG ara mateix, no estaven ni tan sols a la ciutat, no? Com va passar l'any anterior, amb la qual cosa jo crec que tot el país s'ha d'interrogar una mica sobre aquest fenomen que té a veure i té unes causes més sociològiques, culturals i econòmiques, probablement que futbolístiques.
0: Clar, però és veritat que està anys llum, i ho parlàvem abans amb l'Arnau Montserrat, de les celebracions de finals dels 90, d'aquell Mundial de França, que també va acabar amb aldarulls, i tu, Arnau, has buscat una mica les dades, dius, home, la cosa ha anat involucionant en relació a allò. És veritat que en aquell moment ja va ser delicat, que va haver-hi problemes, però, clar, no estem parlant exactament del mateix.
3: No és el mateix. Jo també he mirat les dades, no sé si no he sentit, ara estava justament controlant-les, van ser 600 detinguts en aquella celebració, en una sola nit. Va haver-hi un mort, també. En fi, però és veritat que era una altra França, també. Justament aquella victòria celebrava aquella multiculturalitat d'un equip que per primera vegada representava una França molt, molt diversa, però la cosa s'ha anat tensionant molt més, no? Jo crec que també els problemes que tenen les grans ciutats amb les seves banlieues i aquest tipus de celebracions que es repeteixen també per exemple el 14 de juliol o la nit de Cap d'Any, doncs moltes vegades, com et deia, crec que tenen una causa més sociològica, de frustració, de marginació, i, bueno, i és una nit en la que les perifèries consideren que la ciutat, que el centre de la ciutat també és seu, i aquesta manera tan violenta i primitiva de demostrar, doncs, és la que acaba cristal·litzant.
0: Jordi, Danae, Tomàs, perquè si ampliem el focus, això és marca de la casa només exclusivament de França, o això ho podem veure en altres llocs també?
1: No, però França crec que té un greu problema des de fa molt de temps, perquè els ultras de l'Olímpic de Marsella o de la zona de Marsella són dels més perillosos, o sigui, tipificat i demostrat amb fets molt, molt, molt violents. Jo no sé si els del sud se'n van fins a París fins i tot per afegir-se a aquestes celebracions aquest vandalisme extrem. M'imagino que sí, tot i que tinguin molta distància. És a dir, que França té un problema fa molts anys i que no està trobant la manera de tallar-lo, crec que és evident, però que dos anys seguits et torni a passar, potser també parla més de que potser no has posat prou mesures de seguretat, o és que potser no havies de permetre... És que avui... Potser no s'ha de fer aquesta celebració amb l'equip. És que potser la resposta és, doncs, no es pot celebrar als carrers de París.
0: Us quedeu sense festa, no?
1: No? Ja. Clar, potser no ho sé.
4: Clar, és que el nostre corresponsal ens parla de qüestions sociològiques, ens parla de qüestions culturals, ens parla de qüestions polítiques, ens parla de marginalitat, ens parla de perifèries, ens parla de barriades i de persones que tendeixen a ocupar el centre. Al centre de la ciutat de manera violenta quan aprofiten aquestes celebracions. Tu et preguntaves, això pot passar a Barcelona? Bueno, clar, jo suposo, vull pensar que el mapa a Barcelona és molt diferent. Possiblement aquestes barriades més gatitzades que tenen potser a París, potser aquí encara no les tenim. Potser aquí encara tot afortunadament està una mica més barrejat. Però sí que és veritat que puntualment en algunes celebracions del Barça sempre hi ha 200 o 300 tios que històricament disfruten colpejant-se amb la policia. Hi ha tios, això és un trastorn mental, així com nosaltres podíem disfrutar d'una conversa o d'un àpat o d'una excursió, hi ha gent que disfruta amb la violència.
1: Però he dit tios, perquè a més són sempre homes.
4: Emanem?
1: Que són sempre homes, és veritat.
4: Normalment són sempre homes, sí. I aleshores, per exemple, això està diagnosticat pel cap de psiquiatria de la Vall d'Hebron, efectivament hi ha un 1% de gent que disfruta amb això. A Barcelona, episodis com el que hem viscut aquí, amb 900 detinguts, amb les últimes dades, no són impensables. Però, clar, el nostre anàlisi és molt difícil de fer a partir del moment que s'introdueixen factors sociològics, culturals o econòmics.
0: És veritat que això sí que ho podem haver vist en partits o en aficions a l'Amèrica Llatina, per exemple. Això sí que en alguna vegada, no? S'han desencadenat allà onades violentes.
5: Es va disputar una final de la Copa Libertadores, que és la Champions de Sud-amèrica, al Santiago Bernabéu, perquè quan s'havia de disputar l'anada entre Boca i River no es va poder disputar per Aldarulls, i vaja, els Barra Brava històricament a Sud-amèrica sempre han estat uns tipus de grup d'ultres molt violents i problemàtics, i l'Argentina continuen tenint aquest problema, tot i que el tenen bastant més controlat que en
4: anteriors.
5: Però mira
4: què diu en Verdú, que els radicals del PSG, els violents del PSG, en aquests aldarulls la nit a París, no hi eren. Perquè estaven justament de viatge per, entre cometes, donar suport al seu equip. Per tant, això complica molt més la lectura, complica molt més l'anàlisi dels aldarulls.
2: No, Jordi, però lo que está claro es que las imágenes del otro día son repugnantes. O sea, es decir, 20.000 personas, por decirles algo, que deciden que con la excusa del partido van a montarla. Por cierto, aunque hubieran perdido, hubieran hecho lo mismo. Cuidado. Porque es curioso, porque joder, son tan del PSG, están tan felices. Ellos si hubieran perdido, lo hacen igual. Por eso están organizados y ellos iban a lo que iban. Yo, imágenes que me han dejado, hay una que no se me quita la cabeza. Dos chicas que iban, tuvieron la mala suerte de ir por la ruta equivocada, aunque fuera por el centro de París, en un sábado por la noche, frente a cosa más normal, y las pobres iban en su coche, lo abordaron el coche, lo reventaron, salieron aterrorizadas, las amedrentaron y reventaron el coche. Pero reventarlo es un coche, además, que se veía que era un buen coche, destrozado, como si le hubiera caído un rayo. O sea, algo inaudito, decir, pero bueno, o sea, tú vas en tu coche y te asaltan y te revientan el coche. Y no sé, hasta te pueden haber matado. Yo lo que vi, las imágenes que vi fueron de, no solo de guerrilla urbana, sino de una masa totalmente asociada, una masa violenta, una masa que solo buscaba destruir sin ningún complejo. Y por cierto, muchos de ellos, que me he fijado en todos los vídeos, llevaban la camiseta del PSG. O sea, era que los ultras estaban los más beligerantes en la final. Y por cierto, comportamiento lamentable, con más de 200, 300 bengalas encendidas al final del partido. Se supone que está prohibido. En España es rarísimo llamar una bengala en un campo de fútbol porque estamos sancionados con dureza. Y había 200 o 300 bengalas ahí acampando a sus anchas. Yo he estado en París y he estado viendo el partido del PSG y son gente que mejor no cruzarse con ellos por la calle. Entonces, es un problema social, efectivamente, pero que tendrá que atajar también los campos de fútbol para erradicar a esta gente, igual que se hizo aquí en España.
0: David. Ay, Daniel, perdona.
3: Sí, no, yo insisto un poco en lo que os decía, es veritat que està vinculat a la celebració del PSG, que hi ha molta gent que portava la camiseta, però la majoria d'aquesta gent que va incendiar cotxes, que va agredir gent, ni tan sols va veure el partit. Estaven ja a la mitja part, ja estaven començant a liar-la per tota la ciutat. Vull dir, insisteixo que crec que és un problema encara molt més greu que la violència ultra que coneixem tots i que normalment es circunscriuen als ambients ultra, es citen per barallar-se entre ells, hi ha baralles puntuals. Això és un problema gravíssim que té França des de fa molts anys, que s'extén per tot el país i que té a veure amb un fenomen d'odi social i de ràbia, de fractura i d'una frustració d'una generació que no ha aconseguit arribar a complir aquell somni de l'ascensor social que prometia la República Francesa.
0: I que ja està aprofitant l'extrema dreta, Marine Le Pen, ja l'hem escoltat.
3: Exactament.
0: Escolta'm, per quedar-nos en la part bonica de tota aquesta història, Luis Enrique, una altra vegada portant la Champions a París. Clar, la primera vegada l'any passat, dues de seguides i, vaja, convertit en un heroi.
4: Aquí el vam tenir de seleccionador. I el van fotre fora a pedregades. Té nassos, sí. Tu preguntaràs, que és estrany això, Agafen el millor entrenador del món, que està marcant un període hegemònic, que a més es perllongarà, Jo crec que es perllongarà perquè l'equip és molt jove, etcètera, etcètera, etcètera. Bé, aquest noi el van tenir de seleccionador i el vam aquí apedregar de mala manera, el van fotre al carrer.
1: No se'l va valorar,
4: no
1: és veritat.
4: No se'l va valorar, bueno, perquè l'entorn que el va jutjar és el que és.
2: Però això ja ha passat. Jordi, però ara... la selecció fracassó. Però Jordi, que ara lo está haciendo muy bien, caray, es de lo mejor del mundo, pero la selección fracassó. En la selección no olvides que perdimos con Japón y con Marruecos. Y que los corners... No. Y que Rodri jugó de central. Rodri, el mejor mediocentro del mundo fue de central. Y que sacábamos los corners y acababan en Manuel Simón. Porque prefería sacarlos en corto y no perder la posesión a que el balón fuera al área. Entonces eso pasó. Él aprendió de sus errores. Porque la selección fracasó. Quiero decirlo así. Si quieres con Japón y con Marruecos, ha fracasado.

0: Porque la selección fracasó, quiero decirlo así. Si pierdes con Japón y con Marruecos, ha fracasado. Eso el baremo para todos. Y si Luis de la Fuente pierde con Cabo Verde y con Arabia Saudí, pues diremos que ha fracasado. O sea, no vamos a poner paños calientes. Ahora, es verdad que Luis Enrique, desde que fue al PSG, cogió el mando de la operación y le dieron el mando, chapó. Y lleva dos Champions seguidas. Para mí, más brillante la del año pasado. Porque este año, con el
1: sin duda,
0: yo,
1: muy, sin duda.
0: Es
2: que
0: este
2: si
0: año,
2: la final que ha fet el Paris Saint-Germain, o perdona, o aquesta final de la Champions masculina, hagués estat la final femenina, ho sento, és que m'ho faig a sobre. O sigui, estaríem, de veritat, us hauríeu ofertat de... És que el futbol femení, mireu, que poc atractiu és, que malament juguen, que avorrit que és. Va ser horrorosa aquesta final de la Champions. Horrorosa, soporífera, avorrida, insuportable.
3: El que passa que el punt d'emoció ja li posa el fet en si de ser una final, no? Ja sabeu
4: sí,
3: que te'n vas però... a penals, però...
4: De veritat, que, home, no va ser espectacular.
2: Que si hagués estat femenina, hagués sigut llegit disbarats.
4: Però el que passa és que hi ha un equip que condiciona i marca el perfil de la
2: sí,
4: final.
2: Sí, que és l'Arsenal.
4: És l'Arsenal.
2: Sí, sí.
4: Que té una manera de jugar que no et dona respir, que t'està constantment mossegant, que no deixa cap forat, no deixa cap esquerda, que és un equip granític, on tots treballen al 120%, però també és veritat que això mateix, aquesta mateixa actitud, els va anar desfondant.
2: I
4: en canvi, davant, tens el Luis Enrique, que va percutint, som-hi, i sap competir. I si veu que no hi ha esquerdes, diu, ja en trobaré, i em va acabar trobant.
2: Sí, no havia sentit mai un entrenador, perdó, Marina, dient que ha de parar els seus jugadors perquè deixin d'entrenar. Els seus jugadors sempre volen seguir entrenant. Dic, hosti, si això és així, que li deia, ho deia Movistar a l'exjugador Álvaro Benito, si això és així, continuarà, perquè
3: home,
2: és la clau.
3: A més, ell és dels que diuen que enmig d'una reunió de cop se't posa a fer flexions,
2: sí,
3: no? Que cada
2: sí,
3: mitja hora
2: sí,
3: es va aixecant de la cadira.
2: Ara també Luis Enrique ha reconegut...
3: Igual que aquí, diu,
2: sí,
3: que vols aixecar-te ara a fer flexions? No,
2: ha reconegut que t'han tingut un pèl de sort, i això està bé, també. Que és humilitat per part
3: Daniel,
2: de Luis
3: Enrique. Daniel, una mica la imatge que tenen allà a París, que es té de Luis Enrique.
5: Bueno, ara s'ha convertit en un ídol total, és el rei, i sobretot el PSG, que havia sigut un club acostumat a governar-se des dels despatxos, a que els entrenadors no tinguessin el poder, el que la IFI li ha entregat absolutament al mando. Totes les decisions passen per ell, i com deien al final d'aquell documental ja legendari sobre ell mateix, quan deia el año que viene tendré el control sobre totes les situacions en el campo, doncs ara les té en el campo, en los despatxos i gairebé a la ciutat, perquè s'ha convertit en amb l'autèntic príncep del PSG, no? I a més amb la seva història personal, amb tot el que coneixen a la mort de la seva filla, ha sigut una cosa que també ha tocat molt a l'afició i el consideren ja una llegenda del club, no?
2: Sí,
5: és increïble.
4: El Claifi le entrega el mando pleno a Luis Enrique. Por alusiones, Tomás Roncero.
0: Pues sí, es verdad, porque Bartomeu el hombre... pronto, un día en la noche, has caído en la trampa, no me he dicho por alusiones. Bartomeu el hombre, en un partido en la noche, que Messi llegó, que se fumó tres días de que tenía que haber entrado, y se cogió vacaciones en Navidad, se presentó en la noche y le dejó en el banquillo. Sí. Y lo sacó en la segunda parte, y de mala manera, y entonces Messi al final del partido le hizo un motín. Entonces, cuando Luis Enrique le quiso decir lo que ha hecho con Mbappé para que deje pronto el toro, le dijo Bartomeu, hombre, es el Leo. Que aguantó el tirón, ganó el triplete y se fue. Porque le dijeron que con Messi no se podía. Y luego, al igual que ha pasado con Mbappé, que no se podía, pues vale, Messi se acabó yendo del Barça mucho más tarde y se acumularon, por cierto, muchos fracasos en Champions y Mbappé se fue del PSG y han ganado Champions, pues estupendo. Pero yo no caeré en esa trampa.
3: Sembleu com Feijó i Sánchez tirant-se pel cap la corrupció.
4: Però, aquest programa...
3: Aquest
4: programa que diu el Tomás Roncero, ja l'hem fet. Ja l'hem fet. Ens toca fer el programa del dia 1 de juny. Això ens marca la direcció. Aleshores, crec que el comentari del nostre corresponsal és molt encertat, perquè el Claifi dona el poder a Luis Enrique. La Porta dona el poder a Flick. Gilmarín dona el poder al Xolo. I això és l'èxit d'aquests entrenadors. En canvi, en el cas de Florentino, nega el poder als seus entrenadors, que són devorats pels pèls, des dels vestidors, més... Tomás, ahí creo yo que
0: aquí
4: asignaturas pendientes que tenéis.
0: Es el Real Madrid y el Florentino, pues 7 Champions hemos ganado así, con ese modelo tan autodestructivo que tú estás planteando.
3: Vaya, Tomás, con Mourinho otro gallo cantará.
0: Hombre, Mourinho lo que va a hacer es poner... No, pero no es el tema de Mbappé, es todo el vestuario, porque aquí ha habido un problema de fractura del vestuario. Evidentemente hay varios gallos, ya que estamos hablando...

0: de Francia, y aquí son tres, que es Mbappé, que es Vinicius y que es Bellingham. Y los tres gallos, está claro que la convivencia no ha sido la correcta, no ha sido la profesional, y eso ha fracturado el vestuario, pues uno van con unos, otro van con otros, y al final lo ha pagado el equipo, porque deportivamente lo que sí está demostrado en el fútbol de élite hoy día es que tienes que ir todos a una. Lo que habláis antes del Arsenal, el PSG, pues son dos equipos que los de verdad, como decía Nike, que la final fue un tostón, del producto futbolístico fue un tostón. Si viene un marciano y le explica que este es el mejor espectáculo del mundo, esta final se vuelve para arriba, porque la verdad fue un rollo patatero. Pero es cierto que los dos equipos eran dos ejércitos donde no hay ni un resquicio, y donde incluso la segunda parte Luis Enrique quita a las dos estrellas, que a Kvaratskhelia, que ahora que estaba lesionado, y a Dembélé, que yo decía, joder, con toda la prórroga por delante, quita la figura.
1: Va, que
0: Y
1: andan
0: tú más
1: avanzando.
0: gente. Claro, o sea, si él va bien, él va bien. Pero Luis Enrique tiene mucha disciplina, tiene mucho tal. Pero también te digo, van a necesitar más talento el año que viene para ganar la Champions. Porque ya vio, se vio el otro día, se vio con el Bayern, de que ya está justito. Va a tener que o reforzarse o cambiar un poco el chip del equipo.
2: Pero ya el año que viene ya iremos yendo. De momento es la segunda consecutiva, Luis Enrique, mal que os pese. Mal que te pese a ti
0: No,
2: en
0: no,
2: particular.
0: yo encantado.
1: Y mira que allá va a comenzar, Luis Enrique.
2: Ahora, yo lo que
1: en el
2: voy a
1: Madrid
2: decir,
1: empezó
2: no una
1: todo.
2: corrección. Fractura en el vestuario no hubo, porque yo creo que fue al final un moratón, ¿no? Lo que le sacude el capitán a Tchouaméni no le provocó ninguna fractura. Creo que fue, afortunadamente, fue un moratón.
1: Va, bueno, queda acomiadado Daniel Bardú. Daniel, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
2: Daniel, què devia pensar? Daniel, que és un corresponsal.
1: Seriós. Sí, però li agrada, ens consta que li agrada el futbol. Ens consta, ens consta que escolta el que t'hi jugues.
3: Eh? M'encanta. Jo tota la vida esperant convertir tertúlia esportiva amb vosaltres. O sigui que molt, molt content.
1: Fins aviat, Daniel. Que vagi bé.
2: És que a vegades, per la tarifa plana, tendim a incorporar gent a les tertúlies.
1: Que escolta'm, el que eren a la final de la Champions, els que hi eren Florentino i Enrique Riquelme, van anar allà a fer campanya. Tomás, y parece que te escucharan porque resulta que les vimos también en el femenino.
0: Claro, hombre, claro.
1: Tú la semana pasada decías, tienen que doblar la inversión en el femenino. Pues pam, los dos ahí diciendo, nos creemos lo que dice Tomás Roncero.
2: Diu que es van perdre.
0: No, y lo tendrá que hacer, claro que sí. Mira, ayer les pidió el femenino a dos leyendas del equipo, que son Weir y Misa. Y lo que está claro es que tiene que gastar el dinero y doblar el presupuesto si hace falta para poder competir con el Barça. Aunque también habrá visto que el Barça se va a soltar a Alessia Putellas, que es una leyendaza. Y claro, eso se ha puesto a costa cubrirlo. Pero hay que reconocer que el Madrid femenino, pues es psico. O sea, el Madrid todos los años queda subcampeón de liga. O sea, no es que diga que es el octavo. O sea, muy buen equipo, pero claro, ayer lo dio el Barça. Entonces, el Madrid nunca, la cultura es comprobarse con ser subcampeón. Así que yo creo que tendrán que invertir. Enrique Riquelme ya lo ha dicho, y es lógico, porque es candidato, y los candidatos, los aspirantes, pues evidentemente tienen que doblar la apuesta. Y yo creo que Florentino, pues va a hacer lo mismo. O sea, saben que hay que mejorar, hay que llegar más allá de los cuartos de final de la Champions, que es el tope. O sea, pues ya empezará a competir con el Barça, sí, claro, es competir con el Barça. Y bueno, vamos a ver si luego se hace efectivo y que nosotros somos los profesionales electorales.
1: Eleccions el 7 de juny, ja en parlarem, perquè són aquest cap de setmana. Dilluns que ve segur que ens tocarà ressaca de les eleccions al Real Madrid. I ens deia el Roncero, Enrique Riquelme, no té cap opció de menjar-se un torrat. Vosaltres ho veieu igual?
4: Però jo crec que està fent un paper interessant. No sé si és bo o dolent, però des de fora, no? Jo no esperava tant d'un oponent que ha tingut setmanes o dies per preparar-se, que està clar que ja feia temps, no?, que s'organitzava i que es preparava, però que de sobte ha hagut de salir al ruedo, no? Vinga, va, que toreas. I, ostres, doncs no ho està fent tan malament, trobo. No guanyarà, és evident, però crec que està començant a deixar una sèrie de coses de petjada de cara a un futur. Que ja veurem si torna a veure les eleccions al Madrid. Clar, això és el que no sabem. Però d'entrada jo crec que ho està fent prou bé.
2: Jo estic molt d'acord. Florentino és la falta de transparència i és l'opacitat. Florentino encarna l'opacitat i la falta de transparència. I ara per fi van passant els dies i ja sabem per què ha convocat eleccions. Florentino es vol vendre un 5% del Madrid, ampliable a un 10%, i això, Marina, tu miris per on tu miris, és un intent o un primer pas que pot desembocar amb la privatització del club. Què és el que va dir el senyor Riquelme? Alerta, perquè ja tenim la bandera de les eleccions. Ja sabem quin pas hi dona. Ja sabem quina és la banya que a Florentino li està fent més mal. L'estan acusant, el senyor Riquelme, de privatitzar el club. Està privatitzant el club, el senyor Florentino, canviant la naturalesa jurídica del club, canviant la seva propietat, canviant el sistema societari i avançant cap a un model d'accionistes que comença amb la venda d'un 5% ampliable a un 10% i patada a seguir? Bona pregunta aquesta per anar veient els propers dies, Marina. No sé si el Tomàs
1: sí.
2: Això ho comparteix, si no ho comparteix, si vol fer una petita...
0: Sí, yo no hablo aquí de opacidad, lo que hablo es de que evidentemente esto del cambio de modelo societario se tiene que explicar muy bien, claro. Porque efectivamente nunca ha ocurrido, y entonces eso, o lo arquetipan de una manera que te deja clarísimo que ese 5% o 10% máximo de ahí no pasará, y que a lo así la propiedad de los socios, ese 90% quedaría impoluto y seguiría manteniéndose ese modelo, tal como por ejemplo en el Bayern Múnich, pues me decía uno, oye, en el Bayern el 49% lo tienen sus grandes empresas, Audi, Adidas, lo que sea y tal, y el 51% lo mantienen los socios y le va muy bien, ¿vale? Pues muy bien, pues si se puede mostrar que es un modelo en el que luego el tema deportivo y el tema de la propiedad del club final si depende de los socios, vale, pero eso lo quiero ver yo. Entonces, sí es cierto que Enrique Riquelme ahí ha encontrado una beta interesante, porque los gente de los madridistas hay una división con eso, porque hay que verlo claro, o sea, no es ninguna tontería cambiar el modelo societario. Yeah. Por lo tanto, lo sigo manteniendo por mil cosas, que yo creo que Florentino va a ganar, pero sí creo que Enrique Riquelme está dejando un mensaje interesante de cara al futuro. El futuro es las siguientes elecciones. Yo creo que lo que está haciendo es postularse claramente, yeah, como la alternativa del futuro, sí, que, no es, sí, que no es mal, ¿eh? Porque cuando tú caes de primeras en paracaídas, que hace un mes ni se hubiera planteado este asunto, y en tu primera percepción que al caer es que ya eres el futuro, pues oye, yo creo que es una buena conquista para él. Así que cuidado, o sea, va a ganar Florentino, sigo insistiendo, salvo cosa que ocurra durante la campaña, estas van a mil cosas que den un vuelco, porque a lo mejor son como las encuestas, como la política, puede cambiar. Pero sí creo que Riquelme va a dejar una semilla de votos suficiente para que se le vea como el plan B para el futuro, que no es poco.
2: Si som 30 segons, Florentino se vende el 5% per saber el que val a les accions, vol saber què val el club. I aleshores diu, no us preocupeu, a cadascun dels socis, per barba, us toca un títol de 100.000 euros. Primera notícia, Hisenda. Escolti, vostè té un títol valorat en 100.000 euros, vostè l'haurà de declarar com a béns patrimonials. Primera qüestió que s'haurà de dilucidar. La segona, aquesta participació, aquesta acció, dona dividends? Es pot dir dividends, no? Dona dividends? Sí, no? Perquè si no me'n dona, quin interès puc tenir això? I la segona, es pot revendre a un tercer? Es pot revendre a un altre soci? Si es pot revendre per 100.000, ja no estem davant d'una operació popular, perquè revendre accions per 100.000 euros no podrien dir que fos una operació massa popular. Això és el que, diguem-ne, com diu el Tomàs Roncero, és un canvi de model societari que s'ha d'explicar molt i molt bé, i és per això que Florentino, com un resort, li ha saltat a la llogular a Riquelme.
1: Que Florentino li disputarà el protagonisme al Papa, que arriba també aquest cap de setmana a Madrid.
2: Aprovecha, Tomàs.
1: La setmana que ve, la setmana que ve tindrem a Barcelona, però és que la setmana que ve passen més coses. La setmana que ve comença el Mundial. Per tant, ja en parlarem la setmana que ve també, però res, una valoració ràpida. Creieu que hi ha febre, més febre ara a Catalunya per la Roja, perquè la majoria són culers? La majoria són del Barça, els que hi juguen?
2: Home, sí, fa molt.
4: Sí, però ja havia passat, no? Vull dir, el 2010 campiona del món també tenia els jugadors del Barça més representatius, no? En Piqué, Puyol, Xavi, Iniesta... Vull dir, jo crec que al mateix nivell.
1: Ho pregunto al revés. En Madrid hay menos seguimiento de la Roja, o hay alguien que le dé un poco más de rabia el hecho de seguir la Roja porque la mayoría son culés? Tomás.
0: Pues a mí eso no me trae al pairo. Yo soy de la selección española a muerte, esté quien esté. Para mí son soldados de España. Entonces, como tengo esa mentalidad, que seguramente a lo mejor el madridista que no lo comparte conmigo, pero yo soy, cuando juego a España, me pago mi camiseta de España, lloro si perdemos, me pongo eufórico si ganamos, y para mí no son del Barça, son de España. O sea, es como si fuéramos que soldados que hemos secuestrado al servicio de España.
4: Però la figura de Lamine Yamal, Tomàs, no sé si estàs d'acord,
1: com ho ha dit, que Jordi Martí està flipant. Els soldados que hemos secuestrado.
2: Deixeu aquestes coses.
0: Claro, porque como de rellé, muchos que me dicen joróbate a Roncero que ha hecho el Barça en el duro de Madrid. Me están dando a entender que no son soldados de España. Como yo sí lo veo así, yo, en lugar de estar enfadado, estoy orgulloso de que esté al servicio nuestro y a nuestra disposición para la gloria nacional. Entonces, yo, para mí es justo lo contrario. O sea, es que yo lo veo como esto es buenísimo. Esto es para la diversidad nacional, la unidad nacional, que ocho soldados de Barcelona estén al servicio de la selección para hacer más grande el orgullo de España. Y eso me parece maravilloso. Entonces, pues perfecto. O sea, yo encantado. Por cierto, en esa selección del 2010, os lo recuerdo, estaba también Casillas, que creo que fue decisivo. Estaba Sergio Ramos, estaba Xabi Alonso, estaba Fernando Torres, estaba Nava,
1: estaba
0: los del Barça. Capdevila, que es catalán, però no juega en el Barça. Villa venia del València.
1: Tomàs, espera, és que se'ns acaba el temps i necessito donar-li la paraula al Jordi Martí, que està impactat.
2: A mi això que el Tomàs no em sobta gens. Aquesta tesi que sosté el Tomàs de soldats, segrestats per Espanya per a major glòria nacional, això, aquest pensament, és Vox Populi a molts llocs d'Espanya.
1: Sutil, el Jordi.
2: No,
1: Martí,
2: Vox Populi, Vox Populi vol dir que és una cosa molt estesa. No, amb això no volia dir que hi hagués cap connotació, faltaria menys. Jo sé que el Tomàs és un gran defensor de les idees més progressistes, diversitat, sí, pluralitat, federalisme, veus com diu que sí? Per tant, quan dic Vox Populi és perquè aquesta manera de pensar a molts punts d'Espanya està molt estesa, és per tant Vox Populi.
1: Ho diràs una altra vegada.
4: No, les que faci falta, no?
2: Perquè els que som de lletres i hem estudiat a escoles, els escolapis, en aquest cas... El
1: mira,
2: llatí,
1: jo també soc dels escolapis.
2: Doncs per nosaltres el llatí és, diguem-ne, que és un llenguatge que no ens és...
1: Home, que pensem, nosaltres pensem en llatí, tu i jo.
2: Exactament, ens és familiar. Ara, jo crec, Tomàs, que et anirà molt bé la visita del papa.
1: Cabe sí. Canum, cabe canum, eh?
2: Exactament. Perquè et permetrà, només per proximitat, només si t'acostes 100 metres o 10 metres, només per proximitat podràs expiar molts dels teus pecats.
1: Danai, volies dir
4: que la Mini Amal, a mi em sorprèn, però molts nens que no són del Barça igualment senten com una devoció perquè el veuen tan jove, tan modern, que uneix molt la Mini. La
1: ara repassarem les notícies perquè arribem a les 10, però ens passarem una mica perquè em queden coses per comentar encara. Cristian Rodríguez, què tal? Bon dia.
5: Què tal, Marina? Bon dia.
1: Hi ha un vídeo que està corrent emocionantíssim de Pep Guardiola retrobant-se amb un fan, amb un que era un nen fa 10 anys, un fan del Manchester City.
4: Sí, sí.
5: El vídeo és boníssim perquè fa 10 anys, just quan Guardiola firma pel City, en Braydon, que és un aficionat, anava a un taxi i rep la sorpresa de tenir a Pep Guardiola com a acompanyant. I clar, 10 anys després, en Braydon ja en té 17, Guardiola té un llegat històric al Manchester City i s'han tornat a trobar.
6: Pep Guardiola!
7: Yes!
6: Yeah. Oh, my Lord!
7: The most famous fan from Manchester City, sit down.
8: Tell me, what are you doing?
9: Well, I have to say, since we did the taxi 10 years ago,
8: okay,
9: my life completely changed. I've
5: clar, Marina, el Braydon li diu, em vas dir que guanyaries tots els trofeus i ho has fet. O sigui, és com tancar un cercle aquest vídeo, eh? Brutal, brutal.
1: I a més li acaba ensenyant, l'acaba portant en un lloc on hi ha
5: també,
1: tots
5: també,
1: els títols
5: tots
1: i
5: els trofeus i el nen s'emociona perquè diu, uau.
4: Sí, és que de fet va ser el nen el que li ve de Guardiola, amb tu ho guanyarem tot. Era el nen el que
5: sí, sí,
4: feia
5: sí,
4: de
5: el superemocionat i mira, s'ha tancat com tot un cercle.
1: Tomàs, abans de deixar de marxar, qui també va al Mundial és Julián Álvarez. Quin show ara fa uns dies amb els comunicats de l'Atlètic de Madrid en relació al Barça, tornant a treure també el cas Negreira. Com ho heu vist?
0: No, m'ha llamat l'atenció. Y era la primera vez en mi vida que he retuiteado yo a un tuit del Atleti. La primera vez en mi vida. Esto es historia. Yo pensé, digo, esto ha cogido al community manager, le han apartado y se ha puesto ahí un gamberrete ahí del Madrid a hacer no sé qué. Porque digo, es rarísimo, porque es que los del Atleti sabemos que es Marín y agua. Entonces, esa concesión. Pero claro, también tengo una cosa. Le pasó al Barça también con el Atleti Club, y lo digo de verdad, que eso se lo deben mirar en la manera de negociar los fichajes, porque acordaros que el Atleti Club era bastante bien valorado en San Mamés. Y era el Madrid el enemigo, y ahora el Madrid es casi ovacionado cuando va, y al Barça le están esperando con ganas, porque dos veranos seguidos aguantando la matraca de Nico Williams, y luego lo fichó el Barça. Y ahora se puede estar repitiendo la historia, es decir, eso de dar por hecho los fichajes, cuando estás hablando con un club grande, porque claro, no solo quites a un club pequeño, que dice, dame la pasta y llévatelo. Entonces yo creo que en eso el Barça tiene que medirlo, lo de crear un entorno tan...
4: Estoy bastante de acuerdo, Roncero.
1: ¿Ha de contestar el Barça?
0: No, pero es verdad, pero no. Yo creo que sí, el otro día lo que hizo el Atleti, lo que piensa mucha gente, y no se ha atrevido a ponerlo, de decir, oye, que el Barça no me va a dar a mis lecciones porque yo no he pagado nunca a Negreira durante 17 años, no mantengo que inscribir un jugador fuera de plazo porque el gobierno interviene. Eso era verdad, lo ocurre hasta ahora, solo decía el Madrid, y ya no estamos solos en el desierto, ya tenemos a nuestros vecinos del Metropolitano solidarios con esta causa que acabará uniendo equipos y equipos hasta que seamos un ejército para acabar con esta historia. ¿Sabes?
1: Ejército, soldados, estás muy... muy Trump.
0: Pero con balas... Debe ser que a lo mejor lo del otro día de París me ha dejado tocado, sí. Pero nada, pero con balas de fogueo, yo siempre...
1: Vale.
0: Yo no vienen, yo soy de pis.
2: Aprovecha estos espacios para la catarsis, que siempre viene bien, pero, hombre, sigue si hem escoltat un periodista proper al Manlleu, al Ferró, al Puiget, però és que és un periodista que segueix al Madrid, escoltar de la seva veu que només el Barça s'entromete en los fichajes quan ells han estat 7 anys anunciant cada setmana el fitxatge d'Mbappé, és tan gros que deixem-ho aquí. I la segona, els tuits de l'Atlético, saps que és una pataleta?
1: Una rabieta.
2: Una rebequeria. No et pots imaginar un nen amb una rebequeria. Jo tinc una filla que em fotia unes rebequeries de por. I un dia se'n va anar a l'escola en pijama. Un altre dia de la rebequeria van a parar a la dutxa vestida. Les rebequeries són molt difícils de frenar, de gestionar. I l'Atlético ha tingut una rebequeria. Doncs és complicat.
4: Jo crec que les formes són denunciables, però el fons és comprensible.
2: És complicat. Però bueno, escolta, Tomàs, que te veo bien, progresas adecuadamente.
0: Sí, sí.
2: Oye, que
0: prepárate la temporada que viene. Volveremos.
2: Eso me dijiste la anterior.
1: De moment tornaràs dilluns que ve.
0: No, que hace dos ganamos la Champions. Hace dos ganamos la Champions.
2: Tomás.
0: Nos hemos tenido dos años de barbecho.
2: Tomás.
0: Esto es como los que viven en el campo.
1: De moment tornareu.
2: Te voy a dar una noticia. Este curso que para ti ha sido aciago, totalmente aciago, negro, más negro que Negreira.
1: Mira, anava a dir.
2: Però et donarem una bona notícia. I et guanyarem el Mundial, Tomàs. Et guanyarem el Mundial.
0: Bueno, vamos a celebrar
2: i el disfrutarem. I el disfrutarem, aquest Mundial.
0: Oh,
2: el disfrutarem. Cadascú amb les seves percepcions, en fi... Amb els seus perfils, cadascú amb els seus perfils.
0: Si però, el mundial,
2: però este Mundial,
0: si
2: aquest Mundial,
0: el guanyarem.
2: Per cert, els vostres 5 fitxatges, que es van gastar 180 quilos...
1: No, para, tu, el Jordi
2: Martí, avui, cinc fitxatges, van fer 5 fitxatges.
1: No,
2: semblava Di Stéfano. Un semblava... Perdona, és que és així. Un semblava Di Stéfano. L'altre semblava Roberto Carlos. L'altre semblava Beckenbauer. No se'n sap res! No n'hi ha cap que vagi al Mundial. 180 quilos llançats per la... Com es diu això en castellà?
1: Pel forat del vàter.
2: L'aigüera.
1: Pel forat del vàter.
2: 180.
0: Està nerviós, Jordi, està nerviós.
1: Por el retrete, pots dir.
2: Si hubieras visto com era Roma.
0: Està nerviós,
2: Jordi, està nerviós. Se unes fotos.
1: Va, que us esperem dilluns que ve. Ah, no, la temporada que ve queda molt, escolta'm. Per dilluns que ve ens tornem a citar, que ja sabrem si Florentino torna a ser el president del Real Madrid. Tomàs Roncero, gràcies. Jordi Martí, Danai Brunat, que vagi molt bé.
0: Bon dia.
1: Adéu.
8: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: 5 minutets més tard que de costum. És moment d'actualitzar les notícies més destacades. Ho fem, com sempre, amb la Gisela Rodríguez. Què tal? Bon dia.
10: Bon dia. Doncs d'aquí a dues hores comença la consulta sobre el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. El col·lectiu docent podrà votar des d'avui fins dijous a les 12 si avala o rebutja el pacte tancat divendres de matinada. L'USTEC ja avisa que si surt el no convocaran una vaga indefinida, però de moment els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues fins dijous. Això mentre l'actual cap de files de Junts a Barcelona i candidat a encapçalar la llista de cara a les properes municipals, Jordi Martí, ha enarbrat la bandera de la seguretat.
11: A mi no em fa por, perquè si algú durant aquests últims anys ha agafat la bandera seriosa, responsable i rigorosa de la lluita contra la inseguretat, es diu Jordi Martí.
10: A qui no té por és a Aliança Catalana.
11: Tampoc els veig jo gaire, més enllà de quatre parades que facin al carrer, no? I no treballen, jo no els veig que treballin per Barcelona. Fem propostes, com fem Junts, o fan altres partits. Però en aquests moments, per mi, és una incògnita, i quan hi siguin, doncs ja valorarem.
10: Ho ha dit en una entrevista a l'Aquí Catalunya, Guillem Favó.
12: Avui comença el procés perquè aspirants a ser candidats del partit presentin la seva candidatura. Ell és el preferit de Xavier Trias, així ho ha dit l'exalcalde públicament, malgrat s'ha desmarcat, ho ha matisat això, ha dit que vol actualitzar aquest actiu i no només ser continuista.
10: I Pedro Sánchez es reuneix avui l'executiva socialista Ferraz per a tancar files en unes hores crítiques per al govern.
12: L'assetgen els escàndols de corrupció mentre l'executiu parla de maniobres per tombar-lo. Del dia com avui, fa 8 anys de la moció contra Mariano Rajoy, la corrupció aleshores va desallotjar el president popular de la Moncloa. Ara el PP creu que s'han invertit els rols i que qui ha de ser desallotjat és Pedro Sánchez.
10: Això avui també que reprenen dos judicis, d'una banda el de la Kitchen, estan citats Eugenio Pino i també l'excomissari Villarejo, i de l'altra el germà del president del govern. I el canvi polític a Venezuela, després de la detenció de Nicolás Maduro, ha activat a l'Audiència Nacional, que ha demanat l'extradició de 14 etarres que es troben en aquest territori, entre ells Iñaki de Juana Chaos.
12: Segons la resolució a la que ha tingut accés al país, el magistrat assenyala que ha pres aquesta decisió en considerar que el canvi polític operat recentment a Venezuela, després de la caiguda de Maduro, permet inferir una col·laboració. Fins ara, Venezuela ha rebutjat les peticions de col·laboració, principalment d'extradició, al·legant que els etarres reclamats per Espanya es troben al país emparats per un conveni bilateral dels anys 80.
10: I el ministre de l'Interior francès ha fet balanç definitiu dels incidents en les celebracions de la victòria del PSG a la Champions, Gemma Parellada.
13: Dissabte es van detenir 890 persones i van resultar ferits 178 agents. Els detinguts són un 45% més que l'any passat, quan l'equip va guanyar també el títol continental.
10: I primera volta de presidencials amb sorpresa a Colòmbia, l'extrema dreta és la que ha obtingut més suport.
14: Defensores de la pàtria. Más de 10 millones de colombianos.
13: Un 43% dels colombians han votat a Abelardo de las Prias, i a un advocat milionari de 47 anys que menysprea obertament a l'esquerra, que aposta per la madura estil Bukele per fer front a la violència i que es fa dir el tigre.
10: Ha superat en 600.000 els vots del candidat favorit, que era el de l'esquerra, Iván Cepeda.
13: Però atenció, perquè tant l'actual president Petro com Cepeda, ara el sentim, qüestionen els resultats.
15: Hay un desfase que queremos verificar.
13: Les dades que coneixem són del precomptatge i ara s'han de validar, però no solen tenir variacions.
10: I si tornem a casa, l'estructura de l'edifici de Girona, on ahir es va enfonsar una terrassa, no estava en bones condicions.
12: Una de les hipòtesis amb les quals treballen els bombers és que l'estructura pateix aluminosi. Les dues noies que van resultar ferides estaven en una piscina interior d'entre 3 i 4 metres, que no ajuda a la situació estructural. Una de les ferides està greu a l'Hospital Josep Trueta, amb una afectació a la pelvis, però no es tem per la seva vida.

0: I avui fa 20 anys que va morir ella, la més gran, Rocío Jurado. La cantautora va morir un 1 de juny del 2006, tenia 62 anys, tenia...
1: Jove,
0: molt jove. Tenia, va patir un càncer de pàncreas i, de fet, en recordàvem justament avui doncs, la seva última entrevista, que va ser amb Jesús Quintero a Televisió Espanyola.
2: De un tiempo a esta parte, por supuesto que he reído. Y muy bien reído. Pero me ha tocado dos o tres cositas que me han tocado los costados. I creo que llorava bastante.
0: La més grande que va passar doncs, aquest temps difícil, no només per la malaltia, sinó també doncs, arran dels seus fills, que també doncs, li van ocasionar bastants mals de caps. De fet, aquest cap de setmana han estat diversos els mitjans no?, que s'han fet ressò de la figura de Rocío Jurado. I, per exemple, El País el que feia doncs, és explicar que Rocío Jurado, que depèn com és, s'ha convertit també en un meme o que s'han fet molts vídeos curts a TikTok, això ha fet servir doncs, perquè les generacions més joves coneguessin doncs, qui va ser aquesta dona i coneguessin doncs, que pel seu moment era una persona doncs, molt avantatjada en qüestions com el feminisme.
3: Sí, revolucionària.
0: I era una icona pel col·lectiu LGTBI. Però hem rescatat una entrevista que li va fer doncs, fa 30 anys enrere Mercedes Milà i atenció, fixa-t'hi la diferència, una cosa que ara seria impensable.
4: Yo creo que...
5: ¿Qué les debes tú a los mariquitas, Rocío?
4: Hombre, yo de verle le puedo deber un mundo de ilusión. Porque ellos son...
0: Clar, sentim una Mercedes Milà dient-li què li debes a los mariquitas. Ara seria impensable que ningú fes una entrevista no? de fent servir aquests qualificatius. I de fet també avui Juanma Moreno Bonilla ha reivindicat la figura de la Más Grande, ha fet un tuit recordant doncs, que feia 20 anys de la seva mort i bé, que com andalusa que era, doncs se l'ha fet seva
3: I d'aquí a molt poquet estrenarà un documental també de la Jurada, de la Rocío Jurado.

0: Estaves esperant el Com una ola. Estaves per poder dir Com una ola.
1: Com una ola. T'acomiadem, Gisela Rodríguez. Gràcies.
0: Vinga, adéu. Adéu.
2: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Obrim el racó de pensar dels dilluns amb el Carles Francino, l'Estel Soler. Què tal? Bon dia, com esteu?
3: Bon dia i bona hora.
4: Molt bon dia.
1: Estàvem aquí parlant de la Rocío Jurado, un referent, una icona feminista, que, no?, revolucionària en el seu moment, ara ho comentàvem.
3: Inesperada icona feminista, no?, amb el
1: sí,
3: temps.
1: Sí, sí, sí.
3: Jo no faré gaire més comentaris.
1: No, eh?
4: És una gran.
1: Carles, va, tu has estat fora, has estat de ruta aquests dies, no pares amb els viatges de la Ventana, i això et fa pensar sovint. Aquesta vegada què?
3: Bueno, hem estat al Matarranya fent el programa divendres a Valderroures i, bueno, a partir de moltes històries que vam conèixer i de constatar que aquesta és una comarca que funciona des de fa temps com una mena de laboratori del territori rural, on conviuen des d'un turisme d'altíssim standing amb fondes de tota la vida, projectes a quilòmetre zero, una aposta clara per la sostenibilitat i no morir d'èxit amb l'arribada massiva de visitants. De fet, el mateix president de la comarca, del Consell Comarcal del Matarranya, li vam preguntar, ¿queréis más visitantes? No, la resposta va ser contundent. Però bé, a partir d'aquest viatge, el que m'ha fet pensar és que he conegut molts casos, però n'esmentaré tres a concrets, que confirmen això de poder-se reinventar la vida, i que fer plans és una mica absurd. Vaig conèixer la història d'una parella. Ell és psicòleg i havia estat alcalde del seu poble, de Santa Bàrbara. Ella és economista, encara que volia ser metge, i en els exàmens d'accés es va quedar 25 centèsimes durant 2 anys consecutius i no va poder entrar. L'altra nit, parlant amb ella, em deia, no, encara jo cada dia penso que m'hagués agradat molt exercir de metgessa. Bueno, aquestes dues persones fa 4 o 5 anys, just després de la pandèmia, del confinament, es van liar la manta al cap i han reformat una fàbrica molt gran que hi ha a propet de Valderroures, entre Valderroures i Beseit, i ara és un centre on es van a casar un munt de parelles.
1: Fixa't.
3: És un lloc molt bonic, que els hi funciona, que les van passar canutes al començament, problemes burocràtics per obrir, que han decorat tot el que és l'interior d'una fàbrica, que és molt, molt gran, amb objectes, amb mobles, amb trossos de ferro, amb vies de tren, és a dir, donant una segona vida també a tota aquesta sèrie d'utensilis. Bueno, tenen una suite, perquè tenen algunes habitacions en la part que seria d'hotel, que el capçaler del llit és... Els dos capçalers del llit són finestres del Banc Popular de Tortosa.
1: Ah, mira!
3: Que estaven amb un escombriaire i les van recuperar. Bueno, però és un cas molt concret. Després vaig conèixer una dona britànica, historiadora, que feia molts anys va venir a viure a Espanya. Primer a Madrid van fundar ella i el seu marit, que ja és mort, l'editorial Turner, que potser algun oïdor li soni. Però des de fa molts anys, des de l'any 93, van comprar una casa del segle XV que estava absolutament en runes,
1: sí,
3: en un estat lamentable, i la van convertir aleshores en un centre que avui és l'únic relé xató que hi ha a tot l'Aragó. I que és un lloc també, no és de luxe, d'aquest ostentós, d'aurats, no, és una casa que conserva l'esperit i l'aire d'aquells temps, molt de pedra, amb un silenci bueno, impressionant, uns cels per la nit de tal, una molt bona cuina, un lloc molt acollidor. S'ha reinventat, primer historiadora, després llibretera, i ara bueno, diguem-ne hostalera, però també cultiva oli i coses d'aquestes. I parlant d'oli, un català de nom Eduard, que en una vida anterior va viure uns anys a Nova York,
1: sí,
3: viatjava molt a la Xina i al Japó per, bueno, per una sèrie de coses de la seva feina, i un dia, per casualitat, li van encarregar un projecte, també al Matarranya, i s'ha convertit en un dels grans experts internacionals d'oli, bueno, que se'l rifen per tot arreu, per fer xerrades, per fer seminaris, per fer cates, per fer conferències, i escoltar-lo parlar de l'oli amb aquesta passió amb la que parla és una cosa sensacional. I són tres exemples que confirmen això, que la vida, fer plans a molt llarg termini, és una mica absurd, i que la capacitat de reinventar-se la tenim tots aquí a tocar de les mans. Pot acabar bé o malament la història, però aquestes tres, com que de moment han acabat bé, doncs per això m'han fet pensar en positiu.
1: Clar, que és veritat que has de tenir el poder de reinventar-te, però és veritat que el fet de fer plans a vegades també et pot anar servint per apuntalar-te, no?, en el camí. És com les,
3: sí,
1: les vies ferrades que, o quan fas escalada, que algú t'ha obert la ruta, que tu ja veus on és la següent fixació, on agafar-te, no? Que a vegades també aquesta sensació de buit, de no saber cap a on vas, s'ha de ser d'una pasta especial, també.
3: No és tampoc casualitat que aquests tres projectes de vida s'hagin desenvolupat en un univers tan particular com aquest del Matarranya, que jo és una comarca que en té des de fa anys enamorat per aquesta, pel paisatge. Hi ha alguna cosa a l'aire. Hi ha alguna cosa a l'aire, aquesta població tan disseminada, amb tants problemes, mantenir serveis, mantenir obertes escoles, el tema de la vivenda és un problema com a tot arreu, la fuga de talent, vull dir, tot això que existeix, però conviu amb unes particulars... Bueno, a mi, com a mínim, em tenen enamorat, hi ha molta gent, i gent que ha vingut de fora a instal·lar-se allí, i, bueno, pues, conèixer aquestes històries a mi em reconforta molt vitalment.
1: Mm. Estel?
4: A mi, no, que un dels valors que més admiro a la vida és la valentia, i clarament aquestes històries jo crec que generen esperança, i que també el nou signe dels temps, fixa't que les noves generacions ja no tenen aquella continuïtat, aquella seguretat vital que tenien les generacions dels nostres pares o els nostres avis. Per tant, crec que hi ha molta més gent això fent resiliència i dient què tinc ara a la vida, doncs això és el que hi ha, per tant, canviem, reinventem-nos, renovem. I a mi són històries que sempre em fan sentir poc valenta i m'encoratgen a ser-ho més i a pensar que sempre no morim fins que estem morts, no? I que sempre som a temps de tornar a començar en l'àmbit que sigui.
1: I que hi ha casos famosos, Frida Kahlo, que va deixar la medicina perquè la van atropellar i en aquell moment es va posar a pintar, el Harrison Ford, que era fuster, abans que li donessin el seu paper, primer paper, American Graffiti. Vaja, n'hi ha un munt, Arnold Schwarzenegger va començar com a culturista. No sé si ha, vaja, aquí ja va seguir una mica cap a la mateixa línia, però vaja, va passar-se a ser actor. Estela, tu què t'ha fet pensar últimament?
4: Aviam, a mi m'ha fet pensar que hem trigat molts segles a començar a parlar del biaix de gènere en la medicina, en aquest cas, no? Ara us explicaré dos casos en concrets que m'han fet valorar encara més les dones a la ciència, no? Però, tot i que no està encara relat en l'imaginari col·lectiu, sí que comencem a entendre que durant segles s'ha estudiat els cossos dels homes i la ciència, doncs, ha basat en aquests estudis les medicacions, les dosis... els fenòmens que posos i que, per tant, en aquest sentit s'ha raconat molt a les dones, no? Aleshores, dues notícies, una és de fa dos anys, però la rescato, i una és bastant actual d'aquí de Catalunya, de casa nostra, de dues dones científiques que ens demostren que, malgrat ser dones sense referents en la ciència, perquè també han estat absolutament silenciats, ens demostren que som les mateixes dones que hem de parar atenció en nosaltres mateixes i començar-nos a estudiar per poder ajudar a la resta de dones, perquè la ciència i la medicina ens han bandejat. Llavors, un cas que em va interessar moltíssim, que és que fa dos anys, una neurocientífica que es diu Liz Chastril, ella va començar, es va quedar embarassada i es va preguntar el que moltes dones ens preguntem, que és què passa en el nostre cervell en aquest batibull emocional i hormonal que tenim durant l'embaràs. I va fer una cosa que no havia fet mai ningú a l'any 2024, fixeu-vos. Es va començar a fer ressonàncies magnètiques, se'n va fer fins a 26 abans, durant i després de l'embaràs. O sigui, sí que és veritat que s'havia estudiat el cervell de la dona, però mai abans del 2024 ningú ho havia fet durant l'embaràs. I aquesta dona, a l'any 2024, gràcies a ser pacient o a sotmetre's a pacient, per tant, científica investigadora i propi subjecte de la investigació, descobreix que la matèria gris del cervell d'una dona a l'embaràs, durant l'embaràs, es redueix i que això té a veure amb les emocions, el llenguatge i el raonament. Per tant, senyores, és normal que se'ns remogui el coco quan estem prenyades i que augmenta la matèria blanca del cervell, que això té a veure amb les connexions de les neurones. Òbviament, el primer mapa que tenim aquí gràcies a una dona. Però és que aquesta setmana... hem sabut també, jo pateixo endometriosi i n'he fet molta campanya i n'he parlat molt, és una malaltia absolutament desconeguda, malgrat que se sap que fa segles que existeix, que la pateixen a nivell mundial una de cada 10 dones. Sempre poso d'exemple perquè m'entengueu de la magnitud d'aquesta malaltia, que és que, per exemple, només a Catalunya hi ha més dones amb endometriosi que persones amb diabetis, d'acord? Doncs una vegada més és una dona, en aquest cas la Dora Kohler, que ella és bioinformàtica, treballa a l'Institut de Recerca de Sant Pau i acaba de participar en un projecte de recerca internacional que hi han col·laborat la Universitat de Barcelona i l'Hospital Sant Joan de Déu, on han fet una escala, una anàlisi genètica a gran escala sobre l'endometriosi, i han descobert doncs, que 80 regions del genoma poden tenir a veure amb aquest risc de patir la malaltia, 37 de les quals encara no s'havien descobert fins ara. Què em sembla rellevant d'això? Doncs que és aquesta pròpia investigadora que durant 15 anys ha patit la malaltia, perquè com que hi ha tan poca investigació, es triga de mitjana uns 8 anys en tenir el diagnòstic, ella s'ha començat a analitzar també a si mateixa, i la seva frustració de no tenir tractament la porta doncs, a virar la seva carrera, diguéssim, i començar a estudiar més a fons aquesta malaltia, en aquest cas l'endometriosi. Així que jo vull donar les gràcies a aquestes dones de la ciència, que en general també ho tenen més difícil que els homes, com a professionals, i com a dones, doncs, aquest viatge de gènere que patim.
1: I just avui publicar al País el cas d'una dona, també, que ha fet una investigació, la Cèlia Trullenque, que va anar al ginecòleg per primera vegada perquè tenia acné, perquè tenia l'abdomen inflat, regles molt irregulars, dolors que li impedien aixecar-se del llit durant dies, que li van donar anticonceptius per, com a solució d'escolta, prendre aquests anticonceptius. Després li van diagnosticar que tenia el síndrome d'ovari poliquístic, i avui el que explica en el País és que se li ha canviat el nom, aquest síndrome, que també afecta una pila de dones. Ara no tinc la xifra, però vaja, només cal que pregunteu al vostre voltant, que ara li diuen d'una altra manera, li diuen síndrome de l'ovari metabòlic poliendocrí, perquè s'han adonat que no és només un problema ginecològic, no? que va molt més enllà, i que això permet també doncs, donar moltes millors solucions a aquestes persones que ho pateixen.
3: Hi ha un desequilibri, ja fa anys que es denuncia, a més, hi ha un desequilibri, a més, molt gran, sí, en les investigacions de qualsevol malaltia. El tema dels infarts, per exemple, jo me'n vaig enterar fa poc, és la primera causa de mort entre les dones. L'infart, vull dir, s'ha investigat sempre d'acord amb uns paràmetres a nivell de senyals als cas de prestar atenció del teu cos, etc, sota paràmetres masculins, i clar, és que el cos és diferent, és que els organismes d'un home i una dona són diferents en moltes coses, i això ja fa temps que, afortunadament, no tant, però ja fa temps que des de la medicina veus masculines i femenines denuncien aquest biaix que deia l'Esteli, que denuncia amb tota la raó, i que té a veure, és que no és una qüestió de comoditat, és que és una qüestió de vida o mort moltes vegades, i de qualitat de vida. I per tant, que es pugui investigar en paràmetres igualitaris, doncs és una cosa fonamental, sens dubte. Vaja.
4: El cas dels atacs de cor, jo ho conec per la doctora Carme Valls, que n'ha parlat moltes vegades, que, clar, coneixem els símptomes dels homes, no? Que són aquest braç, els hem vist a les pel·lis, sí, a l'imaginari col·lectiu, aquest braç que de cop fa mal, aquest dolor al pit, però, en canvi, no sabem, i per tant per això provoca més causes de mort, perquè no podem prevenir, que en el cas de les dones pot començar com un dolor d'esquena, com un cansament extrem, no? I són símptomes diferents, per tant, és absolutament perillós. Ja no parlem de la salut mental i de com des de fa segles a les dones se'ns ha ultramedicat.
1: Vaja, tenim problemes amb la comunicació de l'Estel. Estel, és que no et sentim...
3: Estalla una miqueta.
1: T'entretalles, però vaja, ja ha quedat clara la reflexió.
3: Hi havia un
1: sí.
3: De fons com si fos un puput. Jo no sé, que viu al camp, l'Estel, o no, o viu a ciutat?
1: No, penso que viu a la ciutat. El que passa és que els ocellets últimament estan una mica...
3: Sentia un puput de fons.
1: Una mica pesadets estan últimament. No,
3: home, deixa els pobres, home, que han de fer els ocells.
1: Jo et dic que els que ens llevem ben d'hora, per obligació...
3: Els estornells, fa molt de soroll.
1: Al matí estan bramant, tu.
3: Bueno, perquè tenen el seu horari, dona.
1: Sí, però ja tinc un despertador, m'explico. Que em sona una mica més tard que quan em vell i dona la gana de començar a cantar, però vaja. Escolteu, moltíssimes gràcies, Francino,
3: a tu,
1: Estel,
3: com sempre.
1: Us espero dilluns que
4: ve. Gràcies a vosaltres.
3: Vinga,
1: adéu, que vagi bé.
3: La tenim bé. Un petó, adéu-siau.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
5: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
7: Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
8: Anderson Luis de Sousa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
9: Todo bien.
8: ¿De dónde viene lo de Deco?
9: Tampoco sé yo mucho.
8: El otro día entrevistamos a André Curí. Nos pasó algo surrealista, que es que ofreció a un jugador al Barça a través de la radio.
9: Andrés también trabaja bien. Defiende a sus jugadores. Yo creo que está...
8: ¿Cuántos jugadores te ofrecen a lo largo de la bastante, semana? Muchos. Bastante.
9: Al final, el fútbol tienes que escuchar siempre y estar atento. Y es respetar también a la gente que te ofrece jugadores, porque cada uno hace su trabajo.
10: Por la radio es el primero que te ofrecen, ¿no?
9: Sí, es verdad.
7: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
11: Aquí, Catalunya.
12: Jumping up and down the floor.
11: Amb Marina Fernández.
12: My hand is an animal.
1: Evelyn Segura, biòloga, divulgadora, què tal, com estàs?
13: Acalorada, però bé, bon dia.
1: Sí, acalorada, perquè clar, sí. Som a la primavera, però aquests dies ens està deixant temperatures gairebé d'estiu, tot i que avui comencen a posar-se una mica en consonància per l'època que ens toca, eh? Ens deia el nostre meteoròleg, el Carbó, però també hi ha hagut pluges, tempestes, canvis de temps una mica abans d'aquestes setmanes caloroses, i parlant de primavera, hi ha hagut una expressió que hem sentit històricament sempre, la de la primavera de Sant Altera, o la primavera a l'estació de l'amor, aquesta associació d'idees que no és perquè sí. Volem saber què hi ha de cert en aquestes expressions populars, què hi ha de cert en això que la primavera és l'estació de l'amor, fixant-nos en el món animal.
13: Sí, a veure, hi ha més ciència del que sembla en aquesta frase, i m'explico. A veure, realment no és que sigui l'estació de l'amor, com l'amor que entenem els humans, però sí que és veritat que podríem dir que és l'estació de la vida, perquè moltes espècies utilitzen, no?, o aprofiten la primavera per reproduir-se. I llavors podem dir que sí que potser és una mica... No sé si la de l'amor, però sí la de les oportunitats.
1: Però no totes, o sí?
13: No, no totes. O sigui, la majoria... Pensa que hi ha algunes espècies, com el pingüí emperador, que es reprodueix en ple hivern.
1: Ah.
13: O sigui, que hi ha algunes que utilitzen altres moments. Però el fet que utilitzin la primavera és perquè ara... Bueno, aquests dies no sé si diria que són temperatures més agradables perquè realment ha fet molta calor, però sí que és cert que els dies s'allarguen, per tant, doncs ells ja noten, és un missatge, no?, que la natura envia dient, ei, que ara comença una època de temperatures més suaus, no hi ha tantes situacions com de risc, temperatures més estables, més disponibilitat d'aliment, llavors és el moment, diguéssim, perfecte o més perfecte perquè moltes espècies es posin a tenir les seves cries perquè això assegura la seva supervivència.
1: Clar, i com saben que arriben a aquest moment? Perquè les temperatures poden variar en un any en relació a l'altre.
13: Sí, perquè és veritat que els meteoròlegs diuen, no?, que aquesta primavera ha sigut una primavera més normal que altres anys perquè hem passat anys amb unes calorades increïbles, no?, i fora de lo normal, degut al canvi climàtic. No és tant la temperatura, sinó que, perquè com dius és molt variable, sinó que és les hores de llum. Les hores de llum, el fotoperíode, condiciona moltíssimes coses de la nostra vida i de la vida dels animals i de les plantes també. Llavors, ells es basen sobretot quan s'allarguen, no? Això que els dies es fan més llargs, condiciona una mica el nostre sistema hormonal. És unes senyals externes que el nostre cos i el de moltes espècies animals detecta i d'aquesta manera és en què es preparen. Hi ha variació d'hormones i, per tant, es preparen per aquest moment de l'amor, que podríem dir.
1: Però, clar, abans de reproduir-se han de trobar parella.
13: Clar, per això jo crec que això és el que sí que li diria més l'estació de l'amor, perquè abans de reproduir-se, òbviament, han de trobar amb qui fer-ho. Han de trobar la parella més òptima per reproduir-se, tenen les seves cries.
1: I com s'ho munten, això?
13: Doncs podríem dir que tenen tècniques que els humans podríem dir, no, ai, que especials que som, o que hem inventat, res, la natura s'ho ha inventat tot, i tenen tècniques de seducció increïbles. O sigui, podríem dir que els animals... lliguen.
1: Com ara, per exemple?
13: Com ara. A veure, una de les tècniques que els humans no podríem utilitzar, a mi, jo tinc debilitat, per exemple, la gent que fa música.
1: Ja, ui, sí, a mi ui, passa també
13: sí,
1: això.
13: No? Sí, no? Veus sí, algú sí, que canta bé sí, o que sí, toca sí. algun instrument?
1: La guitarra, això? La guitarra.
13: Ah, mira, tinc la mateixa debilitat. Llavors dius, uah, de cop es torna aquella persona com molt sexy,
1: sí, sí.
13: Encara que potser de primeres no t'haguessis plantejat.
1: És com si fos un videojoc i toquessin els, no? les sí. tres tecles... Pum.
13: Doncs té el seu truc. És que a nosaltres també ens afecta, la primavera, o sigui, en els humans també tenim un despertar hormonal, també podríem dir que és l'estació, tot i que hi ha cançons que diuen que en verano los chicos se enamoran, no? Però la primavera és quan comencem. I la música és un punt de debilitat, o sigui, l'art, no?, que ens arriba a través de les oïdes, a nosaltres ens pot influenciar molt i els animals també l'aprofiten. Crec que si haguessin de dir quins són els animals...
1: Els artistes destacats.
13: Els artistes musicals del món animal... amb els ocells.
1: Clar.
13: Hi ha alguns que s'ho treballen molt.
1: Just ara escoltàvem l'Estel, que ens entrava des de casa seva, que tenia el Francino deia, crec que és una puput que hi havia per allà cantant, perquè era Barcelona.
13: Pot ser. Jo, mira, fa 2 o 3 dies també sentia una puput des de casa, a més fa un soroll així de puput, puput. I, bueno, no sé, sí que podria ser. Clar, canten, i poden agradar-nos més, menys, ens poden deleitar més a les nostres oïdes o despertar-nos pel matí, perquè és veritat que hi ha companys meus i amics que em diuen, ostres, què passa pels matins que, no? Per exemple, els pardals tenen unes cantades... Bé, el cantar dels ocells serveix per marcar territori, per dir també que estan allà, que és presència, però també són missatges d'amor que envien perquè siguin escoltats per les seves possibles parelles.
1: Però els ocells són els únics que canten per conquerir, per conquistar les seves parelles?
13: No, i jo crec que si et poso alguns sons, segur que et sonen.
1: A veure.
13: Aquestes serenates nocturnes.
1: Això també és una maniobra de seducció, eh?
13: Sí, perquè el que... I a més hi ha una cosa molt curiosa. Pensa que aquests, els gripaus, granotes, molts amfibis, canten a les últimes hores del dia i ja entrada la nit. Clar, en aquelles hores no hi ha llum, per tant, ser detectat per un depredador és més complicat. Mm-hmm. Home, si et poses a cantar...
1: Malament, rai.
13: Malament, perquè estàs de la tanta, no?
1: Clar.
13: Llavors és molt curiós perquè si tu estàs al costat d'alguna zona humida i sents aquesta serenata nocturna i et vas apropant, de cop desapareix. Per què? Home, perquè hi ha un sistema de seguretat. Si t'apropes massa, diuen, llepa, calla, que em veuran, no em trobaran. Però...
1: Que no és la granoteta que jo buscava, no?
13: Exacte. No, és un altre monstre diferent que potser em ve depredar, no? Llavors ho posen en una balança. Deixar-me escoltar, no? Delatar la meva presència, la meva situació, o trobar l'amor.
1: Mm-hmm.
13: Doncs ho posen en un equilibri i, bueno, em delato... però fins a un límit, i llavors callen.
1: Clar, estem dient, és la primavera, l'època que busquen per aparellar-se. No sé si, a més, també, la primavera i de nit, que si això és un fil conductor, que prefereixen fer-ho més entrada a la nit que no pas de dia.
13: Clar, té un punt com per nosaltres com un punt romàntic, però pensa que durant la nit, si utilitzes el so per seduir les teves melodies, per la nit hi ha molt de més silenci, per tant, que siguis escoltat,
1: clar,
13: és molt més fàcil.
1: És més fàcil que et captin. I les granotes no són les úniques, clar. Que quina matraca, tu. Imagina't que tu t'intentes seduir algú amb aquest nivell d'insistència.
13: Amb aquests violins, perquè a més aquests no
1: amb
13: fan...
1: Amb aquesta estridència, sí.
13: Sí, sí, sí. De fet, es diu estridulació.
1: O sigui, ah, sí?
13: Té una... Sí, sí, la sonoritat és una mica semblant. I és perquè no utilitzen les cordes vocals, sinó que el que fan és fregar les seves ales. És com, saps això de l'anís del mono, no?, que
1: sí.
13: Es rasques. Doncs seria una cosa així, no?, una mena de raspall i un rascador, i així és com fan aquests sons. I només són els mascles els que fan aquestes melodies. Són ells els que s'han de treballar al cridar l'atenció de les femelles i demostrar no només que estan allà. I quina espècie són? Perquè pensa que en aquests missatges sonors també hi ha la teva posició, però quina espècie ets i quines intencions tens. És a dir, que la teva intenció és buscar parella, no?
1: És la noche de l'amor. Tinder, no?
13: Totalment. És una... Sí, sí, sí, és un Tinder. I llavors tu el que vols és això, no? Dir on estàs, que estàs buscant parella i que a més ets un tio... Buenorro, que té, o sigui, que ets un bon candidat. I això és a través de les melodies. Com millor cantin, com millor entonin, més èxit tindran.
1: I en funció del cant que fan, saps que varia l'objectiu?
13: Sí, perquè els grills, a més, fan melodies diferents en funció del que volen. Si el que volen és atraure a una parella o una femella, és un tipus de melodia. I un cop han cridat la seva atenció, canvien amb una melodia una miqueta més suau, més tendra. Però el tema és que allà, però, poden haver-hi els grills que aprofiten aquesta situació. Si no has nascut amb el do del cant, no, com jo que ara tinc una fonia maca, també no triomfaria en una nit de cantades nocturnes, doncs el que fan molts grills és que, home, soc petit, potser no m'he alimentat prou bé, el meu cant no serà tan seductor, es posen al costat dels grans cantants...
1: Pirates!
13: Sí, i s'aprofiten de les femelles que es venen atretes per les melodies aquestes seductores dels bons cantants, i ells... estan per allà a la vora i aprofiten. A vegades, quan callen els bons cantants, ells fan alguna coseta per a veure si cola.
1: Llavors es delaten, no?
13: Sí, i si no, doncs el que faré és allò, estar polorant per allà al voltant.
1: I amb els mamífers què passa?
13: Els mamífers també canten, potser no aprofiten tant la nit, són una miqueta més discrets, però, per exemple, la brama dels cèrvols.
1: Ai,
13: que
1: sí.
13: Passa aquestes a la tardor, això no només és un tema de mostrar la seva virilitat i la seva potència i marcar territori i dir-li als altres mascles no t'enfrontis a mi perquè potser és suspendent, perdent, sinó també és una manera de seduir a les femelles. Així que les vocalitzacions en mamífers també són molt importants.
1: I si no s'adueixen amb la sonoritat, diguéssim, amb quines altres estratègies tenen per lligar?
13: La música ve associada amb una altra cosa. Una cosa és fer música, potser no pots tocar un instrument, però tens el ritme al cos.
1: Ah, també.
13: Per tant, ballar amb una bona coordinació de moviments, amb gràcia, amb salero, això és molt sexy, també. Sí, i els animals, això no se'ls hi passa per desapercebut. Hi ha molts animals que faran unes coreografies del més espectacular i que, al final, el seu objectiu és, òbviament, cridar l'atenció de les femelles.
1: I quines són aquestes espècies?
13: Mira, molts ocells fan danses. A vegades, simplement, són danses com molt espectaculars. Els ocells que li donen els ocells del paradís, a la zona asiàtica.
1: Val.
13: Allà, jo crec que són coreografies que ben bé podrien competir amb Michael Jackson. O sigui, si els veus, és brutal, perquè més fan una combinació de moviments, és unes performances brutals, amb combinació de colors i d'efectes visuals i de moviments de plomes especials. Vull dir que són uns mascles que realment s'ho treballen. No sempre tenen èxit.
1: Sempre els mascles, eh?
13: Sí, és que aquí... Això que ens estigui escoltant potser dirà, va, vinga, trobeu el feminisme a tot arreu. Bueno, és que són els mascles que s'han de currar el que crida l'atenció a les femelles. I són elles les que es cullen. No en totes les espècies, òbviament, però en aquelles que, sobretot, veiem que hi ha un dimorfisme sexual, que diguem els biòlegs, que és que mascle i femella són aparentment diferents, tenen aspectes diferents, doncs és perquè els mascles, la seva feina és cridar l'atenció, seduir, reproduir-se el màxim possible, ser escollits el màxim de vegades possibles, i les femelles... com ens passen altres moltes vegades, doncs no hi ha una corresponsabilitat amb les cures paternals. I són les femelles les que s'han de cuidar de les cries. Per tant, no inverteixen tant d'energia en seduir, ser molt exòtiques, sinó que són més discretes, perquè al final els hi tocarà doncs, passar desapercebudes per assegurar la supervivència de les cries. No passa en totes les espècies, però en aquelles que tenen dimorfisme sexual, això és el que passa, que són elles les que acaben escollint el que val la pena.
1: Ja, clar, i això fa que el fet d'haver-s'ho de currar més per cridar l'atenció influeixi també en el pelatge o en la forma, en els colors d'alguns animals.
13: Clar, és que potser el so, no?, que dèiem, o les danses, ens poden passar una miqueta més desapercebuts, però el que realment veiem més habitual és quin ànec collverd més bonic, i la femella pobreta, no? Així marronosa, la natura no l'ha graciat amb un plomatge exòtic. Bueno, és que no ho necessita, perquè al final els ànecs, qui cuidarà dels ànecets és ella. Per tant, passar desapercebut assegurarà la supervivència dels petits, i el mascle és un pandó que va aquí, va allà, i l'única cosa que vol és lluir-se, o sigui, el que vol és mostrar les seves aptituds i el seu... I a més, com més bonics, diguéssim, com més lluents i més ben cuidats estiguin el seu pelatge, plomatge, etc., això significa que, una, t'estàs alimentant bé, ho sabem, no? Som el que mengem. Si mengem amb bona qualitat, el nostre cabell lluirà millor, la qualitat de la nostra pell, vull dir, la nostra salut està condicionada també en una bona alimentació. Per tant, si tens una bona alimentació, és que ets un tio llest que saps on buscar la bona alimentació. I si a sobre ets un guaperes que crida molt l'atenció i estàs viu... no t'ha menjat un depredador, és que potser ets una miqueta espavilat i saps viure bé. Per tant, ets un bon candidat.
1: O sigui que es cuiden de la seva aparença, com fem nosaltres. D'alguna manera també ho fem. També volem mostrar la nostra millor versió. No sé si hi ha una part també molt animal en això.
13: Sí, ens cuidem perquè volem agradar. O sigui, encara que ho reconeguem d'una forma més directa o més indirecta, tots el que volem fer és agradar, ja sigui a algú en concret o ja sigui a la societat, però volem ser acceptats.
1: O a un mateix.
13: També, o a un mateix. No? Jo crec que això és el que hauria de ser sempre, agradar-nos a nosaltres mateixos. Però quan t'agrades a tu mateix, també la teva actitud canvia. Ets més segur de tu mateix, i això acaba sent més sexy i més seductor, també.
1: I això de les feromones, què? Perquè, clar, pel que estaves dient, tot això ho capten les femelles en el món animal. No sé si en els humans funciona de la mateixa manera.
13: A veure, amb els humans... Home, òbviament, les feromones no, perquè s'ha demostrat que els humans no tenim l'òrgan vomeronasal, que seria l'encarregat de poder percebre, detectar aquestes feromones.
1: Val.
13: Però això vol dir que som...
1: Tenim atrofiat, això, nosaltres.
13: Això tenim atrofiat. Moltes coses tenim atrofiades. Però això vol dir que som... No? Que ens és igual l'olor d'una possible parella? Mentida.
1: No, home, no, per
13: favor.
1: Hi ha
13: algunes olors que tires enrere i d'altres que dius, ai, quin perfum, no? I això, els que fabriquen els perfums ho saben molt bé. Utilitzen feromones? No, és un tema de plaer, també. Però sí que s'ha demostrat científicament, a més, amb un experiment molt divertit que van fer que unes persones passessin tota una nit amb una samarreta posada i la suessin. Mm-hmm. Per tant, deixessin allà impregnat en la seva olor corporal. I després les van tancar amb caixetes independents i van demanar que a possibles parelles sexuals, no?, amb molt diverses, escollissin, les oloressin i escollissin quina és la que més els hi agradava, a través de l'olfacte. No veien aquella persona, no havien tingut contacte de cap manera, només a través de l'olfacte. I el que es va descobrir és que escollien aquella samarreta que pertanyia a una persona amb un sistema immunològic més complementari al seu.
1: Wow.
13: Per tant, l'olfacte ens dona molta informació també de si aquella persona ens convé o no ens convé a l'hora de tenir descendència.
1: O sigui, que també fem servir el nas per enamorar-nos. Tornant a les tècniques, dèiem, el cant, el ball, n'hi ha més? En sí, el món animal?
13: Sí, o sigui, en altres l'olfacte ens influencia, però no tant, i en d'altres que no l'oloren, sinó que el detecten a través d'antenes. Les papallones nocturnes, les arnes, tenen unes antenes molt plomoses que detecten aquestes feromones, però clar, quan... Una cosa és dir on estàs, no? Cantant, ballant, això, dient que estàs predisposat a tenir parella, que estàs on fire, però després has de convèncer amb aquella persona, aquell animal que has atret, sí, que tu ets la millor opció. Hi ha alguns que van un pas més enllà i fan regalets.
1: Ah, mira, exemples.
13: Fan regalets. Per exemple, els humans podem portar una caixa de bombons, un ram de flors, no sé, regals potser una miqueta més originals. Fem regals per dir, mira, soc detallista. Els pingüins es regalen pedres.
1: Ah,
13: no amb un anell, sinó pedres, agafen pedres, les cullen perquè aquella pedra al final acabarà formant part del niu. I diuen, mira que bonica que és aquesta pedra, tinc bon gust, soc talentós fins i tot en escollir la bellesa del nostre entorn. Hi ha d'altres animals que potser ens sorprendran una miqueta més, que són les aranyes. Les aranyes tenen unes tècniques de seducció que ens podrien fins i tot treure els colors a més d'un, perquè tenen un camassutra molt espectacular, però també és veritat que alguns acaben a l'estómac de les femelles.
1: Vaja.
13: Vull dir que s'han de currar molt per no acabar sent devorats. I justament per això, per distreure a les voraces femelles, els mascles moltes vegades els fan regalets embolicats amb seda.
1: Uau!
13: Que és molt cuqui, això. A vegades aquests regalets no tenen res a dintre, per tant, és simplement l'entreteniment de la femella desfent tots aquests fills de seda.
1: És un trampantojo.
13: Exacte. D'altres vegades sí que hi ha una petita presa a l'interior, i, bueno, és una manera de convèncer, de dir, mira, no? És un petit detallet, i altres ocells es regalen abelles, com els abellerols, que ara també els escoltem als nostres cels, com volen, es regalen abelles, d'altres es regalen algues. Vull dir que, sí, es fan regalitos.
1: Evelyn Segura, moltíssimes gràcies. La primavera, l'estació de l'amor.
13: Sí, jo crec que sí. D'alguna manera o una altra, l'amor està a l'aire.
1: T'esperem aviat. Fins ara.
13: Una abraçada.
1: Adéu. Nova setmana, nou expedient Tiscar. Clara Tiscar, com estàs? Bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Avui ens expliques un cas resolt, però pel qual no s'ha fet justícia.
14: Sí, que només s'entén si el culpable ha estat encobert.
1: Obrim l'expedient Tiscar.
15: La Tara Calico té 19 anys i viu a Nou Mèxic. El dimarts 20 de setembre de 1988 surt en bicicleta com acostuma a fer. Surt a pedalejar, sempre amb els auriculars posats, i li diu a la seva mare que a la una ha quedat per jugar a tennis. Si s'entreté més del compte, l'ha d'anar a buscar i portar-la a la pista. La seva mare, que durant molts anys l'ha acompanyat, perquè també és aficionada a anar en bici, voldria que la Tara anés amb...

0: amb un esprai pebre. Alguna vegada, un vehicle les havia perseguit.
1: Què li passa a la Tara?
2: Doncs que no apareix. La seva mare la va buscar en cotxe a l'hora que li ha dit i no la troba. Sol fer una ruta de gairebé 55 quilòmetres, amb milles són 17 d'anada i 17 de tornada, i a la Tara hem d'explicar que la descriuen com a independent, madura i automotivada. La setmana passada se li va punxar la roda de la bici i ha sortit amb la de la seva mare, la qual té els cables de frenar de color groc.
1: I aquesta ruta que acostuma a fer és perillosa?
2: Viuen a Rio Communities, un barri de Betlem, que amb els anys acabarà convertir-se en un suburbi, però que a final de la dècada dels 80 és una ciutat molt més petita que ara, enmig del desert. La Tara arriba a la carretera estatal 47, que és per on fa la seva ruta pel Ural, com si fos un Vianant, i això vol dir que ho fa en direcció contrària a la que circulen els cotxes que li venen de cara.
1: Descartem accident de trànsit?
2: Recorreran la carretera una vegada i una altra i no trobaran res. La Patty, la mare i el nòvio de la Tara passen per una zona d'acampada anomenada JF Kennedy Campgrounds, on veuen una furgoneta amb tres nois bevent. S'aturen i els pregunten si l'han vist. Ells diuen que no, els sembla estranya l'actitud d'aquests nois perquè la troben defensiva, i avisen a l'oficina del xèrif de la desaparició.
1: I aquests nois són importants?
2: La furgoneta és una pick-up, però porta una coberta per tota la part de darrere, com si fos una caseta de fusta. El pare de la Tara, de nom John, també es troba aquests nois, i tenen la impressió que un es mou per evitar que vegin la part posterior de la furgoneta, per on podrien entrar o carregar les coses. Al cap d'unes hores, el xèrif Lawrence Romero Sr. ordena començar la recerca.
1: I d'ella, per tant, no en troben ni rastre, la bici tampoc.
2: Als laterals de la carretera on circulava la Tara veuen marques de pneumàtic de la bicicleta i són unes empremtes que de sobte desapareixen. Apareixen més endavant com si s'hagués endinsat al desert. Segueixen les marques de pneumàtic i arriben a una zona, a uns 200 metres de la carretera, on hi ha diverses llaunes de cervesa. Mig enterrada, troben una cinta d'una banda que és la seva preferida, per tant, podria ser una cinta de música que portés ella, i a prop de tot això hi ha l'entrada del campament Kennedy, que és on hi havia aquests nois, que us he comentat abans, i troben el Walkman de la Tara.
1: Però ni la bici ni la Tara.
2: No, hi ha testimonis com un ranxer, un ramader, que aquell matí va estar movent el bestiar en uns camps propers a aquesta carretera i que va veure-la. Van veure-la també un grup de caçadors que portaven un cèrvol carregat amb una furgoneta. Ells també la recorden perquè a l'alçada de l'entrada del càmping Kennedy es van trobar amb uns nois en una furgoneta Ford antiga, de color clar, no tenen clar si era blanca o gris, que estaven a l'entrada impedint el pas. I el conductor de la furgoneta mirava la noia de la bicicleta.
1: O sigui que coincideixen a assenyalar la furgoneta i els nois.
2: Sí. I els homes del xèrif Lawrence Romero continuen preguntant a tothom que circula habitualment per la 47 o que viu a la zona, i trobaran 7 testimonis que recorden haver-la vist. I d'aquests, 5 recorden la furgoneta pick-up de color clar seguint la noia. Qui possiblement ofereix la millor descripció és l'Ishmael, que és un granger que portava un remolc amb el cadàver d'una vedella al veterinari perquè li fes l'autòpsia.
0: L'Ismael veu una furgoneta que sembla parada, però que en realitat circula molt lentament. A l'altra banda de la calçada hi ha una noia en una bicicleta, porta els auriculars posats i la furgoneta roman uns metres darrere seu. L'Ismael creu que són parents de la noia i la segueixen per controlar-la o recollir la bici si comença a ploure. Al costat de la furgoneta, al voral i alguna cosa fosca movent-se oculta darrere de la furgoneta. Al principi li sembla un gos, però després veu que és un home ajupit que es fica dins del vehicle. Continuen anant molt lents, tant que algú pot anar ajupit al costat de la furgoneta. A més, li ha semblat estrany que a la part del darrere, on hi ha una obertura, hi ha diverses camises penjades, de manera que no es veu el que hi ha a l'interior. Són de color caqui, verd militar, estan perfectament planxades i sembla que les hagin posat expressament per tapar l'interior. Decideix avançar la furgoneta i, quan arriba a l'alçada del conductor, veu que és massa jove per ser el pare de la noia i té clar que tampoc no és el nòvio per la forma com la mira.
2: Pensa avisar la noia, que és a l'altra banda de la carretera, però darrere d'ells venen més vehicles i se'n va.
1: I recorda l'aspecte del conductor a banda de la seva mirada?
2: No ha oblidat ni la particular furgoneta ni l'aspecte del conductor, que dels tres que creu que anaven a la furgoneta és l'únic que ha pogut veure bé. Té els cabells de color pèl roig, tallats molt curt, d'estil militar, i hem de dir que

0: Ismael se sent molt culpable perquè se'n va anar de l'escena. Passen els mesos, però no arriben les respostes, i de sobte apareixen fotos, polaroids, que emboliquen més la troca.
1: Unes polaroids.
0: Sí, la primera apareix el juny de 1989, a gairebé 2.000 quilòmetres de casa la Tara. La cosa va així: una dona aparca davant d'una botiga al costat d'una furgoneta Toyota de color blanc, sense finestres a la part del darrere, i quan torna a sortir de la botiga, la furgoneta no hi és, però veu una foto polaroid a terra cap per avall. L'agafa i veu que hi ha una noia adolescent de 15 o 16 anys, també pensa que podria ser una mica més gran, amb un nen petit d'entre 8 i 11.
1: I ella és la Tara o no?
0: La imatge està clarament presa a la part de darrere d'una furgoneta, i entre la noia i el nen hi ha un coixí amb una funda de ratlles blaves. Hi ha també un got de plàstic i un llibre. I una altra família de Nou Mèxic contacta amb les autoritats perquè estan convençuts que el nen que surt a la foto és el seu fill, Michael Henley, desaparegut 5 mesos abans que la Tara. Ell no anava en bici, sinó que feia una excursió a les muntanyes Zuni, a 120 quilòmetres d'on desapareix la Sara, també a Nou Mèxic. Es va escapar i no va tornar mai, fins que apareix la Polaroid.
1: I són ells?
0: Les dues famílies viatgen a Florida per inspeccionar la fotografia i les dues mares en surten convençudes de que són la Tara i en Michael. La mare d'ella diu que ha vist una cicatriu a la cama de la noia de la foto idèntica a la que tenia la Tara, i hi ha un altre element que fa pensar la mare que podria ser ella, el llibre que he dit que estava al seu costat. La Patty diu que My Sweet Odrina, de B.C. Andrews, és el seu llibre favorit, de la seva filla. Paral·lelament, han analitzat el paper amb el que està impresa la foto i està al mercat des d'abril de 1989, cosa que implica que si la noia de la foto és ella, s'ha pres mínim 8 mesos després de la seva desaparició, amb la qual cosa podria indicar que està viva.
1: És a dir, esperances per la família.
0: Sí, però lamentablement, el juny de 1990 s'esvaeix l'esperança per la família del Michael perquè troben les seves restes. L'autòpsia determina que no hi ha cap signe de violència, ni tan sols fractures accidentals, i que va morir de fred.
1: I l'FBI no es pronuncia sobre això?
0: Per Scotland Yard, la noia de Polaroid és la Tara Calico. En canvi, els laboratoris de l'estat de Nou Mèxic creuen que no ho és. Busquen el desempat amb l'FBI, que arriba a la conclusió que no poden afirmar ni que ho sigui ni que no ho sigui. I aquesta pista mai aporta més informació.
1: Però és que, a més, hi ha una segona Polaroid.
2: Poc després, en un solar amb un edifici en construcció a Califòrnia, a l'altra costa, hi troben una altra instantània amb una noia molt similar a la de la primera foto. En aquesta segona Polaroid es veu un primer pla d'una noia emmordassada, també té els cabells castanys, però les seves faccions gairebé no s'aprecien perquè la foto està molt cremada, és molt clara. Sota el seu cap hi ha un coixí de ratlles blaves sobre fons blanc, similar al que s'observa a la foto de la furgoneta. Aquesta foto està impresa en un paper que està al mercat des del juny del 1989, per tant, és només una mica posterior a la que van trobar al pàrquing de Florida.
1: Podrien ser la mateixa persona.
0: Hi ha una altra imatge que es relaciona amb aquestes dues, però jo, francament, no hi veig la relació. En aquesta tercera imatge s'hi veu una dona i un home asseguts en un tren, i la dona, la noia, sembla estar lligada i amb els ulls embenats. Per mi, si m'ho pregunteu, cap d'aquestes tres fotos és la Tara.
1: O sigui, indagacions en via morta.
0: El cas, efectivament, entra en via morta i el departament del xèrif diu que no té recursos per continuar investigant, i el 1993 passa el cas al fiscal del districte. L'investigador que es fa càrrec del cas, una vegada revisat l'expedient, diu que no creu que la Tara segueixi viva i descarta l'opció del segrest. La seva hipòtesi és que algú se la va emportar per força, sí, per violar-la i matar-la després. Fins i tot diu que saben qui són els tres culpables i els amenaça dient que tard o d'hora els agafaran. Una dècada després, és declarada morta de manera oficial víctima d'un homicidi. La Patty, la mare, mor el 2006 convençuda que la seva filla era la noia de la Polaroid i que estava retinguda en algun lloc. El 2008 es compleixen dues dècades de la seva desaparició i hi ha un nou xèrif, René Rivera, que també diu que saben el que va passar amb la Tara, que van ser uns nois del poble, adolescents, que van voler vacilar-la una mica amb la furgoneta conduint darrere seu i la van colpejar accidentalment, que ella va morir i ells es van desfer del cadàver.
1: O sigui, que com aquella cançó dels Manel, ho sap tothom però no ho diu ningú.
0: Assegura que coneix el nom dels implicats, encara que no explica com ho sap, però diu que el més important per poder avançar és trobar el cadàver. Sembla que un dels testimonis que té són dues dones que viuen en una casa al costat d'un terreny que és propietat d'un dels implicats i que casualment és amic del fill del xèrif.
1: Un amic del fill del xèrif.
0: Aquestes dones van veure el noi amb el seu pare, que no és el xèrif, el pare de l'altre noi, que va un forat a la finca, molt més profund que l'alçada del pare. Van treure alguna cosa de la furgoneta i la van enterrar al forat. El xèrif Rivera ordena cavar el lloc, però ho deixa a la meitat de la profunditat que li havien dit. Va dir que tornaria, però no ho va fer mai. Això ho sabem gràcies a la Melinda Esquivel, que viu a Los Angeles, on fa pel·lícules, i que va anar a l'institut amb la Tara. Ella al·lucina quan li diuen que tothom al poble sap qui ho va fer, i el que sabem de moment és que eren 3 o 4 nois, una mica més joves que la Tara, que havien coincidit amb ella a l'institut 2 anys abans, i per tant tenien entre 16 i 18 anys.
1: I quin any és això?
0: Doncs quan la Melinda comença a investigar aquest tema és el 2010, i el primer que fa és revisar l'arxiu policial i descobreixen que falta informació rellevant. Falten declaracions, per exemple, i ho saben perquè troben carpetes amb el nom de sospitosos i estan buides. A l'arxiu policial, per exemple, hi troben un correu electrònic imprès d'un home anomenat Baron Freeman, que diu que sap què va passar, però no hi ha cap mena de notació sobre si els investigadors van fer un seguiment d'aquest testimoni. Esquivel ho fa.
1: I?
0: Doncs explica que a uns metres de la Tara, molt lentament, la seguia una furgoneta Ford, antiga, de color clar, amb un noi al volant que la mirava somrient de manera lasciva. Ella no se n'havia adonat perquè portava els auriculars posats, així que ell es va col·locar entre la furgoneta i la noia i va intentar cridar-li l'atenció o donar-li l'oportunitat de demanar-li ajuda si se sentia en perill. Però ella ni es va immutar. Un any després es va assabentar de la desaparició gràcies a l'article d'una revista. Va trucar al xèrif un any després, però va penjar abans que li contestessin perquè va pensar que qui li faria cas un any després. Després va enviar el correu al departament del xèrif, però mai en va rebre resposta.
1: I hi ha més testimonis dels quals no han pres nota, per entendre'ns.
0: Una noia que anava a l'institut al cotxe amb la seva mare aquell matí, que va identificar sense problema el noi que va veure a la furgoneta, però mai no va saber qui era. Fins que anys més tard, el 1991, va veure aquesta mateixa foto en un diari i el va reconèixer. Us en recordeu del granger que portava una vedella perquè li fessin la necròpsia? Doncs un mes després, a Albuquerque, hi veu la furgoneta. És impossible no reconèixer-la perquè recordem que té una mena de cabana de fusta a la part posterior. És la mateixa furgoneta i la condueix el mateix noi pèl roig que va veure perseguint la Tara.
1: I com pot ser que no tinguin el seu nom?
0: Doncs un veí de l'Ismael té un net que sap què va passar amb la Tara, diu. Diu que van ser uns nois de l'institut capitanejat per Lawrence Romero Jr., és a dir, el fill del xèrif. Però mai no el van detenir, ni a ell ni al seu amic pèl roig, que tenia una furgoneta Ford antiga. Una de les persones amb qui parlen és un agent del xèrif, Frank Mezzola, que té una confessió d'un home que li va fer abans de morir. Li explica que l'adolescent fumava marihuana i solia comprar-la al seu veí, que era el fill del xèrif, Lawrence Romero Jr., que vivia en un tràiler a la propietat del seu pare. Lawrence Romero havia excavat un soterrani sota aquest tràiler, que era on es reunien per fumar. Uns dies després de la desaparició de la Tara, hi va anar en aquest soterrani i va veure un bony tapat amb la lona blava. I després la conversa es va desviar cap a la Tara, és a dir, havien omplert el soterrani aquest que feien servir per fumar. El Dave Silva, l'heroi Chávez i Lawrence Romero, que són aquests tres nois, més el noi pèl roig, s'explica que van colpejar la Tara amb la furgoneta, que se la van emportar per violar-la. Després la Tara els va amenaçar i els va dir que acabarien a la presó, i entre els tres la van agafar. El fill del xèrif la va matar amb un ganivet. A ell el van amenaçar de matar-lo si explicava alguna cosa, i diu que si no els van detenir va ser perquè qui va matar la Tara era el fill del xèrif, que ja feia anys que traficava amb drogues sense que ningú l'agafés.
1: I no han pagat mai pel crim.
0: És impossible que es faci justícia a hores d'ara perquè Lawrence Romero Jr. va morir el 1991. La versió oficial és que es va suïcidar o que va morir jugant a la ruleta russa. El 2017 mor el xèrif Lawrence Romero i Melinda Esquivel publica el seu podcast Vanished, que és on hi ha tota la informació, i després d'aquest podcast, que era el 2019, el cas no s'havia resolt, però sembla que encara hi ha investigadors fent alguna feina perquè ofereixen $20,000 de recompensa per qui ajudi a solucionar-ho. Justícia no se'n farà i els pares de la Tara fa anys que van morir, però encara hi ha gent que la va conèixer, la va estimar i que mereixerien tenir totes les respostes.
1: Doncs sí. La setmana vinent, gràcies Clara, més expedient en directe, com sempre els dilluns a l'Aquí Catalunya, i si no, quan vulgueu, a la vostra plataforma de podcast preferida. Nosaltres ho deixem aquí, que vagi molt bé aquest dilluns, us quedeu amb els equips locals, Barcelona, Camp de Tarragona, Lleida i Girona. Tornem demà, com sempre, a partir de les 7. Adéu!

0: A SER Catalunya, aquí Barcelona. Amb Jordi Cartanyà.
1: Bon dia, Barcelona. Bon dia, Jordi Pou.
2: Bon dia, senyor.
1: Bon dia, mes de juny.
2: Sí, ja en dia, som.
1: Està aquí.
2: Està.
1: A més, a mi em fa com una especial il·lusió començar el mes en dilluns.
2: Sí?
1: Quina rocada. Sí, sí, comences la setmana i comences el mes, tot.
2: No.
1: Quins mes
2: tenen? No ho sé, és igual.
1: És igual. Bueno. Anem per feina. Francesca Bonmaison va ser una pedagoga i promotora cultural barcelonina que el 1909 va crear la Biblioteca Popular de la Dona, considerada la primera biblioteca pública de dones d'Europa. Aquest projecte va créixer fins a convertir-se en l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, instal·lat a l'edifici del carrer Sant Pere Més Baix. Ara aquest edifici és motiu de disputa entre la BON, l'associació feminista, que es reivindica com l'hereva d'aquest llegat, i la Diputació de Barcelona, actual titular de l'immoble. Des de la BON defensen que la cessió de l'edifici a la Diputació l'any 1941, en plena postguerra, va ser una confiscació encoberta sota pressió franquista i reclamen revertir-la per la via de la memòria democràtica. Segons ha pogut saber aquesta emissora, la Diputació de Barcelona defensa que manté un compromís històric amb les polítiques feministes i que l'espai Francesca Bonmaison ja és un lloc de referència on conviuen l'àrea de feminismes, la biblioteca, l'escola de la dona i diverses activitats culturals i formatives, i que fa temps que treballa en una solució jurídica per encaixar la BON dins de l'espai i expressa sorpresa i decepció per la via del conflicte oberta per l'entitat. Ja veieu que ens esperen aquí Barcelona Dance, el que no arribarem a 11:45 sense parlar del Cowork Fest. És el festival dels coworkings rurals de Catalunya impulsat per CoworkCat Rural. Enguany, 5a edició, el 29 de maig al 7 de juny, amb 16 espais participants i 32 activitats arreu del territori. Tot això en un dilluns en el que, com dèiem, estarem mes de juny i setmana, i el caloret, caloret, Jordi Carbó, com anirem de caloret aquests dies? Bon dia.
3: Bon dia. El canvi de mes ens porta un descens de temperatura, però compartint de valors tan alts. Igualment, aquesta setmana tindrem molts moments de calor, però calor no tan extremada com els darrers dies. Aquesta passada nit no hem baixat dels 20 graus a gran part de la costa, la resta sí que ha refrescat una mica, però ara l'ambient ja és força suau i la tarda es presenta calorosa, amb màximes per sobre dels 25 graus a la costa, a prop dels 30 al prelitoral, superant-los a l'interior. Molt de sol, alguns núvols a prop de la costa, però en general el sol, i temperatures que vindran condicionades per la marinada, que bufarà de moderada a forta i farà més amable aquesta sensació de calor. I els pròxims dies, més el mateix, amb petites variacions a la temperatura, quan més baixarà mitjans de setmana, quan també tindrem algunes tempestes, però no generals.
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. SER Catalunya.
1: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmaison ha obert un conflicte amb la Diputació de Barcelona per reclamar la propietat i la continuïtat d'ús de l'edifici del carrer Sant Pere Més Baix. L'entitat defensa que la cessió de l'immoble de la Diputació l'any 1941, en plena postguerra, va ser una confiscació encoberta sota pressió franquista i demana revertir-la per la via de la memòria democràtica. La Diputació, per la seva banda, en declaracions d'aquesta emissora, manté el compromís amb el llegat feminista, diuen, de la Bonmaison, i que treballa en una solució jurídica acordada. En parlem amb Beatriu Macià, de Tamaia, entitat que fa acompanyament a dones víctimes de violència masclista. Beatriu, benvinguda.
4: Hola, bon dia.
1: Tu un altre dia fem una entrevista només de vosaltres, eh?
4: Sí.
1: Tremenda la tasca que esteu fent. I amb Eugènia Canal, magistrada d'instrucció i jurista de la BON. Benvinguda.
5: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Què reclama exactament la BON a la Diputació de Barcelona? La propietat de l'edifici, la continuïtat del projecte feminista, totes les anteriors?
5: Yo diría que reclama en principio ambas cosas, porque la continuidad del feminismo es algo que nosotros ni siquiera podemos decidir, porque esa continuidad es histórica y va a pervivir, porque es una situación de injusticia la de las mujeres, no solamente en Cataluña sino en todo el mundo. Por eso reclama siempre la continuidad de esta actividad que es esencial para las mujeres, y en segundo lugar reclama la titularidad de este edificio, puesto que este edificio realmente, cuando fue transmitido, fue en un contexto de excepcional de guerra civil, en el que se vulneraron los derechos y las libertades, y se hizo una cesión gratuita de este edificio a la Diputación, alegando una serie de motivaciones que, a lo largo de la investigación que hemos hecho, una investigación totalmente acurada y fundamentada en documentos que están en el Archivo Nacional de Cataluña, acredita suficientemente que esa motivación que dio lugar a la cesión es inexistente. Por tanto, esa cesión ha de ser nula.
1: Per tant, il·legítima i revisable, a més avui, eh?
5: irrevisable, pero es que además, por otra parte, tenemos la aplicabilidad de la Ley de Justicia Democrática que nos ampara para poder hacer esta reclamación, puesto que es una ley precisamente establecida para casos como este y en el que la mujer, o sea, es una ley que defiende de manera transversal la actividad de la mujer y establece a las mujeres y en concreto también las asociaciones feministas como legítimas víctimas y por tanto legítimas reclamantes de la justicia y de que se les devuelva aquello que de manera injusta e inapropiada les fue arrebatado.
1: La titularitat ara mateix és de la Diputació de Barcelona. Si la titularitat passés a vosaltres, llavors qui pagaria les factures de l'edifici? Per dir-ho així, d'una manera molt col·loquial, per entendre'ns.
5: Bueno, si la titularidad pasara a la institución o al centro de Francesca Bonmesón, evidentemente este centro sería el que se haría cargo de esas facturas. Ahora bien, estamos en una situación en la que hay el planteamiento de un conflicto. Este conflicto se ha de resolver de una manera o de otra, entonces ahora no vamos a avanzar lo que va a suceder en el futuro. Vamos a ir paso a paso y vamos a poner de manifiesto esta situación injusta, esta reclamación, y después valoraremos cómo se distribuye en su caso las situaciones, las facturas o de lo que se trate.
1: La Bon diu que ara mateix esteu sense conveni vigent i en una situació de legalitat. En quin sentit? És a dir, què implica això en el dia a dia de les entitats, de les treballadores, de les usuàries, dels projectes qui convien? No sé si també hauríem d'explicar que hi ha un conveni del 2003 que s'ha anat prorrogant.
5: Sí, bueno, es una situación de precariedad continua que no permite la posibilidad del desarrollo tranquilo y sosegado de las actividades que son actividades realizadas por mujeres, porque es un centro de cultura llevado a cabo por mujeres. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando te están planteando el espacio y cuando te están planteando la posibilidad de que realmente eso se acabe y estás siempre con una espada de Damocles encima, pues es muy difícil llevar a cabo esa actividad. Entonces, la realidad es que esta situación está en manos de la Diputación, que de alguna manera está, entre comillas, jugando con una actividad tan importante y tan decisiva y no acaba de decidir, pudiendo hacerlo, decir, bueno, pues vamos a hacer un acuerdo en el que haya una serie, un plazo largo, vamos a sentarnos a hablar y vamos a acordar lo que realmente corresponde. Pero en cualquier caso, quiero hacer hincapié en el que hay la Ley de Justicia Democrática, incluye actuaciones específicas en cuanto a bienes expoliados por el principio de reparación de los bienes incautados, y nosotras, la actividad feminista como legítimas herederas, estamos en la posición de poder reclamarlo, y es lo justo, se mire como se mire.
1: ¿Es una ley que da margen a interpretación, que se sol dir, o no?
5: Bueno, todas las leyes tienen margen de interpretación, pero hemos de considerar que hay una serie de cuestiones básicas. En este caso, hay una exposición de motivos en el que establece cuáles son los principios básicos de esta ley y la interpretación, evidentemente, la que hacemos en relación a las mujeres. La propia ley lo defiende y la propia exposición de motivos.
1: A vegades tu dius a quan va la uva i l'altre contesta va amb bambú i llavors ja se'ns ha enredat. Beatriu.
4: Sí, no, a mi m'agradaria afegir que un dels motius pels quals es necessita un marc estable, per la bona, és a dir, es necessita un marc estable, està en relació amb que aquests processos de negociació creen molta inseguretat, perquè les persones que estan utilitzant aquells en aquell moment aquests serveis, no? Doncs estan com dient, bueno, què passarà? I això em recorda que justament fa 10 anys enrere, que s'havia de tornar a negociar el conveni, en aquell moment Tamaia Viure Sense Violència estaven fent les atencions a dones dintre de la Bonne, perquè les companyes de la Bonne ens van cedir l'espai per poder-ho fer, perquè en aquell moment cada dona estava amb obres i no es va poder fer. En aquell moment també ens van veure amenaçades de no poder continuar fent atenció a les dones en situacions de violència masclista. I això jo crec que és important que la Diputació hauria de pensar bé que això no deixa de ser una violència institucional cap a les entitats de dones, i no pot ser, perquè quan tu no tens una base segura, quan tu no tens un sostre, quan no tens un lloc on fer les teves activitats, en aquest cas amb el tema de violències, però pot ser amb molts d'altres, això crea una gran inseguretat, i això no és bo, això no va bé.
1: No sé si també us heu trobat en aquest mateix espai activitats poc ajustades o una mica, no vull dir, fins i tot contraposades amb l'esperit de l'espai, eh? Vull dir, algun acte d'alguna ideologia política. No, ¿eh? No yo, es corta.
5: Sí, algo sí, algunos actos creo que del PP, sí. De Ciudadanos, he oído que se han realizado actos que son totalmente y absolutamente ajenos a la actividad cultural de las donas.
1: Deia més amb això, disculpeu, aliens a l'activitat més que per contraposició ideològica, segurament alguns d'aquests representants polítics s'us posarien de costat i us hi acompanyarien. És estrany, no? Igualment?
4: Sí. És estrany perquè el tema és fins quan, no? Les entitats feministes han d'estar d'una forma permanentment negociant algo que, a més, en aquest cas de la Bonne, la seva fundadora, la persona que era la propietària, va dir molt clarament que havia de ser per les dones de Barcelona. No? Llavors, això suposa que has d'estar amb aquest periple constantment de burocràcia, de negociació, d'inseguretat, i això és el que no pot ser. Vull dir, és una manera que de com el feminisme institucional també acaba tractant el feminisme del carrer, el feminisme divers, el feminisme que té unes altres mirades, el feminisme antiracista, anticolonial, no? Perquè hem de recordar que a la Bonne es fan moltes activitats en aquest sentit, no? Només per recordar, hi ha l'únic sindicat de treballadores de la llar que hi ha aquí i que són tot dones racialitzades i dones que venen d'altres orígens, no? Per tant, No pot ser estar sempre en aquest impàs, no? Sempre a veure què és el que em donaran. No és el que em donaran, és el que nosaltres ens mereixem. I en aquest cas, legítimament.
1: Parleu de moving institucional. Quines decisions concretes de la Diputació us fan servir o us fan pensar en aquesta expressió? Què creieu que s'està perseguint amb això? Per exemple, expliqueu que us estan posant requisits difícils o impossibles com la declaració d'utilitat pública. Què és això, perquè ens entenguin els nostres oients?
4: A veure, la declaració d'utilitat pública és algo que s'ha de demanar al govern d'Espanya, sí, perquè aquella entitat sigui declarada així, i això diem-ne que dona com un cert estatus referent a que tu ets una entitat que sí que ets útil, diem-ne. Però clar, això és només aquest títol, però la Generalitat de Catalunya, vull dir, ha reconegut ja la importància de la Bonne com un espai d'interès públic. Hi han diferents, ara sí. No recordo totes les dades exactes de tots els reconeixements que ha tingut la Bonne com una entitat que és d'interès públic, perquè acull a una diversitat de feminismes molt amples. Llavors, això també no deixa de ser una manera de jugar, no deixa de ser d'entrar en aquest una mica mare magnum burocràtic del qual les administracions en saben molt, però les entitats de dones, sí, no en sabem tant, perquè també estem per altres coses, no? No.
5: Yo quería añadir que también el hecho de retardar los acuerdos, de incluso estar ahí sin acuerdos, sin llegar a acuerdos, esto también es un moving, porque estamos ahí sin un sostre que legítimamente nos regule para poder estar ahí. Entonces, esa es una situación en la que estamos en precariedad y, por tanto, eso también es una situación de moving.
1: Quan fa que esteu així? Perquè quan vau plantar la roda de premsa la setmana passada, per queixar-vos això mateix, vaig pensar, això deu fer temps i mesos que s'arrossega, perquè quan una entitat arriba i planta la bandera i tira titulars com els vostres, dic, això és que ja porta temps a...
5: Sí, molt temps, anys.
1: S'està cuent de fa...
5: Anys.
4: Anys,
5: sí, sí.
4: Anys, anys.
5: Sí, sí. Anys. Sí, anys en la cuerda floja, podríem dir.
1: Diu que la Diputació afirma que fa temps que està treballant en diverses fórmules jurídiques per trobar un encaix per la Bonne, però que la situació és complexa.
5: És que la situació no és complexa, la situació és molt clara. O sigui, o realment reconeces que esa labor d'activitat cultural realitzada per mujeres és una activitat que és necessària i és important i li das un lugar, o no se la reconeces. I si se la reconeces, pues entonces ja pones los medios y las formas para poder llevarla a cabo y poder facilitarla, cosa que no se está haciendo, que se está realizando todo lo contrario.
1: Quin serà el pròxim pas, la pròxima frontera, que es diu, no? Cap on estem anant? ¿Quién será el próximo capítulo? Desitjable para vosotros.
5: Desde el punto de vista jurídico, digamos, que es lo que ahora, desde el tema procedimentales, nosotros hemos planteado una reclamación previa, formal, mediante una reclamación por escrito a la Diputación, que la Diputación pues responderá o no responderá porque se puede acoger a un silencio administrativo. En caso de que no responda y no atienda esta situación que nosotros consideramos injusta y que queremos revertir, entonces tendremos, no nos quedará más remedio que acudir a los juzgados contenciosos administrativos en aplicación de esta ley de justicia democrática.
1: ¿Cuándo será eso aproximadamente?
5: Pues por lo menos han de pasar 6 meses.
1: Cap a finals d'any, principis de l'any que ve?
5: Puede ser, sí.
1: I d'aquí allà això es pot desencallar?
4: Bueno, si volen negociar, perquè la proposta de negociació a nivell JALS s'ha fet moltes vegades i s'ha fet de forma molt discreta, però de moment respostes no n'hi ha. Les respostes van amb la línia del que sempre han estat, que sempre que s'ha hagut de negociar han situat, de que la Diputació vol agafar més espai per la seva oficina tècnica i reduir espai al Centre de Cultura de Dones. Per tant, això és el que no es pot tolerar i això és el que pensem que s'ha de negociar, que s'han d'obrir a negociar aquesta situació.
1: Eugènia, Beatriu, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres al matí d'avui, un plaer conèixer-vos. Seguirem en contacte, com se us el dir, seguirem informant-ho.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I la Diputació de Barcelona, quan vulguin, els hem convidat, però de moment no volen, fan les seves declaracions de la seva manera, quan vulguin, que això també és casa seva, si és que hi ha ràdios d'algú. Anem a parlar del Coworkfest, anem-hi.
0: L'actualitat de Barcelona, aquí. Amb Jordi Cartanyà.
6: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.

0: Ens n'anem a un marc rural. Un coworking és un espai de treball compartit on professionals autònoms o petites empreses treballen de manera independent però dins d'una mateixa comunitat. No és només una taula, un ordinador i internet. És xarxa, col·laboració, contactes, idees compartides i una manera de no treballar sol, i també veurem que també és una manera de viure. En el cas del coworking rural també és això, és una eina per donar vida al territori, i d'aquí tenim el Cowork Fest, o Festival dels Coworkings Rurals de Catalunya, una proposta de Cowocat Jo Vaig Rural. Aquest any arriba la 5a edició del 29 de maig al 7 de juny amb 16 espais, amb una missió clara: connectar talent, benestar, cultura. Mireu, als nostres estudis la Begoña García, gerent del Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques, principal promotora del Cowocat Rural. Benvinguda. A l'altra banda del fil telefònic, l'Agnès Simón, de Conlabi, a Sant Joan de Mediona. Agnès, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ho he dit bé o no? No, és Conlabi.
1: Perfecte,
0: Conlabi. Conlabi, doncs Conlabi es queda. Escolta'm, un coworking, això que diem, és molt més que un ordinador, Begoña, una taula d'internet. I el cowork fes, quan vas pensar tu, ja fa uns anyets enrere, no masses tampoc, vas dir, hem d'engegar un hub de coworks?
2: Bueno, tot això ve no només del cowork fes, sinó que ve directament la Generalitat, promou i acredita grups d'acció local líders, vale? Que en aquest cas som 11 grups d'acció local, que som entitats locals que el que fem és dinamitzar el territori rural. Mm-hmm. Comença a l'elaboració d'una estratègia de desenvolupament local, en concret en aquest cas va ser Ribera d'Ebre, Terra Alta. Mm-hmm. Llavors tot això se fa amb un procés participatiu amb els agents del territori, i una de les coses que ens surt és evidentment que tenim un problema de despoblament, perquè la gent jove marxa i molts ja no tornen.
0: On van? On van?
2: Bueno, estudia fora, perquè les universitats estan a la ciutat.
0: Van aquí a Barcelona, eh?
2: Saps? Com les ciutats...
0: Tots cap a la ciutat.
2: Clar. I després hi ha alguns que es queden i no volen tornar. Ja, després, quan tenen fills i els compliquen la vida, després
0: volen tornar.
2: Vale. És tot un procés de vida. Mm. Llavors, arrel d'aquí, pues surt això, el que dius tu, pensar en un projecte que pugui revertir una mica això. Vale? Llavors, comencem amb un tema pilot d'un espai de coworking rural, sí, a Riba-roja d'Ebre, que és zona líquida, i a partir d'allí, nosaltres, com a grup d'acció local líder, diem, per què no podem difondre aquesta manera de treballar que hem provat aquí a la resta de territori rural? Mm. En aquell moment no n'hi havia cap, anem a Barcelona, comencem a mirar a la gran ciutat el que existeix, i reformulem una mica el que és espai en un territori rural. D'aquí, el projecte Cowocat Rural s'estén a tota la Catalunya rural, amb aquests 11 grups d'acció local líder que et comento, i, com dius, fem diverses accions. I una de les accions, el 2022, va ser el Cowork Fest. Per què? Perquè aquests espais són petits espais, que és diferent un coworking urbà amb un coworking rural, perquè la gent que acaba anant en un espai de coworking rural ja té un altre tarannà, i se viu d'una manera diferent. Són comunitats molt més petites, s'estableixen unes relacions, hi ha un tema de retenció de talent, i aquí, en aquest moment, és quan diem, per què no donem la visibilització de tot el que fan aquests espais, que no són només taules, ni persones que estan allí que no es comuniquen, sinó que acaben fent sinergies entre ells, i són dinàmics dels pobles i de l'ecosistema, i diem, per què no podem visualitzar el que estan fent, i aquí és quan comença el cowork fest.
0: Agnès, en un cowork rural no vol dir que es treballi menys, però sí millor?
1: Sí, i tant. Més qualitat de vida, més tranquil·litat i jo crec que més relació.
0: Vosaltres naixeu a Sant Joan de Mediona a partir de la transformació d'una antiga granja, toma ja, i combina el coworking, disseny, cultura, llibre... Qui sou aquí treballant? Explica-ho tu.
1: Doncs bueno, nosaltres tenim un estudi de disseny gràfic...
0: Agnès, perdona, fes un silenci, sisplau. Silenci. Ara no es colen. Se sentien els ocellets de fons?
3: Sí.
1: Sí.
0: És que ara ens miràvem en Jordi Pou i diguis, estan entrant aquí els ocellets de fons. Queda clar on ets, eh? Disculpa.
1: Sí, estic aquí a fora gaudint del dia i dels ocellets i dels que també estan per aquí baix.
0: Aquí a la ràdio tenim pàjaros.
3: Sí, bueno, sí. De mal agüero.
0: Ocellets, no, pàjaros. Jo el primer sí. Agnès, el cowork, diguéssim, què hi esteu fent? Qui sou?
1: Sí, et deia que nosaltres tenim un estudi de disseny gràfic i aleshores doncs vam voler compartir l'espai, perquè és molt gran, amb altres professionals creatius o no creatius de l'entorn, i actualment doncs tenim una escriptora, tenim un desenvolupador web, tenim una il·lustradora, venen diferents perfils que troben aquí doncs un lloc on diuen que es treballa molt bé. De fet, hi ha persones que entren i que diuen que sembla que estiguin als països nòrdics més més que aquí al Penedès, no?
0: Ja, veus. Les dades indiquen que més de 2/3 de les persones que treballen en coworkings rurals milloren el seu benestar emocional i prop d'un 60% canvien els seus hàbits de treball. O sigui, quin és el raseu? Quins són aquests hàbits? Què s'hi troba exactament allà?
2: Bueno, principalment, quan tu vas, com t'he dit abans, la filosofia d'anar a un espai de coworking rural és molt diferent. Primer de tot, treballar amb la natura, treballar en calma, treballar en silenci. Les distàncies, majoritàriament els espais de coworkers et diuen que tenen 10 o 15 minuts a l'espai de treball. Tot això fa que tu guanyes molt temps. I moltes vegades jo comento que, com totes aquestes professions, treballen en remot, ¿vale? No sé si t'ho diré, però treballen en remot, el que fa també és que tu acabes tenint els clients que ja tenies, si has vingut de ciutat, però acabes oferint una carta de serveis que tu tens, com el que deia ara l'Agnès, de diferents professions, al territori rural, que moltes vegades la gent del territori rural ha de fer molts quilòmetres per a poder tenir un advocat, per a poder tenir un fisio, per a poder tenir un dissenyador. Jo crec que guanyen tant els coworkers i els espais, i guanya en concret el territori en si.
0: A vegades aquests fets, aquests fenòmens, aquestes manifestacions són fruit de la mentalitat. A vegades falta que canviïn les mentalitats per dir, hosti, podem treballar des de casa. La pandèmia, si no hi hagués hagut pandèmia, segueix la típica pregunta, si no hagués hagut la pandèmia, això de què estem parlant avui a 2026, n'estaríem parlant al 2031 si no hi hagués hagut la pandèmia?
2: Jo crec que la pandèmia el que va fer va ser accelerar
0: això. A tope, no?
2: És a dir, nosaltres, el primer espai de coworking rural va ser el 2014, nosaltres vam començar el 2015, llavors pregonàvem una mica coses que diuen, estos estan flipats de la vida. Però, claro, la pandèmia va demostrar...
0: Gas!
2: La pandèmia va demostrar que treballant remot es podia fer i fins i tot les empreses van veure que el sistema híbrid els reduïa costos. Vull dir que tot això és una cosa que jo crec que s'ha quedat, però sí que és veritat que la pandèmia ho va acelerar molt.
0: Escolta'm, a Conlavi, justament, a Agnès, sou diferents perfils d'empreses. Clar, a vegades jo, des de fora també ho penso, no sé si són empreses que s'ajunten per treballar entre elles o cadascú està fent la seva activitat empresarial i si coincidim, mira, en els nostres interessos i coincidim en aquest mateix espai, benvingut, i si no, cadascú per la seva banda en el bon sentit, eh? Agnès.
1: Sí, però mira, l'exemple nostre, per exemple, amb la il·lustradora hem acabat fent un llibre.
0: Mira.
1: Amb el desenvolupador estem tancant una web. És a dir, que generen relacions i converses i coneixements que al final et porta a treballar junts. I és molt xulo, perquè és com que en aquest espai neixen nous projectes, no? I llavors és molt màgic.
2: Bueno, jo per complementar una mica el tema de l'Agnès, és això. És a dir, en un àmbit urbà és més quantitat, economia i competència. En un àmbit rural és molt diferent. Totes les relacions professionals s'aguditzen perquè hi ha molta relació, a més si se fa molt networking, perquè és important la comunitat, però és molt important el dinamitzador que hi ha a l'espai. Llavors, això, nosaltres, per exemple, tenim espais de coworking que s'han unit diferents professionals per muntar una cooperativa. Per què? Perquè a vegades quan vols ofertar-te amb algun proveïdor necessiten més d'una cosa, però com tu tens professionals amb els quals te pots unir, pues ofertes directament amb tots els professionals i això fa multiplicar una mica també els teus ingressos, que és una de les coses importants que més del 63% dels coworkers diuen que han augmentat una mica tot el tema dels ingressos.
0: Agnès, els vostres clients, els clients de les empreses que estan instal·lades al vostre cowork, d'on són? Nacionals, internacionals?
1: No, són nacionals, són d'aquí propet, sí, sí, de la Llacuna, de Mediona, ve una noia de la Granada també...
0: T'ho dic perquè a vegades amb internet també et connectes a Japó. Has de coincidir amb l'horari, però no ho sé. A vosaltres, Begoña?
2: Bueno, és que als espais de coworking molts és que no hi ha una clau. Vull dir, no és un horari. És a dir, hi ha una clau que tu entres quan vols perquè hi ha gent que treballa a l'altra punta del món. Llavors tu vas a treballar lo millor la nit i l'altre va a treballar... vull dir que no hi ha límit. Tu quan treballes en remot, lo important és que tu puguis realitzar la teva professió i que després no te sentis sol. Perquè molta gent que acaba anant en un espai de coworking és gent que ja ha treballat a casa, però ja ha arribat un moment d'aquells que ja tens la sensació de que
0: no saps on
2: estàs. Sobretot amb el tema moltes vegades dones, que quan hi ha el tema de la conciliació és un tema important. Nosaltres, per exemple, tinc una coworker que va dir, mira, arriba un moment que jo tenia que atendre els meus proveïdors i a la càmera el que tenia darrere el nen que corria i l'estenedor. Llavors, clar, això per a mi no era un tema professional per poder oferir.
0: Ho confirmem, Agnès, això?
1: Sí, sí, totalment.
0: Conciliar.
2: És important, això.
0: Tots, eh? Sí, hauríem d'entrar si concilien també els homes i les dones, o més les dones que els homes.
2: Això serà un altre programa.
0: Això és una altra història, perquè ja m'estan mirant les de la bona, i m'estan dient, mira, Jordi, que estàs obrint aquí una carpeta que ens enredarem.
1: Escolteu, Jordi, a nosaltres també ens comenten molta més concentració.
0: En quin sentit?
1: Que, doncs que venen aquí i poden desconnectar.
0: Ah, val.
1: Que si estan a casa i estan fent mil coses, doncs és més difícil treballar. En canvi aquí l'entorn és diferent, estan a gust i llavors treballen molt més.
0: Que si estàs sola et pots distreure més fàcilment,
2: ets,
0: eh?
2: Ets més productiu.
0: Curiós.
2: Totalment, perquè vas exactament al que vas.
0: Va, llavors allà el jefe ets tu mateix també, no?
1: Sí.
0: Quan l'empresa és teva...
2: Sí.
0: Jo tinc una mica que és autònom, diu, bueno, he de parlar amb el jefe per si em dóna vacances aquest any o veure què he de fer. Dic, no sé, parla. Però és així, eh?
2: Bueno, i després que a vegades... Però a vegades tens la sensació que ets un jefe i llavors dius, soc un dictador, soc massa flexible. Bueno, quan veus una mica altra gent que treballa per si us la, tu t'adones compte de que el que ets no ets.
0: Mm-hmm. Suposo que també rebaixes l'estrès, la incertesa, Agnès, amb companyia, és més fàcil de portar la incertesa segons quines professions?
1: Sí, es genera molta relació aquí. Quan un surt a esmorzar aquí fora, veus que algú altre s'aixeca i es comparteix i aleshores també es generen, no sé, baixa el nivell d'estrès, es genera relaxament i també saps cadascú més o menys què està fent, quins projectes està fent i no sé, es dona una complicitat i una ajuda sense un contracte, no? Però és com que no et sents sol.
2: Jo crec que, com he dit abans, augmenta les relacions professionals, però les personals.
0: Aquí està. Suposo que també deveu celebrar els èxits dels companys del costat, no? Quan han tancat algun acord, algun encàrrec, algun... Diuen que sí. Sí?
1: Sí, totalment. Sí, sí.
2: Sopars, dinars, networking...
0: Home.
3: Pujar la festa.
0: Fa poc això.
2: Pues ja està, ja ho sabeu. No heu d'anar.
0: Això és Cowork Fest tot l'any. És una festa al Cowork ja directament. Escolta, qui vulgui més informació, que ho miri a la pàgina web. Jo avui en dia prefereixo ja anar al moll dels temes i les coses. Llavors el programa, allò quan venen, hi ha un cicle teatral, que se'l mirin i... Ràpidament, sí.
2: Comentar també que amb el tema del Cowork Fest, sabe que l'any passat i aquest col·laborem amb uns partners importants que són la Universitat Oberta de Catalunya, la Fundació Idoscat i la xarxa d'Ateneus Cooperatius, on hi ha catàlegs de diferents activitats que es poden fer. I anirem treballant i avançant.
0: Agnès, una abraçada, Begoña, gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Jordi, pot demà hi tornem, eh?
3: Sí, senyor. Perdó.
0: Vinga, fins demà, adeu-siau. No, aquest home li fem fer de pop. Ha de tocar moltes tecles alhora. Fins demà, adeu-siau, gràcies.
4: Aquí Barcelona, SER Catalunya. A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.

0: Acabem la setmana amb els Oteros. Miqui i Malcolm, com esteu?
1: Molt bé.
0: No hi ha res que us aplatani. La calor...
2: Una mica, eh?
0: Una mica, sí.
2: Has vist que no he estat tan entusiasta,
0: sí.
2: Molt bé, com normalment.
1: et diré
0: que Malcolm no ha ballat tant.
2: Sí. No, clar. No.
0: Tu tenies una mirada a l'infinit, Miqui.
2: Mirada hueca.
0: Clar, sí. La calor, no?
2: Estem una mica de retit.
0: És que la gent al carrer va absolutament...
2: Som com gelats a la vorera sense estrenar.
1: He de confessar que no he ballat perquè els meus auriculars no funcionen. Ah! No sentia la música.
2: Però jo deixo els meus, mal.
0: Que raro, que no funcionen. Que raro.
1: Ara funciona.
2: El teu ball setmanal.
1: No, això, jo pensava que no havien començat.
3: Sí que funcionava, en Boomer, tenies el volum abaixat, eh?
0: S'ha sumat mig equip aquí, que no estem aplatanats, perquè és divendres, volem acabar, però acabar amb vosaltres. És com que no volem acabar, saps? S'ha quedat com... Vinga, que ens... Però no, si hi ha Oteros... Escolta, va passar... L'altre dia vam estar parlant de música, vam parlar de Bad Bunny, perquè era el dia del concert, sí. Que soni una mica de Bad Bunny, anem a ambientar-nos. Hola,

0: va quedar claríssim que no hi anàveu, però sí que sabeu coses que van passar al concert.
1: Sobretot el Miki.
0: Sí. Miki. És que a mi, jo vaig rebre algunes notícies i vaig dir, això és... Esto tiene que ser contado.
2: Clar, la gent es donava la situació com que de vegades la gent m'enviava les notícies d'aquests fets sense saber que era amiga meva. La qüestió.
0: Ah, t'ho enviaven, com dient, esta història...
2: Mira que clar, guapo, això...
0: Tal. Això és molt Miki, per una història del Miki.
2: Això podria ser una història de teva. I la qüestió és com és aquesta fan de Bad Bunny, que em sembla que eren 38 setmanes d'embaràs.
0: Uau.
2: Va al concert de Bad Bunny amb un...
0: Valenta ella,
2: t'he
0: de dir.
2: Gegant. És veritat que el metge li havia dit que realment aquestes emocions positives i una mica de moviment podrien ser una mica oxitocina, o sigui, que podrien com accelerar el part, no? I llavors va anar, que jo me la vaig creuar poc abans de que comencés a pujar la muntanya cap al concert.
0: I una mica, on vas?
2: Realment feia molta impressió. I a la vegada era una imatge molt guai i jo li feia la broma en plan, ostres, és que el teu fill començarà la vida colant-se sense pagar en el concert de la dècada. Sí, sí. Perquè de... va millor amagat impossible, anava dintre de la panxa.
3: En lloc de plorar dirà Nova York.
0: I això marca entrar al primer concert de la teva vida.
2: Llavors anàvem bromejant tots els amics dient-li, bueno, si et poses de part durant el concert, segon nom de la criatura és Benito.
0: Home.
2: I ella, sí, ho faré, tal. Mig de broma, no? Llavors ella va anar al concert. O sigui, no va, diguem que no va néixer a la casita amb el Piqué de comadrona, de miracle, perquè va poder tornar a casa i molt poca estona després va trencar aigües. Però aquí la gràcia és que ja tenia com una sèrie com d'amigues avisades de si em passa això us trucaré.
0: Sí.
2: Però clar, moltes no van sentir el telèfon perquè devien ser les dues de la matinada. I llavors no van sentir el telèfon.
0: O sigui, ella arriba recent arribada
2: sí,
0: i tal.
2: Uns minuts després...
0: Sí.
2: Peta. Llavors, clar, els que estaven de guàrdia no senten el telèfon. Qui sent el telèfon? Doncs la gent que havia anat a Bad Bunny, amics i amigues que havien anat a Bad Bunny, però continuaven de festa. Aquests són els que senten el telèfon.
0: I diuen, oh, no, que marrón, no?
2: No, marrón, no. Es genera una mena com de família disfuncional molt, molt voluntariosa.
0: Però
2: que marrón
0: d'anar a ajudar-la o no? Clar, tothom
2: jo,
0: vol ajudar.
2: Encara ara, quan m'envien els missatges, em parteixo la risa perquè és estic a la Paloma, però pel que necessitis, eh? Era tot així. I una d'elles, la meva parella, ella estava en una festa a Poble Sec, sent el missatge i tiren cap allà ella, un altre amic, etc. I arriben a la casa i, evidentment, allà estava l'embarassada sobre la pilota aquesta gran que es compren, en plan, què m'està passant? El tindré aquí o què? I llavors van cap a l'hospital, tal, i afortunadament el nen neix.
0: Ha nascut Benito, doncs?
2: Ha nascut... Bueno, no es diu Benito, no diré el nom, l'amiga sí, es diu Ari, però el nom no el diré per la privacitat de la... Diem que en el seu primer dia de vida sortia a tots els diaris de Catalunya, o sigui que protegim una mica la seva intimitat, però bueno, sí, sembla una entrada, vamos, triomfal en
3: però,
2: la vida.
3: Però un moment, aviam, si tu quan sabia aquestes coses que passaven als 60, que si una mare donava llum a un autobús, tenies els bitllets d'autobús de per vida, jo crec que si gairebé has nascut o has tingut un fill a un concert de Bad Bunny, com a mínim, entrades per a tots els concerts que doni Bad Bunny la resta de la seva vida t'ha de donar...
2: No, el grup ho dèiem en plan, segur que el Benito t'envia unes flors o alguna cosa, però mínim, perquè va sortir a tota la premsa,
0: clar,
2: no?
0: Clar.
2: A TV3.
0: I et citaven algun, a tu?
2: Clar,
0: per què? Perquè hi ha un...
2: Aquesta és la gràcia.
0: Tu tens un conte, explica-ho, Miki.
2: Clar, no, l'Ari a la sala de parts, quan ja està a la sala de parts, envia un missatge al grup dient em sento com a dintre una novel·la del Miki. Quina és la raó? Entre d'altres, això us diu molt el meu grup d'amics, però entre d'altres la raó és que la meva última novel·la, Orquesta, acaba amb una dona trencant aigües durant una rebet, una verbena gallega, durant la festa pels focs d'artifici.
0: Sí.
2: I llavors la porten a l'hospital en camió un iaio disfressat de dona que va borratxo, l'altre, o sigui, una mica la mateixa situació a la festa que està tinguent de poble, en aquest cas, i la porta a l'hospital. La novel·la acaba amb aquest viatge, diguem, molt, molt espectacular. amb una trup molt friqui, i després, en el Sembla Mentida, que és el recull de contes...
0: Hi ha un relat.
2: En català, hi ha un relat que es diu Visca la vida, que va sobre una parella a punt de parir que van a veure
0: Coldplay. És que jo vaig pixar
2: I passa exactament això. Llavors era com, hòstia, no és que la realitat imiti l'art, és que gairebé el replica, no? I res, i us he portat uns talls de l'Ari perquè la conegueu.
0: Ai,
2: i
0: ens
2: expliqui
0: bé.
2: Per què va portar el seu fill a dintre la panxa al concert.
1: Durant l'embaràs he anat a molts concerts i m'agradava molt pensar, bueno, aquesta idea de que estava compartint aquest concert amb una personeta que portava a dins i que d'alguna forma li estava ensenyant alguna cosa, no? Que el debat Bunny fos l'últim era especialment significatiu per dues coses, perquè és un dels discs que més m'ha marcat aquest últim any, però a part la seva figura, el que representa, m'agrada molt. És un tio que de la forma més elegant del món ha passat la mà per la cara a l'imperialisme estadounidense i a trama, i sense ser molt obvi, no? Crec que és bastant genial aquest aspecte. El que no pensava, clar, és que acabaria trencant aigües, això encara ho converteix en algú més especial. Vull pensar que l'Arcadi ha entès el missatge i ha sortit en aquell moment per dir, mama, entès el que em volies dir.
2: M'encanta pensar que això, que en comptes de plorar, va sortir cantant por la mañana, café por la tarde.
0: Però que bonic,
2: li fèiem la broma,
0: no?
2: Jo li posava por la mañana, nacer, por la tarde, si esto. Vam començar com a retocar.
3: Però el que passarà és que d'aquí 25 anys dirà, no, és que jo vaig néixer, hi havia un autor als anys 20, que hi havia una cosa que es deia reggaeton, una música clàssica, segur que els vostres pares...
2: Bad Bunny igual és l'únic conegut de tota aquesta equació.
3: Sí, un tal Bad Bunny, home, sí, Bad Bunny, això em sona.
2: Però una de les altres coses gracioses és que està a la premsa, per què? Perquè la meva dona va fer la notícia pel periódico, la Begoña Gómez de La Vanguardia va ser qui va estar tot el matí amb ella a l'hospital després, o sigui, clar, aquest nen realment té el seu naixement documentadíssim.
0: I això serà llegenda, al final ell acabarà dient, aquest nano, no, jo vaig néixer allà mentre estava sonant, això acaba passant.
2: No,
0: que la
2: clar.
0: Gent acaba reexplicant
2: no,
0: les històries.
2: No, és que es va una cosa com interessant, que és la gran majoria de notícies a diversos portals, sobretot d'internet, deien que havia trencat aigües
0: clar,
2: durant el concert. Tal, i havia,
3: clar, i aquest nen ho explicarà, i va venir i va dir que subo a l'escenario.
2: I l'altre moment divertit és ella a la sala de parts, diguem, pensant en tot això, no?
1: També és cert que com a antesala a un parc va ser brutal, perquè és que de fet li deia al Miki, realment és que em sentia com que estava vivint una de les teves novel·les, una protagonista de les teves novel·les.
0: Tal qual.
2: I d'això volíem parlar, no?
3: Sí, a vegades com aquest vincle de la ficció i la realitat, perquè moltes vegades la
0: frase ficció mítica, no?
3: Sí, però moltes vegades la ficció s'anticipa, tothom parla de Jules Verne, de Julio Verne, totes les novel·les distòpiques s'assemblen molt, vull dir que 1984, d'igual, Matadero 5, Fahrenheit, ja, tot el que és distòpic d'alguna manera, aquesta Philip K. Dick, com es deia, aquesta dels autòmates, si somnien o no amb les
0: ovelles
3: mecàniques i tal, elèctriques, però la qüestió és que moltes vegades hi ha petits detalls que tu llegeixes en un llibre i de cop i volta dius, hòstia, si això ho acabo de llegir exactament així, sí. No? Hi ha coses friquis. Jo quan era petit, més jove, era feia unes coses...
2: Més jove i més petit.
3: Més jove i més petit. Feia una cosa que a mi em passava al revés. Jo llegia coses i llegia teatre, per exemple, o coses, i després ho portava a la vida. O sigui, si ma mare em deia, ves en compte, i jo deia, ja està bien de que me guarden la espalda consejos de mujer i se me escondan las escopetas de caza. ¿Dónde está la espuela? I ma mare deia, què dius? I era una paràgraf que havia llegit a una obra de teatre d'Alejandro Casona, no? Vull dir que això era, perquè jo era friqui, però...
0: És una mica Simón, eh? És el teu Simón, totalment.
3: Però és veritat que moltes vegades passa molt que dius, això exactament, això ho recordes, passen coses, però no sé, a vegades és una frase, una situació, i dic, hòstia, això em recorda molt aquella novel·la i tal, no? Tot, la realitat a mi sempre em porta coses que ja he viscut en la ficció, diguem-ne, no en la
0: perquè
3: realitat.
0: Són absolutament literaris. No?
2: Sí, no, i perquè funciona així, perquè la imaginació sempre va per davant del que passi després, l'ajuda de l'Einstein, no? La imaginació sempre anirà per davant de la ciència, perquè la imaginació, diguem, no té uns límits determinats. El coneixement, sí, i els exemples que posa el Malcolm són els més evidents, no? El submarí modern de Jules Verne. Però i passa molt en la ciència-ficció, que va sempre per davant la ciència-ficció de la ciència, però passen moltes altres coses, o sigui, les novel·les inventen a Freud abans que Freud, les novel·les inventen a Marx abans de Marx, les novel·les, jo què sé, per posar un exemple molt xorra, l'última novel·la del Tolstoi, ell reflexiona sobre la idea de si et tallen el cap, diguem que cau a terra, continua tenint consciència, uns segons o uns minuts...
0: Rotllo pollastre.
2: Abans de que la neurociència provés que sí.
0: Que sí.
2: O sigui, que la imaginació sempre va com molt per davant de la ciència.
3: Clar, perquè es fa preguntes i la imaginació... Vull dir, què ha fet que la gent pugui tenir videoconferències? Això sortia... era com la ficció de fa 40 anys que la gent parlava i es veia en vídeo, clar. Que després hem decidit, perquè som gent sensata, la humanitat de tant en tant, no parlar sempre amb la cara, no has de parlar amb algú quan t'acabes de llevar, hola, com estàs, sinó només quan ho decideixes. Sí. Però vull dir, però això formava part d'un món, o sigui, si recordeu Regreso al futuro, no sé si és la segona part, que parla amb unes càmeres, i era com el futur que parlava amb una,
2: no,
3: amb
2: clar,
3: vídeo,
2: sí.
3: No?
2: Això és molt graciós, perquè recordo una escena quan vivíem així amb col·legues, un amic meu, bueno, un dels companys de pis, amic, que estava com dient, bueno, però és que el futur de res, el futur no s'ha complert, no? O sigui, tu veus que els Bugattis volin, o veus que tinguem els monopatins, saps?
0: Sí.
2: I dic, Alvarito, mira't a tu mateix. I estava dient això amb la pantalla de l'ordinador a sobre la tauleta petita, la tele encesa de fons i el mòbil a la mà. Dic, no et sona això de
0: Regreso al futuro?
2: De la imatge on està mirant quatre pantalles a la vegada. O sigui que en realitat sí que s'havia complert.
0: Quina era la pel·li aquella, Tom Cruise, que va passant totes les pantalles
2: Minority
0: així?
2: Report.
3: Minority Report.
2: Sí.
0: Això ja passa, no?
2: Això, en la ciència-ficció és una cosa com molt clara. Però aquí estan el Claudio i la Laura, que no sé si els ha passat algun cop, com de detectar la realitat alguna cosa que havien llegit fins i tot abans.
4: Bueno, quan estàvem preparant el guió m'has explicat lo de la CIA, Claudio, que em sembla espectacular.
2: Què és lo de la CIA?
5: Que quan...
0: Aquesta respiració...
2: Apropeu-vos al foc, petits.
5: Quan
2: va haver
5: l'11S,
2: sí.
5: Es va explicar amb aquesta idea d'utilitzar els avions comercials com arma de destrucció massiva, es va explicar en un moment donat que la CIA tenia gent llegint novel·les, que hi havia una novel·la de l'any 72... que un tio havia posat en una novel·la de ficció que feien servir els avions tal, i que tenien una divisió que

0: y que tenían una división que era como la de precrimen, pero literari i cinematogràfic, mirant pel·lícules i sèries i llegint novel·les, a veure quina bogeria se li havia acudit a algú. Clar. Per intentar preveure que no passés a la realitat.
1: Però és normal, perquè la ficció no és el terreny d'explicar allò que ha passat o allò que ha fet un personatge, sinó què podria haver passat, què podria fer en alguna determinada situació un personatge.
2: És un minority report literari, vull dir, en lloc de saber el que passarà, llegim les novel·les, mirem les sèries, mirem la ficció per veure què podria passar. Mm. No? És veritat que ja s'havia fet, ja havia alguns casos, i va sortir molt quan van passar l'11S, que s'havia dit que cauran les Torres Bessones. Això s'havia dit bastant, perquè eren, però això era perquè és una icona tan potent, també es deia que hi ha moltes que cau l'estàtua de la llibertat, etcètera. No? Però és veritat que la ficció s'avança, perquè la imaginació és més ràpida que la realitat.
1: Però acabem que he citat Tolstoi, però que en el cas de les Torres Bessones que esteu parlant, era Mortadelo i Filemón on sortia que tiraven les Torres Bessones. O sigui.
0: Després passava a Intel·ligència Artificial, la pel·lícula de Spielberg, tenia l'escena de Manhattan inundat per el canvi climàtic i les Torres Bessones dempeus. O sigui, feia molta impressió quan la van estrenar. Estava ambientada en l'any 3000. Sí. Tot submergit sota l'aigua i les torres aixecades. Era com totalment distòpic. Era el pitjor de tots els mons, no?
1: Sí.
3: A mi m'ha passat al revés. O sigui, a mi m'han anat dient com, mira, el que està passant ara sortia en aquesta pel·lícula. O sigui, clar, encara crec que no s'estan fent com pel·lis. O sigui, ara estem com tan avançats que ara jo crec que estem al punt d'aquest de que la realitat ja ha superat aquesta ficció que ens havien fet.
1: Això és interessant, el que dius. És veritat. Jo crec que el que, diguem, abans es podia fer distopia i ciència-ficció perquè els temps anaven molt més lents.
3: Clar,
1: i et donava temps a especular
3: distopia
1: amb alguna cosa. Ara ja t'inventes alguna cosa
3: i ja
1: ha passat.
3: Sí.
1: El dia següent o el dia abans, tu no ho saps. És gairebé impossible.
2: També hi ha la por, no? Jo, per exemple, hi ha una novel·la que m'agrada molt que es diu The Man Who Loved Children, no? Que és un pare que és un desastre, però que estima molt els seus fills, que és molt carinyós i que està portant la família al desastre, ple d'amor, però és un desastre. I jo, cada cop que faig alguna cosa, que m'oblido la cartera i tal, penso en aquest personatge i penso, es va deixar la cartera? O no es va deixar la cartera? Sempre penso que així estic replicant.
1: Ets millor, pitjor, és el teu patró de paternitat. No?
2: De desastre de paternitat.
1: I després hi ha el contrari, també. O sigui, estem parlant de com de vegades com la vida imita una ficció, però passa de vegades a l'inrevés. És a dir, com nosaltres... de vegades inconscientment, de vegades conscientment imitem el que hem vist. Vull dir, és molt famosa com la idea en el llibre aquest de l'Stefan Zweig d'Entre Guerres, que parla de, pues això, de la Viena aquella i de com els joves entraven en els cafès vienesos fent reverències i fent una mena de gestos nous que acabaven de veure 10 minuts abans a l'òpera de Viena. És a dir, sortien de veure aquella òpera fent els gestos que havien vist a la ficció. Clar. I tenint els comportaments que havíem vist allà.
4: Això ho hem fet tots, d'alguna manera, no?
1: Amb el rock and roll i no amb l'òpera, però sí.
4: Però sí.
2: No, però fins i tot la màfia, allà surt una mica el Soprano, però ja està, això està documentat, la màfia que acaba imitant a la màfia cinematogràfica. Codis que no existien, però ara els tenen. Sí, clar, això és una cosa molt greu. També surt a Sabià, no? Se'n recordeu de Gomorra?
4: Sí, de Gomorra.
2: Que els nens apunten les pistoles com de costat, saps? Com no, en lloc d'apuntar normal, en la mà girada. I dic, és la manera menys pràctica per disparar, i això no ho fa ningú. Però com ho han vist a les pel·lis, en Pulp Fiction o que sigui, ara tots agafen la pistola així de costat.
1: En el cas de la màfia és molt clar, no? Deien sempre que el padrino del Mario Puzo no replicava el que va passar,
2: sinó que és la màfia la que va replicar.
1: Ara que penso, hi ha un altre cas molt, molt, molt clar, que és Fiebre del Sábado Noche.
4: Sí.
1: Vale? Això està basat. Però la noche el que fa és popularitzar una sèrie de comportaments de penya, diguem, joves de l'època, especialment de classe obrera, que tot el seu oci era maquejar-se i anar a ballar, no?
4: Sí. Vale. Sota la bola.
1: Se suposa, sempre hem pensat, que aquesta pel·lícula el que fa és ser un retrat d'aquella comunitat de joves que sortien a ballar.
4: Sí.
1: No, això surt d'un text que es publica, un reportatge de no ficció que es publica d'un autor que a mi m'agrada molt, que es diu Nick Cohn, que publica una mena de reportatge que titula Rituals del dissabte a la nit.
4: Sí.
1: I que comença a parlar com de joves italoamericans, sobretot, que, bueno, que s'espantinen, tal, i van a ballar i fan una sèrie de comportaments i de rituals, vale? Amb el temps, ell va reconèixer que s'ho havia inventat tot. O sigui, que en realitat, ell, el dia que havia d'anar a la discoteca a fer la crònica, va arribar, va veure un tio vomitant a la porta, tal, va dir, vaya marrón, ara entra aquí.
4: O sigui, no estava passant el que...
1: I llavors el tio va dir-li al taxi, torna cap a casa. I no va entrar. Per tant, no és una crònica. I ho va fer amb...

0: base al que ell havia viscut 15 o 20 anys abans a Anglaterra, amb una altra escena de ball de
1: i d'aquí surt.
0: Però la qüestió és que una cosa que és inventada
2: acaba creant la realitat.
0: El tipus de ball, els comportaments de nois i noies, tot això és inventat, el que acaba generant la realitat de l'escena de la música disco, que fan tot el que aquest tio s'havia inventat.
3: La pel·li té un agravant, que és que es roda amb una música que no és la dels Bee Gees. Ja. El ball i tot d'ell, de Fever Night Fever, és una altra música que el geni del productor no ha demanat els drets.
0: Ja.
3: Ha fet servir música negra. Sí. I quan arriba ja al muntatge, els de la discogràfica diuen no, aquesta cançó no la pots fer servir. I truquen al productor del Bee Gees i diu, pots fer-me una banda sonora en una setmana? Tenim una setmana només. I composen això i ajusten la música perquè vagi amb el ball de la volta, que ja és el colmo.
0: Però és flipant. A mi em fascina com quan una cosa inventada genera que la realitat s'assembli
4: molt. Però això és, a vegades, quan els llibres sempre que parlen de tu, moltes vegades els llibres bons, trobes que ets tu qui surt allà, és el teu reflexe, no? Aleshores, jo tinc un amic que és un desastre en les relacions personals i que quan va veure Closer, o se'n recordava la pel·lícula,
1: sí,
4: es va posar a plorar i jo, no passa que no, que és una pel·lícula, i dic, no, sóc jo, em deia, sóc jo, saps? I jo l'entenc, saps què vull dir? Perquè quan una pel·li és bona, una ficció, una novel·la és bona, un text és bo,
1: clar,
4: una obra de teatre és bona, t'arriba d'alguna manera perquè això que passa ja t'ha passat a tu.
1: Clar,
0: o perquè t'ha passat una cosa semblant, sí, sí, no? O sigui, és
1: ressona
0: amb tu un episodi del teu passat.
1: Jo quan mai tinc febre, però si tinc una mica de febre, però no tinc, no em faig mai, però si tinc una mica de febre, jo sóc Hans Castor de la Muntanya Màgica, jo he de buscar una terrassa, m'he de posar com... Jo estic allà al sanatori, però això en sèrio. I tinc com ensoñaciones...
0: No,
1: per jo visc aquell estat que Hans Castor viu, perquè se m'ha quedat gravat, jo sento el que ell sent allà, i no tinc tuberculosi, no em passa res, sí, però jo tinc aquesta mateixa sensació,
0: sí,
1: i m'hi sento, o sigui, el tinc al cap tota l'estona.
0: T'has contagiat, això ens contagia, no? Sí. Vas a Nova York, això, la ciutat que nunca duerme, pues tu no
1: pues
0: dorms.
1: Això.
0: Pues aquí no s'adorm, no? Pues venga, seguim.
4: Hi ha coses que no et passen, jo sé, quan llegeixes, jo que he servit al Rei d'Inglaterra, que està un noi a una piscina plena de valquíries amb pilotes, això no m'ha passat, veus? Coses
1: no,
4: que no m'han passat.
0: Ni t'ha passat, ni sospites que...
4: ni sospites que
5: passarà. A mi em va dir una vegada que hi havia com els llibres mirall i els llibres finestra. Els llibres mirall són aquests que deies que et sents com reflectit i tal, i els finestres són els que mires per la finestra per veure la vida d'algú altre, no?
0: És una bona analogia, i lamentablement, si ho penso, lamentablement, hi ha una inflació absoluta de llibres miralls en aquest moment. O sigui, sí, sembla que només, de la mateixa manera que la gent es compra gossos semblants a ell,
5: va canviant la personalitat.
0: Es compra novel·les que els hi diguin com
5: són. I et va canviant la personalitat segons el llibre que t'estàs llegint o la sèrie que t'estàs mirant a
0: però
5: vegades.
0: Però és que el que ha d'entendre com la gent és que els llibres finestres també són llibres miralls. Els llibres miralls no poden ser llibres finestres, aquesta és la qüestió. Us volíem comentar, Malcolm, si et sembla, un llibre que ens ha flipat els dos.
1: Venga.
0: I que va una mica per aquí, no?
4: Sí, és un llibre que és de José Ignacio Carnero, es diu Los Fabuladores,
1: sí,
4: i és, mira, amb això de parlar del sentit de la ficció, aquí hi ha una aventura d'un grup de gent, entre els que hi ha un portuguès i dos gallecs, que segresten un vaixell a l'any 61, ple de gent, per intentar fer la revolució, volen anar a Angola, i des d'Angola volen tombar Salazar i Franco. Spoiler, no va passar.
1: Va,
0: És un pla sense fissures.
4: És un pla sense fissures. Però després veus com cadascú s'inventa la seva realitat, com per tenir un paper determinat en aquesta revolució s'inventa un passat, no s'inventa un passat, i com tothom que surt en aquesta novel·la, tothom que té algun protagonisme, fabula i és... Tots acaben sent escriptors, però a part d'això, tots tenen una part molt important de ficció en la seva vida. I com tots, quan la gent es reinventa, a vegades reinventa també el passat, no només el futur. No?
0: I com tots han viscut, o sigui, tots estan intentant viure allò que han llegit de vegades en novel·les, vull dir, són tres, no?, els que s'agressen a aquest barc, a aquest vaixell.
1: I cada quan ho explica, dieu, de manera diferent,
0: Sí, sí.
1: Cadascú
0: té la seva història. Estem parlant d'un tio que era la mà dreta propagandista de Salazar, i escriptor, un altre que és un humil poeta i professor de literatura, especialment del Quixot, I l'últim és un que es fa dir comandant de Sotomayor, que en teoria ha estat a la resistència antifranquista, ha estat
3: Auschwitz.
0: A Auschwitz, però que no, probablement no ha estat a tots aquests llocs, saps com vull dir? I llavors la qüestió és que la primera part de la novel·la, com explicava el Malcolm, és la crònica d'aquest segrestament del vaixell, d'aquesta bogeria d'aventura. Això és la primera part, que es titula Lo que no existe, és a dir, el que... I l'altre és Lo que existe, el que va quedar de tot allò. I en aquesta part, el Carnero el que fa és una investigació de 6 anys o 7, anant a tots els llocs...
4: Intentar descobrir què va passar a la vida de cadascú.
0: Intentar descobrir què hi ha darrere de la màscara de l'heroi, és a dir, si realment eren herois o no, o ho eren d'una manera
4: directa. Perquè
0: hi ha
4: una cosa heroica, que és que aquest pla... sense fissures, com diu el Miqui, en part va fracassar perquè hi ha un tiroteig quan segresten el vaixell, mata una persona, però hi ha un ferit. Aleshores, decideixen desembarcar aquest ferit i en la qual cosa ja delaten la seva posició. O sigui, aquest gest fa que perquè clar, estàs al mig de l'oceà, estem parlant de 61, no era tan fàcil, però aquest gest fa que el descobreixin i passen coses tan pintoresques com que un periodista baixa en un paracaigudes per entrevistar enmig del vaixell.
0: Vull dir
4: que
0: de París Maig.
4: Sí. És una...
1: De París Maig?
4: Sí.
1: El tiren, que xulo aquest llibre. En paracaigudes. Us l'heu llegit els dos?
4: Els dos, sí.
0: Jo el vaig presentar ahir i li vaig comentar al Malcolm bueno, demà presento un llibre increïble a Los Fabuladores, i em diu no, ja l'he llegit, mira, t'ensenyo els missatges que he enviat a amics meus mentre llegia de lo molt que m'estava
1: volant. Fins aquí arriba la complicitat dels Oteros, que un el presenta i l'altre ja se l'ha llegit.
4: Perquè Carnero havia publicat un llibre que em va agradar força, que es deia Ama, però aquest crec que és un llibre d'aquests... Jo, la meva aposta... és que serà un dels èxits dels èxits literaris d'aquest any.
1: Ah, sí.
4: Si el món té justícia, després el món a vegades no és just, no? Però...
1: Los Fabuladores, José Ignacio Carnero, me llegiré.
0: Home, hauríeu. Tots.
3: Ho farem.
1: Claudio Matas, Laura Polo Dalfó, Oteros, bon cap de setmana. Descanseu. Bon cap de setmana.

0: 12 i 10, que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Jofre Mateu, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé, bon dia.
0: Àlex del Mas, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: A la del Masterclass, Flaky, l'Àlex ens ha preparat una radiografia d'Anthony Gordon, amb 4 punts que creu que seran importants la temporada vinent. Amb aquest futbolista anglès que ha fitxat el Barça i que ens ha deixat a tots amb els ulls oberts com l'emoji de WhatsApp quan hem vist i escoltat que parla castellà molt fluid.
3: Sí, sí, bocabadat.
0: D'aquí un moment ho comentem. Però abans, la festa de celebració de la Champions del Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
4: Ils ont construit une équipe pour devenir champion d'Europe en 2025. Ils ont construit une équipe pour rester champion d'Europe en 2026. Merci d'accueillir le staff du Paris Saint-Germain. Notre coach, Monsieur Luis. Avec tous ses assistants, Luis Campos à côté de lui. Raphaël, Guilhem, Joaquin, Pedro, Alberto, Borja, Nicolas, Olivier, Dorian, Jocelyn, Guardella, Juan, Quentin, Luis, Cyril, Geoffrey, Gaël, Mauro, Julien, Quentin, Antoine, Mourad, Tom, Nasserdine, Hamed, Moussa.
0: Recita tota la plantilla del Paris Saint-Germain amb Messi i Luis Enrique al capdavant, amb música de Kendrick Lamar. Ara us la posem perquè aquesta cançó és boníssima. Bruno, ho explicàvem al Canalla. Andrés Onrubia diu que el Paris Saint-Germain està a punt de renovar-lo, a Luis Enrique, per 3 temporades.
5: Y está tan contento el entrenador asturiano en París que está a un paso de renovar por 3 temporadas. Todavía no está firmado, pero las negociaciones están muy avanzadas. Luis Enrique está encantado en el proyecto. Al-Khelaifi y Luis Campos obviamente quieren también renovarle y podría hacerse oficial a comienzos del próximo curso.
0: Pero él tiene un año más de contrato, ¿no? ¿Todavía?
5: Le queda uno. Pero es verdad que hay equipos Premier que le han tanteado, ¿no? Conscientes de esa situación contractual del entrenador español. Se llegó a decir, hubo algún rumor, no voy a decir infundado, pero que podría salir el año que viene si, acabando contrato. Él, como siempre ha dicho, si no le despiden no cumple todos los contratos que firma en todos los equipos en los que ha estado. Pero es cierto que desde enero las negociaciones han avanzado de forma considerable y ambas partes están muy cerca de concluir un acuerdo.
6: Està molt a gust allà. Li deixen fer absolutament el que vol, té l'estaf que ell vol, s'hi sent molt bé a la ciutat, amb el club, la sintonia amb Luis Campos des del principi ha estat espectacular i està vivint, no diré un somni, però està molt, molt a gust. Ahir ho comentàvem, té alguna similitud amb el que vam veure, ho explicava el Santi Jiménez, i jo estic d'acord amb Guardiola al Manchester City. Està tan content, tan còmode, que sembla que pugui estar molts anys.
3: És un mite, és una llegenda. Per la gent del PSG és el seu gran ídol. O sigui, tot el que no van aconseguir fer amb la galeria de galàctics que van incorporar en les darreres temporades, ho han aconseguit de la mà d'un entrenador. I a més ho han aconseguit amb la voluntat de l'entrenador de desfer-se de tota aquella col·lecció de cromos, diguéssim, per potenciar el col·lectiu a partir de jugadors que evidentment han sigut molt cars i que s'ha invertit molts diners, però que no eren cracs. I Luis Enrique els ha convertit en cracs. I escoltaves parlar després de la final, doncs els Vitinha, Joao Neves, Marquinhos, etc., els pesos pesants del vestidor, i tenen ganes de seguir amb Luis Enrique. Mira que és un entrenador exigent, però i que els hi tornarà a exigir molt, però que els hi marca tant reptes, tant a nivell individual com col·lectiu, que s'ho estan passant pipa amb el tècnic asturià.
0: Ja us van explicar el que t'hi jugues, que quan Xavi va anunciar que marxaria del Barça, el club es va posar a buscar entrenadors, a sondejar-ne, i abans de fitxar Flick, de cop va pensar i va sondejar i va parlar amb Luis Enrique i el seu entorn. Luis Enrique, fent el diagnòstic de la plantilla del Barça amb Xavi, tenia clar que aquell equip podia jugar i competir millor i li motivava tornar al Barça, i ho va traslladar. I, de fet, ho va dir públicament, Luis Enrique, però va deixar clar que ell, com ha explicat l'Andrés Onrubia, compleix els contractes. Clar, tenia contracte en vigor. El Barça ja va fitxar Hansi Flick, ha sortit superbé, mal gust d'eco tampoc tenia.
3: No.
0: Amb Luis Enrique, i molta gent pensa, no, que com que encara és jove i Hansi Flick ha dit que home, estarà 2-3 anys més, quan l'alemany tanqui la seva etapa, qui ha de tornar és ell. Ho veieu factible o això queda ja massa lluny?
1: Factible és, i tant de bo. Jo sóc un enamorat de Luis Enrique. Tres anys em semblen molts més, i és cert que crec que la plantilla és molt jove i que està alerta allà un model, i que crec que s'ha guanyat un crèdit que li servirà per moments, però Luis Enrique té un temperament, una manera de fer, que em sembla projectes molt, molt llargs. No sé si casen gaire amb ella, però si és perquè té èxits, tant de bo que sí, i ojalà que fem casar, que quan Flick s'acabi, Luis Enrique estigui disposat a moure's, em semblaria un encert.
2: Home, seria ideal, no? Seria ideal. El que passa al futbol ja sabem que un any t'ho canvia tot i posa potes amunt el que sigui, no? A mi em sembla normal que ell vulgui renovar. Estem parlant, ara ho deia el Jofre, no? d'un equip que ha guanyat dues Champions seguides, que ha fet, em sembla que són tres semifinals anteriors, però és que té 24 anys de mitjana d'edat. És a dir, és un equip que no se li veu i no hi ha cap jugador que a priori diguis la propera temporada començarà el seu decliu, no? Per tant, em sembla lògic que vulgui renovar. Veurem com anar. Per mi té un mèrit extraordinari, Luis Enrique, és un entrenador brutal, amb una personalitat especial però brutal, però crec que aquest equip ha posat també un segell, un abans i un després en el futbol modern, no? És a dir, Luis Enrique és el primer que trenca amb el joc posicional i ens posa doncs, a tots els tres jugadors de dalt intercanviant-se posicions. Veiem a Dembélé sortint de fals nou anant a la dreta, Doué caient al mig, a Carasqueli a l'esquerra però apareix pel mig, i això fa un parell de temporades. I ara tots els equips, fixeu-vos que, o la majoria d'equips estan anant cap aquí, no? Ja hi ha molts pocs equips dels campions que juguin amb un nou molt definit.
0: Això és superimportant, perquè, i això és informació, un dels motius pels quals Hansi Flick i Deco volen a Anthony Gordon és aquest. Clar. És que creuen que es necessiten davanters que en un mateix partit puguin ocupar diverses posicions i intercanviar-les. I Anthony Gordon fomentarà això.
2: Totalment.
6: No, sí. No només canvis de posició quan hi hagi un canvi, sinó durant el partit, s'intercanvien la posició i no hi hagi canvi.
0: Partit. Això és el que durant el partit. Durant el partit. Aquest és un dels motius pels quals agrada Anthony Gordon, més enllà de la qualitat que té, la capacitat de treball, la pressió, els esforços a alta intensitat, com us hem explicat amb aquell informe que manegaven els tècnics del club, és el que acabeu de comentar amb el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. L'altre que Anthony dia, Gordon et permet, és un jugador, igual que Rafinha, que et permet poder jugar en diferents posicions en un mateix partit.
3: L'altre dia a la final, això va ser un espectacle al PSG. Dins del gran plantejament defensiu que va fer Arteta, tu veies que Doué partia de la dreta, t'apareixia a l'esquerra, on en moltes fases de partit coincidíem que Kvaratskhelia, els dos a l'esquerra. Kvaratskhelia venia cap a dins. Dembélé, llibertat de moviments. Doué va haver un moment que va dir, escolti'm, jo em moc com vull. Entra Barcolà, un tant del mateix. O sigui que era un espectacle com aquest efecte centrifugadora dels davanters de moure's i moure's i moure's.
0: Això és interessant que ho expliquis tu, Flaqui, i també Bruno, perquè estàveu al camp. A la tele es veu, però clar, quan tu tens, diguem, el focus general i no veus només el que t'ensenya la càmera, ho aprecies
3: sí,
0: molt
3: home,
0: més.
3: Tu estàs narrant el partit, va la pilota per l'esquerra de l'atac del PSG i dius, Doué, i penses, sí, és Doué, no? No m'estic igual, sí. Que cony fot Doué a l'esquerra si Doué està partint de la dreta? I de sobte veus que Kvaratskhelia és un moviment constant.
6: Avui dia, veient els partits per la tele, una abraçada a tots els realitzadors, però és veritat que hi ha tants primers planos, tantíssimes repeticions...
1: Una avançada que ens tenen a tots.
0: No, però sí, perquè per l'espectador és atractiu veure els primers planos, però a nivell, diguem-ne, d'anàlisi tàctic és millor estar al camp perquè veus el que vols, no el que t'ha ensenyat.
6: Jo, de fet, tinc una eina per veure partits i m'ho poso sempre en la càmera màster, sense repeticions ni res, vas veient el partit...
0: I aquí és on s'aprecien els canvis de posició dels jugadors.
1: Saps què passa? Que del que esteu parlant és que el futbol modern ara, que hi ha pocs blocs baixos, quan hi ha el mateix nivell, però tots els partits on veiem equips d'un mateix nivell, els davanters centres fan mals partits perquè quasi no la toquen, perquè si tu tens un nou que es queda allà fixa, no? Haaland amb el Madrid, Lewandowski quan li ha tocat, Ferran quan li ha tocat, Ferran una mica menys, però el futbolista que és molt posicional, sigui la posició que sigui, ara mateix, bueno, el que està pegat a línia perquè té aquest que per darrere no pot tenir ningú, però tens una limitació que té sentit que eliminis aquesta posició tan natural.
7: I per això me gustan tanto los andamios. Por esto soy tan de andamios. Va. De hecho, cuando nos pitaron el penalti, me voy atrás a ver la tele un momento. Digo, a ver, ¿qué pase? ¿Qué tienen que hacer? El plano del ombligo de Safonov. El plano del grano de pus que le ha salido a Kvaratskhelia. Digo, coño, enséñame el penalti. Que quiero ver si es penalti o no es penalti.
0: Que, per cert, ara que el nostre Luis Enrique menciona a Safonov, té molt mèrit guanyar la Champions amb aquest porter.
2: Sí, et vaig escoltar ja.
0: A la final, l'única rematada entre els tres pals de l'Arsenal és gol, i a la tanda de penals, els dos penals que fallen és perquè va fora. O sigui, és insòlid, Bruno, que un equip guanyi la Champions, la tanda de penals, sense que el seu porter faci ni una intervenció.
6: No, jo crec que és inèdit. És molt bo perquè a la prèvia de la final em vaig fer l'entesa amb el Flac, que jo vaig dir Safonov, compte, perquè si arribem als penals, Safonov al Mundial de Clubs. Em va aturar 4 seguits, i és veritat, és històric, va aturar 4 seguits contra el Flamengo, factor diferencial, Safonov als penals no en para ni un.
0: Bueno, no em va aturar ni un. Anar fora, no li va caler.
7: Quiero fichar a Chesney ahora. Quiero hacérmelo un poquito más difícil. Ahora quiero fichar a Chesney y si no. Puede ser, pues yo qué sé, Araujo también.
0: Claro, porque la alineación del Paris Saint-Germain sí. A la final es la mateixa que l'any passat. Els 10 jugadors de camp, només la diferència està a la porteria.
6: Canvies Donnarumma per Safonov i la resta els mateixos, amb Raf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao, Fabián, Doué, Kvaratskhelia i Dembélé. Jo crec que té marge de millorar el PSG a la porteria, òbviament, i crec que a la banqueta. És a dir, té, per mi, 13 grandíssims jugadors, però després baixa bastant el nivell. I l'Arsenal, per exemple, crec que a nivell de plantilla és una plantilla més rodona.
3: De fet, tornant al tema Gordo, una altra de les coses que es valora des del Barça és que tu veus els equips puntals d'Europa i tenen 5-6 davanters top. Juguen 3, però tu de sobte al minut 60, amb la importància que té el tema físic, té de seguir pressionant, canvies els 3 i mantens el nivell. I això també és el que vol buscar, aquesta profunditat amb qualitat de que tu canvies un davanter per un altre i no hi hagi un salt molt, molt, molt elevat de qualitat.
0: El Paris Saint-Germain, campió de la Champions, celebrant-la a ritme de Kendrick Lamar.
8: I am reincarnated, I'm a stargazing, life goes on, I need all my babies.
0: Not Like Us era l'excusa per tornar-la a posar, Flaky, perquè els oients que han escoltat com esmentaven a Luis Enrique de fons,
3: no dona per
0: alguns
3: celebrar,
0: hauran identificat... No. És guapíssima, sí, aquesta cançó, tio. L'has vist o no? I el videoclip? Sí, com ballar, el tio?
3: Per celebrar...
0: Puja, va, calla, Flaky.
3: Una elèctrica.
0: Puja, que no en tenia idea.
1: Però encara es veuen els videoclips, encara es veuen els videoclips del músic, sí.
0: Me'l recomano.
1: Fa molts anys que no veig un videoclip.
0: Això, balla amb una bufanda al cap, no... Sí, espectacular, no, com balla Kendrick Lamar. Si té un flow, si té un flow, fes-los callar, Willy, fes-los
3: callar,
0: Willy.
3: La copa.
0: Té
3: un ritme que no
0: dona. Ja es compara la neu elèctrica d'arma amb Kendrick Lamar. L'ambient als carrers de París era aquest. I va haver 100.000 persones celebrant la Champions a l'esplanada de la Torre Eiffel durant el cap de setmana. Molts incidents a diferents localitats de França. Més de 800 detinguts. Emmanuel Macron va dir que ja estan una mica farts de tots els aldarulls que es provoquen quan se celebra algun títol.
9: Això no és futbol, no és esport, no és el que ens agrada. Així que gràcies a la policia, gràcies als gendarmes, serem implacables amb els detinguts. No volem tornar això, prou, n'estem farts.
10: On en ha el bol.
0: Aquí a Catalunya, el nostre corresponsal a París, el corresponsal del País a París, Daniel Verdú, explica que els incidents van més enllà del futbol. Són aquests 800 detinguts, una persona morta per un accident de moto, una altra ferida greu per apunyalaments. Daniel Verdú, aquí a Catalunya.
11: El ministre d'Interior acaba de donar les dades globals del que han suposat aquests dos dies i han pujat els incidents i els detinguts, sobretot, que arriben gairebé a 900, un 45% respecte a l'any anterior. Lo qual és una dada que fa interrogar tot el país sobre el que ha passat. O sigui, com pot ser que amb els antecedents que hi havíem, amb la previsió que es tenia del que havia ocorregut l'any passat, hagin encara augmentat en aquesta xifra, no? La gran pregunta és això. I molta gent el que està dient ara, i jo ho comparteixo plenament, és que no és una violència vinculada al futbol. Els ultras, per exemple, que és el fenomen més violent que pot tenir el PSG ara mateix, no estaven ni tan sols a la ciutat, no? Com va passar l'any anterior. Amb la qual cosa, jo crec que tot el país s'ha d'interrogar una mica sobre aquest fenomen que té a veure i té unes causes més sociològiques, culturals i econòmiques, probablement que futbolístiques.
0: Insistim, 800 detinguts, un mort, Bruno, molt pitjors xifres que l'any anterior quan van celebrar la primera Champions del PSG.
6: Sí, i és molt greu perquè ja tenies l'avís, no?, de la temporada passada. Els ultras són un problema greu a França, no és una cosa només del Paris Saint-Germain. Sembla que als estadis s'ha pogut redreçar mínimament la situació, però, per exemple, el Nantes, que estava en una situació de, estava a punt de baixar l'última jornada a la Lliga Francesa, es va haver de posposar el seu partit perquè va haver una invasió de camp. Era el partit al que el seu entrenador, a més, es retirava. Era l'últim partit de l'entrenador del Nantes. Hem vist als últims anys imatges lamentables als estadis i jo sincerament diré que a mi no m'estranya el que ha passat a París, jo m'esperava una cosa així.
0: 12-25, el Paris Saint-Germain campió de la Champions, el Paris Saint-Germain guanya la segona Copa d'Europa consecutiva, endrecem la resta de l'actualitat i parlem d'Anthony Gordon.
10: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
12: Martí Juncà, com estàs?
13: Bon dia.
12: L'Espanyol arrenca la campanya d'abotament sota el lema "Sempre hi ha lloc per a un rebel més".
14: I quants equips de futbol hi ha a Barcelona, papa?
15: Barcelona, un munt. El Júpiter, l'Horta, el Martinet...
14: Catalunya?
15: Catalunya, molts també. El Sabadell, el Reus...
14: I Espanya?
15: 20.000, 40.000, un milió, no sé, molts.
14: I papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
16: Amor, no importa els que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
12: El preu dels abonaments puja tan sols un 2,9%, que de moment està en xifres de rècord amb 31.364 abonats la temporada que s'ha assolit la millor assistència mitjana al RCD Stadium, amb quasi 28.500 espectadors. El Barça i el Badalona Women tanquen la Lliga amb victòria.
17: Hat-trick de Graham Hansen i un gol de Vicky López contra el Madrid Club de Futbol, ja sense Alexia Mapillona, però Romeu davant les baixes diu que caldrà fer fitxatges per continuar regnant a Europa.
18: Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio en les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt, molt, molt nivell, però evidentment la idea, el que vol el club és seguir competint per tot i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa.
12: Pel que fa a la resta d'equips catalans, el Badalona va guanyar 0-1 contra el Llevant i l'Espanyol va empatar 0 contra l'Atlètic Club. I una última hora, primera divisió masculina, que acabem de saber ara mateix, Íñigo Pérez anunciat com a entrenador del Villarreal.
3: Canvi d'entrada a la banqueta del conjunt groguet.
12: A la segona divisió masculina, el Castelló de Bruno Alemany es cola als play-offs d'ascens a primera.
17: Empatat a punts contra el Burgos, ha entrat per gol a Veraix després de la victòria contra l'Eibar. Als play-offs d'ascens a segona divisió, l'Europa va empatar 1 contra el Celta Fortuna, encaixant un gol al minut 99. Jordi Cano, el golejador escapolat, deia als micròfons de Ser Catalunya que caldrà fer un esforç doble a la tornada.
19: Mira que estàvem avisats, no? Era un equip que ha marcat molts gols a l'últim minut i no hem sabut aguantar el resultat. Potser si haguéssim guanyat avui pot sortir una miqueta més relaxat, però bueno, és un partit allà que serà molt difícil, un escenari d'un estadi d'Europa i haurem de fer un esforç doble per intentar passar la ronda.
12: En bàsquet, Xavi Seixó, bon dia.
20: Bon dia.
12: Cap equip català serà cap de sèrie als play-offs.
20: Doncs no, la desfeta del Barça i el Palau amb esbroncada inclosa del públic a l'equip deixa el Barça fora dels caps de sèrie. Els play-offs de quarts de final, el millor de tres partits, queden així: Real Madrid, Tenerife, València, Surne, Bilbao, Baskonia, Penya, Lucan, Múrcia, Barça. El Barça jugarà dimarts a les 7 del primer partit al camp de Lucan, Múrcia, i la Penya dimecres a les 9 a Vitoria.
12: En ciclisme, Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia i entra als llibres d'història.
17: El danès entra al selecte grup de 8 ciclistes que han aconseguit guanyar les 3 grans voltes, la Volta d'Espanya, el Tour de França i el Giro. MotoGP, victòria de Bezzecchi, que reafirma com a líder, i Marc Márquez torna amb una setena posició. I tanquem a Roland Garros perquè Rafa Hodar i Zverev s'enfrontaran als quarts de final, i a la categoria femenina, avui Sabalenko Saga a un quart de nou del vespre.
10: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
21: Hola, buenos días. ¿Y ahora qué? Luis Enrique aún no había desempolvado todo el confeti de sus hombros el pasado sábado por la noche en Budapest cuando fue preguntado por lo siguiente. Hay tiempo, respondió el asturiano, según explica el diario deportivo francés L'Equipe en la página 12, la última que dedica en una edición especial a la segunda Champions del conjunto francés. Y recuerda que el asturiano ya ha entrado en la historia del PSG y del fútbol mundial, pero quiere ampliar aún más su catálogo de récords. Está a punto de renovar hasta el 2030. El entrenador que lleva ya 3 Champions en poco más de una década, con el Barça, la última del Barça en el 2015, con el PSG 2025 y 2026. Mientras, Thierry Henry, una de las leyendas del Arsenal, comentaba en el micrófono de CBS Sports: Luis Enrique y el PSG han transformado para siempre la historia del fútbol francés. No he visto jugar a un equipo de nuestro país así desde el Olympique de Marsella en 1990.
20: Que França és una gran potència esportiva, ningú ho posa en dubte, i més ara amb el tema del PSG. Però els francesos tenen una doble espina clavada que aviat pot tenir curació. Fa més de 40 anys que cap francès guanya a Roland Garros i el Tour de França. Yannick Noah al 1983 i Bernal Hinault en el 85 són els últims, però ara les coses podrien canviar. Arthur Fields, de 21 anys en tennis, i Paul Seixas, de 19 en ciclisme, són la gran esperança d'una afició cansada de veure com la Copa dels Mosqueters i el Tour sortien del seu territori. Enguany Fields no ha pogut participar a Roland Garros, però Seixas es veurà les cares amb Pogacar i Vingegaard en el Tour. Hi ha qui diu que és massa aviat per Seixas, però les carreteres franceses tornaran a tenir un al·licient propi. Veurem què passa.
0: Vingegaard, que ve de guanyar el Giro, sí, i ha aconseguit ja la triple corona. El 2022 i 2023 va guanyar el Tour, el 2025 va guanyar la Vuelta,
20: sí,
0: i el 2026 ha guanyat el Giro.
20: Sí, sí, és del club selecte de, que pot dir que ha guanyat a les tres grans, no? I aleshores, bueno, el Tour de França aquest any es presenta amb Pogacar, Vingegaard molt en forma, i amb aquest jove valor, que és Seixas, 19 anys, que els francesos estan com a bojos.
0: Un Tour de França que començarà a Catalunya, a Barcelona, que passarà per Tarragona, i per això divendres anem a fer el Què t'hi jugues des del Teatre de Tarragona a la Rambla Nova, número 11. Us esperem, si us ve de gust, 606-32-72-11, 606-32-72-11. Ens envieu un WhatsApp per dir-nos els que vindreu, quan, òbviament, l'entrada és lliure, i passarem una bona estona de ràdio amb un especial Tour encapçalat pel Xavi Seixó, i després obrirem la Taverna dels Bojos,
20: oh,
0: amb el Cristóbal, el Tio Faja i tots els que ens acompanyaran des del Teatre de Tarragona. 606-32-72-11, si voleu venir a viure la ràdio en directe aquest proper divendres a Tarragona.
4: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
13: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
22: Arroba Què t'hi jugues.
0: Núria Vilamala, què tal, com estàs?
23: Hola, Núria.
24: Què tal? Bon dia, com esteu?
23: Bé.
24: Tot bé?
23: Sí.
24: Molt bé. A veure si d'aquí una estona... No, mira, ja veig que és l'estudi. Punxarem si queda aquí una estona a Santi Ovalle perquè la gent vegi com de Moreno ha tornat.
0: Sí. Ah, enfoca'l. No, ara mateix.
24: Bueno, ara no.
0: Acaba de saber de la taula. Ah, clar,
24: quan torni, sí, quan torni ho faré.
0: Som pluriempleats aquí.
24: Fem de tot. Ha tornat. Sí, bueno. Sí,
0: sí. A on has anat, Santi Ovalle, de vacances aquesta setmana?
23: No, dies sueltos. Dies sueltos a l'Escala, a estar per Girona, per la Costa Brava.
24: Sí. Molt bé, bona terra.
23: Sí. Bàsicament.
0: Has anat al Molí a menjar o no?
23: No.
0: Mal fet.
23: No, no. He anat a... Sí, com es diu, el balcó de no sé què, molt bo.
25: El balcó de no sé què.
23: El balcó de Sant Bart... de Cadaqués, Cadaqués, allà.
0: Ah, mira que era fàcil, de recordar.
23: Sí, el balcó.
25: Oh, bé, macho.
23: Molt bo, molt bo.
26: El balcó de Cadaqués, ah, Cadaqués.
23: I sobretot he anat, ahir vaig anar al Banys Tarrides de Sant Pol
24: de Mar. Santi, es diu el balcó de Sant Antoni, sort que l'Helena t'ajuda.
0: És que l'Helena té qualitat.
23: Però bueno,
0: sap moure's en els restaurants.
24: Es balconet de Sant Antoni.
0: Es balconet de Sant Antoni.
25: No ha encertat ni una.
24: No, no, cap. Ni balcó.
26: Quan estàs de vacances, el nom...
0: Sobretot quan vas a dinar i estàs de vacances...
26: Clar, el nom...
0: Acabes sortint d'un lloc que no saps com es diu.
26: Deixes portar. Com ha de ser, Santi? Sensacional.
23: Que sí.
24: Dit això...
23: Orai.
24: I a què heu tret el tema de Luis Enrique i de si algun dia podria tornar o no al Barça? Hem preguntat si que flaqui, si a la gent li agradaria que algun dia Luis Enrique tornés a entrar al Barça. La resposta és contundent. 81% sí, que Luis Enrique torni a entrenar algun dia al Barça, només un 19% diu que no.
26: Que bonic seria. És que els de la teva estat els tindríem, els encendria, però com... Molt bo.
0: Ara, molaria que coincidissin Luis Enrique i Mourinho.
27: I Mourinho.
26: Sí?
0: Que van estar al Barça junts, no? Van coincidir, no? Estaven tu.
26: Sí, sí. Però no sé si molaria gaire.
25: No crec que aguanti gaire Mourinho.
0: No. Quan vingui Luis Enrique al Barça, si és que ve, Mourinho ja no estarà al Madrid. M'hi jugaria les dues mans.
25: Jo també.
26: La de Mourinho, aquesta...
0: D'aquí a una estona parlarem del Madrid, que l'entrevista al País d'ahir porta cua, El canvi de model de propietat que vol fer Florentino Pérez s'ha convertit en el tema central de la campanya en una estona. Parlarem amb l'Héctor González, que cobreix el dia a dia de l'actualitat de les eleccions del Madrid, per saber què pensa la gent sobre aquestes propostes de Florentino Pérez. 12:33, missatges al 606-32-72-11.
25: Tot bé, tot està bé.
0: Ho he salvat,
25: Va, comencem pel David.
28: Felicitats, Luis Enrique. Ara, al Qatar Sant Germain, ni aigua.
0: Qatar Sant Germain.
28: I tema Bengales, què? Una multeta i sí, hasta que passi alguna cosa, no?
25: Multassa.
28: Hasta amb això juguen en una altra lliga, aquests, senyors? Va, bon dia a tothom.
23: I seguim amb... és que Luis Enrique, evidentment, és l'àudio del dia d'avui. Va, el Sergio.
29: El proper entrenador després del Flick ha de ser el Luis Enrique. Tenim un Luis Enrique que és un mestre. Us vau fixar que hi havia un moment que l'Arsenal s'aturava al mig del camp, no pressionava al final, minut 80. El PSG tampoc anava a buscar com a boig el partit per no caure en alguna contra de l'Arsenal. O a les semifinals amb el Bayern, com donava les indicacions al porter que xutés al costat del córner perquè tragués de banda el Bayern i pressionava l'altre camp. O sigui, hi ha moments en què ets conscient de les teves limitacions i marques una estratègia d'èxit.
3: Està molt bé això del saque d'acabar al lateral, però...
0: Com?
3: Potser estem portant una mica a l'extrem això de les... Jo vaig dir pijadetes a Carrusel, se'm van tirar sobre els entesos, però... Tu vas veure el servei inicial que va fer l'Arsenal?
0: Sí, sí, una cosa estranyíssima. Ho va explicar Arteta després,
3: o no? I la tira cap amunt. A mi em volen, a vosaltres que en sabeu, quin guany tàctic et pot donar
0: no
3: això.
0: No ho va explicar Arteta, això, després?
3: No,
0: perquè ho va fer dues vegades.
3: Tenia altres coses.
0: Sí, sí, ho va fer dues vegades.
26: Això ho va fer el Racing de Santander la temporada passada,
3: però
26: cada partit.
3: Però què et dona?
0: Perquè no és tirar la pilota cap a l'àrea rival, perquè així vas a pressionar. O tirar-la fora perquè saquin de banda en zona defensiva i vas a pressionar. No, no, és un globus que et cau pràcticament al mig del camp.
26: Jo no,
3: vale, doncs ja
26: no vull dir la paraula
3: que
26: no,
3: ja està.
0: No, ara fora conyes. Que tu has estat futbolista professional, tu, Delmas, ets analista de tàctic. De què serveix aquesta tonteria?
3: Per mi, si ho preguntes així...
28: Pijades i tonteries, que clar.
3: Home, salveu-ho.
28: Salveu el futbol.
3: Salveu la pissarra.
28: Condiciona
3: la tàctica.
28: Sí,
1: condiciona.
3: Del masterclass.
1: A veure, per mi té un...
0: Sí, jo vaig a fitxar un entrenador que em diu que sacarà així i automàticament queda descartat.
26: Estic molt a favor.
0: Per imbècil.
3: Però par, insistim. També ho fa això, que l'any passat...
0: No això, sé... aquesta tonteria, no.
3: La tira fora. Tira la bola
0: no,
3: fora.
0: No, no, no, sí, clar, perquè la tira fora. Sí, perquè saquis de banda en zona defensiva i puguis anar a pressionar la sortida de pilota rival. Encara té un mínim sentit, aquesta.
3: Safonov, totes les boles, Arteta. No, per què? Què guanyes?
0: Va, intenta explicar-ho, Àlex Delmas.
1: Per mi, va, a veure, per mi hi han mil coses més importants que això, però la de Luis Enrique és exactament el que
0: ha dit. No, la de Luis Enrique no, la d'Arteta.
1: Vale, jo l'únic que entenc és que tinguin un duel que no sigui favorable per la defensa. És a dir, si tu
3: però
1: vas,
3: si ja tens la pilota,
1: endarrere.
3: Tu!
1: Ja, però si tu vas... Tu no vols perdre, no vols assumir riscos, com va fer tot el partit a l'Arsenal. Passava, no vull assumir cap risc en sortir de pilota, vale? Doncs ja partim d'això, la tires cap a dalt i l'únic sentit que li veig és que el defensa no pugui atacar aquest duel anant defensant cap endavant, vale? Amb la inèrcia de la carrera. Per tant, que sigui un duel igualat entre dos jugadors del mig del camp. És l'únic sentit que li veig, però jo coincideixo
0: Bruno,
1: que no té massa història.
0: Ningú li va preguntar per aquesta qüestió, no?, després del partit.
2: Crec que Arteta tenia poques ganes de parlar. No, crec que no he vist totes les entrevistes, per exemple, que li fan a la tele. És possible que li hagin fet, jo no he vist cap clip d'Arteta explicant d'aquesta manera. Explicaven, parlàvem amb algun periodista anglès i deien que ells posen molt el focus en lo fort que és l'Arsenal als duels, a les segones jugades, i que volien marcar territori. Veien que aquesta primera ja se l'emportava l'Arsenal i que si volia guanyar el PSG hauria de ficar la cama igual de fort que ells.
26: Sí, jo veig això, un missatge, no?, de dir...
3: Però tu creus que
26: jugarem a una cosa... No, a mi, jo ja et dic, no vull utilitzar les vostres paraules, que són una mica més...
1: Però quasi, eh?
26: Però em sembla... I m'és igual que sigui la del Enrique, la del Racing, renunciar a la pilota quan la tinc, jo no te la compro mai.
0: Totalment d'acord. 12:37, el Barça ha fitxat Anthony Gordon, es va presentar divendres a última hora, després d'esperar una estona que se solucionessin problemes burocràtics, 8 hores. I ens va sorprendre a tots amb aquestes declaracions en un perfecte castellà.
5: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
0: Anthony Gordon, que després va signar samarretes i quan un aficionat li va preguntar com estava, li va respondre en català. Estic molt feliç. Per tant, veurem si ho triomfa o no. Jo crec que sí, que triomfarà. El que és segur és que ha arribat i ha caigut amb bon peu, perquè sap on arriba.
26: Exacte, però parla molt de la personalitat del que veurem després en el camp, segurament, no? Però quan un ja el primer dia té molt clar algunes coses, vol dir que després, ja, o sigui, si les tens al principi, és difícil que després es torci molt la cosa. A mi m'ha impressionat, però bé.
0: Oblim la del masterclass.
3: Oblim?
0: Oblim.
6: Del masterclass.
0: Pensava que no us n'havíeu adonat.
7: Sí, que no. Sí. Estem aquí, estem a la casa del temps. Estem...
3: Oblim.
0: Aquí tothom esperant la mínima errada, eh?
3: Has estat sublim.
0: Sí, és perquè esmorzo cada dia al bar La Palmera amb el Chen i alguna cosa s'enganxa, saps?
1: Home. I tant, el Chen i l'altre, com es diu?
26: Molt bé.
0: Chen, tots es diuen Chen. Per a més, els que els he preguntat, eh? Tots es diuen Chen.
26: Bueno, no, però perquè tu penses que cada dia saludes el mateix, però no.
0: Això t'ha quedat una mica racista, eh? Targeta groga.
26: Sí, sí, sí.
0: I a la propera vermella i al carrer.
26: Sortim, sortim.
0: Àlex, aviam, Anthony Gordon aportarà al Barça diferents coses. El primer que destaques tu és que és un jugador que et permetrà atacar els espais. I això del tempo, què vol dir?
1: El moment de l'arribada. És molt bo atacant espais, no només perquè és rapidíssim. Hem de recordar que és el jugador que marca, o que va marcar, el pic de velocitat més alt de tota la passada edició de la Champions, amb 34 km per hora. Més que Rafinha, més que Ferran, més que Vinícius, més que Mbappé.
0: El tio més ràpid de la Champions és Anthony
1: Gordon. El que va tenir el pic més alt.
0: 34 km per hora.
1: Sí, és molt ràpid, és rapidíssim, és més bo del que s'ha parlat tècnicament, però sobretot té molt bon tempo d'arribada. El tempo és allò que, el moment que tu esculls per arribar a l'àrea en el moment precís per poder rematar, per no entrar en fora de joc. Té molt bon tempo, ataca molt bé els espais i això li encanta Flick, segur, i per tant el Barça en pot treure molt rèdit.
0: Per tant, el primer punt és que és un futbolista molt ràpid, 34 km per hora de pic de velocitat a la última Champions, el futbolista més ràpid d'Europa, això permetrà atacar els espais. És un futbolista que pressiona molt i que té alta capacitat de repetir esforços.
1: Sí, pressiona molt bé, orienta bé les pressions, aquesta rapidesa, aquesta intensitat la fa servir per als salts de pressió, és molt bo. Té 2,2 recuperacions de mitjana per partit, que per ser un atacant és molt alta, per exemple Rafinha, que tots diem que és un gran pressionant, té 2,1. Oh. Per tant, això també li servirà al Barça, parteixi des de l'esquerra, parteixi des del centre, des d'on sigui, per poder-ho fer, i després que és una altra bèstia, és a dir, el que porta el Barça aquí no és un perfil diferent, sinó és que replica el mateix perfil, després en parlarem, però el mateix perfil que té amb Rafinha, amb Ferran, per tant, és una altra bèstia anant als espais i repetint esforços.
0: I ja vam explicar que el Barça havia detectat que en determinats partits li faltava energia, partits d'alta intensitat, sobretot quan no tenia Rafinha, i que hi havia un informe dels tècnics del club on destacaven que el podi dels jugadors amb més capacitat per repetir esforços a alta intensitat d'Europa estaven Rafinha, Anthony Gordon i Barcolà. És un futbolista que marca gols.
1: Per mi té gol. Per mi encara no té les xifres d'un primer espàs, és evident, però per mi és tan clara rampa de pujada golejadora. Les tres últimes temporades són 12 gols, 9, 17 aquesta temporada amb 10 a la Champions, i sobretot crec que té gol perquè té molta determinació en les seves accions, no? És a dir, evidentment el Newcastle no et genera tant com el Barça, però cada vegada que ell té alguna acció en la que pot fer gol i va amb molta determinació, per tant, això em porta a pensar que el Barça pot doblar les seves xifres.
0: I el que hem comentat abans és un futbolista que aporta versatilitat i alternatives per a Hansi Flick.
1: Moltíssima, i això és el que em motiva més del seu fitxatge, perquè si el Barça aposta per un jugador a 70 milions més variables, jo entenc que no ve aquí a ser un quart davanter, per tant, serà més titular que alternativa. Si és un jugador que replica aquests perfils que dèiem, aquí em porta a pensar que potser Flick té alguna cosa al cap, que hi ha algun canvi de rol de Rafinha, hi ha alguna possibilitat de que puguem veure Lamine més per dins amb dos extrems atacant l'espai, que li permet coses a la pissarra que no permetria, i és que jo tinc moltes ganes de veure què té pensat l'entrenador, perquè crec que alguna cosa té.
0: Ho hem comentat abans, parlant del Paris Saint-Germain, extrapolant-ho al Barça, aquest és un dels motius pels quals Anthony Gordon s'incorpora a l'equip, i un periodista alemany va dir que Hansi Flick el desitjava tant.
3: Desesperadament, va dir.
0: Que permet alternatives a l'atac, no d'un partit a l'altre, sinó dintre del mateix partit. Jofre.
26: A mi hi ha dos coses a afegir això del Mas, que no sé si és afegir. Una, que li tinc molta fe a aquesta decisió, crec que tant Flick com Deco, que em sembla que ens han demostrat que els hi podem fer confiança, i que si han apostat els diners que han apostat és perquè els hi convenç molt i perquè li veuen un potencial que crec que té. El preu pagat és alt, és veritat. Esperem que d'aquí temps no massa, considerem que no fos molt. I dos, que més enllà de les recuperacions i tota aquesta energia, crec que és un futbolista que pel joc del Newcastle i perquè l'hem vist, el relacionem molt, passa una mica com amb Gavi, no? Que el relacionem molt amb molta energia. Són futbolistes que amb la pilota al peu tenen nivell. Sí, té timing d'arribada, però no és un 1 contra 1 de Lamin, però és un jugador que si li dones al peu té molta capacitat, i crec que amb això farem un saltet més.
0: Sobre el preu, evidentment és alt, 70 milions més 10 en variables en funció dels títols guanyats, per exemple la Champions, però ho ha explicat el Bruno Alemany al Bar. Si vols a un futbolista de la Premier, a qui també pretén fitxar Liverpool, ell és de Liverpool, i el Bayern de Múnich l'has de pagar, i com més temps passi, pitjor.
26: Va estar el Liverpool.
0: Perquè pujarà el preu. Sí, sí, va estar el Liverpool a l'Everton. Mm. Aquí és on el Barça, ho vam explicar la setmana passada, accelera perquè es posen alerta, ja que la família és d'allà i, òbviament, si tenen una bona proposta i els altres clubs no reaccionen, fàcilment vulgui anar cap allà. I el que va fer el Barça és esbrinar què pagava el Bayern de Múnich, quina era l'oferta del Bayern de Múnich, sabent que el jugador volia anar al Barça, van calcar l'oferta del Bayern de Múnich i se'l van emportar. Anthony Gordon, una operació que va ser, evidentment, cuinada a foc lent perquè feia temps que seguien el jugador, però negociació express perquè es va tancar ràpid.
26: Perquè se'ns el fotien.
1: Sí, exacte. Deixa'm afegir dues coses només al que ha dit el Jofre. Primer de tot, molt important això, és a dir, és un jugador, ja ho he dit, és molt més bo del que se'ns està venent perquè el veiem córrer tant que sembla que sigui descontrolat. Tècnicament és molt més bo. No estem parlant d'un virtuós, però tècnicament és molt més bo. I després, clarament, és un jugador per competir a Europa. És a dir, aquí sí on jo li veig que el Barça guanya, fa aquest pas endavant, és un jugador de ritme europeu.
0: Per cert, si el veieu físicament, ens ho va destacar el Joan Tejedor l'altre dia i per fi vaig poder posar nom a l'actor que em recordava Anthony Gordon, Bradley Cooper.
26: Sí.
0: Bradley Cooper.

0: recordava Anthony Gordon, Bradley Cooper.
1: Sí.
0: Bradley Cooper és més guapo, però s'assembla a Bradley Cooper, tio.
1: I té un flow interessant, eh? És veritat que la roba l'ajuda per aquesta presentació que va fer i tal, però és un tio que
2: esteu
1: crec
2: sonats.
1: Que aquesta personalitat també case. També
2: esteu
1: case.
2: Sonats, però si sembla... Sembla un esmirriat, si sembla, tal com anava vestit l'altre dia a la presentació, semblava que li faltaven els
1: poca
2: colors.
1: Poca cosa.
3: Mira, li anava una mica gran, és veritat.
0: I ja que ha parlat, sí.
2: Semblava un nen.
1: Oversize.
0: El Pau Covarsí li ha preparat una carta de benvinguda.
3: Jo no puc anar gaire...
1: Senyit.
3: M'agrada l'oversize.
1: Oversize, sí.
0: Anthony Gordon. Carta de benvinguda de Pau Covarsí a Anthony Gordon.
1: Vinga.
2: Benvolgut Anthony Gordon, d'ara en endavant Antoni. Primer de tot, benvingut al Barça. A la teva presentació he vist que has entès bastant bé de què va aquest club. Ja sembles bon Jan amb aquesta cara d'escolanet que s'ha marejat a l'autobús. I que pinta que amb tu doncs ens ho passarem molt bé jugant a futbol. Dit això, Toni, no t'he visitat encara, però ja t'he expedit el carnet de maulets. T'he afiliat al sindicat de llogateres i t'he apuntat a Tsunami Democràtic, això últim mes en plan broma, perquè si no corres et trauré un QR per enviar-te a l'aeroport. He vist que ja has dit que estàs molt feliç i ho has dit en català. Em sembla un bon inici, però, nano, tu no ets en Flic. Tu en dos dies et vull llegint Tirant-lo Blanc, recitant les homilies d'Organyà i mirant Plats Bruts. Això que fan tants de mirar Merlí, ho sento, però aquí no som de profes de filosofia de 60 anys que s'ho munten amb professores de 30. I'm so sorry, però hi ha una cosa que se'n diu en relacions de poder i my friend, you have to learn about this. Per tant, Plats Bruts, Dirty Dishes, ok?
1: Vale.
2: En alguns sentits han ballit malament, però no seré jo qui ho canceli tot per un tang a la platja i en Ramon mirant senyoretes. En fi, Toni, sigues benvingut al Barça. Si necessites més ajuda, et presentaré el monitor de l'aula d'acollida, que es diu Andreas. És un nano molt maco, però compte quan el saludis no li donis la mà molt fort, perquè potser li trenques dos dits. Un dia li vaig dir hola així a cau d'orella i li va caure l'orella a terra. Amb l'orella es va entrebancar i gairebé se'm desnuca. Sigues benvingut al Barça, Toni, i recorda que només dient visca Catalunya no n'hi ha prou. Et falta una paraula.
0: I a tot això, el Barça intenta obrir negociació amb l'Atlético de Madrid per fitxar Julián Álvarez. Ha estat intens el cap de setmana a les xarxes socials.
3: La que s'ha liat, tu.
0: Heu, suposo, llegit els missatges del community manager de l'Atlético de Madrid i s'ha fet viral un vídeo de Julián Álvarez de petit.
4: ¿Qué sueño que tenés en el fútbol? Si tú eres que tenés, elegir, ¿cuál es tu sueño?
5: Jugar un mundial.
4: Jugar un mundial, así es. Julián, y si tuvieras que elegir, ¿quién es tu ídolo en el fútbol actualmente?
5: ¿Ah?
4: Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito.
5: Sí.
4: ¿Y tu equipo, que sos hincha?
5: River, del Barça, de Calcim, bueno, y de Argentina.
0: Diu, de River, del Barça?
3: No, es brino...
6: Calquín, no? O sigui.
1: Alguna cosa que
3: és, no
1: és menor.
3: L'Atlético no.
2: Algú en un idioma d'aquests estanys.
0: Pedro Fullana, què tal, com estàs?
7: Com va, bon dia.
0: Mira el Flaqui, eh? Com dia Estef, fotent a l'Atlético, eh? No sabia que estaves tu preparat allà per respondre a l'altre costat del telèfon.
7: En Flaqué no, perdona. En Flaqué... No.
3: Tenim discussions amb el Fullana per WhatsApp. Va, discussions,
7: no, perdona. No, perdona.
3: Intercanvi de parers.
0: Ah, sí?
1: Pujadeta de tot, a vegades.
3: No.
7: En Flaqui és d'ironia a la ràdio i l'Atlètic de Madrid d'ironia a xarxes socials.
6: L'equip era Calcín, que és d'on és ell.
0: Calcín. Mira, seria ja un nom bo per un restaurant. Calcín.
7: Tampoc ha dit PSG, tampoc ha dit Arsenal.
0: Què deies, Pedro, perdona?
7: No, dic que tampoc ha dit PSG, tampoc ha dit Arsenal.
3: Perquè ha dit el Barça, si t'ho està deixant clar.
2: Sí.
7: No, però si jo ho tenc clar, si jo més o manco ho tenc clar des de fa mesos, sí. Ja des d'aquell dia que no va contestar aquella pregunta després de Champions, que deia no lo sé, puede que sí, puede que no, jo tenc clar que en Julián s'aporta de sortir de la T oberta i no tenia clar quin era el seu futur. Aposto jo de que no, li estaven demanant una cosa que no anava a dir perquè ni ell mateix sabia, i jo te diria que avui tampoc sap què passarà directament d'aquest estiu.
0: Sí, això no ho sap ningú, el que passarà amb Julián Álvarez. Per què l'Atlético fa aquests missatges a través de les xarxes socials? Hi ha alguna, diguem-ne, explicació més enllà de que s'escalfi per tot el que es diu? Respon alguna estratègia o per què?
7: Bàsicament perquè l'Atlètic de Madrid està molt enfadat amb el Barça, perquè entenc que des de fa molt de mesos està xerrant del jugador, està posant tot el foco damunt un jugador que té contracte a l'Atlètic de Madrid, que en moment determinat de la temporada, on precisament ha coincidit en les prèvies de les eliminatòries davant el Barça, s'ha xerrat molt de Julián, va xerrar Araujo, evidentment li demanen, també ha xerrat la porta amb tota la seva candidatura de cara a les eleccions, han xerrat molt a Barcelona de Julián Álvarez i entenen que per respecte a un altre club amb el que té contracte això no s'ha de fer. Per tant, l'Atlètic de Madrid està enfadat amb aquest tema, independentment de que també està molt enfadat amb els representants del futbolista perquè entenen que estan col·laborant a que s'estigui

0: i xerrant tant fora del terreny de joc de Julián Álvarez, el seu futur al Futbol Club Barcelona, i perquè fan una espècie de subhasta pública de cara a l'exterior, i a partir d'aquí pues, l'Atlètic de Madrid entén que molt xerrada, oferta, firma oficial que no havien rebut en aquells moments, es veurà que hi ha gent de l'Atlètic de Madrid que pot saber que el Barça en el seu moment anava a oferir 100 milions d'euros perquè dins el que arriba per part dels intermediaris que estan dins l'operació o que han intentat entrar dins l'operació ja aquesta xifra més o manco era coneguda, però aquí el que hi ha és un emprenyo monumental de l'Atlètic de Madrid amb el Barça directament i amb els agents del jugador, no tan directament amb el jugador, però sí amb els agents i amb el Barça, i per això varen voler jugar, pues, irònicament, com han fet molt aquesta temporada, amb els àrbitres, amb el Real Madrid, amb tot el tema de com s'està gestionant aquest assumpte.
1: La informació que maneguem nosaltres des d'aquí de Barcelona és que dimecres hi ha aquesta reunió de la que tant s'han parlat, de part de l'estructura del club, Deco, Alejandro Echevarría, es reuneixen amb la gent de Julián Álvarez, i es reuneixen amb uns altres...
2: La gent de Julián Álvarez és Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo.
1: I es reuneixen amb uns altres agents, que són Juanma López i Andy Vara, agents de Joan García, agents de Dani Olmo i de molts altres jugadors que han estat...
2: Sí, els de l'empresa Niagara Sports.
1: Sí, correcte. Una de les agències que millor relació té amb el director esportiu del Barça, amb les que més a gust treballa i li ha tancat els últims fitxatges. Aleshores, aquesta empresa, Niagara, té la demanda del Barça de dir, escolta, tu que coneixes l'Atlético, que treballem amb tu...
2: Perquè Juanma López va jugar a l'Atlético.
1: Sí, i que treballem amb tu, que hem fet els dos últims fitxatges amb tu, creiem que ens pots ajudar a intentar desllorigar aquesta operació amb l'Atlético de Madrid. I aleshores reben un mandat d'intentar ajudar a dur a bon port l'operació de Julián Álvarez. Tot això amb el beneplàcit de la gent del jugador, Fernando Hidalgo. Aleshores, divendres, crec que és divendres, Fabrizio Romano publica una oferta, publica que el Barça ha fet una oferta de 100 milions d'euros, que tu també vas dir que el Barça està en disposició, sí, no?, d'aquests 100 milions d'euros.
2: Sí, sí, nosaltres vam dir que el Barça volia fer una oferta d'uns 100 milions, sí, d'euros. El que no teníem certificat és si la va arribar a fer formalment, que ja he escoltat, he llegit a Mundo Deportivo que, sí, ho va fer. El Barça, la va traslladar per escrit.
1: El Barça, anem a fets consuats i la informació que tenim a aquesta hora. El Barça formalment, quan li preguntes, has fet una oferta de 100 milions, la resposta és, no t'ho dic, no volem remoure més aquest tema.
2: Aquesta és la resposta, diguem-ne, oficial,
1: oficial,
2: formal.
1: A partir d'aquí, les fonts que nosaltres consultem i que coneixen de com va aquesta operació, com ha publicat Mundo Deportivo avui també, confirmen que es va fer aquesta oferta dos dies després de la reunió. La reunió va ser dimecres, doncs divendres, no?, que es fa aquesta oferta de 100 milions d'euros, i pel que nosaltres diuen, no hi ha resposta de l'Atlético de Madrid, que jo crec que la resposta és la pública, els tuits de l'Atlético de Madrid.
2: És a dir, no.
1: I així
2: que
1: està.
2: Era el que jo crec que ja pensava el Barça que diria l'Atlético, no a l'oferta de 100 milions d'euros. Però des de l'Atlético, Pedro, diuen si el Barça ha fet oferta formal o no?
0: No volen saber res perquè directament no valoren una oferta de 100 milions d'euros i menys del Futbol Club Barcelona. Això és la realitat, i aquí hi ha la resposta dels tuits que varen viure aquest cap de setmana i un poc és la resposta pública a tot això. A l'Atlètic de Madrid hi ha gent, evidentment ja saps que dins un club no només hi ha un màxim representant, en aquest cas ja estem xerrant d'una empresa exterior com és Apollo, que es veu que la gestió, encara que ells siguin propietaris, la manté Gilmarín, que és la persona ara mateix dins l'Atlètic de Madrid que encara pren totes les decisions i té la darrera paraula. A partir d'aquí, dins l'estructura, hi ha una secretaria tècnica encatxalada per Mateu Alemany, en aquest cas també amb una segona peça, diguem, important, encara que crec que a l'hora de prendre decisions no té molta capacitat, com és Carles Bucero, i com hi ha una secretaria tècnica completa. I l'Atlètic de Madrid fa temps que saben que el Barça oferirà 100 milions d'euros. Una cosa és la formalitat de fer-ho de forma oficial amb una oferta per escrit, i l'altra cosa, el que ja tots sabem en el món de futbol. Hi ha paraules, xerren intermediaris, hi ha apoderats que xerren en nom de determinat club o de determinada persona, i ja saps que t'oferiran o en quina disposició està l'equip rival. I fa temps que dins l'Atlètic de Madrid saben que el Barça pot oferir, si no hi ha jugadors de per mig, més o manco 100 milions d'euros. I ja automàticament, quan saben això, independentment de que l'oferta sigui o no formal, la resposta interna de la persona que té la darrera paraula, que és Gilmarín, és clara i contundent. Ni ho valora, no la valora. Per damunt d'aquesta xifra, entrarà a negociar l'Atlètic de Madrid? Més o manco, pareix que per 150 milions d'euros o una xifra propera, Gilmarín es podria plantejar vendre el futbolista, perquè entén que el mal cap a l'Atlètic de Madrid seria important, perquè perdria un jugador que per ell és franquici, perquè haurien de veure com després has de refer tot el projecte per fitxar un jugador que el substitueixi. Evidentment tindries molta capacitat econòmica, però Gilmarín no vol vendre a dia d'avui a Julián Álvarez, i menys per 100 milions d'euros. A partir d'aquí, l'emprenyo de Gilmarín i de l'Atlètic de Madrid amb el Barça és evident, ja ha quedat escenificat en públic. Per tant, si ha de negociar en qualque club, crec que ho té més difícil el Barça que el resta del món ara mateix.
2: Perquè el paper de Niagara Sports, de Juanma López i Andy Vara, quin és? És a dir, l'Atlético de Madrid accepta negociar amb aquests intermediaris, que pel que has explicat, Santi Ovalle, els posa al Barça.
1: Tenen mandat del Barça, sí.
2: I l'Atlético, què diu?
0: Juanma López ha estat molts anys vinculat a l'Atlético de Madrid perquè és el representant d'Álvaro Morata. Evidentment, és un representant que sempre ha tingut molta confiança de Gilmarín, que de fet és un representant que maneja gran part de jugadors, o una bona part de jugadors, de la cantera de l'equip matalasser. Jo crec que el Barça el que fa és que sap que Mateu Alemany té una situació complicada per part de Deco i intenta ficar un intermediari que saps que és proper a l'Atlètic de Madrid. A partir d'aquí la resposta és la mateixa, perquè no és una qüestió de persones, és una qüestió de fets. I l'Atlètic de Madrid li vengui Juanma López, o com per exemple han arribat altres apoderats amb capacitat per negociar o per xerrar en nom de l'Arsenal, que s'han ficat a l'operació xerrant de l'interès del Paris Saint-Germain, que a dia d'avui no s'ha traduït amb absolutament res. És a dir, a dia d'avui el Paris Saint-Germain no és a l'equació de Julián Álvarez, perquè en cap moment ha donat una passa més enllà de gent que diu que el PSG està interessat, que pot arribar a dur una oferta de determinades condicions. A dia d'avui no hi ha res. A dia d'avui hi ha Arsenal, que és vera que ha fet més passes, ha xerrat amb el jugador, s'ha reunit amb els agents fa ja bastant de mesos i que està en disposició de fer una oferta, i que el jugador a Anglaterra, per lo que sabem, no hi vol anar. Uh-huh. És a dir, és el darrer de tots dins la llista de prioritats. El tema és que aquí el PSG, per exemple, que se xerra molt, a dia d'avui el PSG no existeix. El PSG hi ha una declaració d'intencions d'intermediaris, d'apoderats, que diuen que farà qualque cosa, però a dia d'avui no ha fet, allà al Barça.
2: I serà ara mateix, un estiu llarg.
0: L'Atlètic de Madrid, en el Barça, no li vol vendre. Ara, dubtes, si ofereix una gran oferta de 150-160 milions d'euros, l'Atlètic de Madrid s'ho planteja.
2: Ho veurem.
0: A dia d'avui és l'incògnit.
2: Fullana, una abraçada forta. Pausa.
0: Que vagi bé.
2: I endreçem l'actualitat abans d'obrir la segona hora del Que t'hi jugues.
3: Que t'hi jugues.
4: Ser Catalunya-Barcelona.
5: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
6: I també totes les eines i ferreteria.
5: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
6: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
7: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
8: Al teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
9: Fa uns anys, una amiga de Eu Manzanares es va casar amb un amic seu sud-americà. S'estimaven molt, però només com amics. El motiu del casament va ser que per ell això podia significar més oportunitats professionals i personals. El seu matrimoni responia a un acte d'amor, i aquesta història li ha servit per escriure i dirigir l'obra que podem veure a la Sala Fleijer fins al dia 6 de juliol. Per amor, un pacte d'honor. Una obra que, entre d'altres coses, ens planteja què estem disposats a fer per amistat. Laura Riera i Nicolás Fuentes són la Sandra i el Mateo.
10: Claro que me gustaría quedarme si no fuese tan sumamente complicado.
11: Però hi ha d'haver alguna altra manera, no? No sé, quins altres permisos existeixen?
10: Sí, hay otra forma.
11: Sí. Digues, va.
10: No, pero más complicado, no sé, casándome con alguien de aquí. Así.
9: Quan després d'un temps distanciats, la Sandra li demana al Mateo un favor èticament qüestionable, sorgeixen preguntes sobre el deute, la responsabilitat i el sentit de la seva relació. Abans de Per amor, un pacte d'honor, ara a la Sala Fleijer, Eu Manzanares ha escrit Lo nuestro, El mestre i el mar, Nés un dorma, i el més recent, Primera llei de Newton, que dirigeix Nelson Valente a la Villarroel i que forma part del Grec 2026.
12: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
13: Es la 1:00 PM en Canarias.
3: La imagen está a esta hora en la Audiencia Nacional, donde está declarando el comisario Villarejo por la Operación Kitchen. Villarejo también está apuntando al entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, pero se está retractando en algunos detalles. Dice ahora el comisario que no era una operación para intervenir a Bárcenas la información que perjudicase al Partido Popular. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
13: Villarejo ha situado el origen de todo poco antes del verano de 2013. El director de la policía, Ignacio Cosidó, le llama a su despacho y le dice que tiene un asunto muy importante para él.
14: Del propio señor Cosidó me llama a su despacho y me dice que el señor Pino, que el DAO, me iba a dar una serie de instrucciones sobre un asunto que había un interés muy importante.
13: Y le explican que debe captar al chofer de Bárcenas. Hasta ahí todo coherente con lo que declaró en instrucción. Hoy se retracta de la mayoría. Dice que el objetivo de espiar a Bárcenas era para encontrar su dinero, testaferros y relaciones con traficantes de armas, no para encontrar y destruir las pruebas que tuviera contra el PP, en contra de lo declarado por el propio Villarejo en otras comparecencias, de sus propias grabaciones o de las anotaciones de sus agendas. Villarejo dice que si ahora cambia de versión es porque ha descubierto que hubo una reunión entre Rajoy, el emérito, y el director del CNI para destruirle ante la hilaridad de la sala.
3: Los migrantes están más sanos y van menos al médico que los españoles. Así lo apunta el Ministerio de Sanidad en su informe publicado esta mañana sobre el uso que hacen del sistema sanitario público en nuestro país. Mariela Lorido, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Suponen menos gasto para el sistema, sufren menos patologías costosas y con mayor presión asistencial, consumen menos medicamentos y padecen menos enfermedades crónicas. No son ellos los que colapsan el sistema, según la ministra de Sanidad, Mónica García.
16: La población nacida en España presenta entre un 18 y un 51% más visitas a atención primaria, entre un 32 y un 69% más consumo de medicamentos y entre un 24 y un 38% más enfermedades crónicas que la población nacida fuera de España.
15: Y la contribución de la población migrante al sistema es mayor que su atención sanitaria, señala este informe con el que el Ministerio quiere acallar los bulos y desmontar la prioridad nacional de la ultraderecha de Vox que el PP está pactando en las comunidades autónomas.
3: Mientras, los obispos españoles concuerdan con la primera encíclica del Papa León XIV, en la que cargó contra los peligros de la inteligencia artificial y contra quienes la controlan. La Iglesia española la ha calificado esta mañana de valiente, ética y humanista. Por cierto, que en Canarias, finalmente, la Consejería de Educación ha suspendido las clases presenciales en Gran Canaria y Tenerife, mientras que dure la visita del Papa a las islas los próximos días 11 y 12 de junio. Además, Consumo pretende aprobar en cuestión de meses un real decreto de menús saludables, no solo en hospitales y residencias, sino también en escuelas infantiles, a las que quiere obligar a que promuevan la lactancia materna. Marina Fernández.
17: Fruta y verdura fresca diario, frituras máximo una vez por semana y precocinados una vez al mes como mucho. Lo mismo que en comedores escolares, hospitales o residencias, con un añadido, la obligación de promover la lactancia materna, con espacios reservados a las madres y protocolos de recepción, conservación y manipulación de leche materna extraída. Lo acaba de anunciar el ministro Agustín Duy.
18: Vamos a garantizar menús saludables en una fase que es especialmente crítica, porque es cuando los niños y las niñas aprenden a comer.
17: Fuentes del ministerio apuntan un plazo de meses todavía para aprobar este real decreto, con lo que no cabe esperar que se aplique en el curso que empieza después del verano.
19: Cadena SER. Servicios informativos.
20: 6 del matí, al Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
21: Normal.
20: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport i em quedo sense bateria.
21: No pot ser.
20: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I al Pol, bon voyage.
22: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
23: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
24: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
23: Cada espurna encén la flama.
25: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
26: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
27: Carglass cambia, Carglass repara.
28: Dale, José. Venga, va.
29: Una nana, Camila, podría andar a dormir.
30: Cadena SER y SER Cataluña. Referents amb tu.
31: Què t'hi jugues?
0: Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
1: Una i cinc, el que t'hi jugues.
2: Ens divertim.
4: Com vulguis, eh?
5: Per divertir-me.
1: Espera, torna'm a fer bé. Mira que hem tingut temps per preparar l'entrada de la segona hora del que t'hi jugues. És que t'has equivocat d'imitació, Bermo, si ho hem parlat a la pausa.
6: No, però ja estaria bé que m'avisessis, és el meu moment estrella del programa.
1: Li dono pas al Bermo fent una senyal i s'equivoca d'imitació, que l'han fet antes. Va, torna a començar bé, va, vinga, va.
0: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
1: Ara sí, va, fem-ho bé. Una i cinc, el que t'hi jugues ens divert...
7: Ara! Exclusiva! Al tanto! Exclusiva mondiale, sabuda d'avui mateix, fresca, fresca, fresca. Anthony Gordon... È fatto, please don't go al Barcelona. La primera.
5: Solo hago para divertirme. Para divertirme.
1: Gracias.
5: Para divertirme. Esto
1: fresca,
5: lo hago. Para divertirme. Para divertirme. Para divertirme.
1: No m'ha acabat de fer gairebé flaqui, però millor, no?, que al principi.
2: Sí, però seria que m'avisessis, seria que no t'he dit res en aquells moments.
8: Gordon, eh? Fato, eh?
1: Saïssó, aquí t'emportes per davant, avui.
2: Doncs mira, avui m'emporto la normalització que hem fet de la calor a les competicions esportives. El canvi climàtic ens porta calor extrema ja fora de l'estiu i els esportistes ho comencen a notar. Podrem posar alguns exemples de competició d'èlit, com per exemple el número 1 del món en tenis, Sinner, a qui un cop de calor li va costar l'eliminació Roland Garros, a les altíssimes temperatures de l'Open d'Austràlia. Ahir l'asfalt del circuit de Mugello va arribar a 50 graus a la cursa de MotoGP. Alguns estudis afirmen que els ciclistes del Tour de França estaran sotmesos a temperatures extremes durant les etapes al juliol, i així podríem seguir. Això són esportistes d'èlit, però no podem oblidar l'esport de base, on milers de nens i nenes també estan exposats a la calor. No és fàcil, però s'ha de prendre mesures. Per mi la primera seria jugar en hores on el sol apreti molt menys. Per cert, la FIFA ja ha situat la recomanació de la pausa d'hidratació als minuts entre 22 i 25. Tota prevenció és poca.
1: El Mundial a quines hores hi juga?
10: Doncs hi juga, clar, ja seran hores de bastanta calor, perquè hi ha partits a les 12 del migdia, hi ha partits a les 3 de la tarda, hi ha partits a les 6 de la tarda, altres que són a les 8-9 del vespre, però clar, s'esperen temperatures altes i, com ens explicava el Vaquero, gran incidència també de les possibles tormentes elèctriques en estadis que no són coberts.
1: Sí, ja sabeu que s'atura qualsevol esdeveniment si hi ha risc de tormenta elèctrica i ho vam viure al Mundial de Clubs de l'estiu passat, on es van aturar molts partits.
10: Va ser un bon assaig de cara al que ens espera a partir de l'11 de juny.
1: Per tant, sabrem quan comencen en teoria els partits, mai quan acaben, perquè dependrà de l'amenaça de tormentes elèctriques.
10: Sí, senyor.
1: Us recordo que divendres anem a Tarragona, al Teatre de Tarragona, Rambla Nova número 11. Us esperem si voleu viure una bona estona de ràdio. 606-32-72-11. 606-32-72-11. Ens envieu una nota de WhatsApp explicant quants vindreu al directe que farem.
11: Sereu nom i cognoms.
1: Divendres 5 de juny. Divendres 5 de juny, des del Teatre de Tarragona. Xavi, on parlarem molt del tour.
2: Sí, perquè a més jo crec que ja podem dir que la persona clau per portar el tour a Barcelona ha estat Rubén Peris, i Rubén Peris ens explicarà interioritats del tour. I després podrem parlar amb un històric exciclista que està afincat a Torredembarra, que és Pedro Torres, que va participar a 7 tours i va guanyar la muntanya en un tour de França. Va guanyar el mallot de topo.
1: Oh, que el porti, eh?
2: Sí, el que passa que l'altre dia vaig parlar amb ell i diu que l'està buscant perquè no el troba.
1: No me digues que té el mallot del campió de la muntanya d'haver guanyat una etapa i no sap on està.
2: Jo el primer que li vaig dir és porta el mallot i em va dir...
1: No entenc aquests esportistes que aconsegueixen grans fites i no li donen importància al trofeu? És el que et queda per tota la vida, el record i el trofeu.
10: El va ficar a la rentadora.
2: I després explicarem una història que els més veterans que ens estiguin escoltant ara ho recordaran. L'any 65, Pere Francés, que per desgràcia ja ens ha deixat, es va escapar abans de la frontera, a una etapa del Tour que acabava a Barcelona, a Montjuïc, i va estar escapat tot l'itinerari i va arribar en solitari i va guanyar l'etapa a Montjuïc. I la gent, escoltant la ràdio, sortia als carrers a animar-lo i a tirar-li aigua i tal, per tot el recorregut que va fer per Catalunya, Pere Francés, que va acabar guanyant aquella etapa, i és un dels grans records del Tour de França a Barcelona.
1: Ja sabeu que el Tour de França comença a Catalunya... que passa per Tarragona, sí, just per la Rambla Nova, per això anem al Teatre de Tarragona, perquè d'alguna manera per allà davant passarà els ciclistes de la Ronda Francesa del Tour de França aquest estiu i ja començarem a fer xup-xup aquest divendres 5 de juny al Teatre de Tarragona, Rambla Nova número 11, 606-32-72-11. Envieu-nos a través del WhatsApp qui vindreu a compartir una estona de ràdio amb nosaltres amb moltes anècdotes del Tour i també amb la Taverna dels Bojos. 606-32-72-11.
4: Nom una i cognoms i endavant. Nom i cognoms, és suficient.
1: Vinga. Faràs alguna cançó divendres?
4: Algo farem, home. Què vols? Què vols? Tu vols cançó? Doncs farem cançó.
1: Home, no els oients sempre ho agraeixen, no?
4: Home, sí.
1: Veure't cantar en
4: sí,
1: directe.
4: Home, sí. Descuida.
1: Avui també en tenim una.
4: Avui tenim una cançó.
8: Tenim eleccions del Madrid, ve el Papa. Tens, avui tenim una
1: cançó. És que la cançó d'avui va sobre les eleccions del Madrid. Sí, sí. D'aquí una estona la...
4: És el que té.
1: La... Que, per cert, estava pensant que les cançons del que t'hi jugues, que ho rebenten a xarxes socials, a l'antena de la SER només sonen una vegada. Potser podríem reciclar-les, no?, de tant en tant.
2: Sí, això...
4: Això, benvingut.
8: Facturar. Facturar i endavant.
2: Per cert, que ahir va arribar el Papa Mòbil.
1: Ja està aquí?
2: A l'aeroport del Prat.
8: Ja està, ja ha arribat.
2: Sí, sí, va arribar amb un vol, vaig estar escoltant la notícia, amb un vol, perdó, perquè va arribar el Papa Mòbil amb unes mesures de seguretat impressionants a l'aeroport i una comitiva fins on l'hagin portat, que no ho sé, però que va arribar ahir el Papa Mòbil.
1: On està aparcat el Papa Mòbil?
2: Aquest era el problema.
3: Estava voltant, però sona, ojo amb el Papa, perquè l'arribada del Papa és el dispositiu de seguretat més bèstia de la història i ho serà fins l'any 2030, que ve el Mundial. O sigui, la que dien aquí a Barcelona amb el Papa...
1: Hi ha els comerciants i veïns del Raval preocupats per les mesures de seguretat. M'ho ha dit el Lu Martín, que és per fer un tema.
8: Apropeu-vos a veure el Papa, que us purificarà...
6: Bueno, ho ha dit el Jordi Martí, el bar, que només acostar-me una miqueta ja t'expia dels teus pecats.
4: Hi ha complement directe.
1: Teniu disponible sí. El bar, el canal de YouTube del Que t'hi jugues, també de Carrusel i del Diari As, el bar. Avui hem és l'últim programa, tanca per vacances, tornarà a obrir quan comenci la temporada de clubs una altra vegada. I a la barra, el Bruno Alemany i el Jofre Mateu, parlant de jugadors del Paris Saint-Germain, de l'Arsenal, han llançat com a idea si el Barça no pot fitxar Julián Álvarez o João Pedro o algun d'aquests davanters top, que es fixi tu, Jofre, en Gonzalo Ramos del Paris Saint-Germain perquè no és titular i tu, Bruno, en Gabriel Jesús de l'Arsenal.
6: Ha fet la pregunta, sí que els has dit. Si poguéssiu fitxar algun dels jugadors que va jugar a la final, què fitxaríeu? I Jofre ha dit Gonzalo Ramos i Bruno ha dit Gabriel Jesús.
8: Home, diem Cabrasquelli a tots, però jo vaig a la practicitat, al futbolista que ens pot interessar, que podem aspirar.
1: Yeah. La pedrada de Cabrasquelli és del Manolo Romero, que sí. Ja fa temps que va dir que el canviaria per Vinicius al Madrid. Cabrasquelli per Vinicius al Madrid.
6: Home, tindria bastantes
4: valentes. Està bé.
9: A veure, a mi m'agradaria més, per exemple, Nuno Mendes, em sembla un jugador bestial. Total. Pel lateral esquerre del Barça seria una bomba. Però clar, ha començat el Jofre a parlar de Gonzalo Ramos i m'ha vingut al cap Gabriel Jesús, que és un jugador que sempre m'ha encantat, que per una cosa o per una altra, crec que molt marcat per les lesions, no va acabar de triomfar al Manchester City, el van deixar marxar a l'Arsenal i un altre cop les lesions li estan complicant una mica una carrera que pintava realment a davanter top, no va al Mundial, per tant, i vol sortir de l'Arsenal, per tant...
1: Té 29 anys.
9: Sí.
8: Això, en aquest perfil, no? Jo crec que el Bruno va una mica en la meva línia de buscar jugadors fitxables, perquè, clar, a Nuno el volem tots, però quan val Nuno ara mateix, que val 100 quilos? Per un lateral 100 quilos no els pagarem, no? Entenem?
9: Sobretot que si el Barça no pot fitxar...
8: No, és que me mira el Santi, saps?
9: No,
3: si Jofre, com vols que no em miris? Si t'han demanat entre els 22 que van jugar a la final de la Champions que escollis un jugador... Entre Dembélé, Cabrasquelia, Desiré Doué, Gabriel Magalhães, Nuno Mendes... Entre tots aquests t'han dit, escoll-ne un. I tu, qui has escollit?
8: No és
3: Gonzalo, Gonzalo Ramos, tio.
9: Una cosa, Santi.
3: És que és per jugar i cadires.
9: No, una cosa, però, és a dir,
8: el Barça ara mateix alguns dels jugadors que tenies a la final milloren lo que tenim, diguem en dos que milloren lo que tenim.
3: Molts.
8: Diguem.
3: Quan sigui és molt bo, jo què sé.
8: No, això, o sigui, dels centrals que hi ha...
1: No, al revés, del Paris Saint-Germain i de l'Arsenal sobre el Barça.
3: Molts també, qualsevol dels centrals, qualsevol dels laterals...
8: Sí, qualsevol dels centrals?
3: Migcampistes, Vitinha, no sé... És que tu, entre Vitinha, Dembélé, Desiré Doué, Cabrasquelia, has escollit...
8: Gonzalo Ramos!
3: Gonzalo Ramos, tio!
8: Però vull un jugador que valgui poc, i que ens pugui servir.
1: A vegades és el que... problema que tenen els tertulians, Santi, és que es volen ser tan originals que es passen. No. Es passen d'originals.
3: Però el tema... l'altre ha escollit Gabriel Jesús, que jo creia que s'havia retirat. Ara... o sigui, jo creia que estava retirat.
1: Clar, que estava la setmana de la visita del Papa,
3: entre Trossard, Camagallàs, Lewis Kelly, David Raya, un tros de porter.
9: Ah, fitxes David Raya i Joan Guerra.
8: Vols un altre porter, també. Vols dos porters cars, tu, ara, també.
9: El problema amb el davanter centre és que el Barça està parlant molt que si Joao, Julián, hi ha un risc, és que el Barça acabi fitxant per 100 milions d'euros un davanter que no valgui 100 milions d'euros. És a dir, si
1: Julián
9: si,
1: Álvarez val 100 milions d'euros,
9: sí,
1: i
9: per,
1: Joao Pedro?
9: Joao Pedro per mi no. És a dir, són davanters que estan al límit de costar això. I si fitxes una tercera opció, igualment et gastes 100 milions d'euros, jo per això...
1: I Lautaro quan val?
9: Per mi bastant menys. Sí, és a dir, pagar 100 milions d'euros per Lautaro em semblaria una errada important.
8: És que jo crec que el Barça ha fet una jugada aquí, mestre, que és, com que ja n'hem pagat 70 amb Gordon, el que vingui ara sembla barat, perquè és que 70 amb Gordon no són pocs, eh? O sigui, és que es passa, però clar, ara pagarà 100 i dirà, va, 100, clar, és que com t'has de pagar 100?
9: Xollo, sí. No,
1: quan, fins quan arribaríeu per fitxar Julián Álvarez?
8: Jo ja no em moc del que ha passat, o sigui, a partir d'ara ja me'n vaig amb un altre.
1: Home, ja, però se suposa que si fas una oferta és perquè estàs disposat a negociar i pujar-la una mica, no?
8: Jo no n'hagués pagat 100 per Julián. Jo no hagués posat 100 ja. No em sembla un jugador ara mateix que valgui 100 milions, o sigui, no, m'agradaria que vingués, però no poso 100 quilos per Julián.
11: Per mi 100 milions no ho val cap jugador, però posats a preu de mercat jo crec que Julián sí que els val. No em mouria d'aquí, eh? Jo crec que el Barça ha arribat a un punt, primer de tot, jo crec que el fitxatge de Gordon, per mi estratègicament és un cert adeco, perquè diguéssim que li resta aquesta rapidesa o aquesta necessitat que tenia el Barça al mercat i llança un missatge al mercat de dir nosaltres ja tenim Gordon, que pot jugar de nou i que per tant aquí qualsevol que vulgui venir ha de fer el pas, no? Ja no és aquella necessitat. I a partir d'aquí jo crec que el Barça està en un moment en què no és o Julián o ningú. Jo crec que ha de començar a veure certes possibilitats. A mi Julián és el que més m'agrada, eh? Per moltes coses, però no crec que hauria de ser on o Julián o no hi ha res més al món.
8: Si tens 100, que per Julián no, el Berjoker és l'esposo.
11: Jo t'anava a dir que no. A mi
8: jo per Berjoker és l'esposo, eh?
11: Jo també. A mi, ara dèieu noms, a mi el que em flipa és Doué.
8: Sí?
11: Sí.
8: Tant?
11: Sí.
8: Per pagar més diners? Clar, és que ja, ara que tens Rafinha, Gordon i Lamine, portar un altre perfil molt car en aquesta posició a mi no m'encaixa. Jo prefereixo portar una altra posició que ja la tens coberta i, clar, jo crec, si en tinc 100, poso 100 per Jokeres, però entenc que, per això deia Ramos, jo crec que per Gonçalo Ramos quan podries posar 50 i te'l pots emportar?
9: Menys, jo crec.
8: Imagina't. No?
9: Sí, sí.
8: Imagina't.
9: A mi 100 per Jokeres em semblava bastant, eh? Jo els pagaria abans per Julián que per Jokeres.
1: Sí, tant, cert, acaba de fer unes declaracions Enrique Cerezo, ara les busquem per a que les pugueu escoltar. Ha participat en un...
8: És que ja.
1: En un workshop internacional. Va, Cerezo participa en un workshop internacional. No fotem. I ha dit que és Julián Álvarez un jugador de l'Atlètic de Madrid i que ho serà per moltes temporades més. Pues molt bé.
8: Bueno, una de la tarda encara...
1: Va, no em facis riure, Jofre.
10: Jo soc molt pro Julián, però crec que...
3: Carme Rovira.
10: I prou.
1: Bruno, em demana el Juan de la Boca, atent sempre al programa, sí, que et pregunti per aquest jugador del Bournemouth de 19 anys, Krupi.
9: Eli Krupi, gran davanter. A mi m'agrada encara més quan juga amb un davanter centre de referència al costat. Crec que millora el seu rendiment perquè pot baixar entre línies, té una gardela impressionant, xuta molt bé des de fora de l'àrea. A nivell de moviments també molt, molt interessant, és molt jove, ve del Lorient i crec que
1: seria
9: un tros de, sí,
1: Krupi.
9: Un tros de fitxatge
1: com els del casino, Krupi.
10: Això ho teníeu preparat, no?
1: No, que mira, si m'acabo d'enviar
10: el
1: Juan.
10: És un crac el Bruno,
9: No, quan juga amb Evan Nilsson, quan juga amb Evan Nilsson al costat, normalment
10: rendeix millor. Per Krupi,
8: tot el que juga amb Evan Nilsson, tot el que juga amb Evan Nilsson, se'l guanyant.
10: És un capo, el Bruno.
9: A la comparació, no?
1: Sí, sí, és increïble.
10: Bruno és el millor, tio.
9: Home, no.
10: I tant.
9: A Krupi, home, si no...
1: No se li escape cap jugador.
9: Si no conec a Krupi, tenim un problema.
8: Pensava que anés a dir, no se li escape cap Krupi.
1: Va, un moment parlant de les eleccions a la presidència del Madrid. Abans ha parlat Lamine Yamal a la concentració de la selecció española sobre la seva lesió, Lamine.
12: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar. En mi mente es como si llevara 10 años jugando a fútbol, pero en verdad llevo 3 años y hace 4 estaba jugando con ellos en el poli. Entonces, un niño que jugaba hace 3 años contigo ahora va a jugar un mundial, pues tiene que ser algo loco, muy loco.
1: En una entrevista avui a Mundo Deportivo, el seleccionador Luis de la Fuente ha dit que creu que Lamin ja estarà preparat fins i tot pel debut contra Cap Verd.
10: Bueno, zero risc. Li convé a Lamin i li convé a la federació. No?
3: Li convé, sí. Zero risc, no. Perquè estava per arribar en condicions al 100% contra Uruguai. Aleshores, espera, acabo. Aleshores, jo crec que... Bueno, crec no. L'apretaran perquè jugui el primer i Lamin, com és un mundial, i és lògic, es deixarà apretar perquè jugui el primer.
10: Ja, però quina necessitat tens d'apretar-lo perquè jugui el primer partit? En una fase de grups que la superarà sense cap mena de problema.
8: Ja veurem.
10: Jugui més on...
3: Ja escolta, que vam escoltar ja l'Herraez al Canalla, que ho va dir fa una setmana, que va llegar al primer... O sigui, ho tenen
10: sí, clar,
3: a la federació,
10: sí,
3: ho tenen
10: que...
3: des del primer dia.
10: Sí,
3: llega
10: però
3: el primer partit.
10: Però que davant del mínim dubte, jo el que espero és que, si, és que imperi el sentit
3: ja,
10: comú,
3: però,
10: pues, per part de tots.
3: Però ja estàs veient que no passarà. No, no
10: vull,
3: passa
10: pensar, vull pensar que si juga és perquè tenen el zero risc garantit.
8: Jo crec que el pensament de Lamin ara mateix és dir, si puc jugar els 3 dels 3, perquè per si acas no en jugo més, com a mínim 3 partits de Mundial.
10: Però com no has de jugar més partits d'un Mundial amb el grup que tens?
8: Aquest Mundial...
1: Jofre,
8: mundial...
1: t'ha impressionat Cap Verd guanyant 3-0 a Sèrbia aquest cap de setmana o què?
8: No, no, però que és un Mundial que crec que serà molt complicat per jugar perquè ja no és només el nivell de totes les seleccions, sinó
1: Sèrbia
8: és...
1: Sèrbia o Bòsnia-Herzegovina? No,
8: la dificultat...
1: Sèrbia.
8: La dificultat que pots tenir...
1: 3-0 ahir, va guanyar Cap Verd.
8: De calendari, la dificultat que suposa... Tot el que ve per davant.
1: Santi, que vas al Mundial, tu, eh? Però comencem a preparar-nos.
8: Ja,
1: que el primer rival d'Espanya és Cap Verd. Has de saber que ahir va guanyar.
10: Que estava a l'Alconet, que ara què és?
3: A l'Alconet.
8: A l'Alconet
3: estava de vacances.
1: T'ha fotut una cara com dient, va guanyar amb Cap Verd ahir.
3: Però és que té l'amb Cap Verd, eh? Perquè Cabo Verde... És que jo de vegades no m'explico les coses. Consulto a comunicació de Cabo Verde.
1: Vale.
3: Dic, m'agradaria fer una entrevista amb tal jugador.
1: Ah, sí?
3: Diu, no entrevistes individuales. Cabo Verde, no Argentina, no Brasil, no. Cabo Verde.
8: Blindat de selecció.
3: Mira, aneu a la merda, m'entens? No entrevistes individuals,
8: blindatge.
3: Cabo Verde.
1: Has vist com no soc l'únic que m'emprenyo?
3: Que no s'ha vist en un altre... Bueno, mai, perquè és el primer Mundial que juga.
8: És per això.
1: O sigui, Cap Verd no fa entrevistes individuals durant el Mundial.
8: Vols que t'expliqui?
3: Algú n'enfadat, però no gràcies a la comunicació.
8: Vols que t'expliqui per què, Santi?
11: Queda igual al jugador.
8: Vols que t'expliqui per què no fan ser entrevistes individuals? Perquè el responsable no sap què s'ha de fer quan aquí truco, com ho faig. Així és aquesta. No hi ha un blindatge, no existeix això.
1: Per cert, sobre la minya mala, parlar Rafinha en les últimes hores. És interessant el que ha dit.
13: No Barcelona heu... Também tive que mudar um pouco minha mentalidade, porque quando eu cheguei eu também bati o pé, falava que eu só ia jogar do lado direito. E quando eu abri a minha mente para explorar outras coisas, foi onde eu tive tranquilidade para poder me adaptar em outras posições. É, a gente não pode ser hipócrita e falar que eu ia disputar de igual para igual com o Lamin, que é mentira. Que é, né, um talento absurdo e não tem muito o que falar. E, então... Eu, quando eu abri a mente pra isso, de ter que me adaptar pra jogar em outras posições, acho que isso me ajudou bastante.
1: És una mica com Julián Messi, que va marxar perquè ja va veure que no jugaria. En el cas de Rafinha, va canviar de posició, perquè va veure que amb aquella hi hauria la minya mal i que si volia jugar,
10: no,
1: millor adaptar-se a l'altra banda.
10: Abans que parlàvem de poder multiplicar les posicions de cadascun, lo de Rafinha és interessant, però escolta'm, era absurd intentar competir amb la Min, és un talent que evidentment no puc estar a la seva alçada, per tant, no em va quedar més que obrir la ment i obrir-me a poder jugar en altres posicions i m'ha anat prou bé.
8: Tant de bo serveixi, perquè realment el que és bastant absurd és que diguis jo només puc jugar d'extrem dret i ja està. Si pots jugar d'extrem dret, pots jugar d'extrem
1: esquerra. Al principi li va costar, a Rafinha.
8: Molt,
1: per recordo això. Una pregunta, te'n recordes, del Teo?
10: Sí.
1: A Rafinha dient-li on se sentia més còmode i tal, i el tio responent que ell volia jugar a la dreta,
8: perquè
1: no a l'esquerra.
8: Els futbolistes prenen de model que si em faig fort en una posició és com que tinc un caché. I és, no, el que interessa és jugar i jugar bé. Vull dir que la posició és després.
11: Sí, ha estat un gest intel·ligent per part seva. Jo recordo, si no vaig errat, que Xavi va arribar a provar a la mina a l'esquerra un partit i a la que va veure que no s'adaptava o que ell no es va sentir còmode, ja no ho va fer més, però fins i tot va fer Rafinha dreta, la mina esquerra. Eh?
1: Per cert, sobre els davanters, Nil Solà, què tal, com estàs?
14: Hola, què tal, molt bon dia.
1: Roni Bardagi, Bonben i Barcanova.
14: Bueno, jo crec que és una de les situacions que s'han de desencallar al Barça i que la poca participació que ha tingut, el jugador més a més s'ha quedat fora del Mundial, això també l'ha afectat a nivell anímicament. Jo crec que és una de les opcions reals que acabi sortint. Hi ha diferents escenaris, el de la venda i el de la cessió amb opció de compra. Pel que ens expliquen del seu entorn, una cessió simple no és el que vol el jugador. És a dir, el jugador vol anar a un lloc que el vulguin de veritat i que s'aposti per ell.
1: Què passa amb Roni Bardagy? Perquè el seu rendiment no ha estat dolent, tenint en compte el que va costar i tal, i els pocs minuts que ha tingut, però amb la seva selecció es queda fora i diuen que és per una qüestió d'actitud, i ens arriben també detalls de que Hansi Flick tampoc està massa content de com ha acabat la temporada a nivell d'actitud.
14: És que ha acabat jugant Rashford per davant seu quan, a la dreta, quan ell en teoria era el suplent de Lamine Yamal. Per tant, alguna cosa hi ha hagut aquí.
8: I Rashford no és el referent d'actitud, tot i que no hi ha gaire cosa recriminant, no el posaries per davant de molts en actitud. És estrany, perquè és cert que va tenir un tram que semblava que ser injust amb ell per un tema de rendiment, poc que participava ho feia bé, i ha acabat molt, molt pitjor del que hem vist durant la temporada. És estrany, no sé.
10: Els darrers partits que li han donat protagonisme, sí, realment s'esperava molt més d'ell.
8: Molt més.
10: S'esperava molt més d'ell.
1: Però una cosa és el que rendeixis al camp i l'altra és que diguin que no agrada l'actitud.
10: Sí, però que no sé si l'actitud ve de que Flick esperava que es mengés el món quan li dones l'oportunitat, o que realment més enllà en el dia a dia tampoc ha estat a l'alçada del que esperava Flick.
8: També pot ser que ja sàpigues que no anava Mundial i això... t'emportes una castanya,
10: això,
8: una
10: si
8: hòstia,
10: una oferta,
8: que baixa
10: vas pagar 2 milions per ell, no? 2 milions i mig, doncs tot el que sigui quantificar una bona venda, em sembla que pel Barça era una operació que era un win-win, no? Perquè si fitxes un jugador per 2 milions, et rendeix i et serveix pel primer equip, has fet un fitxatge a un preu molt assequible, i si l'aprofites fins al punt de poder treure una venda per un preu superior, que suposo que serà així, doncs escolta'm.
1: Obrim concurs.
7: Ah, sí? Vinga, va, sí, obrim concurs, ah, perquè sí? És que ja sabeu que estem regalant aquesta setmana una col·lecció de les guapes. Una col·lecció de les que és mundial. Una col·lecció, la dels capibares de Michel Wonder. Wonder Goal, que són 25 seleccions sorpresa, a més amb bolis esborrables, els cromos, els clauer, les capibares, tot és espectacular.
8: Hi ha amb Argentina, hi ha amb Brasília, hi ha amb tot.
1: No? Mira com tu saps. T'agradaria tenir-la, la col·lecció.
7: Sí. Sí. I l'altre dia vam fer el primer concurs de la història del que t'hi jugues per YouTube. Aviat hi tornarem. Perquè va estar guai. Va ser cutre, però va estar guai.
1: Van agrair. Els espectadors del YouTube ho van agrair.
7: Efectivament. Doncs això, primer que truca, primer que s'endú...
1: Ja el tenim.
7: Wonder Goal.
1: Però no hem dit el telèfon.
7: És igual.
1: Dani, què tal, com estàs?
7: La gent
1: no
7: s'ha de mirar.
15: Com estem? Bona tarda, bon dia, perdó.
1: Te'ls saps de memòria el telèfon del que t'hi jugues o el tens guardat al telèfon mòbil?
15: 344-1411.
1: Mira, un oient dels fidels.
15: I el dels 40-344-1411.
1: Mira... Escolta, el que t'hi jugues i els 40.
7: Ràdio concursos.
1: Perfecte.
15: Tot.
1: Escolta, Dani, a qui li regalaries, si poguessis, una caixa de Wonder Goal?
15: De Wonder Goal?
1: Sí.
15: Pues, a veure...
1: Algú que caigui bé.
15: Que caigui bé? La meva dona, hòstia.
8: Però, sí, t'hauria de caure bé, en principi.
15: Famós. No, que sigui famós, no?
7: Clar, home. No sé, que sortís amb la Miss Fuster, per exemple.
15: Hola, el monstruo, a Pau Cubarsí.
1: A Pau Cubarsí.
7: Hola, gràcies. Sí, jo sempre m'ha fet gràcia a mossegallar pisos i bolis.
1: I a qui no li regalaries mai res? Dani, a qui no li regalaries mai?
15: Mai res. Bueno, tinc molts, però un que es fa... A Florentino Pérez.
1: Florentino Pérez.
7: Pero bueno, pero es que, ¿pero qué está pasando? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué trabajas
15: porque
7: en la ABC?
15: Sí.
7: ¿Trabajas en el relevo? Eres del relevo, ¿no?
1: Eres del relevo. No, es oyente del que te jugues. Dani, t'emportes la caixa Wonder Goal amb tots els bolígrafs, que són esborrables, és xulíssima, per la teva fidelitat al que t'hi jugues. Gràcies, no pengis, que l'Helena et demana les dades, d'acord?
15: Gràcies.
1: Que vagi bé.
7: Que maníaco.
1: Abans de la pausa publicitària, Antome, Ana, què tal? Muy buenas.
16: Muy buenas. Mira, escuchamos si te parece Eric García. Pregunta Ferran Martínez, compañero del Mundo Deportivo.
17: En esta selección, ¿qué diferencias has visto respecto a la última convocatoria? Y sobre todo, ¿cómo has vivido tú estos 4 años prácticamente desde que quedaste fuera de la selección?
18: Bueno, personalmente han sido 4 años que han cambiado muchas cosas, ¿no? Me fui a Girona a buscar regularidad, minutos, que creo que lo encontré. Volví al Barça, al principio costó, pero bueno, creo que me he ido adaptando muy bien. Ganando polivalencia, al final creo que es algo muy importante y gran parte de la porque estoy aquí. Y al final el tema del grupo aquí creo que muy parecido, creo que hay un ambiente muy bueno el nivel de los jugadores, pues tampoco vamos a descubrirlo ahora.
16: Muchas preguntas, sí, que para Eric García. No sé si quieres escuchar alguna más o
19: porque hoy es una especie de media day, ¿no? Donde van pasando los jugadores y podéis ir hablando con ellos.
16: Sí, correcto. Rodri, Oyarzábal, Marc Pubill, Grimaldo y Eric García son los que van a atender a la prensa hoy. Estamos ya en el último tramo con Pubill, que está con la zona de prensa escrita, y Eric, que está ahora con las teles. Y aquí estamos escuchando diferentes reacciones. Ha hablado Rodri sobre Lamine, lo escucharemos en breve. Y ya ha terminado el entrenamiento. Por cierto, sigue entrenando bien Lamine Yamal, no al 100% con el grupo, pero sigue entrenando bien. Y dan por hecho en la federación que podría incluso jugar el primer partido, ¿eh? Si quisiera De la Fuente, que tiene pinta que está cortando plazos y sin forzar nada, pero parece que podrá estar bien para los primeros entrenamientos del equipo la semana que viene ya en Chattanooga.
19: Rodri Edita Iso de Lamine Yamal.
20: Bueno, muy tranquilo. Yo creo que teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión. Está completamente recuperado. Creo que en estos días entrará ya con nosotros. Y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial. Ya es una de las caras visibles de este equipo. Tiene que proyectar, si no es el liderazgo, también en el campo, y le veo, como siempre, fantástico.
19: Rodri sobre Lamine Yamal, ¿eh? Poca presión le foten a sobre Lamine Yamal. Tiene ya un rol distinto. Ya es la estrella del equipo y tiene que proyectarlo en el campo. Y ahora es que corre. Ahora sale y corre.
16: Es que lo es. Es que lo es. Sí, es la estrella de este equipo.
4: Qué expresión. No existe, es la expresión.
19: Es la estrella y se percibe, ¿eh? Tú que estás siguiendo ya la selección española.
16: Sí. Y aparte aquí hay mucha prensa internacional que viene para un día y que vienen a ver a Lamine Yamal o a preguntar por Lamine Yamal. Y sí, se va a notar muchísimo en un país tan de ídolos como es Estados Unidos. Van a querer ver en directo al futbolista del momento, que es Lamine Yamal.
10: No és l'estrella de la selecció espanyola, que evidentment ho és. És una de les estrelles de les estrelles que jugarà al Mundial.
4: Claro, sí. Claro.
16: No us podeu imaginar la quantitat de camisetes de Lamine Yamal que hi ha per Madrid.
10: Sí, sí.
16: O sea, és una locura. O sea, camisetes de Lamine Yamal del Barça hi ha alguna, muchas, però de la selecció, una barbaritat. Jo a Carlos l'he comprat de Lamine Yamal, que me parece que
19: es... ¿Has comprat la camiseta de Lamine Yamal a tu hijo?
16: Sí, claro, hombre, es que es el año de ganar un Mundial y el mejor del equipo es Lamine Yamal. Y, bueno, y ojalá que se pueda conquistar este Mundial con Lamine en plan estrella. Y aquí ya te digo, han salido Rodri, Pubill, Eric García, Oyarzábal y Grimaldo, y al margen de preguntas varias del Mundial y de lo que va a ser, todo el mundo pregunta por un futbolista, Lamine Yamal. ¿Cómo está? ¿Qué esperáis de él? ¿Cómo lo vais a ver? Es un monotema.
4: Yo también pregunto por él. ¿Y cómo está? ¿Ya come? Yo también pregunto, ¿ya come? ¿Come nuggets? ¿Come suficiente? ¿Come bien? ¿Hay hamburguesas para él? Porque tiene que haber hamburguesas para mi hijo. Porque al final tiene que estar bien alimentado.
19: Perquè una maldat, Santi, sabem ja si li han aixecat el càstig al pare de Lamine Yamal i podrà anar al Mundial o no?
21: Tens la càmera davant, Santi?
22: No, sí.
4: ¿Puedo ir o no?
22: Amb seva resposta. Pots anar-hi.
4: ¿Me dejan?
22: Pots anar-hi.
19: Però te tienes que portar bien.
4: Me tengo que portar bien.
19: Te tienes que portar bien.
21: La fregidora no...
19: Anton, gracias. Bueno, aguanta un momento, si puedes, no sé si puedes, que ahora hablamos de las elecciones a la presidencia del Real Madrid.
16: Aguanto sin problema. Aquí me quedo.
19: Jofre, Àlex, gràcies.
21: Un plaer. Una abraçada.
30: Ser Catalunya, Barcelona. Al migdia és tan important escollir un bon menú com la persona que el cuina.
23: Bona tarda, l'actualitat de Catalunya passa ara mateix per la situació...
30: Hora 14 amb Joan Bofill, per una bona digestió informativa. Cada migdia a partir de les 2:05 a la cadena SER i SER Catalunya. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
24: Què te passa, chiquillo? Què te passa?
25: I això, bueno, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
24: No puedo leer ni escribir.
30: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: estona podeu recuperar la cançó de Florentino Pérez a les xarxes socials del Que t'hi jugues.
1: No sabes cuándo empieza, cuándo acaba la frase. Esta canción está mal hecha.
0: Demostració de que les interpretacions del Bermúdez són en rigorós directe.
2: Que t'hi jugues. Amb el Sique i el Flaqui.
0: Ho dic perquè té valor, Flaqui, li
3: no,
0: donem l'opció de gravar.
3: Ell no vol.
0: Si vol, i prefereix en directe perquè diu que llavors queda millor.
3: Correcte.
1: No, és que és mucho mejor en directo.
0: Al Palau l'hauran ahir xiulada a l'equip i a Xavi Pascual per la derrota contra el València Bàsquet que deixa el Barça sense el factor pista als play-off pel títol. Ja sabem quins seran els enfrontaments. Madrid, la Laguna Tenerife, UCAM Murcia-Barça. Per tant, si el Barça guanya, s'enfrontarà previsiblement al Madrid, i per l'altre costat del quadre, València Bàsquet, Surne Bilbao, Baskonia, Joventut, la xiulada. Tu vas estar al Palau, Saixó.
3: Sí, sí.
0: I què?
3: Bueno, va ser una tarda d'aquelles realment estranya, perquè el Palau, doncs, bueno, ja s'està emplenyant de debò, diguem-ho així, perquè el tema s'està enverinant. Primer que haig de dir que a la llotja només havia Cisco Pujol com a directiu del Barça. Sí que estava Audinoli, sí que estava Trias, sí que estava Navarro, sí que estava, doncs, Mario Bruno, però com a directius del Barça només Cisco Pujol. Ho dic perquè el partit d'ahir era molt, molt important, després de la roda de premsa del dijous de Xavi Pascual, i Cisco Pujol estava allà en solitari. Aquesta xiulada que hem escoltat és tant per la manera que va ser de la mitja part com del final del partit.
0: És que el Barça va perdre de 25.
3: Ah, som mateix, 77-102, però a més és que va ser un bany absolut del València, una falta d'actitud, excepte, diria jo, de Toko Senghelia i Joel Parra. La resta, doncs, semblava que, en fi, que no sé, que no estaven al partit. Va haver una xiulada monumental a Billy Hernán Gómez en un canvi, monumental, la xiulada. Va ser l'únic canvi que va ser xiulat, però molt gros. I, bueno, doncs, el Barça, que perd el factor camp, és a dir, ni l'objectiu aquest del factor camp, sinó que acaba cinquè. I podem escoltar dos àudios de Xavi Pascual a la roda de premsa. El primer va ser tot just començar la roda de premsa i així és com catalogava el partit.
4: Avui clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molt de diferència. Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc, i realment sorprenent. Portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
3: Bueno, això és el que deia Xavi Pascual, i després, lògicament, li van preguntar, bueno, què li sembla les repercussions, tot el soroll del públic, no? Les xiulades a l'equip, i això és el que va dir Pascual.
4: Per suposat, avui ens mereixem totes les crítiques del món, tots hem estat horrorosos. És un partit

0: que per oblidar, que hem jugat aquí, aquí al Palau. Ara sempre ens passa una mica igual. Portàvem, si no m'equivoco, 21 dies sense venir aquí. I quan venim, ara que la cosa se'ns torça una miqueta, ens venim a baix. I mentalment ja ho hem demostrat diverses vegades. Aquí al Palau ens ha passat 4 vegades, si no m'equivoco.
1: Bé, aquí hi ha diverses coses a dir de la situació. En aquest moment, Joan Carles Navarro continua sent el director esportiu. Dic continua sent perquè podria ser imminent, fins i tot no acabar la temporada, però de moment continua Navarro. Dic que el fitxatge de Xevi Pujol, ja ho vam comentar, actual secretari tècnic del Baskonia, i en el seu moment l'home que va construir també el Baxi Manresa, està pràcticament lligat. Veurem com, què és el que passa amb Navarro, que té contracte fins al 2028, i clar, doncs, o se l'ha de recol·locar o se li ha de pagar el 1,2 que li deu el club a Navarro fins que acabi el contracte, no? És a dir, veurem què passa. I després, amb el tema tècnic, guanya força. Recordaràs que en el seu moment sí que vam parlar de Joan Peñarroya i vam dir, Joan Peñarroya, però mira, al final va acabar sent entrenador. Ojo al tema Òscar Orellana.
2: Òscar Orellana.
1: Que és el segon de
3: ja va
1: Pasqual.
3: Va dirigir alguns partits.
1: Que va dirigir 3 partits i els va guanyar els 3. No és per dir-ho, però que jo vaig a dir aquí que és un entrenador absolutament capacitat per portar el Barça de bàsquet. Hi ha qui diu, també amb certa raó, que el Barça en aquest moment necessita un entrenador, diguem-ne, top, no? que tipus Obradovic i tal, però l'opció d'Òscar Orellana no està descartada i veurem què passa. Perquè, clar, el Barça ara ha de buscar entrenador de cara a l'any vinent amb 4 fitxatges que ja estan fets, que ja veurem si li agradarà. Jo, per exemple, no m'imagino a Obradovic amb Mike James, no me'ls imagino. Jo crec que Mike James i Obradovic duren 15 dies, i sóc generós. Però, bueno,
2: o sigui, que apuntem Orellana.
1: Apuntem Orellana perquè no està descartat en aquest moment.
2: Aguanta un moment, Xavi, molt que amb bé. Tu, tot i el mal temps que fa la secció de bàsquet, acabarem amb bona cara el que t'hi jugues.
4: Primer records del tio Faja.
5: Como la de contra todos, al Trabuco! Al Trabuco!
4: El tio Faja, gràcies.
2: El Trabuc no el pot portar perquè el té Joan Laporta, però algun regalito para los oyentes traeràs a Tarragona el viernes, tío Faja?
6: Ah, que voy a Tarragona?
2: A ver, una cosa. ¿Cristóbal todavía no te lo ha dicho?
6: No metas a Cristóbal en esto, Sique Rodríguez.
2: Sí, porque él es quien os coordina y le llamé la semana pasada para decírselo y me dijo, no, ya problema.
6: Cuando
2: porque
6: los eventos...
2: haya que la red después, ¿eh?
6: Cuando los eventos son en hoteles de alto standing,
2: todavía
6: a tus
2: te dura,
6: amigos los
2: kinkis,
6: a tus amigos los kinkis, no nos llamas.
2: Es que Elena, es va emprenyar, perquè el dia de l'homenatge al Dream Team no el vam convidar. I jo li vaig dir, oye, tío, que vienes sin invitación, que tú eres de la casa.
6: No,
2: i ell
6: no,
2: volia
6: no.
2: La teva trucadeta, Elena, per dir-li que estava convidat a l'homenatge al Dream Team.
7: La meva, però haurà de ser la del director del programa. Clar, o el això, subdirector, no?
2: És que flaqui com ets, flaqui.
3: Mira, tío Faja, fue culpa mía.
6: Oye, una cosita, que estoy pagando yo la llamada y esto vale un riñón que es vía satélite. Una cosita. No vamos a romper una lanza porque seguramente todos tenemos algún amigo madridista. ¿No vamos a romper una lanza por ellos?
2: Yo tengo un padre, imagínate.
6: De verdad, no, de verdad. Yo, Sique Rodríguez, mi cuñado Miguelín, madridista de APRO, está en la unidad de quemados de la Valle Brón.
2: ¿Por?
6: ¿Cómo por? Hombre, porque lo está tomando su presidente por gilipuertas.
2: Está muy quemado con Florentino. Miguelín.
6: No, hombre, está muy quemado porque lo están tomando por imbécil. Directamente.
3: ¿Quién es
6: o sea, de verdad nadie va a explicar realmente que le van a quitar al Real Madrid la propiedad.
2: Es fuerte,
6: así,
2: ¿eh?
6: Directamente le van a quitar al socio la propiedad, directamente nadie lo va a explicar. Es que estamos dándole volteretas a una cosa. Primero, las empresas saneadas no aceptan capital, porque aceptar capital es perder poder. Y las empresas saneadas ni piden capital ni aceptan perder poder. Entonces, vamos a no darle volteretas a este asunto financiero, porque hay gente, y en especial el madridismo, que tiene el conocimiento justo para atarse las bambas y porque las llevan de velcro. Lo cual no quiere decir que no le echemos una mano y les digamos abiertamente que les están quitando el club, que el padrino tiene en mente vender el club porque la deuda es acojonante. Y después una cosita, ningún medio de comunicación se ha puesto en contacto con ningún presidente de los bancos que han sido extorsionados por el padrino diciéndoles que les iban a quitar las nóminas de ACS. Hola.
2: Hola, ¿me oye? Atentamente. Sí, hasta Luis
6: vale,
2: Enrique
6: no,
2: lo hace.
6: Te lo digo porque yo tengo mis hilos también. Ahora tengo una mercería, tengo una empresa de excavación y una mercería. Entonces, mis hilos me dicen que han habido presiones a los directores de banco con retirar nóminas de ACS. Eso hablamos de muchos miles de millones en juego. Para que no avalaran a este señor. Eso se llama extorsión, eso se llama la camorra. Eso es Sicilia de los años 60. Y luego otra cosita. Ayer no fue lapidado públicamente un señor que deja a sus futbolistas tiradas en semifinales de Champions. Y ayer aparece ese sujeto en Valdebebas y no es lapidado.
2: Sí, sí, muy gros. Semana electoral y va a ver el Barça,
6: es
2: el Madrid de fútbol joven.
6: Es acojonante, pero escucha, que llegó a Valdebebas porque puso el GPS.
3: Sí, sí, no.
6: Porque no sabe dónde está, ¿eh?
2: Sí, sí, es muy fuerte.
6: Es que es acojonante.
2: Tío Faja, nos vemos el viernes, ¿eh?
8: 16.
2: Hablamos esta semana, pero nos vemos el viernes.
6: Esto es una broma, así que
2: hombre, que faltan tres minutos y Saixó tiene derecho a su sección para terminar el que te llueves.
6: Me espero y acabo mi vómito en hora 14.
2: Sí, seguramente Bofi aguantaría.
6: Me dijiste que iba a empezar una sección nueva.
3: Sí,
2: ahora se lo proponemos a Joan Bofi. El divendres al Teatre de Tarragona estarem fent el que t'hi jugues amb el tio Faja, el Cristóbal, tota la gent de la taverna. 606-32-72-11 si voleu venir a viure l'experiència en directe, eh? 606-32-72-11 està a la furgoneta el tio Faja. Gràcies, Marquès. Adiós.
6: Os quiero.
9: Tres tocs i el Saixó. Tiqui-tiqui, miau-miau.
1: Bueno, ahir el Arsenal, tot i perdre la final, va fer una rua,
3: sí,
1: perquè va celebrar la Champions.
3: Sí.
1: No estaven els jugadors massa...
3: La Lliga.
2: És com una Champions per ells.
1: Sí, exacte. Sí. I en el carrusel no es va quedar massa clar si hi havia poca o molta gent en aquesta rua.
10: I hoy se ponen a celebrar por las calles de Londres, se ponen a celebrar la Premier.
11: A celebrar, entre comillas.
10: No había nadie.
11: Es que muy poca gente.
10: Bueno, Pablo Montaño, que estaba por ahí. Hola, Pablo, ¿cómo ha sido eso?
12: Ha confirmado la Policía Metropolitana de Londres que se han superado el millón de personas en el norte de Londres, en las calles, celebrando el título. Se espera incluso que llegue al millón y medio de personas.
1: El que va passar és que el carrusel van veure les imatges de quan sortia l'autocar i hi havia molt poca gent, quan sortia del camp. Però clar, després es veuen imatges de moltíssima gent, però després ho van aclarir. Va dir, no, és que, clar, hem vist les imatges del moment que surt l'autocar. No passarà. Llavors, escolta, és humor negre, això que farem ara. Un seguidor argentí, ja veterà, que diu que li diuen el Lady D. Me llaman Lady D. És una mica humor negre, una mica sinistre, però per què li diuen Lady D?
13: Humor negre de futbol.
10: Sí. Por favor.
13: Jugando al futbol me decían Lady D, pues estaba muerto antes de salir del túnel. No.
1: Per amor, abans de sortir del túnel.
2: Que bèstia.
1: És una mica bèstia, ja he avisat. Per què li deien aquest senyor al Lady? No em dóna temps al segon.
2: Gràcies per escoltar-nos. Ara, l'actualitat informativa, hora 14. Adeu!
1: Adeu!
9: ¿Qué te jugas?
14: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Junts guarda silencio y el PNV no se mueve de su posición tras escuchar los nacionalistas la última oferta de Feijóo. El líder del Partido Popular da un pasito más para lograr su respaldo en una hipotética moción de censura que Feijóo quiere impulsar ahora con un único objetivo, convocar elecciones inmediatamente. Feijóo, esta mañana en Telecinco.
16: ¿Yo qué ofrezco? Decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, usted, mejor aliado no van a tener. Decencia y elecciones.
15: Es decir, una moción instrumental y una convocatoria electoral que el PNV y Junts han reclamado insistentemente a Pedro Sánchez. El PNV, que calificó también, recordemos, de irresponsable la presión que está ejerciendo el Partido Popular estos días. Sánchez, mientras tanto, insiste en agotar esta legislatura y ha reunido esta mañana a los suyos en la calle Ferraz, reunión de la Ejecutiva, para levantar el ánimo a la tropa desmoralizada por el caso Zapatero o por el caso Leire. El PSOE insiste en la limpieza de la formación y su portavoz, Montse Mínguez, ha señalado que la salida de Cerdán fue el punto de inflexión entre el viejo y el nuevo PSOE. Estamos en Ferraz. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. En la que ha sido la primera rueda de prensa aquí en Ferraz tras la entrada de la UCO la semana pasada, la portavoz del PSOE ha defendido que no tienen nada que esconder y que ya actuaron hace un año cuando expulsaron a los dos secretarios de organización en los que habían confiado el partido.
17: No le tenemos miedo a la justicia. En este partido hace un año se tomaron unas medidas. El secretario general incluso pidió perdón, hicimos cambios internos. Por lo tanto, estamos en unas buenas manos, estamos en un momento de implementación desde hace un año a esta parte, en un nuevo PSOE.
8: Sobre la última oferta de Feijóo a los socios para impulsar una moción de censura, ha avisado Mínguez de que el PP no está en condiciones de ofrecer ninguna regeneración.
15: Ahí media, nos detenemos en la larguísima crónica de tribunales que nos deja este lunes en el juicio por enchufismo al hermano de Pedro Sánchez. El tribunal le ha retirado esta mañana uno de los delitos porque habría prescrito. En Madrid, la otra gran causa es el juicio a la cúpula de interior del PP en la llamada Operación Kitchen, la trama político-judicial en la que hoy hemos escuchado al comisario Villarejo y al máximo mando político en tiempos de Mariano Rajoy y Eugenio Pino, que desmiente lo que sostuvieron la semana pasada Fernández Díaz o Francisco Martínez, su número dos en el ministerio. Pino y Villarejo señalan directamente a un cargo político como el origen de toda la trama, Cosidó o incluso el expresidente Rajoy.
18: Del propio señor Cosidó me llama a su despacho y me dice que el señor Pino, que el DAO, me iba a dar una serie de instrucciones sobre un asunto que había un interés muy importante.
15: Escucharemos a partir de 12:30 al senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego. Entrevista en la SER, le preguntaba a Encinas por Donald Trump y por la guerra de Irán.
19: Es un error porque nosotros fuimos en la guerra con información falsa, con la información del gobierno de Israel y otros amigos en esa parte del mundo. Usó la información de esos países y no la información de la inteligencia de los Estados Unidos, que es el mejor del mundo.
15: Fuimos a la guerra de Irán con información falsa. Gallego cree que la posición política que ha mantenido España es la correcta. La entrevista completa la tenéis en la portada de cadenaser.com y, por supuesto, sonido del día, los primeros de la PAU, los estudiantes de Madrid y de Guadalajara, que han sido los primeros en estrenar las pruebas de acceso a la universidad de este año.
20: Y he leído Hispanoamérica y he dicho, sí, venga. ¿Qué es esto? Luego que sí, la frase, he visto ahí tres verbos.
21: Estaba muy nerviosa ayer, muy muy nerviosa, pero ya vais notando.
22: Esperemos que bien, vamos. A ver, hemos estudiado todos lo que hemos
15: podido.
22: Ahora
15: toca horario de la comida. Para esta tarde queda la prueba de filosofía.
14: Hora 14, con Javier Casal.
15: 2:04, vamos ya hasta la redacción de informativos de la SER con la noticia de impacto de las últimas horas, las reacciones y las consecuencias de lo ocurrido ayer en Valencia, la agresión de un policía a una manifestante, la protesta educativa de la comunidad valenciana. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
23: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La Policía Nacional ha abierto un expediente disciplinario contra este agente que golpeó por la espalda a una maestra jubilada que cayó al suelo rompiéndose la nariz. La víctima ha presentado ya una denuncia y este hecho ha sido una de las principales críticas en las protestas que continúan en la comunidad valenciana en esta cuarta semana de huelga educativa. De momento, las posiciones para un acuerdo siguen alejadas. Además, hoy empieza la campaña nacional contra los incendios forestales después del nefasto verano que se vivió el año pasado. En los primeros 5 meses de este año se han declarado 127 incendios, el triple que en el mismo periodo del año pasado, y hoy están en riesgo extremo, Casal, una zona importante del centro sur del país y buena parte del Cantábrico.
15: Pues vamos con eso, con el tiempo, calor, pero ligero alivio en los termómetros. Jordi Carbó.
24: Temperaturas más bajas esta semana que la anterior, pero aún así con calor la mayor parte del tiempo. Hoy sobre todo en el Valle del Guadalquivir, con máximas cercanas a los 40 grados. En la mayor parte del interior de la península, máximas de 30-35, donde menos subirá la temperatura. En el Cantábrico, máximas de 20-25 grados. En el Mediterráneo, más humedad, eso va a hacer que aumente la sensación de bochorno. Y también esta tarde esperamos alguna tormenta muy aislada en el Pirineo más oriental. Mañana las temperaturas más altas las tendremos en el sudeste de la península.
15: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
14: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
0: No fer cap hora extra. Els metges canvien d'estratègia en la seva protesta per demanar més mans i acabar amb les guàrdies 24 hores. Un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals catalans ja s'hi han adherit i la Generalitat avisa que això afectarà les llistes d'espera.
4: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat. A curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera.
0: De seguida parlem amb una anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge per saber com s'està notant això als hospitals. Comença la campanya de la fruita i Lleida es prepara per rebre un miler de temporers. Per primera vegada es preveu que la gran majoria pugui treballar gràcies a la regularització del govern espanyol. L'Ajuntament obre una oficina municipal perquè tots tinguin feina i també un alberg i la fira perquè tots tinguin un sostre on dormir.
5: Tenim el pavelló 3 de fira de persones que no tenen contracte laboral i han arribat, evidentment, amb motiu de campanya. Aquí es faran serveis, com dic, de pernoctació, el servei de manutenció, el servei de menjador i de dutxes d'higiene.
0: El tràfic de drogues estaria al darrere del tiroteig d'ahir a Badalona, en què una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala perduda. Els Mossos continuen buscant els autors, avui que hi ha dos detinguts per un altre tiroteig a Tordera, que tindria relació amb un narcoassalt. Tot això en un dilluns en què anirem a Llafià, a Badalona, el lloc exacte on s'ha rodat un dels anuncis més famosos del Mundial de Futbol. És el que hi surten Bad Bunny, Messi o Lamine Yamal. Parlarem amb alguns dels veïns del barri.
6: Había mucha expectación, había mucha cámara, mucho movimiento.
7: Para nosotros fue maravilloso, porque además de mucho ambiente, pues trabajamos mucho. Todo el equipo de electricidad, de montaje, todo lo que es el equipo...
0: De seguida ho escoltem, avui que comença una setmana en què la calor ja afluixa. Jordi Carbó.
24: Aquesta setmana no farà tanta calor com l'anterior, però tot i així encara tindrem temperatures altes, sobretot avui i demà. Aquesta tarda les màximes entre els 25 i 30 graus a la major part de Catalunya, però més humitat que els altres dies. Arran de costa i al prelitoral augmentarà la sensació d'aixafogor. Les temperatures màximes a les valls del Pirineu s'aproparan als 30 i a Ponent, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, passarem amb facilitat dels 30 graus de màxima. Molt de sol, nuvolades al Pirineu, amb alguna tronada al més oriental, sobretot al nord del Ripollès. També durant la tarda fins la nit, la marinada bufarà de moderada a forta. Aquesta nit hi haurà alguns núvols, quatre gotes tan sols, i demà en general el temps serà setmanal d'avui. A partir de dimecres la temperatura baixarà de manera apreciable.
0: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
14: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
0: Què tal? Bona tarda. Fa temps que demanen més personal i acabar amb les jornades maratonianes i també les guàrdies de 24 hores que, molt sovint, han de fer més d'un cop per setmana perquè no hi ha més mans. Fa mesos, des de l'octubre, que fan vaga, 11 dies concretament, i res, tot segueix igual. I fa temps que els metges denuncien que si es limitessin a fer les hores que estipula el seu contracte, el sistema sanitari col·lapsaria perquè s'aprofita de la seva vocació. I com que amb les vagues no els han escoltat, ara han decidit demostrar-ho. Fan les seves hores i res més.
25: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç. La gent té molt clar que una persona, com us deia, un exemple prototípic, una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any, no pot més.
0: La protesta es diu Ni un minut més, l'impulsa el Sindicat Metges de Catalunya, el majoritari al sector, amb qui la Generalitat no s'ha reunit ni una sola vegada en tots aquests mesos. Ferran Dalmau, des d'avui hi ha com a mínim 110 serveis d'una trentena d'hospitals catalans als que els metges ja deixen de fer hores extra i la Generalitat avisa que això afectarà a les llistes d'espera.
26: Els metges han decidit començar una protesta basada en complir el seu horari establert. Ho han començat a fer en 27 hospitals, entre els quals el de Bellvitge, Vall d'Hebron o el Trueta de Girona. En una entrevista a 3K, el director de CatSalut, Alfredo García, ha admès que els preocupa l'afectació que pugui tenir.
4: Són quiròfans, per exemple, de cataractes, no? Són quiròfans que es fan per la tarda normalment. És activitat extraordinària, activitat complementària, fora de l'horari laboral. Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat. A curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini, jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
26: Assegura que s'han fet més de 20 reunions prèvies a aquesta protesta, però el principal sindicat, Metges de Catalunya, diu que amb ells ningú s'hi ha reunit.
0: L'Irene Vermell és anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i ens pot atendre a aquesta hora, a l'hora 14. Irene, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Avui tu has decidit que fas les hores que et toquen i una més. Això què vol dir a la pràctica? Quina hora marxaràs avui cap a casa? Quanta estona més d'hora del que normalment sols plegar?
1: Bueno, és que tampoc es tracta de que pleguem abans. El que fem en forma de peonada, veritablement, és com una segona jornada. És com si féssim la feina de dues persones, no?
0: Clar.
1: Són dos blocs de feina, ja sigui a consultes externes o amb una programació quirúrgica. Llavors, jo en aquest cas, doncs, avui que treballo a la tarda de forma habitual, podia haver treballat també al matí i no ho he fet.
0: Clar. Això què implica, per exemple, per la resta dels teus companys a l'hospital? Avui l'organització és diferent? Hi haurà pacients que no podran ser atesos?
1: No exactament, perquè vam avisar amb temps ja perquè no es programés aquesta activitat, perquè volem causar sobre els pacients el menor impacte possible. És a dir, el que passa ja a partir d'avui és que l'hospital, tota aquesta activitat de més, ja no la programa.
0: Això, per exemple, sí que pot passar. A vegades molts de nosaltres també pensem avui faré les hores que em toca i no faré més, però sempre a vegades quan doncs, hi ha aquell pacient que sempre vols atendre, sempre al final, jo suposo que als metges us passa més, la feina us acaba estirant perquè la vocació pot. Això, veieu que és fàcil de sostenir en el temps, que podreu anar complint aquesta reivindicació que teniu, que és fer les hores que us toca?
1: Doncs a veure, és difícil, perquè com bé dius, la nostra vocació ens ha portat anys i anys a arrossegar aquesta... És la meva hora, però em queden coses per fer. O mira, és que ahir va haver-hi molts ingressos i jo els he de veure tots. És una decisió que és difícil, que no és senzilla, que tot i que hi ha companys que porten anys intentar-ho solucionar, doncs no ens sortim. La part quirúrgica, que som els primers que ens hem plantat, potser ho tenim una miqueta més fàcil, perquè és una feina molt, molt estructurada, amb un temps ja molt concret i molt previst per cada cirurgia, i que també està com molt controlat, no? És a dir, ningú pot posar dos pròtesis de genoll al mateix quiròfan a la mateixa hora, però no entenc per què sí que es citen dos malalts o més a la mateixa hora en una consulta. Tenim aquesta forma diferent de treballar que ens facilita que, doncs, avisant que no farem aquella feina, doncs no es programi i ja està.
0: Fa temps que ja heu fet diverses vagues, des de l'octubre, 11 vagues que segueix sense canviar res. Les hores extres són el pitjor?
1: No són el pitjor de la nostra feina, del nostre dia a dia, però ens hem adonat, seguint la iniciativa d'altres comunitats autònomes, que és una forma de fer pressió, no? De pressionar amb una cosa que sí que se suposa que li importa al Departament de Salut, que són les llistes d'espera. És una forma de fer pressió a veure si per fi s'avenen a trobar-se amb els facultats facultatives de Catalunya per a solucionar el problema, perquè, com acabes de dir, portem molts mesos de mobilització, són 11 jornades de vaga, amb setmanes senceres de vaga a nivell estatal, I no en tenim cap notícia del departament. Ni estan ni se les espera. No s'han pronunciat, no venen a les mediacions del Departament de Treball que fem abans de cada jornada de vaga. La desídia és tant que ja no només com a treballadora, sinó que com a usuària del sistema de salut pública estem amoïnats.
0: Doncs agraïm molt a Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge, que ens hagi atès avui i ens hagi explicat doncs, aquesta iniciativa que comença avui als hospitals. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bé, doncs on sí que hi ha hagut negociacions, hi ha hagut acord, o almenys un preacord és amb els professors. Divendres a la nit la Generalitat tancava aquest preacord amb els sindicats, també amb majoritària, amb USTEC, i avui els docents doncs, ja estan començant a votar si validen o no aquest acord. En la pregunta plantejada per USTEC, si es vota que no, també es vol dir que s'està disposat a anar a una vaga indefinida. Els sindicats majoritaris han desconvocat les aturades fins dijous, que és quan es coneixerà el resultat, però sí que n'hi ha alguns de minoritaris que mantenen la protesta. Algunes assemblees, per exemple, de professors de Giro al Bages, que no hi estan d'acord i avui han decidit mantenir la protesta.
2: Ens volen engatussar amb un sou, amb un augment de sou que no hi estem d'acord. O sigui, a mi que no me toquin el sou, que ens posin més recursos. Jo vull una persona més al meu costat, que m'ajudi.
3: Sí, nosaltres fa dies que diem que no és un tema de sou, aquest acord tornen a ser engrunes per nosaltres.
14: Hora 14. Amb Joan Bofill.
0: A Lleida d'avui ha començat el dispositiu per atendre i allotjar tots els temporers que arriben per participar a la campanya de la fruita i evitar que dormin al carrer. S'espera que n'arribin un miler en la primera campanya que arriba amb el procés de regularització del govern espanyol en marxa. I això, segons l'Ajuntament, farà que la gran majoria pugui treballar a diferència d'anys anteriors. Ens ho explica des de Lleida la Maricel Benavarre.
9: Dels temporers atesos per la paeria l'any passat, que també van ser un miler, uns 400 no tenien papers i, per tant, legalment no podien treballar. Enguany, amb la regularització extraordinària, es confia en que la major part sí que ho puguin fer. I si no, en la fruita, en altres feines que tinguin vacants. Per això s'instal·larà una oficina municipal d'ocupació que els buscarà alternatives. Carlos Enjuanes és el regidor d'Acció i Innovació Social.
10: Aquest any esperem que part d'aquestes, si no totes, ja tinguin aquest permís i, per tant, la clau no estigui amb la cobertura social d'això, sinó amb la intermediació laboral i el connectar-los amb llocs de feina.
9: El dispositiu comença avui amb la posada en marxa d'una oficina única que gestionarà les arribades dels temporers, que seran allotjats a la fira mentre busquen feina o bé en pisos municipals de lloguer si ja tenen contracte. La setmana vinent obrirà un allotjament a l'Horta amb 32 places que també seran per als temporers que ja tinguin contracte de feina.
0: Justament avui hem conegut un informe sobre migració i mercat laboral encarregat pel govern espanyol que conclou que per fer una mateixa feina un migrant cobra un 30% menys que una persona nascuda a Espanya quan acaba d'arribar. Sobre aquest impacte de la migració al mercat laboral i també el seu efecte als serveis públics n'han parlat els representants de les principals patronals i sindicats de Catalunya, Oriol Soler.
11: Per una banda, els empresaris reconeixen que sense la immigració se'ls cau la paradeta. Josep Sánchez Llibre, Foment del Treball, i Antoni Canyete, de Pimec.
12: Els empresaris necessitem, com l'aigua que bevem cada dia o com l'aire que respirem cada dia, de la immigració. El debat sobre la migració no existeix, o no hauria d'existir.
11: Però els sindicats retreuen que precisament les empreses precaritzen aquests treballadors posant-los a convenis que no toca. Belén López, Comissions Obreres.
13: I això és tan fàcil com sentar-se a negociar convenis col·lectius que garanteixin uns salaris dignes, no fer un ús absolutament fraudulent d'algunes subcategories professionals per ficar-ho tot, i ho podem dir clar d'alguns sectors com l'hostaleria, on tothom és ajudant de...
11: Per la seva banda, Camil Ros d'UGT ha criticat també la contractació en origen que fomenten les patronals, equiparant-la amb l'esclavisme.
16: Perquè sabeu qui va inventar la contractació en origen? Colón i aquests, no? Que a partir del 1500 també anaven a contractar en origen als països d'Àfrica. Permeteu-me la comparació bèstia.
11: Empresaris i sindicats han coincidit, malgrat tot, en que cal donar feina de qualitat als immigrants i facilitar la seva inclusió a la societat catalana.
0: I la llei per prohibir la compra especulativa a Catalunya va per llarg. Recordareu que Comuns i PSC van pactar que ara l'estiu ja seria una realitat, però això es va dir al febrer i ara, sense la pressa dels pressupostos, l'escenari és un altre. Esquerra i la CUP també es volen implicar per elaborar el text definitiu, però sobretot també s'implica el sindicat de llogaters que, segons ha pogut saber Ser Catalunya, havia trobat molts forats en aquell text inicial de socialistes i comuns. A la pràctica, aquests forats haguessin fet que qui volgués es pogués saltar la norma. Oriol Soler, sobretot el que es buscarà amb aquesta nova llei que s'està redactant és impedir que es puguin revendre els pisos a un preu superior en molt poc temps o que no es puguin acumular pisos en zones tensionades.
11: El sindicat identifica tres escletxes al text original. El primer forat és que la mesura no impedeix comprar habitatges per revendre'ls a un preu superior al cap de poc temps. El segon és que la norma no impedeix comprar pisos i tenir-los buits com un actiu especulatiu. I el tercer és que el text original deixa en mans de cada ajuntament decidir si aplicarà o no aquesta limitació. Per tots aquests motius, el sindicat de llogateres s'ha posat a liderar les converses amb Esquerra, amb la CUP i amb els comuns, tot i que eren els autors del pacte inicial amb el govern. Des del partit ho admeten, Candela López.
17: Sabeu que sempre hem estat oberts a modificacions i a millores d'aquesta proposta, així també ho hem parlat amb el sindicat de llogateres, i el més important doncs és demanar responsabilitat a tots aquests partits que es puguin accelerar totes aquestes converses.
11: De moment, les converses entre grups parlamentaris estan encara molt verdes i s'espera que les properes setmanes avancin i s'aterrin més les mesures i la lletra petita per canviar aquesta norma.
0: Aquesta tarda a Barcelona comença la reunió anual del Cercle d'Economia, és l'edició número 41, i parlaran avui el president de la Generalitat, l'alcalde de Barcelona, Salvador Illa, Jaume Collboni, i fins dimecres l'esdeveniment que comptarà amb la presència del rei Felip VI, el president del govern espanyol, també el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, representants de companyies com Telefónica, CaixaBank, Naturgy, Repsol o AstraZeneca. Avui també que Junts per Catalunya activa les primàries per escollir qui serà el seu candidat a l'alcaldia de Barcelona a les municipals de l'any que ve. Recordeu que de moment hi ha tres candidats que ja han confirmat que intentaran recollir els avals necessaris per postular-se, entre ells Jordi Martí, que és l'actual líder municipal a la ciutat. I va ser el motiu pel qual l'anterior president de la Generalitat, Pere Aragonès, va avançar les eleccions i ara, finalment, des de Vilaseca, el seu alcalde dona per mort el projecte del Hard Rock. Eva Hidalgo.
27: El batlle Pere Segura és taxatiu.
28: Jo ja fa temps que l'he dit que el dono per mort, però el dono per mort perquè està mort.
27: diu que fa un any i mig que no té cap reunió amb els promotors d'aquest macrocomplex d'oci i turístic, que no hi ha moviments al respecte i que els dubtes del seu futur per tot plegat cada vegada creixen més.
8: Jo crec que la gent no se li pot prendre el pèl directament. Aquest projecte a dia d'avui no interessa que prosperi i ja està en una via morta. Potser en un futur es reprèn, però a dia d'avui està en una via morta.
27: També carrega contra el govern per haver-lo defensat en campanya i ara assegura arraconar-lo.
0: Dos minuts i més notícies.
15: Ser Catalunya-Barcelona. Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
18: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
19: Com el tren.
15: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de Ser Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
20: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
15: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de Ser Catalunya.
20: I a qualsevol hora a les plataformes digitals. Dale.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
2: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
3: Hora 14, amb Joan Bofill.
4: Són les 2:22. Els Mossos apunten que el tiroteig a Badalona en què una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala perduda està relacionat amb el tràfic de drogues. La policia catalana assegura que estan ben encaminats per detenir els autors mentre la menor es recupera a l'hospital sense que la seva vida corri perill. Martí Oliver.
5: La policia catalana té una investigació en marxa i una de les principals hipòtesis que té és que el tiroteig d'ahir a la tarda va ser entre dos grups criminals per un conflicte de tràfic de marihuana i ho desvinculen de violència contra la ciutadania. Recordem que una de les bales va rebotar en la menor i que va ser traslladada a l'hospital en un cotxe amb una ferida lleu al braç. És el segon tiroteig en una setmana al barri de Sant Roc i després de l'incident els Mossos han enviat efectius de reforç.
4: Els Mossos també han detingut dues persones en un altre tiroteig a Tordera. En aquest cas sospiten que era un narcoassalt.
5: Sí, aquesta matinada els Mossos han rebut l'avís d'un cotxe que fugia de Tordera. La policia ha perseguit els sospitosos fins a Celrà, on els han pogut aturar i un dels ocupants estava ferit per un tret i se l'ha traslladat a l'hospital. La policia catalana ho relaciona amb un narcoassalt d'unes hores abans que hi ha hagut en una plantació interior de marihuana a Tordera.
4: I els Mossos investiguen com a delicte d'odi l'expulsió de dues dones divendres d'una sauna de Barcelona per dur una estrella de David penjada al coll. Les afectades van enregistrar el conflicte. El govern d'Israel ho ha difós per xarxes, denuncien que ha estat un atac antisemita i demanen a les autoritats que actuïn.
5: El vídeo comença als vestidors de la sauna que el col·lectiu Bulleres al Vapor havia llogat. Dues de les organitzadores expliquen a les dones que els han advertit de que eren sionistes, que no tenen cap problema amb l'estrella de David que porten penjada al coll, però els demanen si són jueves o sionistes. I quan les dones responen que és el mateix, les fan fora i, tot i que intenten tornar a entrar, el porter els barra el pas i l'organització les avisa que avisaran a la policia. Les dones han denunciat els responsables del local, que s'han desvinculat dels fets i en un comunicat han concretat que no tornaran a llogar el local al col·lectiu.
4: Condemnat a 2 anys i mig de presó un constructor de Salou per l'accident de trànsit mortal d'un camioner que treballava a la seva empresa. La jutgessa de Terrassa considera que és responsable d'homicidi imprudent perquè el vehicle tenia els pneumàtics gastats. Eva Hidalgo.
6: Els fets van passar l'estiu del 2020 a l'A2, a l'alçada de Castellbisbal. La víctima, de 41 anys, circulava amb el camió quan se li va rebentar la roda davantera esquerra, va perdre el control i va morir a l'acte al xocar contra el separador de seguretat de la via. Segons el tribunal, diverses rodes estaven en mal estat de conservació i desgastades per sota dels límits legals establerts, i l'amo de l'empresa va incomplir amb el deure de vetllar per la seguretat dels treballadors. El jutjat també condemna a 1 any de presó a l'administrador i al cap del taller que se n'encarregava del manteniment dels pneumàtics. S'imposa també als condemnats que indemnitzin la família amb gairebé 500.000 euros.
4: I s'ha arxivat la causa contra 2 Mossos que van acusar falsament un fotoperiodista d'haver llançat una tanca i ferir un dels agents. Arran d'aquesta decisió, el despatx d'advocats que ho porta, Iridia, ha demanat a la policia que obri un expedient als agents.
5: Tot plegat va passar durant el desallotjament del Banc Expropiat de Barcelona, situat a Gràcia el 2016. Un dels policies va patir una lesió al taló d'Aquiles i va denunciar el fotoperiodista Isidre García per haver-li llançat una tanca, una versió que un company seu va corroborar durant el judici, on se'l va condemnar per haver lesionat en aquest cas el periodista de La Directa, Jesús Rodríguez. La causa contra García es va arxivar, va demostrar que no s'havia llançat cap tanca i tots dos periodistes van decidir portar els policies a la justícia per denúncies falses i testimoni fals. Al febrer, un jutjat de Barcelona va obrir la porta que es pogués anar a judici, però ara l'audiència ho descarta perquè diu no tot el que no sigui veritat ha de ser delicte.
4: I Catalunya genera més de la meitat dels ingressos de la indústria dels videojocs del mòbil de tot Espanya. Aquests jocs han passat de ser un segment relativament petit en comparació amb ordinadors, amb consoles, a convertir-se en el més important de tot el mercat. A Barcelona ja hi ha més de 120 estudis que s'hi dediquen, Pol Valero.
7: Els jocs del mòbil representen més de la meitat dels ingressos globals del sector del videojoc, segons un estudi de l'empresa King, la desenvolupadora del Candy Crush, que té la seu a Barcelona. A Espanya, aquest tipus d'aplicacions, el 2025, va generar 722 milions d'ingressos, més de la meitat procedents de Catalunya.
8: Spain and maybe particularly Catalunya and particularly Barcelona really stands out. You have this incredible combination of creative.
7: Todd Green, president de King, en declaracions a la CN, destacant que Barcelona és un pol d'atracció perquè hi ha talent i perquè els professionals de fora hi volen venir a viure. Segons l'informe, el mòbil és la principal porta d'entrada als videojocs, sobretot les aplicacions gratuïtes. Els que més han crescut són els trencaclosques i els jocs d'estratègia, com el seu Candy Crush, que ja té més de 23.000 nivells.
4: 3 minuts i dos quarts. Esports, Nil Solà, bona tarda.
9: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs els jugadors del Barça ja estan concentrats per disputar el Mundial que arrenca d'aquí a pocs dies amb la selecció espanyola. Un d'ells, la gran novetat, juntament amb Joan Garcia, és Eric Garcia, que ha fet balanç avui en el Media Day de la selecció espanyola i ha explicat la seva felicitat per tornar amb la selecció 4 anys després.
10: Bueno, personalmente han sido 4 años que han cambiado muchas cosas, ¿no? Me fui a Girona a buscar regularidad, minutos, que creo que lo encontré. Volví al Barça, al principio costó, pero bueno, creo que me he ido adaptando muy bien. Ganando polivalencia, al final creo que es algo muy importante y gran parte de la porque estoy aquí. Y al final el tema del grupo aquí creo que muy parecido, creo que hay un ambiente muy bueno y el nivel de los jugadores pues tampoco vamos a descubrirlo ahora.
4: Queda una setmana perquè comenci el Mundial i ara parlem d'un dels anuncis més vistos, el d'Adidas, que s'ha rodat al barri de Llafià de Badalona.
11: Vamonos. There he is. Let's go.
4: El més vist perquè reuneix a Messi, Lamine Yamal, Bad Bunny. L'Albert Miranda ha anat en aquest barri, al barri de Llafià, i n'ha fet aquest reportatge parlant amb els seus veïns.
12: Llafià és un dels barris més vulnerables d'Espanya i per això als veïns els va sorprendre que Adidas volgués gravar l'anunci del Mundial allà.
13: Había mucha expectación, había mucha cámara, mucho movimiento. O sea, en vez de jugar al fútbol, lo que hacen son jugadas. Repiten mucho las jugadas.
12: Durant aproximadament 2 setmanes, els bars del voltant van tenir grans ingressos.
14: Para nosotros fue maravilloso porque además de mucho ambiente, pues trabajamos mucho, porque todo lo que es el equipo, pues estaban consumiendo aquí.
12: A l'anunci hi surten Lamine Yamal, Messi i fins i tot Bad Bunny, però en realitat els actors eren dobles.
13: Vinieron el doble del Messi, el doble del Lamine Yamal.
15: Aquí el único que vino así más parecido fue el doble de Klopp en un anuncio de Opel.
12: L'anunci ja porta més de 63 milions de reproduccions a Instagram i està penjat a totes les xarxes socials d'Adidas.
4: I avui comença la setmana del Primavera Sauna Barcelona. Barcelona. I ho fa avui amb els concerts dins del Primavera a la Ciutat, que és aquesta programació paral·lela que es fa en sales de Barcelona com l'Apolo, la Nau de l'Hospitalet, la Sala Paral·lela al 62, i un dels concerts d'avui és el de la guitarra de Yeray Cortés a l'Apolo a les 10 de la nit. Amb ell arribem a 2:15, ja ho sabeu, continua la informació aquí a la SER, i a les 3, llapis de memòria. Ho teniu tot a sercatalunya.cat.

0: Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
1: Tots els nostres continguts.
0: Som a tot arreu. Som al teu costat.
1: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
0: Tot això passa aquí.
2: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
3: Una de les pel·lícules que podria endur-se un Òscar aquest diumenge i que ara per ara és la més vista a Netflix té entre el seu equip una dona catalana que ara mateix deu estar dels nervis. Mònica Egger, 29 anys, com estàs?
4: Hola, molt bé. Dels nervis.
3: Mira qui t'està escoltant. Daniel Martínez Lara, el teu professor. Hola, Daniel, com estàs?
5: Hola, buenas.
4: Toni.
5: ¿Qué tal todos? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira.
4: Ay, ahora parece uno de estos programas del corazón. Que entre el invitado especial.
5: Efectiva, que entre su abuelo.
1: Al balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7. A la cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
2: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola...
3: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto.
4: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
5: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
6: 100% asegurado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
7: Bona tarda, Carme.
8: Hola, molt bona tarda.
7: Escolta, portes el compte de quantes crisis d'habitatge has viscut?
8: Bé, sí, ho vaig comptar no fa gaire, perquè per una intervenció que vaig haver de fer al començament d'any, i clar, serien 4 o 5 crisis d'habitatge importants, sí, des de que jo tinc gust de raó.
7: Evidentment l'actual,
8: sí.
7: La bombolla immobiliària.
8: Correcte, sí.
7: Si anem més enrere, quines tenim?
8: Va haver-hi la després dels Jocs Olímpics, això no se'n recorda ningú. I després, bueno, he dit 4 o 5, però de fet serien 4 grosses, la, sobretot la de l'any 73, de la crisi del petroli, que va ser, que de fet va culminar, va haver-hi una crisi brutal entre el 75 i el 85, que pràcticament es van arruïnar totes les empreses i es va, era una època de crisi global que va afectar moltíssim el tema d'habitatge. Per tant, serien aquestes 4 grans moments molt terribles pel nostre tema, sí.
7: Que diries que hi ha alguna que sigui més bèstia que la que estem vivint actualment?
8: Bueno, aquesta que et dic del 75 al 85 va ser molt bèstia, molt bèstia. La de després dels Jocs Olímpics també. Però
7: aquesta és l'oblidada, no?
8: Aquesta és l'oblidada perquè va ser curta, però va ser molt forta, perquè després d'un moment d'expansió va ser un cop molt fort fins que el 97 es va començar a enfilar la cosa. I després la bombolla, que pròpiament en si mateixa no era una crisi, però que des del punt de vista d'habitatge va ser també molt bèstia per el que feia l'accés a l'habitatge. Sí.
7: O sigui, les més bèsties són l'actual i la dels anys 70.
8: Sí, s'assemblen molt, sí.
7: S'assemblen?
8: S'assemblen, a més, perquè hi ha dificultat també en la producció d'habitatges. O sigui, es para la producció. Que en la bombolla hi havia molta producció, en aquell moment no hi havia producció i ara tampoc. Llavors hi ha un desequilibri entre la demografia i la producció d'habitatges, no?
7: O sigui, que les crisis d'habitatge són cícliques, però no són sempre pels mateixos patrons.
8: No. No, i després, bueno, no era crisi, però de fet sí que ho era, tot el gran creixement demogràfic de Catalunya dels anys 50 i 60, que és quan doblem la població.
7: El baby boom, no?
8: Sí, doblem la població, no només baby boom, sinó l'arribada d'immigració, perquè passem de 3 milions a 6 milions, i aleshores estem mancats, com ara, diguem-ne, sense habitatges suficients per tots.
7: Que és l'època barraques, no?, i tot.
8: Clar,
7: això.
8: I per això aquesta ara s'assembla molt a les hores, precisament.
7: Que entenc per això que no és una cosa nostrada, que tot el món hi ha crisi d'habitatge.
8: Sí,
7: no sé si avui dia, però van passant.
8: En aquests moments estem llegint que pràcticament a totes les economies occidentals està passant, sobretot a les zones més urbanes i a les zones on hi ha més demanda d'habitatge, no? Sí, estem patint un problema semblant, l'únic que passa que nosaltres tenim uns elements de base que ho fan més difícil, que és que tenim menys parc públic, tenim menys inversió pública en habitatge, i llavors ens fa que un problema que és semblant al que tenen altres països, a més s'aborda amb menys instruments, no?
7: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la presidenta de la Fundació Habitat 3 i també de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, la Carme Trilla.
0: SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.
9: M'aclame a tu, mare de terra sol, Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un homo secreta con un signe. Mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc vol la ferocitat, segueix camins, segueix foscos camins.

El clar camí, el pregon i dió, un alfabet fosforescent de pes, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sentera,

0: serás losil y serás la bandera.
1: Encetem el llapis de memòria de la Carme Trilla amb Maclame a tu, un poema de Vicent Andrés Estallés, en aquest cas musicat per l'Ovidi Montllor a la veu i el Toti Soler a la guitarra, que aquest tema es va publicar l'any 1973 dins del disc Crònica d'un temps, que, Carme, tu, l'any 73, si els càlculs no em fallen, tenies uns 25 anyets.
2: Sí, sí.
1: Per on paraves?
2: Bueno, havia acabat econòmiques.
1: Clar, tu ets economista.
2: Jo soc economista, sí. Havia acabat econòmiques i en aquell moment encara no... Bueno, sí, em sembla que potser estava vivint a Madrid, perquè vaig estar un temps vivint a Madrid quan em vaig casar, i però només vaig estar 6 mesos. Per tant, ara no situo bé el moment aquest, però era el començament de treballar amb serveis d'estudis d'habitatge, serveis d'estudis econòmics en general, sí.
1: És que crec, pel que he llegit, que abans de superespecialitzar-te en habitatge vas entrar també en el món de la banca.
2: Bueno, serveis d'estudis.
1: Servei
2: d'estudis, sí. Primer.
1: Dins de la banca.
2: Sí, primer havia estat el servei d'estudis de la Caixa de Sabadell, després el servei d'estudis del que era el Banco de Crédito Local, a Madrid, i després el servei d'estudis de Banca Catalana. Per tant, sempre era en l'àmbit de l'economia, més d'una anàlisi més general de l'economia, en serveis d'estudis, això sí, d'entitats financeres.
1: Sí, tu veies gràfics, no?, i
2: sí,
1: aquestes coses,
2: tema,
1: i feies apunts... I...
2: Aquest tema dels gràfics, sí, ja porto uns quants anys, sí.
1: I en quin moment vas començar com a interessar-te pel tema de l'habitatge per especialitzar-te en
2: això? Bueno, això va ser casual, no era vocacional, eh?, sinó que justament quan es va haver-hi la crisi de Banca Catalana, doncs el servei d'estudis es va desfer, va ser el primer. És clar, no és pas el més imprescindible, no? I aleshores jo no tenia feina i em vaig... I això era l'any 70... Perdó, l'any 82, 81-82, i em vaig presentar unes proves per a TV3, pel servei del servei de documentació de TV3, perquè jo a Banca Catalana també havia estat al servei de documentació. I vaig treure, o sigui, una plaça de documentalista a TV3. I si hagués seguit per aquí, doncs, mai de la vida segurament no hauria parlat d'habitatge. Però simultàniament la Generalitat també s'estava constituint TV3, s'estava constituint la Generalitat.
1: Estava per fer el país.
2: Estava per fer el país, era un moment tremendament interessant. I vam proposar d'anar a muntar un servei d'estudis d'habitatge a la Direcció General d'Habitatge de la Generalitat, del Departament de Territori, d'Obres Públiques. I, bueno, vaig optar per aquesta segona via, no la de TV3, i ja està. I llavors, esclar, començar ja a treballar en un servei d'estudis d'habitatge, doncs ja ha sigut on he anat després desenvolupant la meva feina.
1: Fins al dia d'avui, que
2: t'has
1: convertit
2: fins al dia d'avui.
1: Superexperta en el tema, que tot això, tornant al Maclame a tu, que està sonant,
2: sí.
1: Tu l'has triat com a representació de tot el món de la cançó valenciana,
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Podries haver també triat en Raimon.
2: Home, és clar, sóc injusta.
1: Però mira, t'has quedat amb l'Ovidi.
2: M'he quedat amb l'Ovidi, sí. Sóc injusta amb el Raimon, perquè segurament el Raimon és molt més important per mi que no pas l'Ovidi. Però aquesta cançó de l'Ovidi m'emociona molt. La veu de l'Ovidi és especialment tremenda. O sigui, no pots escoltar-lo sense un tremolor. I a més, casualment, perquè també va ser una mica atzarós, amb una entrevista que em va fer el Joan Barril.
1: Home, mític, Joan Barril.
2: Al Cafè de la República, que llavors ell només demanava una cançó, una.
1: I... No com nosaltres, que demanem 8
2: no,
1: i us
2: vosaltres.
1: Posem al cap com un bombo,
2: no,
1: eh?
2: No com vosaltres, que ens compliqueu la vida, no? Ens demanava una i vaig triar aquesta. Llavors m'ha semblat que era obligat tornar a insistir també en el record del Joan Barril.
1: Sí, per coherència.
2: Per coherència, sí, sí, sí.
1: I el Joan Barril que et demanava amb aquesta cançó?
2: Ah, no me'n recordo. Era també una mica parlar de mi, de lo que feia i tal, i de per què m'agradava aquesta cançó. A mi cada vegada més la variant occidental o la variant, diguem-ne, de València, del català, cada vegada m'agrada més. O sigui, cada vegada, diguem-ne, m'emociona més.
1: Que, Carme, parlant d'entrevistes, aquí ens agrada molt documentar-nos sobre els convidats que veniu, i de tu hem trobat molt material. T'han fet un fotimer d'entrevistes. Ara bé, totes parlant d'habitatge. No he trobat ni una engruna de la teva vida personal.
2: Sí. Bueno, és que és el menys interessant.
1: Això ho dius tu, eh?
2: No, no és veritat. Vull dir, no, és que és una vida com la de molta gent, no? No té... No
1: res, eh?
2: Però bueno.
1: Ara, d'habitatge, tot. I ara en parlarem d'habitatge, però abans, a què dedica el seu temps la Carme Trilla quan no l'està ocupant amb temes d'habitatge?
2: Bé, doncs aquest és una mica el problema, que és que pràcticament el dedico tot a l'habitatge. O sigui, això l'altre dia que em van donar un premi a la ministra amb un discurs que vaig fer...
1: L'Orden Civil, el Mérito, no? No sé
2: mérito
1: què.
2: L'Orden bueno, del Mérito Civil.
1: I ets una grande d'Espanya, eh?
2: Sí, sí, és una orden, eh? Doncs justament deia això, que esclar, sobretot ja des de que m'he jubilat, doncs, tothom espera que et dediquis a altres coses, tu mateix, jo també, eh? Però el de l'habitatge és molt... Està massa malament, no? Hi ha masses portes, diguem-ne, obertes de treball i de col·laboració que ho van omplint tot. I llavors tinc molt poc temps per altres temes, eh? M'interessen altres temes, evidentment. Jo em pensava que em jubilava quan em vaig jubilar, després de Càritas em vaig jubilar quan tenia 67 anys. Jo estava encantada d'haver-me matriculat a la facultat de lo que deia, no, que en diuen la Universitat de l'Experiència, la Universitat de Barcelona, sí, per fer filosofia, que és el que m'agrada, m'encanta la filosofia, seure a la classe, escoltar i tal. Jo pensava que em dedicaria a això, però immediatament es va crear la Fundació Habitat 3, aleshores em van dir si la volia presidir, vaig dir que sí, i bueno, han començat a haver-hi coses ja com a jubilada, que vaig haver de deixar la filosofia, i en fi, hi ha altres coses que faria, com per exemple, bueno, pues tocar el piano, que ja en parlarem també.
1: Sí, sí.
2: No tinc temps, no tinc temps.
1: T'has convertit en una jubilada de Schrödinger, perquè està jubilada però no està jubilada.
2: No, només ho soc en el sentit de la no retribució, o sigui, de tenir la pensió.
1: T'has presidint dues entitats.
2: Sí, tres, de fet.
1: Tres.
2: Perquè, esclar, Habitat 3 forma part d'un conjunt de fundacions que estem a Catalunya, que es diu Cohabitat, que som 19 fundacions.
1: Que aquí també estàs.
2: I jo la presideixo, també. Aleshores, vull dir, sí. I és una fortuna, el que tinc jo, perquè hi ha molta gent que voldria fer coses de jubilat i no troba el què o no troba el com. Jo no és que ho trobi, és que se'm tira a sobre. Llavors, en aquest sentit, potser és una mica excessiu, però jo ho visc com una fortuna.
1: I la família com ho porta? Bueno, perquè, clar, tu tens marit, tens fills...
2: Sí, la família ho va resistint. De vegades hi ha una mica d'emprenyament, de dir, bueno, potser que fluixis, però és que...
1: És que no et pot, el tema, vull dir...
2: Sí, a mi em va, això cal dir-ho, però és que a més és molt difícil, perquè o talles i dius, bueno, prou. Ara ja s'ha acabat, que això algun dia ho hauré de fer, eh? Però com que el cos em respon, el cap, de moment, també...
1: I feina en tens, per donar i per vendre...
2: Feina, per desgràcia, de feina n'hi ha molta. Tant de bo jo no tingués jo aquesta feina. Tant de bo.
1: Que algun hobby per això tindràs. Vull dir, no sé, viatjar, ballar, treure el gos...
2: No tinc gos. No, bueno, a veure, escoltar música, llegir, sí, viatjo relativament poc, però bueno, sí, quan viatjo m'agrada, però no, com a hobby, com a tal, no tinc,
1: Jo en sé un, Carme Trilla.
2: Ah, sí?
1: Jo sé que a tu t'agrada anar a concerts de Miguel Ríos a moure una mica l'esqueleto al ritme del rock de la cárcel.

0: El rock de la cárcel de Miguel Ríos sonant al llapis de memòria de l'economista i expertíssima en habitatge, la Carme Trilla. Aquest és un tema original d'Elvis Presley, titulat Jailhouse Rock, que Miguel Ríos va decidir versionar al castellà l'any 1970 i bé, en aquell moment va passar força desapercebut, però 12 anys més tard, el 1982, doncs es va convertir en un himne total gràcies al disc en directe Rock and Ríos, que ho va petar fortíssim. I no sé, Carme, quins records et porta aquesta cançó?
1: Bueno, aquesta cançó per mi és amb Miguel Ríos. Sí, he triat aquesta perquè és especialment això, però n'hi ha moltes d'altres. A mi m'agrada ell. M'agrada des del primer dia que el vaig veure per la tele quan jo devia tenir 20 anys. Té una força enorme i, a més, és un exemple d'envelliment fantàstic, el seu, no? Perquè, bueno, sí, vaig poder anar a un concert fa 2 o 3 anys aquí al Festival de Pedralbes, en el que ell està, no diré com aleshores, però segueix tenint una força tremenda, no? I llavors és una persona que sempre m'ha atret moltíssim, és una persona lliure, és una persona que, bueno, que és molt coherent amb tot el que ha fet a la seva vida i, bueno, ho trobo molt atractiu. I per això l'he posat, eh? Aleshores, no és en concret aquesta cançó, eh?
0: És el Miguel Ríos.
1: És el Miguel Ríos.
0: Sí, és
1: el Miguel Ríos i tot un univers del Miguel Ríos. Aquí darrere hi ha l'Anna Belén, hi ha tota la cançó aquesta, però ell, bueno, fa una certa... fins al punt això de que no és que a mi m'agradin els festivals ni anar a ballar, perquè aquest festival de Pedralbes no es balla.
0: Estava assegut, eh?
1: És de senyors, s'està assegut, eh? Vull dir.
0: I el Miguel també estava assegut?
1: Ell no, ell estava dret i saltava per l'escenari com un boig amb una orquestra simfònica al darrere.
0: Déu-n'hi-do, que té 81 anys, eh?
1: Però això t'ho dic, que és un exemple d'envelliment bueno, espectacular, no? No, a mi els fenòmens d'aquests de concerts de masses no m'atreuen, al contrari. Però aquest em feia, bueno, em feia molta il·lusió veure el d'això de la vora com estava, sí.
0: Bé, és aquest, el Miguel Ríos el deuries veure a la tele de quan tu eres jove,
1: sí.
0: I et va fer Tilín i ja,
1: sí.
0: És un Tilín que...
1: Ja, ha seguit.
0: T'ha seguit.
1: Ha seguit.
0: Tota la vida.
1: Sí.
0: Que sou del mateix club, com parlàvem, del club de persones que esteu plenes de força...
1: Segurament, sí,
0: no, tu has d'estar plena de força,
1: perquè
0: tu toques un tema, que és l'habitatge social,
1: sí.
0: Que és duríssim, tal com estan actualment les coses. Has de picar moltíssima pedra, entenc que també t'has de barallar amb institucions, parlar amb polítics...
1: Sí. Això m'agrada.
0: Impotència, també, la que deus veure en el teu dia a dia.
1: Sí, però bueno, es veu que jo supero la impotència pensant que sempre hi ha alguna cosa a fer, sempre hi ha alguna possibilitat de batallar, no? Llavors això a mi em fa estar... Bueno, penso que sempre tinc una actitud bastant positiu o optimista, en el sentit de pensar, bueno, que hi ha una nova dificultat, bueno, doncs hem de trobar com donar la volta a aquesta dificultat, no? I això sí, ho segueixo, ho he fet sempre i ho segueixo fent. O sigui, és molt difícil ensorrar-me en el considerar que ja no s'hi pot fer res amb una cosa, eh? És molt difícil, soc bastant tossuda.
0: Ets tossudament optimista.
1: Sí. Podríem dir-ho així.
0: Que gran part dels teus esforços, com parlàvem abans, els dediques a la Fundació Habitat 3.
1: Sí, sí.
0: A què us dediqueu en aquesta fundació?
1: Bueno, aquesta fundació va néixer com una iniciativa de la taula del tercer sector de Catalunya, de les entitats socials de Catalunya, en l'any 2014, dir, bueno, què poden fer les entitats socials per contribuir a apaivagar una mica la crisi tremenda dels desnonaments i de les... grans dificultats de les famílies, no? I es va decidir muntar una fundació per mirar de buscar pisos, aconseguir pisos que es poguessin oferir pels col·lectius més vulnerables a preus que no fossin els preus de mercat, no? I es va anomenar Habitat 3, el 3 vol dir tercer sector, o sigui, el 3 ve d'això, i llavors a mi em van demanar que ho presidís. I el que ens dediquem és això, a buscar pisos, comprar pisos, ara comencem a promoure pisos, a comprar-ne, i en aquests moments estem al voltant dels 1.400, que ha sigut una xifra important, no? I els dediquem a programes que tenim amb ajuntaments, per gent que ha estat desnonada i que l'Ajuntament no té parc propi, o, sobretot, un altre aspecte que la gent desconeix molt, que són les necessitats que tenen les entitats socials de Catalunya. Que entitats socials vull dir entitats que tenen... persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb problemes de drogodependència, persones, o sigui, una quantitat enorme d'entitats socials que necessiten pisos per les persones que atenen i que tampoc poden anar al mercat, perquè el preu del mercat no se'ls hi ajusta i això doncs fa que no puguin. I llavors treballem amb aquestes dues finalitats.
0: I on cerqueu aquests habitatges? D'on surten?
1: De sota les pedres, d'on sigui, d'on sigui, d'on sigui. Al començament vam dir, no sé com ho farem, perquè no tenim ni cinc, o què farem? Doncs vam començar amb un programa amb l'Ajuntament de Barcelona, que és pisos de particulars, que en comptes de llogar-los amb una persona que li lloguen, ens el lloguen a nosaltres, i nosaltres després, i amb l'autorització, després nosaltres puguem llogar a la persona que l'Ajuntament ens diu, no? I això és molt interessant perquè el propietari té garantia total del cobrament, perquè el que cobreix els diferencials de lloguer entre el que pagui la persona i el que nosaltres ho posa l'Ajuntament, i a més hi ha la nostra gestió perquè no hi hagin problemes de convivència, etc. No? I d'aquest tipus en tenim quasi bé més de 500 a Barcelona, per tant, cedits de particulars o llogats per particulars. Però després en vam començar a comprar quan la Generalitat va obrir unes línies que s'anomenen de tanteig i retracte, és a dir, que tenim un dret preferent per la compra d'habitatges que es venen, i l'Institut Català de Finances va obrir unes línies de finançament i llavors vam començar a comprar, i n'hem comprat ja de l'ordre de... En aquests moments estem de l'ordre de 400 habitatges comprats, gairebé 500.
0: Déu-n'hi-do, amb 12 anys de vida,
1: sí,
0: 1.400
1: sí,
0: habitatges.
1: Sí, 10 anys justets, perquè vam començar ja el 2015. I ara hem començat això, a fer alguna promoció nova amb sòls d'ajuntaments.
0: Que una cosa que m'ha estat fullejant, evidentment, que m'ha cridat l'atenció, és que a la Fundació, per exemple, accepteu immobles que necessitin una reforma urgent,
1: sí,
0: perquè vosaltres també la podeu assumir.
1: També, també. I a més ho fem amb entitats d'inserció laboral. És a dir, que completem una mica el cercle de que també persones que el que necessiten és feina i no la troben tampoc en el mercat, doncs puguin col·laborar amb obres de rehabilitació, sí.
0: Que la teva tasca com a presidenta, que és més institucional, d'anar a barallar-te, amb el bon sentit de paraula, amb els polítics, d'anar
1: sí,
0: trobant escletxes...
1: Jo sempre dic de broma que jo només hauria d'anar al dinar de Nadal, perquè sóc la presidenta. Però, de facto, evidentment, jo tinc una feina molt d'obrir portes i de posar al servei de la Fundació el coneixement que jo tinc, sí, de les institucions i dels altres organismes, de la legislació, etc. I, per tant, fer una mica més fàcil el camí que els que el porten el dia a dia els hi és molt dur, no?
0: Perdona que em posi ara en moda trinxera, però qui és o qui són els enemics?
1: Bueno, jo sóc molt contrària a la paraula enemic,
0: Val.
1: Molt contrària és més, crec que estem patint, que ens costa molt solucionar els temes d'habitatge perquè hem creat trinxeres. Aleshores...
0: Mira que bé.
1: Sí,
0: ho has fet bé, ara.
1: Ho has fet bé, ara has quedat retratat.
0: Qui contra...
1: No, perquè és que el problema és que no ens en sortirem si no hi ha acords. I els acords s'aconsegueixen a base d'entendre quins són els interessos de les parts.
0: Te pregunto així, què us interessa revertir?
1: A nosaltres ens interessa que tots els propietaris que tenen pisos de lloguer segueixin interessats en tenir-los en lloguer a un lloguer assequible, hi ha un lloguer controlat, i que no tinguin angúnia de posar-los en lloguer perquè els necessitem i, per tant, que tinguin unes garanties públiques. Però al mateix temps, és clar, el que hem d'evitar és que les persones que no poden pagar vagin al carrer i, per tant, anem engreixant l'exèrcit de persones sense sostre, en un sentit de sense sostre ampli, que és el que ens està passant. Llavors, com conjuguem les dues coses? Com conjuguem uns interessos privats de que la gent pagui i no hi hagin problemes amb uns interessos d'uns que potser no poden pagar, no? I aquí hi ha un sector públic que té un paper a fer importantíssim, o entitats com les nostres, que bueno, pues, que ha de duplicar o ha de triplicar els seus esforços, Doncs intentant, primera, fent oferta pròpia, pública, per descomptat, això és el primer, però també creant un clima en el que l'oferta dels privats s'ajusti a les necessitats i hi hagi una cobertura pública de risc, etc. No? És a dir, anant per la via del que seria una concertació.
0: I la regulació també en té.
1: I la regulació, però és clar, aquesta concertació, si tu fas regulació i al mateix temps dones garanties, estàs facilitant la concertació, no? Per mi és el camí.
0: Que aquí tenim els lloguers de temporada, tenim els lloguers turístics, que això ja està mitjanament regulat, tenim l'especulació immobiliària...
1: Sí, estem davant d'una realitat molt dura, perquè els interessos, no de tots, però de molts privats, són clarament especulatius, no? Aleshores, com ho fas perquè això no et destrossi tot el mercat, I llavors ja et dic, passa per la, sí, la regulació, jo crec en la regulació, sí, contra gent que hi ha qui no, jo crec que sí, però amb aquesta compensació, diguem-ne, d'equilibri del que es demana que cedeixis. O sigui, si tu fas una regulació del preu del lloguer, doncs que al mateix temps tinguis unes garanties de que ho cobraràs. I llavors això donaria una tranquil·litat, no? I amb el lloguer de temporada, aquesta és la gran trampa que s'ha obert fa uns anys aquí i a tot arreu, que és dir, bueno, doncs en comptes de fer lloguers normals, farem lloguer de temporada. Han descobert, s'ha obert. Ja, la llei permet això. Doncs, bueno, en comptes de fer...
0: Sí, és una escletxa de la llei.
1: És una escletxa de la llei, claríssima. Que, bueno, que no era una escletxa en el seu moment, perquè el lloguer de temporada també és necessari. Perquè si ve un noi aquí i s'està 6 mesos...
0: Sí, però em sembla que ara mateix, segons dades de l'Observatori, crec que el 50% de...
1: Del 50% del que surten en els portals immobiliaris.
0: El 50% és lloguer,
1: sí,
0: de temporada.
1: El que surt als portals. Però ara, com que el que surt als portals no ens serveix, perquè el lloguer normal ja no va al portal, ja no en els portals...
0: Sí, els portals ara ja són pràcticament de lloguer de temporada.
1: Clar, perquè l'altre lloguer, tu anuncies un pis i pots morir de l'avalanxa de gent que et cau a sobre. Per tant, el pis ja no arriba al portal. Aleshores, el que apareix més és el lloguer de temporada... Però és que clarament és una... Bueno, si una persona necessita el pis per 6 mesos, està fantàstic, per això hi ha lloguer de temporada, però si una persona el necessita per viure-hi d'una forma estable, uh-huh, per això estan els lloguers de 5 anys i de 7 anys. I llavors és una manera de saltar-s'ho, no? I això s'ha de... bueno, en fi, de combatre, esclar. Bueno, de trobar la manera de que no ens n'anem per aquí.
0: Tornant a l'especulació immobiliària, crec que t'he llegit dir que el govern de Catalunya ja està començant a treballar en com ho podem regular i, de fet, ja ha fet algun borrador,
1: sí,
0: que t'has pogut llegir.
1: Sí, sí, sí. Bueno, és que jo conec el primer text que es va presentar.
0: Bona pinta.
1: Que el va presentar el Pablo Feu, que és un advocat urbanista, i estava molt bé, però és que jo no sé ara en aquests moments com l'estan... Perquè sé que l'estan... modificant molt, i jo no sé com està plantejat ara en aquests moments.
0: Sí, però el primer borrador...
1: El primer borrador a mi em semblava molt bé, sí, em semblava molt
0: Suposo
1: bé.
0: Suposo que ara hi ha
1: no
0: mil matisos,
1: no? És que no ho sé, perquè no he pogut llegir cap document de com s'està elaborant ara.
0: O sigui que tu, malgrat com estan les coses, que ara mateix a Catalunya la principal preocupació és l'habitatge...
1: Sí, sí,
0: ho tu és. Mantens l'esperança...
1: Bueno, jo és que mantenc l'esperança perquè crec que és imprescindible tenir l'esperança. Esperança acompanyada no de ingenuïtat, sinó acompanyada de deures a fer, i de objectius i de responsabilitats a compartir, Sí, sobre això sí, perquè és clar, si no, si tirem la tovallola, aleshores això ja ens posem en mans dels que no voldríem,
0: Sí, sí, però ens podries donar motius per conservar aquesta esperança?
1: Sí, sí. Aquí jo crec que la Generalitat de Catalunya ha entès que el problema està clarament amb l'oferta. A nivell de l'Estat també, jo crec que les dotacions pressupostàries s'haurien de doblar, això per descomptat, per tant haurem de seguir batallant per això, però sí que s'està entenent que aquí s'han de romangar molt.
0: Vale. Els polítics ja ho han entès.
1: Ho han entès, el que passa és que els terminis ara per resoldre'l, diguem-ne, no són immediats.
0: Aquí és la principal...
1: Aquest és el punt on plora la criatura, sí.
0: Doncs tant de bo tinguis raó, Carme, i ens en sortim, que no quedi en un somni innocent, que ves quina cosa. Ara mateix està sonant una cançó de Tom Waits que té un títol similar en anglès, que és Innocent When You're Dream, que també forma part de la banda sonora de la pel·lícula Smoke. Què hi fa al teu llapis de memòria, aquesta cançó?
1: Bueno, és que Smoke l'hauríem de posar cada dia a la tele. És la millor pel·lícula, és una preciositat, és una meravella la pel·lícula, amb els dos actors, Harvey Keitel i el John Hurt, una pel·lícula de l'amistat entre els homes, a més, uns homes amb una sensibilitat enorme, una pel·lícula preciosa, i que acaba amb aquesta cançó del Tom Waits, que és com una síntesi d'un conte de Nadal, d'un nen que roba una cartera i el Harvey Keitel que li porta a casa seva. Bueno, tornem a les veus, la veu de l'Ovidi m'encanta, la veu del Miguel Ríos m'encanta i la del Tom Waits m'encanta. Per tant, tornem a estar en un tema de veu, les veus són molt importants, i aquí es barreja això, una petita obra mestra, diguem-ne, del cine no de grans majories, però...
0: Indie, podríem dir. Bueno, és guió Paul Auster.
1: És Paul Auster. I surt el Jim Jarmusch entre els personatges... És, en fi, és una meravella. I llavors no, quasi bé no la pots veure sense plorar. Sobretot aquesta cançó última, que és tot en blanc, llavors és tot en blanc i negre. És quan acaba la pel·lícula, comença la cançó, i és com si comencés una altra pel·lícula. I és el conte que ell li explica, que el Harvey Keitel li explica en el John Hart. Bueno, John Hart no, el William Hart, perdona.
0: Doncs William Hart, sí. La Carme ho ha explicat també, que només ens queda escoltar una mica el Tom Waits.

0: Seguint una miqueta més amb el tema de l'habitatge, després ja parlarem de tu, eh? Que hem de... ens queden moltes coses per tocar. Però he vist una dada que m'ha cridat molt l'atenció en negatiu, i és que només el 2% del parc d'habitatge de Catalunya és de lloguer social. Sí. I la mitjana europea és del 15%.
1: Sí, o del 18%, sí.
0: Com pot ser que hi hagi tanta, tanta diferència?
1: Perquè portem un segle de fer les coses diferents. O sigui, Europa...
0: Un segle,
1: sí. Sí, després de la Segona Guerra Mundial, Europa, molts països d'Europa van decidir que per reconstruir les ciutats i per reconstruir els països i les arribades demogràfiques, el que havien de fer era parcs públics. I França, doncs, té uns parcs públics impressionants, doncs els països, bueno, Anglaterra ja els tenia d'abans, encara més després, Alemanya, etc. I aquí, en comptes d'anar per la via de crear parc públic, el que vam fer va ser una política que se'n diu d'habitatge de protecció oficial, que eren habitatges que feien els privats, sí que amb un preu controlat, perquè l'administració els hi demanava que el fessin un preu limitat a canvi d'unes subvencions, però aquests habitatges tenien una, el que se'n diu una qualificació curta en el temps, de 30 anys, de 25 anys, de 40 anys. Passat aquest temps, aquests habitatges deixaven de ser protegits, deixaven de tenir un preu controlat per passar a ser lliures. I hem començat el segle XXI, doncs pràcticament amb els 6 o 7 milions d'habitatges que es van fer d'aquesta modalitat, doncs en aquest moment estan en el mercat lliure. Si s'haguessin fet, o si la seva qualificació seguís, seria, tindríem segurament el parc social més important d'Europa.
0: Clar, això, al final, si portem 100 anys fent-ho, és culpa de tots els responsables polítics, perquè per aquí han passat tots.
1: Sí, sí, però l'evidència de que, oh, què està passant, que aquests habitatges s'estan descalificant, que es diu, no? O sigui, perden la qualificació. Aquesta evidència es comença a tenir a començaments de la bombolla, o sigui, a partir de l'any 97, l'any 2000, no? I ara encara, bueno, aquí a Catalunya això ja, des de l'any 2003-2004, ja vam dir que no podia ser, que els habitatges que es fessin havien de ser qualificats per sempre, tant si eren públics com si eren privats protegits, però avui encara hi ha comunitats autònomes que es neguen amb això. A València, la qualificació dels habitatges protegits segueix sent de 15 anys, de 20 anys, a Madrid són de 10 anys, o sigui, no hi ha manera encara de que s'hagi vist quin error històric s'ha fet de cara als nostres fills, bueno, en aquella època pels nostres fills, i ara seria pels fills dels nostres fills, de que no hi hagi una consolidació de lo que seria un parc assequible al llarg del temps, no? I preservar això al llarg del temps. Aquest és el gran pecat de la nostra política d'habitatge, sí.
0: Que ara has dit València-Madrid, que són dos comunitats del Partit Popular.
1: Sí, sí, sí, sí, no hi ha manera. O sigui, ara el Plan Estatal de Vivienda exigeix que totes les ajudes que hi hagin siguin per habitatges que siguin per sempre protegits. I, bueno, no sé com han anat les negociacions, veig que han firmat amb aquestes comunitats autònomes, però de moment el que estaven fent elles és que això no ho acceptaven. O sigui, vull dir que segueix havent-hi una resistència a aquesta idea de que hem de fer les coses pensant en el futur i no en la immediatesa, no? Això, doncs, està costant, sí. És una irresponsabilitat, que crec.
0: Si a les següents eleccions generals guanya la dreta, potser en matèria d'habitatge tornem encara més enrere del que estem.
1: En aquestes comunitats on manen és claríssim així, és claríssim. I llavors jo potser sí que em jubilaré, eh?
0: Sí, l'esperança i l'optimisme tenen un límit.
1: El Tom Waits, diguem-ne, ja no sé ja si em serviria de bastó, eh?
0: Que ara Carme, citaves la bombolla immobiliària, que tu t'agafa com a secretària d'habitatge de...
1: Primer directora general i després secretària, sí.
0: D'habitatge del govern de Generalitat.
1: Sí, sí. Em van demanar si volia assumir... Bueno, va ser quan va guanyar el tripartit. Aleshores jo, que estava alineada... més a l'esquerra, diguem-ne, em van demanar si volia participar amb ells per ser directora general, per tant, no com a funcionària, sinó com a càrrec polític, i després en el següent mandat com a secretària. I, bueno, per mi això va ser molt, molt, molt important i molt interessant, perquè va ser quan, bueno, moltes coses que havia estat estudiant i treballant, doncs poder legislar, poder posar-ho sobre la taula, el que passa que després, bueno, el 2008-2009 tot això va saltar pels aires.
0: Tu vas veure venir?
1: No, bueno, home, clar, tothom, la pregunta que feia tothom en aquella època era, bueno, aquesta bombolla quant temps aguantarà, no? I llavors ningú s'atrevia a dir, no, això petarà un dia d'aquests, ningú s'atrevia fins que un dia va petar. Llavors, què era previsible que passés? Sí, les causes per les quals podia petar eren moltes. Va petar per una crisi d'un banc americà, que va desencadenar la crisi mundial, però és evident, allò era insostenible, no? però clar, a millor si hagués patat d'una altra manera o d'una manera més suau, potser no haguéssim tingut després la davallada tant.
0: L'hostiot que va venir darrere.
1: Sí, mateix, sí, sí.
0: En fi, el millor serà que ens apressolem una mica amb Johannes Brahms.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Cançó de bressol del compositor alemany Johannes, o Johannes, no sé com es diu, Brahms, que és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'experta en habitatge, la Carme Trilla, que aquest tema és de 1868, és a dir, Carme, encara quedaven 70 anys ben bons perquè arribessis al món. Quin records et porta aquesta cançó de bressol?
1: Bueno, aquesta cançó de bressol és també és simbòlica, en el sentit de que em porta a la infantesa, a quan jo vaig començar a estudiar piano i el tocava. I aleshores ha sigut una manera de voler assenyalar que aquest és un dels meus grans errors de la vida, de no haver sigut insistent amb el piano. Això és va ser un disgust enorme que vaig donar a la meva mare al deixar-lo. I ella es va disgustar en aquell moment, i després jo m'he anat disgustant al llarg del temps, perquè és una riquesa poder tocar un instrument. Parlo del piano, però qualsevol persona que tingui la capacitat de tocar un instrument és una riquesa enorme, no? Doncs vius com retraient-te haver estat rebel en l'any quan tenies 15 anys o 16 anys i diem el piano que se'n vagi a fregir.
0: Perquè era molt dur.
1: No, no era gens dur, però a mi em semblava que no era progre, que tocar el piano era...
0: Poc de portar pantalons acampanats.
1: Sí,
0: i...
1: de senyoreta fina, i que això no em tocava i que ho havia de deixar. I quan ho deixes, després ho he intentat recuperar algunes vegades ja de gran, però ja no... ni la memòria ni la facilitat, diguem-ne, que tens, que llavors ho xupes tot quan ets petit. Per això els nanos han d'estudiar els instruments, bueno, i tot, de petits, no? Perquè... és una... que et surt de forma...
0: Ets una esponja.
1: Ets una esponja. Després no, i llavors m'empenedeixo molt.
0: Que tu ets filla de barcelonina i lleidatà?
1: Sí.
0: I com es coneixen els teus pares?
1: Bueno, jo no ho sé massa. Es van conèixer a Barcelona perquè la meva mare era d'aquí i el meu pare, no, el meu pare tornava de l'exili de França després de la guerra. El meu pare era de Lleida, va marxar i va estar als camps de concentració del sud de França. I va estar allà 3 anys, i quan va tornar va venir a Barcelona, ja no va tornar a Lleida, ni ell ni els seus germans, i es van conèixer amb la meva mare, suposo, a través d'algun amic o així, i ja, doncs, ja sempre van viure aquí, i és més, el meu pare gairebé no va tornar a Lleida, però clar, jo a casa, el meu pare parlava de lleidatà i no va deixar, o sigui, no va tornar a Lleida, però no va deixar mai de parlar amb l'accent, bueno, amb el seu accent, lògicament, no? I per tant tinc els dos accents, i a més el pare de la meva mare també era de Lleida. Jo tinc un padrí i una padrina, o sigui, la meva relació amb Lleida...
0: Lleida a la sang.
1: Sí, sí, sí. I a més jo m'estimo molt Lleida, sí.
0: A casa es parlava de la guerra?
1: No, no. Aquest és el tema que surt en totes les entrevistes de tothom, bueno, no sé, totes no, però moltes entrevistes.
0: De gairebé tothom.
1: De gairebé tothom, no? D'aquests programes que ara estan fent per la tele.
0: Quanta guerra,
1: no? Costava molt que parlessin, no sé, havien patit massa com per explicar. Després, quan els meus fills van fer treballs de batxillerat, li preguntaven al padrí, perquè al meu pare li deien padrí, també els meus fills, coses, i explicava, però quasi eren anècdotes o anècdotes de França. Però tot el tema d'això, més aviat, se'n parlava poc, i sobretot, a més, la idea era que intentéssim que no tornés a passar res del que havia passat. Per tant, si tu, jo, filla, feia algun moviment en un sentit antifranquista o de moviment...
0: En parlarem també d'això.
1: Vale, doncs això es vivia molt malament, sí.
0: I aquella Barcelona dels anys 50 on tu et cries, la recordes?
1: Sí.
0: Com era?
1: Bueno, no sé, era una Barcelona, bueno, bastant grisa.
0: Això ho diu molta gent de l'època,
1: sí,
0: de la transició,
1: recordes,
0: que era molt grisa.
1: Com la recordes en blanc i negre, sí, una mica, no? Però bueno, jo no sé, bé, una ciutat que... Jo vaig tenir una infantesa boníssima. I a la meva família, tot i que al començament li costava molt, van intentar que nosaltres, que som tres germanes, tinguéssim una formació com si fóssim nois. O sigui, no vam tenir en cap moment, que era un moment en què moltes, sobretot dones de la meva època, de la meva edat, doncs no es pretenien absolut que estudiessin. O sigui, havien d'estudiar per tenir quatre coneixements, però el que en deien cultura general. A casa no va ser així, van voler que estudiéssim i perquè tinguéssim una formació com a nois que els meus pares no havien tingut, ni el meu pare ni la meva mare. Aleshores, van posar tots els recursos perquè nosaltres tinguéssim la millor formació possible. Jo vaig tenir una infantesa extraordinària. O sigui, el meu record és molt, molt bo de quan era petita, sí.
0: I l'adolescència?
1: L'adolescència és diferent. L'adolescència és més dura perquè va ser l'època molt convulsa, aquesta del compromís polític, el de no saber què havies de fer, per on havies d'anar, per on havies de tirar. L'adolescència i la primera joventut les tinc no amb un record excel·lent. A més, va coincidir que va morir la meva mare quan jo tenia 21 anys. Per tant, es barreja tot una època molt convulsa, acabant estudiant econòmiques, que això sí que em va interessar, però bueno, tot l'entorn era un entorn que després no ha sigut així la meva vida, però si hagués sigut d'aquella manera, no ho sé, hagués estat potser una mica desequilibrada fins i tot, no?
0: Per què?
1: Perquè el context no era... més aviat jo crec que estava molt desorientada sobre si t'havies de comprometre políticament, fins a quin punt, que sí que m'hi vaig comprometre, I llavors això a casa com es vivia, els amics ho compartien o no ho compartien, i problemes dintre de la clandestinitat era molt dura. Van ser anys difícils.
0: Una adolescència rebel, i també entenc que amb els seus moments de solitud.

0: Ma solituda de George Moustaki, sonant el llapis de memòria de la Carme Trilla, que aquesta és una cançó de l'any 67, o sigui, tu tenies 19 anyets, i és una mica l'època de la que parlàvem ara, no?
1: Sí, totalment, totalment. Sí, i a més l'he triada per això, perquè això m'ha enrenyat a casa, perquè no havia triat Brassens, perquè, és clar, la cançó francesa ha sigut fonamental a la meva vida i a les nostres vides, a la nostra època, eh?
0: Sí, està Moustaki aquí com a representant de tot un moviment.
1: Sí, sí, sí, sí. Aquí podria haver-hi el Boris Vian amb el Desertor, que és una altra cançó que hagués pogut triar, o la Bàrbara amb l'Aigle Noir, també l'hagués pogut triar.
0: Sancat amb el Club del Raimon, i aquest, el Moustaki, està amb l'Ovidi.
1: Amb aquest, això mateix, sí. I el Brassens, perquè, clar, aquí hi ha tota la influència fonamental de la cultura francesa, que nosaltres vam estudiar francès, però a més jo vaig estar molts estius anant a França quan era molt petita, i per tant a mi el francès m'agrada molt, m'agrada llegir en francès, m'agrada la música francesa, i en aquells anys tota la música, tota la cançó francesa va estar influint a la cançó catalana i vam estar totalment impregnats d'això, no? Per tant, si era escollir una cançó francesa, hi havia de ser, però en concret la solitude com a tema, pues, a mi, sí, jo crec que sóc una persona bastant solitària, encara que no ho sembli. O sigui, i llavors, en aquella època molt més, però sempre hi ha un element de solitud al llarg de la meva vida, i llavors el Moustaki, pues, m'agrada com ho canta.
0: Ho vas saber explicar molt bé, no?
1: Ho vas saber explicar, sí.
0: Que aquí estàs a ficar en moviments polítics clandestins?
1: Sí, jo
0: en aquesta època?
1: Jo vaig entrar als 17 anys, als 17, sí, al PSUC, perquè estàvem a l'institut fent preuniversitari, i llavors començàvem primer d'Econòmiques, i llavors es va crear, quan jo feia primer d'Econòmiques, el Sindicat Democràtic d'Estudiants de Barcelona, que era tot un moviment amb la caputxinada, tot el moviment per crear uns sindicats en el sector obrer, amb Comissions Obreres, i en el sector estudiantil amb el Sindicat d'Estudiants, no? I això estava fonamental, promogut, inspirat, diguem-ne, pel PSUC, i llavors ens captaven, ens proposaven si volíem ser militants, no? I jo vaig entrar, sí. I
0: a casa ho sabien?
1: No ho sabien, però el meu pare ho va anar intuint. I em va anar, ho va anar vivint molt malament, sí, perquè li feia molta por, perquè trobaven papers a vegades per casa que deien que això què és, no? No ho sabien.
0: No ho sabien,
1: Ho fèiem clandestí fins a l'últim extrem.
0: Vés en compte, Carme, vés en compte, no?
1: Sí, totalment. Però bueno, jo vaig estar poc temps, Després ja, quan vaig tenir 22 anys o 23, ja vaig deixar-ho. I després ja no he estat militant. Vaig ser-ho durant uns anys concrets, no? Però, bueno, he seguit, naturalment, simpatitzant i diguem-ne, sentint-me al costat d'aquesta línia de pensament i d'acció que és la que hi havia en aquell moment amb aquest partit en concret, no?
0: Vas patir repressió?
1: No, però va ser per poc, perquè em van venir a detenir a casa, però no vaig obrir la porta. No, un dia que estava sola, la solitude, van trucar a la policia, però jo no vaig fer sorolls, van pensar que no hi era i no em van detenir, però em van venir a buscar, sí.
0: I no et van tornar a venir a buscar?
1: No, bueno, vaig estar allò, vaig estar bastants mesos no vivint a casa, Me'n vaig anar a viure a casa d'uns tios.
0: Ah, te'n vas anar i tot de casa?
1: Sí, perquè em va fer por que tornessin, sí.
0: Però a la mateixa ciutat o...?
1: No, a la mateixa ciutat, sí. Me'n vaig anar al Poble Nou, que tenia uns tios. Sí, sí.
0: Si et van venir a buscar...
1: Sí. I gràcies potser, a que... potser tampoc tenien molt interès, no ho sé, perquè...
0: No venien a buscar sal, segur, Carme.
1: No sé si m'han tornat, perquè jo vaig estar bastants mesos no tornant a dormir a casa, sí.
0: I ton pare què et va dir?
1: Bueno, llavors sí que ho van saber-ho, Perquè van saber-ho que m'havien vingut a buscar i que estaven d'acord en que jo me n'anés, bueno, que m'amagués durant un temps.
0: Clar, bueno, Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Que estem a punt d'acabar, però pel qui no t'he preguntat és pel teu marit, en cap moment.
1: Ah, sí.
0: El vas conèixer en aquesta època, també?
1: Sí, sí, ja des de la facultat d'Econòmiques.
0: També ficat en moviments clandestins.
1: No tant, però bueno, era un company de viatge que es deia, llavors, sí.
0: Sí, us vau conèixer estudiant...
1: A la facultat, sí.
0: Entre Octavilles...
1: Sí, bueno, no, sobretot amb ell era amb el grup amb el que estudiàvem. de veritat, no, no amb els que tiràvem.
0: Ell no s'emmerdava, eh?
1: Menys, ell menys, sí. Però, bueno, era el grup amb el que estudiàvem i era amb el que, bueno, sí, sí, vam fer tota la carrera i que després, ja quan ens vam casar, després, cap d'uns anys, doncs vam seguir, perquè ell era més economista i, per tant, fent... passa que ell s'ha dedicat amb altres temes de l'economia, no?
0: I els fills també han sortit a economistes?
1: No, una és politòloga, però bueno.
0: Bueno.
1: I l'altra periodista.
0: Ah, ja la buscarem.
1: Sí, ja ho trobaràs, ja els trobaràs.
0: I tens nets també, Carme?
1: Tinc nets, tinc tres nets, sí. Encara són petits, eh?
0: Però tens els teus moments per poder estar amb ells?
1: Sí, sí, sí, perquè tinc un net que viu just al pis de sobre meu i, per tant, estem contínuament amb ell i les meves netes, doncs, viuen relativament a la vora i també ens veiem molt.
0: Doncs ara sí, hem arribat al final del teu llapis de memòria i, Carme Trilla, ara et toca a tu escollir amb què tanquem. I com que no ho fem mai, avui acabarem amb alguna cosa solemne. Et dono per escollir Bach, el preludi de Bach, o l'himne de la Senyera cantat per l'Orfeó Lleidatà. Amb què vols que tanquem?
1: Tanquem amb la Senyera. Oh!

0: Tanquem.
1: Tanquem amb la senyera.
0: Que aquesta cançó té uns anys i ho notarem ara perquè està fregida, que en diuen. Per què ha guanyat la senyera a Bach?
1: Bueno, perquè m'agrada acabar en punta, cap amunt.
0: Doncs, Carme Trilla, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies, gràcies, perquè has sigut una mica psicoanalític.
0: Ara ja ningú pot dir que no coneixem més coses de la Carme Trilla.
1: Exacte, exacte. Gràcies, sí.
0: Amparo Pérez a la producció, Manel Saita a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb el cant de la senyera.

0: La Ventana, con Carlas Francino. Ser Catalunya a Barcelona.
1: Del 3 al 5 de juny, Fira Barcelona acull SIL Barcelona, la fira de referència en logística de transport, intralogística i supply chain d'àmbit internacional. Tenim amb nosaltres Pere Navarro, president de SIL Barcelona. Quins objectius busca assolir la fira 28 anys després de la primera edició?
2: El que ens plantegem en aquest Saló de la Logística és reivindicar la logística i al mateix temps també que serveixi per conèixer les noves tecnologies que ja s'apliquen a la logística. Estem parlant d'intel·ligència artificial, estem parlant de noves formes de transport, estem parlant de molts altres instruments que des de fa molt poquet ja s'utilitzen en logística.
1: La previsió inclou més de 160 novetats en exclusiva mundial. Ens pot revelar alguns detalls d'aquestes exclusives?
2: És complicat perquè si són novetats les coneixerem en el SIL, però en qualsevol cas moltes d'elles estan relacionades amb la digitalització. La logística sembla que sigui una cosa molt física, no? Però té que veure molt amb el món digital i per tant algunes d'aquestes novetats tindran que veure amb sistemes digitals de millora, amb l'eficiència del transport de mercaderies i tindran que veure també amb les 80 startups que també estaran presents.
1: Què és el baròmetre Cercle Logístic SIL 2026?
2: Com el seu nom indica, un baròmetre, una manera de mesurar què és el que opina el sector, diguem-ne, de la logística. I hem fet una mostra de més de 1.000 professionals en el qual els hi preguntem quines són les seves dificultats, quines són les seves esperances, els seus objectius, etc. I estem veient que apareix amb molta força el tema de la intel·ligència artificial.
1: Moltes gràcies, Pere Navarro.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
4: Lolo Lorena, la de Madrid. No es catalana, pero la voy igual sí. Lolo Lorena.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
5: Cien palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena.
6: Ser útil me hace feliz, incluso aquí dentro. Y más desde que me encargaron el reparto de libros en las celdas. Me adapto a cada caso, es mi estilo de siempre. A los condenados a muerte, por ejemplo, les sugiero historias que acaban bien. Y a los nuevos nunca les ofrezco novelas de amor, por si las añoranzas. Hay también títulos en inglés, pero no los presto porque, al no conocer el idioma, me resulta imposible identificar el momento exacto de la narración donde debo intervenir. En este negocio, si sabes cuáles son las hojas que hay que arrancar, te puedes hacer de oro.
5: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena SER.
0: La Ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. La Ventana, con Carlas Francino.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Ser Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en el

0: amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona Ser Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital. Sents la cultura?
1: Cada cop costa més que ballin.
2: No m'ho puc creure, això.
3: Com està Quirots?
1: Està Quirots i gravant.
4: Sobretot també quan anem a punxar llocs que de repent són com més joves, perfil una mica més fijet de repent, te n'adones que quan els agrada molt alguna cosa, treuen el mòbil.
5: Però què enfoquen?
4: A nosaltres. I llavors, en plan, jo li feia coda a la Inés i li deia, però els agrada o no? I pues, treuen el mòbil, deu ser que sí. O sigui, no sé.
5: És la prova de l'algodón.
4: La prova de l'algodón.
0: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.

0: Avui, al balcó, la nova protesta dels metges. Fer només les hores que els toquen. Com viuen que els professors estiguin començant a assolir els seus objectius? Fem tertúlia amb Clara Blanchard, Joan Bordeus i Llucia Ramis.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Guillem Delso, com estàs?
1: Bona tarda, com estàs?
0: Teje, què tal?
2: Hola, Anna Puigvoltes.
0: Tot bé?
2: Tot correctíssim.
0: Doncs vinga, el 70% de les nenes que cursen l'ESO entre 12 i 16 anys deixen de fer esport en aquesta etapa. I filant més prim, 4 de cada 5 noies deixen el bàsquet a l'adolescència, segons adverteix un estudi de Basket Girls fet per Endesa. Per què ho deixen? I què fan els nois, en canvi? Continuen. Xènia, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Tu tens 17 anys.
3: Sí.
0: Quants anys fa que jugues a bàsquet?
3: Jo fa des de primer de primària, és a dir, que ara farà uns 11 anys que jugo a bàsquet, ja.
0: On jugues ara?
3: Ara estic al club de la meva ciutat, al Club Bàsquet Balaguer, però també vaig jugar al club de la meva escola, que es va fer un club així petit.
0: Uh-huh. Per què vas triar el bàsquet?
3: Jo he provat molts esports durant la meva vida, he fet tennis, ballet, hip-hop, però quan vaig començar a ESO, els meus pares em van dir que se n'havia de triar un, i de tots era el que més m'agradava, era el que més disfrutava, perquè podia fer tot, treball en equip, córrer, passar-m'ho bé, i m'ho passava molt bé.
0: Ui, estàs parlant en passat. Això, en quin moment estàs ara? Vols continuar o vols deixar-ho?
3: A veure, jo ara estic fent primer de batxillerat, i de cara a l'any que ve m'he plantejat bastant deixar-ho i estic més cap al sí deixar-ho que cap al no.
4: No et deixarem, Xènia.
0: És que, Xènia, estic acompanyada aquí d'una taula meravellosa de dones que quan estaves dient m'estic plantejant deixar-ho, hauries de mirar les seves cares, i la que acaba de parlar és la Mar Rovira, psicòloga esportiva i autora de l'estudi Basket Girls. Està ben dit, això, Girls?
4: Sí,
0: sí, ho dic
4: sí,
0: bé.
4: Sí, molt ben dit.
0: Bona tarda, Mar.
4: Hola.
0: Com estàs?
4: Molt bé.
0: La Xènia és un perfil clàssic de... Això passa a aquesta edat?
4: Sí, als 16-17 anys sol ser bastant comú, però la Xènia, jo crec que després d'estar aquí amb nosaltres una estona, intentarem que no li passi.
0: Per què estàs tan segura? Com la vols convèncer?
4: Amb 20 minuts, mitja hora aquí parlant, no, però després jo vaig a Balaguer on faci falta per convèncer-la.
0: Ho ha deixat claríssim. Faràs segon de batxillerat. Imagino que et preocupa la selectivitat, Xènia.
3: Sí.
0: I alguna cosa més?

0: Bueno, al final, durant aquest any, el primer any de batxillerat, m'he donat compte que el bàsquet entreu bastantes hores i jo, de cara a l'any que ve, necessito una nota bastant alta per la carrera que vull fer. Llavors, penso que aquestes hores doncs, les prefereixo estar a casa estudiant, invertint en una cosa que prioritzo abans que el bàsquet, que és entrar a la carrera que vull.
1: Ai, tenim problemes una mica per escoltar bé la Xènia. Aviam si es pot moure una miqueta. Mar, manca de temps. És com si aquestes hores no les vol dedicar al bàsquet, les vol dedicar a estudiar. Clar, com contraposes això?
2: Clar, a l'estudi el que va sortir és que la gestió del temps és una de les claus fonamentals per la qual s'abandona el bàsquet. I llavors estaria superinteressant ensenyar, i més avui dia que hi ha molts lladres d'atenció, sobretot en temes de xarxes socials, del mòbil, que això sí que treu temps.
1: M'agrada molt el de lladres d'atenció.
2: Sí, doncs hauríem de, entre tots, intentar donar eines perquè els adolescents vegin que es poden fer mil coses, perquè pots fer primer de batxillerat, segon de batxillerat, carrera universitària, pots fer-ho tot, tenint eines de gestió del temps.
1: Anna Campos, 22 anys, com estàs?
3: Hola.
1: Es pot fer tot, com diu la
3: Es
1: Mar?
3: pot fer tot, es pot fer tot.
1: Digue-li la Xènia què fas. Quan vas començar? Quin és el teu historial amb el bàsquet?
3: Jo vaig començar el 2012, ara farà ja molts anys, i he jugat tota la vida. Vaig tenir un petit impàs on sí que ho vaig deixar, que va ser, em vaig mudar aquí a Barcelona per fer la carrera, jo també sóc de Lleida, i vaig començar un equip així de forma una mica accidentada perquè havia estat com fent diverses proves, havia escollit com el que sí que volia fer ser el meu equip i es va dissoldre just al començar la temporada, però jo tenia clar que sí que volia jugar. I llavors vaig acabar així de rebote amb un altre equip i vaig sentir que no estava agafant la dinàmica que jo volia agafar i ho vaig deixar perquè pensava que si no jugava amb el meu equip de tota la vida no trobaria el que jo estava, el que n'estava en el bàsquet. I vaig estar 2 anys sense jugar i va ser absolutament horrible, terrible. I llavors vaig tornar a començar.
1: El TG, que entrevista moltíssimes jugadores, té pinta ja de jugadora professional, no, l'Anna? Com s'expressa?
4: És que quan parlava la Mar ja pensava, dic, no només és compatible, sinó que em sembla fins i tot necessari fer l'esport. Jo que també feia esport amateur quan estudiava, entre treballs, estudi, o abans d'exàmens, d'allò de dir, aquesta hora i mitja d'entrenament la necessito, me'n vaig, escampo la boira i un cop m'hagi dutxat i torno i faci una altra repassada, és que veus fins i tot les lletres més grosses. T'ho dic de debò, o sigui, pel cervell em semblava ultra necessari, no? I escoltava la Mar com ho explicava, i ara sentint el seu testimoni, vaja, és que em sembla que va cap aquí.
1: Xènia, això que de veure les lletres més grosses no et convenç també el fet, ho diuen sempre, no? Psicològicament, Marc, que si tu fas un esport, no sé, neteges una mica el cervell fins i tot. No et convenç això, Xènia?
0: Sí, de fet, amb els meus pares ho he estat parlant i ells m'ho han dit, si deixes el bàsquet t'apuntarem a un altre lloc al que tu vulguis perquè el que no pot ser és que estiguis tot el dia tancada estudiant i t'anirà molt bé fer un altre esport. A part, el meu pare és professor i ell ho veu, que va molt bé fer esport. Llavors, no sé, el que he pensat és això, durant l'any de segon de batxillerat, que és l'any en el que has d'estar més pendent de treure nota, doncs deixar el bàsquet, fer un altre esport que no em tregui tantes hores i després, quan me'n vaig a la universitat, doncs tornar amb el bàsquet.
1: Aviam si això és el que els hi passa a moltes noies que no acaben tornant. La Débora Ruiz és entrenadora del club de bàsquet Sant Jordi de Rubí i és una de les impulsores del projecte Continua Jugant. Com estàs, Débora? No t'havíem saludat encara.
5: Hola, bona tarda.
1: Què és això de Continua Jugant?
5: Bueno, doncs és un projecte que basat una mica en l'estudi que va fer la Mar. Doncs nosaltres volem treballar amb les nostres jugadores, no només a l'àmbit esportiu, sinó també donar una miqueta d'importància al que és la salut mental i el seu benestar i una formació una miqueta més integral en tots els aspectes. Ens estem trobant amb molts problemes, no? Pues d'estrès, no? Amb problemes pues, com el que té la Xènia, no? Amb el tema acadèmic, no?
1: Seria ja problema de salut mental, que s'entengui,
5: sí, sí, sí.
1: Estrès, angoixa...
5: Totalment, perquè al final ella està prioritzant, que no vol patir aquesta pressió o aquesta angoixa i vol deixar l'esport precisament per dedicar-li aquest temps que ella creu que necessita aquests estudis. I realment l'esport el que ens proporciona és un benestar que segurament l'optimitzarà aquests estudis. no traient el tema d'esport, optimitzarem els estudis des del meu punt de vista, i crec que el de tothom. El que passa que jo entenc també que, bueno, en les edats que tenen aquestes jugadores, no, perquè això està basat en jugadores entre 12 i 18 anys, aquesta pressió i aquesta edat adolescent, aquesta vulnerabilitat que tenen i aquesta por, doncs crida més a fer aquest tipus de coses com una seguretat per elles mateixes.
1: M'encanta l'Anna que ha dit, 2 anys vaig deixar i va ser un desastre. Què et faltava?
3: Bueno, o sigui, no he parat mai quieta, o sigui, el temps em seguia faltant, seguien estant temps per estudiar, temps per fer coses, perquè surts d'una cosa, et poses en un altre esport, una altra feina, una altra cosa, el temps el segueixes necessitant i no tenia el meu espai de deixar-ho tot fora i ficar-me jo a fer una cosa que m'agradi, a fer esport i estar com connectada a una sola cosa, que és la pista i el que em dona estar allà entrenant.
1: Débora, si ara ho deixa la Xènia, ho sento, t'has convertit aquí en l'objecte de l'estudent del pim-pam-pum. Diu, no, ho deixo un any i ja hi tornaré. Passa, no?, perquè segons una mica l'estudi, que no tornen, que en molts casos no tornen.
5: No, perquè després del segon de batxillerat i la selectivitat començarà a la universitat i llavors ja crees una dinàmica, no, una mica també aquesta por de lo nou, no? La carrera que comences o els estudis nous que no saps ni com serà ni com no. I bueno, tens aquesta seguretat i bueno, doncs m'espero un anyet més i després com que costa una mica més perquè també tens altres coses després. Al final l'esport genera moltes coses també. En les edats adolescents deixes de fer altres coses, no? Com amb els amics potser que no són esportistes, no? I també prioritzes aquest tema d'oci que potser ja, a l'haver deixat l'esport, ho vols fer. O sigui, ja no vols tornar. Bueno, jo a la Xènia, el que passa que la Xènia viu molt lluny, si no jo la convidaria a venir a nosaltres i que amb el nostre premi, el nostre projecte...
1: La Mària ha dit que hi anava.
2: Sí, jo vaig.
1: Tu entens
2: vaig.
1: Aquestes causes? O sigui, psicològicament, creus que sí, la Xènia ho deixa un any, l'Anna deia que 2 anys deixar-ho va ser tremendo... Què penses que acabarà passant?
2: No, o sigui, no són extraterrestres, vull dir, són causes molt habituals, que és aquesta sensació de no tenir temps per fer les coses, quan realment, quan deixis el bàsquet, pues, ho has explicat superbé, no? Que hi haurà altres coses que faran que no. I, de fet, quantes més activitats tinguis en el dia a dia, més eficient ets. Per tant, si tens un horari ben atapeït, doncs seràs molt més efectiu. Per això introduir el bàsquet dintre d'aquest dia a dia va molt bé. Aquesta seria una. I l'altra, hem de tenir en compte que és veritat que la gent és adolescent i hi ha aquí activitats d'oci que no es tiren mucho. Uh-huh. I és veritat. Llavors ens hem de liar. Vull dir, pues anem a entrenar i després els divendres ja anirem a fer la cerveseta.
1: T'estàs parlant de farres, no?
4: Ens hem d'aliar, no ens hem d'aliar. Què és el que passa?
2: No, bueno, jo ho deixo en puntos suspensivos i cadascú que...
4: No, ho dic perquè una altra cosa que també em plantejava escoltant la Xènia és que, si, és a dir, quan fas un esport de forma estructurada amb un equip, el que tens en el fons és una disciplina del compromís, no? De tal hora d'entrenar, tal hora d'anar aquí, tal hora d'anar allà. Això t'ajuda també a l'hora de portar rutina d'estudis, que no si dius, doncs, quan tingui una estona ja aniré a córrer, o ja aniré al gimnàs, o ja aniré a la piscina, no? És a dir, el fet de mantenir-te en l'esport d'equip t'ajuda a mantenir una disciplina diària.
2: Sí, sí, si no, pregunta tots els adults fent teletreball que se dispersen. El no tenir aquesta marge temporal ben marcada fa que no, si no estàs ben treballat, la gent no es deixa de concentrar. Llavors, Xènia, veus que el bàsquet és fantàstic.
4: Sí, l'edat tampoc ho cura, això de la dispersió.
2: No, ja.
4: No, no, que ho sàpiga.
1: Marc, tu has fet aquest estudi amb les noies, però això, no sé, si ho haguessis fet amb nois, els nois no ho deixen.
2: És no respondré,
1: ja que, perquè ho has fet de dones, però, sí. però és evident, o sigui, contraposadament, igual no estaríem fent aquest tema, per entendre'ns. No haguessis fet aquest estudi.
2: No respondré perquè no ho sé, però hi ha una tendència natural a que als homes els agradi més, no?, l'activitat física en si. Té una part de banda biològica, però una part molt cultural també, i això també és un fet. I llavors el que nosaltres hem de veure, que jo, una dada que estic molt orgullosa per una banda, perquè sóc molt optimista, però per una altra m'agradaria que fos zero, és que quan ets adolescent, abans, o sigui, anem millorant, a poc, però anem millorant, quan començaven a tenir nòvio, no? Parella, el que sigui, deixaven. Que llavors jo em posava dels pèls de dir, tu et penses que el teu xicot et dirà, sí, no? Et dirà, escolta'm, no vagis a entrenar, que has de quedar amb mi. No, ell va i entrena, i després, si vol, i té temps, llavors ja quedarà amb tu. Doncs nosaltres també hem de fer això,
4: si
2: que ja ho estem fent.
4: I si t'ho diu, fuig?
2: No? Exacte, si t'ho diu, fuig, però ben lluny, evidentment. Llavors, a l'estudi sortia que era un 19%, que aquesta era una causa.
1: Els nòvios, eh?
2: Sí.
1: No, 19%.
2: Sí, no, que ara avui en dia, no sé.
1: No, però està molt bé aquesta dada.
2: No, aquestes així.
1: Sí.
2: Llavors, bueno, està bé, hauria de ser zero.
1: Dir, no, no, està bé la dada. No, no, no. Ah. No, no, no dic que sigui un bon promig. Dic que és una dada molt significativa. Sí. Mm. Débora, clar, tu ets entrenadora. Tu vas jugar a bàsquet?
5: Sí.
1: Quina edat ho vas deixar?
5: Jo amb 37.
1: Amb 37.
5: Sí, sí.
1: Una Laia Palau, no?
5: Ojalà, ojalà, però no. Gràcies per la comparació, però no.
1: Però vas deixar... O sigui, per tu el bàsquet què significava? I com els hi transmets això a qui entrenes?
5: Bueno, a mi el bàsquet m'ha agradat molt. A mi el bàsquet m'ha donat moltes coses, no només el que és l'esport en si, m'ha donat els amics. A l'actualitat el meu grup d'amics és de la meva època de jovenet al bàsquet, la meva parella és del bàsquet, els meus fills juguen a bàsquet. Per mi tot està centralitzat en el món del bàsquet i em dona moltes coses, no només el que és a l'esport. Jo vaig deixar molt tard perquè també per mi, un cop vaig ser mare i tot això, era el meu espai, no? La meva estoneta d'anar a fer esport. Jo no concebeixo fer esport jo sola. Necessito anar i xerrar amb les meves companyes i també la competició em tira molt, sempre m'ha tirat molt, però bueno, és una mica això, a mi amb gimnàs em costa.
1: Bàsquet perquè...
5: No.
1: Eugènia, tens entrenador o entrenadora?
0: Tinc un entrenador actualment.
1: Entrenador. Anna, tu tens entrenador o entrenadora?
3: Jo tinc un entrenador, de cara a la temporada vinent serà una entrenadora.
1: Que hi hagi més homes entrenadors també és una de les causes. El fet de que, igual, no sé, els entrenadors homes no estan tan al tanto de les preocupacions femenines?
2: Això és una sensibilitat que és evident que no tenen, però a l'estudi no era de les causes principals. Això és com un mal endèmic perquè les dones sempre ens hem d'acostumar a fer tot el que fem, les activitats que fem amb les ulleres d'homes, i llavors ja... Pues intentem sobreviure i fer igualment el que hem de fer. Que sigui home o dona, l'únic que fa és que no hi hagi aquesta sensibilitat, però no ho posaria en aquest cas com algo que faci que abandonin més, perquè no seria just dir-ho.
1: I la projecció professional?
2: La projecció professional, doncs, és una cosa evident que... jo quan vaig començar, o jo, la Laia, bueno, no teníem referents, o no existia, però per mi no va ser cap problema, perquè jo deia, ai, m'agrada el Magic Johnson, que ja sóc gran, com fa les passades, o m'agrada el Magic, tot i que jo no podia m'aixecar, ostres, ja m'agradaria a mi ser com el Michael Jordan, i, bueno, eren referents, perquè jugaven a bàsquet, ho feien molt bé, però jo no em sentia... Bueno, t'acostumes. I llavors jo vaig seguir perquè m'ho passava molt
1: bé. Fins quan?
2: Fins als 35. Però jo perquè vaig ser professional. Ja. He sigut professional 17 anys i llavors és com... és la manera fàcil. Però jo mai vaig voler ser professional, que és una de les coses que avui en dia amb les xarxes i amb aquests temes és un altre meló per obrir. La gent vol ser professional quan llavors és pressió. Mira, aquí haurien d'anar a aquí a les... a demanar ajuda psicològica, perquè a la nostra època tu ho feies perquè t'agradava, i com que t'agradava i ho feies bé, doncs, reforço positiu, i anaves fent, i de cop i volta tenies ja un contracte, doncs, ai, doncs el signo, ai, que em donen diners... Ai,
1: és a dir, t'hi vas trobar sense...
2: I no és sense voler, no, és que m'apassiona tant, m'agradava tant, i no ho feia malament, llavors era gratificant, doncs... se li diu fer un Laura Pausini. Perquè a la Laura Pausini ho explica ella molt i li va passar el mateix. Jo no volia ser cantant professional i a part la fama això no m'agrada. A mi m'agradava cantar i efectivament cantava i cantava bé, i és la roda que retroalimenta.
1: O sigui, la Mar Rovira va fer un Laura Pausini.
2: Sí,
1: jo
2: sí.
1: Jugava bé a bàsquet, pim-pam, pim-pam.
2: Sí.
1: No, i admirava Teje pel tema de referents dones, no?
4: Sí, no, però jo com a home que ha fet esport... Sí. Si segueixes fent esport més enllà d'adolescent esperant a ser professional, és que vius molt enganyat, eh?
1: Yeah.
4: És un percentatge amplíssim de la població. O sigui, sí que entenc és a dir, el percentatge d'adolescents dones que deixen l'esport molt aviat perquè veuen que no hi ha una sortida professional, per talent, imagino que deu ser un percentatge similar al, al dels homes, no? Pregunto,
2: Segons l'estudi, la veritat és que no hi ha molta afectació, això és així, però no vull dir aquesta dada perquè realment hem de fer molt, perquè necessitem referents i necessitem...
4: Ah, això 100%.
1: Però en quant als referents, TG, tothom baixaríem al carrer i faríem una enquesta de noms de dones futbolistes i d'en bàsquet ens costaria més.
4: Clar.
1: Això també afecta, imagino, no?
4: Sí. Clar.
2: Però fixeu-vos, també tornem a estar amb la mirada masculina, perquè sí. Ara perquè les referents, que això amb esports com en bàsquet, que hem estat mil milions d'anys abans, doncs ara resulta que els referents, que jo me alio i vull tenir referents femenins, que siguin les noies de futbol. Doncs, una altra vegada, és perquè són les ulleres d'homes i han decidit que, bueno, si hem de fer referents femenins que siguin el més proper a lo nostre, quan podien haver sigut altres referents, no?
1: Débora, tu, quan has vist noies que ho deixen, la mare ha esgrimit moltes de les causes del per què ho deixen. T'ha sorprès alguna vegada alguna de les causes que dius, ostres, no ho entenc?
5: No. Normalment sempre ha sigut per estudis, o per falta de motivació, o perquè o han tingut un, potser una mala temporada, que també pot passar, no? Que tens una temporada que és dolenta i ja el que faltava, diguem, com és la gota que faltava per acabar-ho de deixar. I després, els equips femenins també tenim problemes ara per volums, o sigui, tenim equips amb poques jugadores perquè costa captar jugadores, altres esports han crescut més. Vale, llavors, abans el bàsquet era la primera elecció, ara ja no ho és tant i ens està costant una mica també omplir els equips. Llavors, abans, si tenies un equip de 12 i dos et pleguen, et quedes amb 10, no notes tant. Ara, si tens un equip amb 8 i et pleguen dos, et quedes amb 6, ja no el pots fer. Llavors, és molt més complicat.
1: I en aquest continua jugant, ara fareu una consulta, no hi haurà, amb un psicòleg esportiu.
5: Sí,
1: Això quan ho comenceu a aplicar?
5: Això començarà al setembre. Quan iniciem la temporada, ara estem acabant de muntar una miqueta tot el cronograma de tot l'any, amb totes les activitats que farem. Estem acabant de polir el tema de la consulta, ja tenim el psicòleg, ja tenim el lloc, i ara hem d'acabar de fer aquests detalls, doncs com accediran, quins dies, de quina manera... No?
1: I la idea és que s'escampi pels altres clubs. A tu, Anna, t'agradaria que hi hagués una consulta?
3: Sí, jo crec que el mateix d'esto que busquem tenir fisioterapeutes o tenir pues, condicionament físic o aquestes coses més específiques, jo crec que és un punt bastant important, que estaria guai que tinguéssim tots.
1: I a tu, Xènia, t'agradaria que hi hagués una consulta psicològica? Ara igual li podries estar consultant. Podré, combinar les dues coses, els estudis, el bàsquet...
0: Sí, a mi això m'agradaria. De fet, ho he vist en clubs bastant propers al Balaguer, com és el Força Lleida. El Força Lleida hi és, i és una cosa que em dona bastanta enveja d'aquest club. O sigui, al final penso que tenir-ho ajudaria molt a gent com jo, que el vol deixar pels estudis, o altra gent que està passant per males temporades i el vol deixar per això, o gent que es posa molta pressió, perquè al final la gent, com heu dit, Patres, no se'l deixa pels estudis, ho deixa per altres motius. Jo penso que aniria molt bé un psicòleg al nostre club.
1: Mària, triem, no? Tu que ets psicòloga, ja això havia de,
2: no, jo
1: de passar.
2: Xènia, m'apunto perquè...
0: Vale.
1: Sàpigues que s'està fent ja, estan ja conxorxant-se per muntar un cotxe i venir-te a veure. Tu, Anna, també hi vas, no? A veure la...
3: Sí, em queda prop de casa.
1: I que tu hauràs de seguir-ho, si això va bé.
4: D'aquí un any farem allò on... Com ha anat, no?
1: Com ha anat, clar. Xènia, t'hem convençut una mica...
0: Bueno, sí, al final, entre vosaltres i la gent del meu entorn, em m'aneu convencent, perquè és que al final és el que he dit, o sigui, porto 11 anys jugant al bàsquet i a mi em sap molt greu deixar-lo. Llavors, poc a poc em va convencent i jo he parlat això amb el meu entrenador també i li he comentat, tipus, si jo continuo jugant al bàsquet l'any que ve, que sàpiguis que hi haurà entrenaments doncs, que no podré venir per estudiar. És a dir, li he com... fet veure la possibilitat de que si jo em quedo hauré de tenir com aquesta flexibilitat o necessitaré aquesta flexibilitat de saltar-me algun entrenament.
4: Vols que et faci un spoiler? Dies que diràs no vindré i acabaràs anant.
0: Ja.
4: Perquè ho necessitaràs.
0: Ja, això també és veritat.
1: I tens l'exemple de l'Anna, que és tot combinable, Anna, ens has explicat. Estudies, què estàs estudiant?
3: Estic estudiant estadística.
1: I es pot. Entre números, entre gràfiques.
3: Estudio, treballo, estic independitzada, fem una mica de tot. Es pot, es pot.
1: Avui has jugat?
3: Avui no.
1: Entrenat, perdona?
3: No, entreno dimarts, dimecres i divendres com a jugadora. Després sóc entrenadora, que avui tenia entrenament, però al final, amb això de festes de final de curs i aquestes coses, pues avui no n'hi havia.
1: Mar, deu era l'exemple a seguir, no, l'Anna?
2: I tant. Sí.
1: Les has admirat. De veritat, moltes gràcies. Xènia, triaràs amb cap, segur. Espero que t'hagi servit aquesta conversa. Jo penso que és molt il·lustratiu el que hem explicat, i sobretot també pel que dèiem, perquè un 70% de les nenes que cursen l'ESO ja entre els 12 i 16 deixen de fer esport en aquesta etapa. Nosaltres ens hem volcat amb el bàsquet per aquest estudi tan interessant de la Mar i aquest projecte que té la Débora. Moltíssimes gràcies a totes, de veritat. A la Débora Ruiz, entrenadora del Club de Bàsquet Sant Jordi de Rubí i una de les impulsores del projecte Continua Jugant, i la Mar Rovira, psicòloga esportiva i autora de l'estudi Bàsquet Girls. Gràcies. De veritat. Anna, moltes gràcies. I Xènia, el mateix dic. Teje, ens veiem d'aquí uns minuts.
4: Fins ara.
1: Fins ara, Delso.

0: Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Què està passant i què recollim del dia?
1: El dia passa per aquest oferiment o aquesta pressió d'Alberto Núñez Feijóo del PP a Junts o al PNB. Els ofereix una moció de censura instrumental. És a dir, Feijóo els hi proposa que li donin suport per fer caure el govern de Pedro Sánchez i després automàticament ell es compromet a convocar les eleccions que demanen aquests dos partits.
2: Jo que ofrezco decència i elecció. Aquells que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, usted, mejor aliado no van a tener. Decencia y elecciones. Fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución.
1: Això ha dit aquest matí a Telecinco. De moment, cap dels altres partits interpel·lats ha dit res públicament sobre aquest oferiment. Recordem que arriba exactament quan fa 8 anys de la moció de censura que va fer Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, justament per als casos de corrupció. I avui han començat a Barcelona les noves jornades al Cercle d'Economia, l'edició número 41, fins dimecres. Hi haurà, per exemple, el rei Felip VI, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, també el propi Núñez Feijóo, o representants de companyies com Telefònica, CaixaBank, Naturgy, Repsol o AstraZeneca. Avui ho ha inaugurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciant que mobilitzarà més de 1.800 milions d'euros properament, ha dit, per construir les infraestructures que són claus per Catalunya. És una inversió que ha dit que farà de la mà del món privat. Ho ha dit, doncs, en aquestes jornades que està seguint en Xavier Balló.
3: El govern traurà a concurs de manera immediata aquesta inversió, que anirà bàsicament a tres projectes: la línia 9 de metro de Barcelona, 366 quilòmetres de xarxa viària i el desdoblament parcial de la C-16 entre Berga i Bagà.
4: Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructura. El govern estem en disposició de treure un concurs de manera immediata, una inversió de 1.800 milions d'euros en aquest capítol.
3: Una inversió que la intenció del govern és que s'incrementi en 1.500 milions addicionals en una segona fase i que es construeixin les infraestructures en uns 6 anys.
1: I avui comença ja la campanya de la fruita i Lleida s'està preparant per rebre un miler de temporers. Per primera vegada es preveu que la gran majoria d'aquests temporers pugui treballar perquè tindrà papers gràcies a la regularització del govern espanyol. L'Ajuntament de Lleida ha obert una oficina municipal per assegurar que tots tinguin feina i també un sostre, per exemple, sobre un alberg, també un pavelló de la fira, perquè tots tinguin on dormir. Carlos Enjuanes és regidor d'Acció i Innovació Social de Lleida.
5: Tenim el pavelló 3 de fira de persones que no tenen contracte laboral i han arribat, evidentment, amb motiu de campanya. Aquí es faran serveis, com dic, de pernoctació, el servei de manutenció, el servei de menjador i de dutxes d'higiene.
1: I els Mossos apunten que el tiroteig a Badalona, en què una nena de 10 anys va quedar ferida i per una bala perduda, està relacionat amb el tràfic de drogues. La policia catalana assegura que estan a punt per detenir els autors mentre la menor es recupera a l'hospital sense que la seva vida corri perill, Martí Oliver.
6: La policia catalana té una investigació en marxa i una de les principals hipòtesis que té és que el tiroteig d'ahir a la tarda va ser entre dos grups criminals per un conflicte de tràfic de marihuana i ho desvinculen de violència contra la ciutadania. Recordem que una de les bales va rebotar en la menor i que va ser traslladada a l'hospital en un cotxe amb una ferida lleu al braç. És el segon tiroteig en una setmana al barri de Sant Roc i després de l'incident els Mossos han enviat efectius de reforç.
1: I els Mossos també han detingut dues persones en un altre tiroteig a Tordera. En aquest cas sospiten que era un narcoassalt.
6: Sí, aquesta matinada els Mossos han rebut l'avís d'un cotxe que fugia de Tordera. La policia ha perseguit els sospitosos fins a Celrà, on els han pogut aturar i un dels ocupants estava ferit per un tret i se l'ha traslladat a l'hospital. La policia catalana ho relaciona amb un narcoassalt d'unes hores abans que hi ha hagut en una plantació interior de marihuana a Tordera.
0: Teje, graderia del balcó.
7: Hola, Anna Puigvoltes, com estàs?
0: Està fantàstic, eh?
7: Sí.
0: Jo trobo que sí, sí. I si hem convençut a la Xènia que no deixi el bàsquet, seria fantàstic.
7: Després hi tornes a fer esport, eh?
0: Sí.
7: Sí, t'ho demana la vida.
0: Home. Totalment. Què faràs avui?
7: Doncs, a banda de l'actualitat del dia, avui tenim una bona història, perquè
0: sí?
7: Dissabte va ser el Dia Mundial contra l'Esclerosi Múltiple. I ens visitarà l'Enric Herrera,
0: sí?
7: Que li van diagnosticar fa 12 anys esclerosi múltiple i en aquests 12 anys ha corregut les 6 maratons principals del món.
0: 6 maratons amb esclerosi múltiple.
7: La de Londres, la de Chicago, sí. La de Boston, la de Nova York, la de Berlín, la de Tòquio, la de Londres, les 6. Les ha corregut un cop ja diagnosticat.
0: Increïble.
7: Sí, allò de fer una mica d'esport pels símptomes, sí. tot plegat, doncs una mica d'esport se li va anar de les mans i són una...
0: Home, sembla una història increïble.
7: Odia a córrer, perquè odia a córrer, ens ho explicarà.
0: Ah, odia a córrer,
7: sí,
0: sobre.
7: Sí, sí, però ha fet el llibre que es, un llibre que es diu, explica, es diu Corro perquè t'estimo. Que és la, quan la seva família deia, però per què corres tant? Doncs per això, per tot l'entorn que es desviu per cuidar-lo.
0: I això li ha controlat una mica la malaltia?
7: Tant a nivell de símptomes com a nivell emocional. I mental.
0: Sens dubte.
7: Ha sigut
0: fantàstic.
7: Un bon far, un bon lloc on agafar-se l'esport, i l'explicarà la seva història, la seva experiència, perquè clar, és un diagnòstic que quan te'l donen doncs et cau el món a sobre. Si podem ajudar d'alguna manera a famílies o persones que també s'hi hagin de trobar, doncs tindrem aquest testimoni. A banda d'aquest llibre, tots tot el que recapta i tota la recaptació va per finalitats solidàries.
0: Doncs a quarts de nou.
7: A quarts de nou.
0: Escoltarem en Enric. Gràcies, Tefe. Fins ara. Carbo, com estàs?
8: Què tal? Bona tarda.
0: Avui és com la primavera s'ha fet espai. Estem d'acord, no?
8: No, però...
0: Home, no, fa tanta calor, jo... Ja està,
8: sí,
0: ja m'ha
8: renyat. Sí, sí, no, a veure... Veig, sí.
0: Mira, en Bofill porta una dessuadora, fa calor, però no fa la calor que feia...
8: Clar, però hem passat de valors de canícula
0: vas
8: a valors...
0: Vas amb dessuadora.
9: No, és per el fred que fa aquí, que posen l'aire condicionat a menys 15, clar, però no és perquè fora s'està meravellosament.
8: Anna, no perdis la confiança en mi, jo t'explico perquè he fet aquest no tan contundent.
0: D'acord.
8: Fa uns dies estàvem en valors de plena canícula.
0: Mm.
8: El cos s'aclimata.
0: Sí.
8: Tu ho deus notar, quan baixes del Pirineu i vens a la ciutat de Barcelona, doncs la percepció és sempre diferent, no?
0: Sí.
8: És a dir, el cos es va aclimatant i, bé, màximes de 25 a 30 graus, amb humitats del 60, 70, 80%. Si això hagués passat la setmana passada, hauries dit, Jordi, quina aixafogó que ha fet avui.
0: Sí.
8: És a dir, tens raó, però... matitzant això, que en realitat les temperatures es mantenen molt per sobre del que seria habitual per aquestes dates. Dit això...
0: baixarà, baixarà una... No, que m'encanta, m'encanta.
8: Demà encara no, o no de manera molt apreciable, sí que entre dimecres i dissabte no et contrariré, perquè sí, el descens de temperatures ja serà contundent a tot Catalunya, i a més fins i tot anirà acompanyat d'alguns moments de pluja, sobretot entre dijous i divendres. D'augment, el més immediat, aquesta pròxima nit, temperatura que, com les últimes, es mourà la mínima, sobretot ja avançada la matinada i demà al matí, entre els 15 i els 20 graus, per sobre dels 20 a la façana costanera, és a dir, que pràcticament tot el litoral, de nou, nit tropical. Aquesta és una altra, no? Ara, quan fem mínimes una mica per sobre dels 20 graus, no semblen tant, perquè ara l'habitual ja, quan ve l'estiu, és que fem mínimes per sobre dels 25. Però aquests són salts qualitatius que, insisteixo, el nostre cos es va habituant, però que no era la norma del nostre clima. Doncs bé, demà, tot i ser principis de juny encara, mínimes tropicals a gran part del litoral. Després ens espera una jornada assolellada, amb més estones de núvols que avui, però igualment farà sol, i les màximes sense grans canvis. Algunes comarques pujaran una mica, altres baixaran lleugerament, però en el conjunt de Catalunya ens mourem entre els 25 i els 30 graus de màxima, és a dir, encara 27 és el punt, diguem?
0: Altíssim, altíssimes temperatures.
8: 27 és el punt a partir del qual el nostre cos ja no té calor, 27 graus, i demà encara gran part de Catalunya estarem més a prop dels 30 que dels 25, a més, encara amb humitat alta, i a l'interior, sobretot cap a l'Ebre i al sud de Lleida, passarem dels 30 amb facilitat. I demà a la tarda el que guanyarà protagonisme serà el preludi d'un canvi de temps més significatiu, serà el vent. Bufarà fort a pràcticament tot Catalunya, de ponent a les comarques de la meitat oest de Catalunya, tramuntant als Pirineus i a l'Empordà, vent del sud, per exemple, les comarques de Barcelona. Aquest vent ja farà que demà avançada la tarda la sensació ja no sigui massa de calor, tot i que les temperatures tampoc hauran baixat molt, i demà a la tarda tindrem tronades que afectaran el Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, també el nord d'Osona, el Pla de l'Estany, arribaran fins al Gironès i moltes també a la Costa Brava, però ja desfetes, tempestes que no passarien d'aquí. Sí que a partir de dimecres la temperatura, com dèiem, ja baixarà de manera apreciable, deixarà de fer calor i dijous és probable que les tempestes guanyin protagonisme a gran part de la meitat nord de Catalunya, però malauradament no seran generals i començaria a fer falta perquè el risc d'incendi no para d'augmentar.
0: Demà seguim repassant. Gràcies, Carbó.
8: Que vagi bé, no t'apriquis.
0: No. Antoni Suárez, el control de so. Ara són les 7:33 d'aquest dilluns 1 de juny. Joan, què ha de sonar?
9: Hans Zimmer.

0: Hans Zimmer, que és un dels compositors més prolífics, que ha fet més bandes sonores.
1: M'encanta que soni això, aquesta hora així tan...
0: Que sí, sí, és totalment de banda sonora. Hans Zimmer, que ha fet la del Rei Lleó, la de Dune, la d'Inception, Gladiator, Pearl Harbor, Gladiator, que ens va dir la...
1: Sí, Gladiator.
0: Perdó.
1: Em va dir que t'agrada dir Gladiator.
0: Dunkerque. Doncs ara també és el creador, Hans Zimmer, de la banda sonora de la tercera temporada de la sèrie Euphoria HBO.
2: ¿Has estado en México?
3: ¿Yo? ¿En México?
0: Hem hagut d'esperar 4 anys perquè arribés la tercera temporada amb uns personatges que ja han acabat l'institut i ens ensenyen com s'han incorporat al món laboral, entre cometes, i ara entendreu per què poso les cometes. És una temporada que res té a veure amb les dues anteriors per la trama, també per la pròpia banda sonora, perquè fins ara la banda sonora era una cosa que sempre marcava molt Euphoria, que era, formava part del fenomen, juntament amb la fotografia, i el seu creador, l'artista Labrin, amb temes tan coneguts com aquests All For Us, ja no ha fet la tercera temporada. Aquesta All For Us, que era la principal de la temporada 1, o Still Don't Know My Name de la temporada 2. I ara la tercera temporada tenim a Hans Zimmer, però el gir de la sèrie ha estat tant que, a banda de la banda sonora, és una sèrie, podríem dir, com qualsevol altra, perquè, per cert, hi ha un paper molt important en aquesta sèrie tercera temporada, que és el que fa la Rosalía.
4: Bueno, pero es que tengo que llevarlo, yo understand. ¿Y si me mandan un detective privado, qué hago? ¿Eh?
5: Who are you talking to? I don't speak Spanish.
0: Que clar, okay, no sé si és per comparació amb Zendaya sí, o amb altres grans actors, que
1: no
0: bueno, hi ha algunes escenes que...
1: Estàs dient que no ho fa bé.
0: Que
1: Joan Bofill li està dient
0: perquè
1: Rosalía no és bona actriu, que canta molt bé, però
0: No, dic que en algunes escenes, comparat, per exemple, amb Zendaya, doncs a vegades dius, ostres, no? N'hi ha una, que és una de les escenes que més virals ha fet de la tercera temporada, que és una discussió a crits amb la Ru, que és la que interpreta la Zendaya.
4: Hood rat de què, pedazo puta? Hood rat. Hood rat. That's what you are. Que te calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda te cojo.
0: Doncs aquesta tercera temporada, que sobretot ha destacat per això, per aquesta viralitat, per aquests moments virals, perquè si fem cas de les crítiques, realment no passarà la història per res més. Feel the morning on my face. Vagi per davant que sóc molt fan d'Euphoria.
1: Ja, és que per això
0: primera, segona temporada,
1: trobo molt honest,
0: fan,
1: avui.
0: Fan absolut. Però, per exemple, The Guardian deia: no ha valgut gens la pena l'espera. Una obra sòrdida i sense humor de pornografia del patiment. Quin alleujament que això s'acabi. IndieWire diu: espiritualment buida. Les temporades anteriors eren més actives, insistents i ambicioses. O The Telegraph: una paròdia estranya del que havia estat. Crec que aquesta és l'última, aquesta última és la que més millor ho defineix, perquè s'ha criticat molt com s'ha banalitzat i s'ha cosificat algunes de les actrius, les dones, els personatges, que sembla que al sortir de l'institut totes es dediquen d'una manera o altra a prostituir-se o prostitueixen altres dones. Si la veieu, entendreu per què. La cosa és que ara mateix, a partir d'avui, ja està disponible l'últim capítol d'aquesta tercera temporada. I quina pena, quin final, perquè resulta que publiquen l'últim capítol de la tercera temporada i de cop ens diuen: no serà l'últim capítol de la tercera temporada, serà l'últim capítol de tota la sèrie, perquè Euphoria s'acaba aquí i no continuarà. Hi ha hagut 26 episodis després d'haver estat un fenomen cultural, una plataforma de llançament d'una gran nova generació d'actors, perquè recordem que aquí van començar Sydney Sweeney, la Zendaya, en Jacob Elordi, que ara són megaestrelles, sí. Doncs van començar Euphoria. La primera temporada, que va ser 2019, la segona 2022, i acabes amb aquesta sensació que potser aquesta temporada... No, que no sabien massa com acabar la sèrie. Ha estat un final abrupte.
1: Tu no t'has quedat ni trist, perquè no m'ha
0: però
1: encantat.
0: Però s'entén una mica també, si fem cas al que deia el propi director Sam Levinson, que també ha rebut moltes crítiques de molts actors que no s'han sentit molt còmodes treballant amb ell. Deia això el director fa uns dies al podcast, que es diu Podcast, del New York Times.
6: Because of the... you know, this actor's not available. So logistically it becomes tough, and then at the same time...
0: Parlava que hi havia actors amb agendes tan impossibles que havien hagut de traçar i de retrasar moltes vegades el rodatge, que això l'havia obligat a reescriure guions perquè cada vegada els actors eren més grans, i que per tant, doncs, segurament aquesta sèrie, al final d'aquesta sèrie, ha sigut una mica improvisada. I a més, deien també que hi havia molta mala maror entre alguns dels protagonistes o alguns dels actors amb el propi director. Així que al final aquest ha estat el final d'Eufòria, que és una pena, tenint en compte que aquesta sèrie havia començat sent un gran fenomen de massa. És una mica el que va passar amb aquella sèrie de The Weeknd, recordes? The Idol, que també va ser un fracàs absolut.
1: Amb un sí o no, algú plora en aquesta taula perquè s'hagi acabat Eufòria?
0: Home, és que tu també fas les preguntes molt dirigides perquè et respostin
1: que no. És igual, no, he dit, plora.
7: És absolutament esperat. Mira, és... Però és que
1: esperpèntica. He buscat en Bordeus.
7: No, a més, no estic gens d'acord. O sigui, estic d'acord que la primera temporada tenia esperit, jo ja crec que la segona és una debacle absoluta. Però clar, a mi em passa que com a home bàsic heterosexual, que dic que em connecto a les xarxes, rebo 35 impactes sexualitzant a Sidney Sweeney, faci el que faci. No, puc obrir una xarxa social sense rebre alguna... I clar, també com a home bàsic heterosexual vaig caure en aquests impactes i només per aquesta curiositat vaig mirar la sèrie. És absolutament inenarrable, inaguantable, és... No, tots els crítics tenen raó. Buida d'esperit, per mi, és el que la...
1: No
7: té cap mena d'esperit i és molt estrany amb això que dèiem de la Rosalía, perquè han adquirit tal magnitud aquests els que hi participen, que és un cas molt estrany on sembla que cedeixin tot el capital cultural a la sèrie, però no s'entén perquè l'únic que fan és fer-se mal. O sigui, hi ha carreres artístiques, Cindy Sunyo per començar, que no té cap mena de sentit que el seu representant no hagi aturat la seqüència, perquè totes, Zendaya mateix, però és que no se'n salva ni un. És molt estrany d'explicar, és un fenomen... Entenc que aquesta espera han volgut participar del fenomen, però ara és el fenomen, les escorrielles del fenomen que es poden dur carreres, vull dir, d'aquesta no se les endurà perquè són tots molt famosos, però jo no havia vist mai una debacle així, sobretot per això que ha dit el Joan, la magnitud que havien agafat aquests personatges és molt estrany que hagin accedit, vull dir, jo si fos un representant d'ells...
1: Però l'has aguantat, malgrat tot l'has vist.
7: No, ni tan sols a les seqüències que... M'he enfadat. He vist bastants episodis, però no és... Bueno, sí, qualsevol episodi és molt...
1: Tu l'has vist, Lucía?
8: M'estan entrant ganes de veure-la. No he vist cap capítol mai.
7: Inenarrable.
1: Inenarrable, tu clar, tampoc,
7: però a mi m'ha agradat, la primera, jo.
9: A mi m'ha agradat, penso, mira, tot això que m'estalvia.
8: Jo, per curiositat, vull saber de què estem parlant.
1: Mira, jo vaig començar els primers capítols, que t'ho vaig explicar, sí, però tenia els fills adolescents i no vaig poder continuar.
8: No.
1: M'ha fet un patiment, vaig dir, tot el dia s'estan drogant i follant pels racons.
7: Estava basada en la història personal del director. D'aquí tenia una... Això moltes vegades passa, també, no? Que algú té una bona història personal per explicar, la crema en una primera temporada i quan ha d'imaginar, aquí es veu que no és el mateix un confessor que un escriptor amb talent que sap elaborar-ho. És un cas claríssim per mi.
0: A mi, ara dèiem amb Mordeus, ens va agradar molt la primera temporada, però hi ha una crítica de Carlos Boyero, de la primera temporada, no de la tercera.
1: Boyero, sisplau, Boyero.
0: Veo con estupefacción la primera temporada de la serie que dicen las modernas y los modernos que es la bomba y alucino con esta corte de adolescentes tarados. Todos están colgados.
8: Cada vegada tinc més ganes de veure.
7: No tenia raó, però...
1: Dos minuts, que de seguida comencem.

0: 7:46, aquí estem amb la Clara Blanchard, la Llucia Ramis, en Joan Bordeus. Estava pensant, Llucia, que avui és un dia, sempre t'ho dic, és que m'encanta, és dilluns i és dia 1.
1: Ho he pensat.
0: Està tot endreçat.
1: Sí, és com toca.
0: És com toca.
1: Clar.
0: Per tant, és un bon dia, no?, perquè estàs constipadíssima encara,
1: molt
0: no?
1: Molt constipada encara, molt yeah. constipada, però a poc a poc vaig recuperant-me.
0: Vosaltres, que sigui dilluns i 1...
2: A mi m'agrada, eh?
0: Que ah, també us agrada.
2: Sigui, que el cap de setmana sigui 6, 7, a mi això...
0: T'organitza l'agenda...
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, molt a favor.
0: A tu també, Bordeus?
1: Són gent d'ordre, són gent d'ordre.
4: Realment hi ha consens, en això.
0: Realment?
3: Sí. Jo vivo la setmana amb el calendari d'autònom i si veig el mes, i el mes és fa setmanes quadrades... Ja veig les factures. Saps com el Matrix que veuen?
0: Ah, veu,
3: també a la red veu números,
0: autònoms,
3: vull dir, igual.
0: Que l'altre dia es van manifestar els autònoms, eh?
1: Clar, i com sempre no ens vàrem assabentar.
3: Aquí estava jo, també.
0: Jo vaig estar, un moment, vaig estar a punt d'escriure-us i dic, no pot ser, no pot ser, que el risc dels autònoms sobre vosaltres...
1: No jo ho he sabut avui.
3: Jo també.
0: Avui?
3: Sí. És molt gros, és molt gros.
0: Molt malament. Anem a una altra reivindicació. Fa setmanes que parlem de vagues, de mobilitzacions. Avui... destaca la dels metges.
4: Sí, perquè ja fa temps que estem explicant com els metges demanen, sobretot acabant les jornades maratonianes, també les guàrdies de 24 hores, que molt sovint han de fer més d'un cop a la setmana perquè no hi ha prous efectius mèdics. I recordem que els metges ja han convocat 11 vagues des del mes d'octubre, que no han tingut els resultats perquè la Generalitat no s'ha reunit ni una sola vegada amb el sindicat majoritari, Metges de Catalunya. I, per tant, avui han canviat d'estratègia, diguéssim. Ara la protesta que faran és fer les seves hores i res més, no cobriran hores extra i com a mínim ja hi ha 110 serveis d'una trentena d'hospitals catalans en què els metges doncs, es limiten a fer el seu horari. És una acció que ha impulsat aquest sindicat Metges de Catalunya.
0: Josep Maria Serra, anestesiòleg de l'Hospital de Valls. Com estàs? Bona tarda, doctor.
5: Hola, molt bona tarda.
0: És vicepresident també doncs del sindicat aquí... de metges. Com ha anat el dia?
5: Sí. Doncs home, és un dia que tristament hem d'arribar a fer circumstàncies com aquestes de dir, bé, escolti'm, prou, potser ja, no? Perquè sí que és cert el que dieu vosaltres, que hem fet moltes reunions per intentar solucionar una sèrie de problemes i la interlocució amb el Departament de Salut ha sigut molt, molt, molt escassa i molt poc productiva. Mm. I clar, nosaltres que fer vaga ens costa molt, ens costa clar. Moltíssim. De fet, si ho recordeu, l'any 23 vam fer una vaga que vam mobilitzar 10.000 metges al carrer, metges i facultatius, i vam deixar-ho estar perquè tenim la promesa per part del Departament de Salut, per part del conseller Balcells, de fer una taula en la qual es pogués parlar d'aquests temes per intentar desencallar tota una sèrie de mancances que veníem arrossegant des de feia molt temps. Però això ja fa temps i estem aquí encara. Vull dir que pocs avanços hem tingut.
4: Com s'ha fet el no fer les hores de més? Com us heu organitzat en aquest cas a l'Hospital de Valls?
5: Mira, aquesta és una posició que, de fet, no, això nosaltres ja ho havíem proposat fa molt de temps, perquè tenim un país que ha anat creixent de població i d'una forma molt marcada en els últims 15 anys, i que ara, després de la pandèmia, veiem l'increment poblacional d'uns 100.000 o 112.000 habitants cada any, i això fa que anirem augmentant. Ja estan parlant de la Catalunya... estem als 8 milions i ja estan parlant de la Catalunya als 10. I el que passa és que nosaltres tenim unes dotacions que molt probablement s'acostin més a la dels 6 milions que no pas a la dels 8. I això, que nosaltres ho veiem, perquè ho veiem l'assistència, el sistema sanitari ha canviat molt, moltíssim, en els últims 25-30 anys. I arrossega una sèrie de problemàtiques que en el seu moment no s'ha actuat d'una forma eficient i ara en paguem els efectes secundaris o les conseqüències. Mm. I hi ha molta gent, sobretot gent jove i gent no tan jove, jo ja he passat dels 60 i jo és allò que la professió era abans que tot, però també te'n dones compte que la vida és abans de tot. I aquesta gent jove ens ho està ensenyant, de que és cert, allò que, bé, tira i ja està, pel camí vas deixant masses coses. Mm. I el que la gent no està disposada és a abandonar la seva vida personal a canvi d'un sistema que, de fet, no l'està cuidant i que no l'està valorant i que no li està donant les eines per poder fer la feina d'una manera eficient, amb seguretat i sense que suposi una càrrega personal importantíssima. I per això la gent jove, sobretot la gent jove, ha dit prou, i la gent que ja són més grans han dit tenim tota la raó, és veritat, ja. Teniu raó, i el que hem de fer és intentar canviar el sistema perquè vosaltres i els que vinguin darrere puguin atendre la gent amb qualitat, amb eficiència i amb seguretat, sobretot,
6: i que no se'ns enfonsi un sistema públic com és el que teníem nosaltres fins fa uns quants anys.
0: Clar, ho deies, o sigui, està molt lligada a la vostra professió, a la vocació. Estàs acostumat a atendre una estona més a un pacient que vol saber, no? En el teu cas ets anestesiòleg.
5: Sí.
0: Costa molt, en el vostre cas, dir, doncs aquí deixo el boli, s'ha acabat la... he fet les hores i anar-me'n, no?
5: No ho hem fet mai, això, mai. És que no se'ns passa ni pel cap. Tu creus que algú agafa i plega quan s'acaba, quan sona la sirena, agafa i marxa amb una intervenció? No, impossible, això és que no cap a cap. Però el que sí és que no es pot ser és que això, aquesta vocació, s'utilitzi per justificar altres coses. I això és el que s'ha acabat. I la campanya que hem posat de Ni un minut més és el s'ha acabat. I això va ser arrel de coses que ens deien, hi ha gent que ja ens havia format a nosaltres de fa molts anys, que ja, alguns ja no hi són, no? Que al moment de jubilar-se diu, escolta'm, ni un quart d'hora més. Nosaltres ja hem baixat del quart d'hora a ni un minut més, perquè ja no es pot aguantar.
0: La Generalitat ja ha avisat que la vostra decisió afectarà les llistes d'espera. Com era d'esperar, però no sé, que ja ho hagi manifestat, sí. No sé com us afecta.
5: A veure, potser anem a explicar una miqueta, perquè això de les hores extres ho expliquem. Mireu, nosaltres, el col·lectiu mèdic i facultatiu, les nostres condicions laborals venen regulades amb un estatut marc, que és l'estatut marc que no us sentit de parlar, que és el que uneix tota la mobilització de tot l'estat espanyol, que ens obliga específicament a treballar una jornada determinada. Per exemple, en el cas de l'Institut Català de la Salut, el grup 1, el grup de metges i facultatius, són 1.642 hores l'any de jornada ordinària, i a la concertada de 1.688 hores. Som els que tenim la jornada, tots els grups professionals dels dos àmbits, la jornada més alta. Però, a més, nosaltres tenim l'obligació de fer fins als 50 o 55 anys una jornada que se'n denomina d'atenció continuada, que és el que en denominem les guàrdies. Val? Aquesta jornada és obligatòria, però no es diu, i específicament la van retirar de que fos considerada com hores extres, per, evidentment, pel cost que això suposaria. Es dona la paradoxa que durant molts anys, i fins i tot ara, que el preu d'aquesta hora d'atenció continuada és més baix el preu que no pas el preu de jornada ordinària. Per exemple, jo a les 12 del migdia estic fent una anestèsia per un pacient programat, i a les 12 de la nit o a les 3 de la matinada estic fent una anestèsia per un pacient que no és programat, que és urgent, amb una patologia urgent, i a més, que se li poden complicar moltes coses, i el preu que rebo per això, el preu, només parlant de preu, sí, és més baix que el de la jornada ordinària. I a part, és que ja porto treballant no sé quantes hores, que ja ni me n'en recordo, partint de que tens aquesta situació. I a més, amb unes circumstàncies de que tens menys personal per poder atendre aquestes circumstàncies. Això és intolerable. Doncs, un cop fet això, hi ha la possibilitat d'allargar la jornada una miqueta més. Aquí a Espanya es permet fer jornada d'atenció continuada, és a dir, guàrdies, 150 hores més enllà del que diu la normativa europea. La normativa europea diu que entre jornada ordinària i jornada d'atenció continuada han de ser 2.187 hores. Bé, doncs aquí 150 hores més per qui vulgui. I si no, peonades, o si no, activitat addicional. I això és a canvi de diners, esclar, és que si no, no ho faria la gent. I per què ho fa la gent? Els diners. Perquè tenim una remuneració que és baixa i d'això no se n'aprofiten
0: per complementar el sou.
5: No cal tocar res, perquè així tenim un 30% de l'activitat que no hem de contractar un 30% de plantilla de metges, especialistes i facultatius per poder fer aquesta activitat. Però aquí hem dit prou. Que es contracti qui toqui, i si no n'hi ha, és que està mal programat des de fa més de 20 anys.
0: Doctor, pregunta a la Clara.
2: Sí, aquesta falta de mans, doctor, jo em pregunto, és que falten mans perquè a qui sigui no li convé o no li interessa invertir, o perquè no hi ha metges? És que sempre tinc aquest dubte amb els metges.
5: Jo sóc anestesiòleg. La Societat Catalana d'Anestèsia, l'any 2000 o 2001, va fer un estudi a l'ANESCAT, en el qual feia un estudi de tots els anestesiòlegs de Catalunya. I llavors, la Societat Catalana va advertir del dèficit flagrant d'anestesiòlegs en els propers 5 o 10 anys. Això vol dir que era el 2005 al 2010. Estem al 2026. Això no és una cosa que passi ara. És un error estructural mantingut en el temps i que no s'ha fet les mesures correctores adients. Tothom sap, perquè Hisenda ho sap tot, tothom sap quina edat tenim, el que cobrem, el que deixem de cobrar, les hores que portem treballades, tothom ho sap. És a dir, una programació per generar els professionals necessaris per una societat que va creixent amb una anticipació, sabent que necessites un metge especialista, necessites com a mínim 10 anys
6: o 11 anys de formació per poder-lo disposar, això necessita una planificació. Aquesta planificació, si ha existit, ha sigut deficitària. Hi han responsables d'això. Hi ha 25 anys al darrere de responsables de que això sigui així. I això ha passat d'aquesta manera. I l'altra cosa és que un cop tenim aquests especialistes, com els distribuïm al territori? El sistema català, que és aquest sistema tan fantàstic, públic o privat, què passa? Que el Departament de Salut no pot assignar el personal en un lloc o en un altre, sinó que han de fer els centres com si fossin equips de futbol, d'intentar fitxar amb un o amb l'altre per veure si tinc més o menys professionals per poder fer una feina que jo amb la contracta al Departament de Salut i després ja m'espavilo ja de veure si tinc prou altres mans per poder-la fer. Moltes vegades no en tinc i apreto els professionals perquè la facin. I aquesta és la circumstància que tenim.
0: La Llucia et fa dues preguntes que haurem de parar, no les podràs contestar perquè hem de fer una petita pausa, però deixa-les llançades,
1: no,
0: Llucia.
1: No, una era aquesta, mirant cap enrere, aquella marea blanca que hi va haver l'any 2012-2013, sí, si va servir de qualque cosa, perquè aquelles marees eren contra les retallades en sanitat. I la segona és aquesta pel·lícula documental A mi qui me cuida, que han fet amb un coworking de gent de professionals de la salut, que explica molt bé de quina manera el sistema actual, aquesta càrrega de feina, afecta directament a la salut mental dels propis metges, dels propis sanitaris, de la gent de la salut, i com això acaba afectant també en els pacients.
0: Doctor, li deixem dos minuts per reflexionar tant si va servir la marea de 2012 i aquesta pel·lícula A mi qui me cuida. Ara tornem, dos minutets.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
0: Ara aquí a les freqüències de SER Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant el balcó, ho feu a través de les freqüències de la SER de tota la vida.
4: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla SERCAT, heu de canviar les que posen SER, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena SER si ho esteu fent per internet.
7: El balcó. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
8: Estrenada en Lliure de Gràcia, una festa a Roma de Marc Artigau, gira per Catalunya del 17 d'abril al 16 de juny, fent parades a Reus, Figueres, Badalona o Girona. L'actriu Clara Segura signa la seva tercera direcció. El repartiment, Xavier Boada, Albert Triol,

torn protegit per trasplantats de moll d'os. Incorporen també una terrassa exterior i espais comuns d'oci i descans pels pacients i els seus familiars. I una coseta més, l'Agència Tributària ha retornat gairebé 900 milions d'euros a contribuents de Catalunya en la campanya de la declaració de la renda. Aquests pagaments representen gairebé el 60% de totes les devolucions sol·licitades fins ara. Des d'avui, els ciutadans que necessiten ajuda per fer la declaració poden anar presencialment a les oficines de l'Agència Tributària de Catalunya sempre que hagin concertat hora. La campanya s'acaba el 30 de juny.

0: al balcó.
1: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
2: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
3: ¡Valorado!
2: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
3: ¡En España!
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Regístrate a circuitcat.com. T'hi esperem.
5: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
6: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se... més viva que mai.
7: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
6: Cada espurna encén la flama.
8: La graderia del balcó. Amb Joan Tejedor.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. De seguida us presento l'Enric Herrera, un lleidatà que fa 12 anys li van diagnosticar esclerosi múltiple i des de llavors ha corregut les 6 maratons més importants del món. Dissabte va ser el Dia Mundial contra l'Esclerosi Múltiple i l'Enric presenta un llibre, Corro perquè t'estimo, en el qual recull beneficis per la recerca d'aquesta malaltia i per ajudar els pacients que necessiten que els cuidin. Però abans, posem-nos al dia de tot el que ha passat avui dilluns 1 de juny amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: bien, y después pues dependía de él, ¿no?, que me llamase, que no me llamase. Pero bueno, ya le dije el primer día que estaba muy contento y muy agradecido de estar aquí.
1: I també l'ex de la Masia, Àlex Grimaldo, que va boig per tornar a la Lliga i té un pressentiment amb el Mundial.
2: Yo desde el primer día que vine aquí vi que la selección estaba preparada para ganar la Eurocopa y así fue. Y este año pues siento lo mismo.
1: A casa nostra, l'Espanyol ha presentat la campanya d'abonaments per la propera temporada.
3: I quants equips de futbol hi ha a Barcelona, papa?
4: Barcelona, un munt. El Júpiter, l'Horta, el Martinet...
3: I Catalunya?
4: Catalunya... També.
1: Pràcticament mantenint preus, pujant només l'IPC anual del 2,9% després d'una temporada en aquest sentit històrica, amb la inèrcia de la connexió entre equip i afició que es va encendre amb el play-off fa dos anys, l'efecte Manolo tot plegat. L'Espanyol ve ara d'un rècord de socis, més de 37.000, un rècord d'abonats, més de 31.000, la millor mitjana d'assistència des que és a l'RC Stadium, 28.500 gairebé. Això sí, han detectat que un de cada cinc abonats, un 21%, no va al camp regularment, i el proper objectiu és aconseguir que aquests alliberin el seient amb un 40% del benefici econòmic pel soci, però per poder tenir més aforament, perquè amb aquests 31.000 abonats toca pràcticament sostre a l'Espanyol, si contem l'espai que ha de reservar per entrades, zona VIP, afició visitant, llocs adaptats, etc. Per tant, necessita que els abonats que no hi van alliberin els seients, igual que canviarà també el format de la grada d'animació. La concentrarà en tres sectors, sense reduir l'ombra d'aficionats, només concentrar-los, perquè hi ha un sector que està més a prop del córner, que sempre queda buit, i allò serà per públic general, a més d'una nova zona VIP que es construirà darrere de les banquetes amb les obres que s'hi han de fer. En futbol internacional, Andrés Iniesta començarà la seva carrera com a entrenador a Dubai, al Gulf Futbol Club, mentre que a la Lliga Espanyola ja és oficial que Íñigo entrenarà el Rayo i Aleix Feba serà jugador del Celta. En bàsquet, demà comencen els play-offs de l'ACB pels equips catalans, a les 7 de la tarda al Camp Múrcia-Barça, per tant seguirem el final en directe a la graderia del balcó. I dimecres, Baskonia-Penya. És època de play-offs, tenim en joc els d'hoquei patins, segon partit de semifinals, i a les 9 tenim també segon partit de futbol sala. Jan Videman, bona tarda.
5: Bona tarda. El Barça té avui la primera oportunitat de segellar el bitllet per les semifinals de la Lliga. Els blaugranes visiten la pista del Valdepeñas en el segon partit de l'eliminatòria de quarts de final. Recordem que els de Geo Rodríguez es van imposar còmodament per 4-1 en el primer partit de la sèrie. Per tant, les matemàtiques són clares. Si el Barça guanya avui, es classificarà directament per a les semifinals, on s'enfrontaria el guanyador entre Inter Movistar i Jimbe Cartagena. Si en canvi cap derrotat, tot es decidirà en un tercer i definitiu partit al Palau Blaugrana.
1: Això pel que fa al futbol sala, i l'hoquei patins el tenim en directe a la recta final del partit al Palau Blaugrana.
5: Exacte, 2 minuts i 15 segons pel final, de moment sorpresa perquè guanyen els igualadins 1-3, per tant ho tenen tot de cara per igualar la sèrie 1-1 si s'acaba així amb el partit, i tot es traslladaria al tercer partit. Recordem que es juga a 5 partits, per tant passa a la final el primer que aconsegueixi 3 victòries.
1: Pendents d'aquest final de partit queden 2 minuts. En tenis, una de les notícies del dia, Pol Riera, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: És que torna Serena Williams.
6: Així és, tornarà competir en el tennis professional als 44 anys. Ho ha anunciat avui en un vídeo a través de les seves xarxes i ho farà sobre herba, el torneig de Queens. Això sí, participarà com a convidada especial en el quadre de dobles, fent parella amb la jove canadenca Victoria Mboko. La tennista nord-americana, guanyadora del 23 Grand Slam, no competia des del setembre del 2022, quan va posar punt i final a la seva carrera després de caure en tercera ronda del US Open. Tot i que l'any passat ja van aparèixer rumors sobre un possible retorn arran de la seva inscripció al programa de control antidopatge, avui s'ha confirmat oficialment la seva tornada a les pistes. El retorn arribarà la setmana vinent, entre el 8 i el 14 de juny.
1: Quan comenci la temporada d'herba, torna Serena Williams als 44 anys. L'última gran cita de la temporada de terra és Roland Garros, on un tennista ha estat sancionat per un menyspreu masclista a un àrbitre.
6: Així és, Daniel Vallejo, amb una multa de 65.000 euros per unes declaracions masclistes contra un àrbitre. El tennista paraguaià, en una entrevista després de perdre el seu partit davant Moïse Coamé, va assegurar que aquests partits els ha d'arbitrar un home perquè és difícil que una dona ho pugui fer, referint-se a la jutgessa de cadira Ana Carballo. La directora del torneig, Amalie Moresmo, va qualificar aquestes paraules d'inacceptables. Per la seva banda, l'organització ha volgut enviar un missatge contundent remarcant que la capacitat d'un àrbitre evidentment no depèn del seu gènere, sinó de la seva professionalitat, tot condemnant fermament qualsevol comentari sexista. La Federació Francesa de Tenis ha imposat així la multa més elevada de la història d'aquest esport, una sanció que equival aproximadament al 43% dels premis econòmics que Vallejo ha acumulat aquesta temporada a Roland Garros.
1: La meitat dels premis, a pagar la multa i a veure si aprèn la lliçó també, que es tracta d'educació pura i dura per erradicar aquests comportaments. I ja tenim definida la final de l'NBA entre dues franquícies històriques, Jan.
5: Exacte, enfrontarà el San Antonio Spurs i els New York Knicks. Knicks. Els novaiorquesos arriben més descansats després d'escombrar els Cavaliers 4-0 a les finals de conferència. Fa dies que esperaven rival. Els Spurs, en canvi, ho han hagut de suar de valent per superar Oklahoma en el setè partit. Aquesta final té un present molt especial. És la reedició de la de l'any 1999, que va ser la primera anell dels Spurs. Per tant, les finals, com sempre, 7 partits. El primer, la matinada de dijous, a Sant Antonio, amb el factor pista favorable als Spurs.
1: 21 minuts i les 9, 8 i 39. Pausa i coneixem una altra història de vida i esport.
7: La graderia del balcó.
8: A ver, quiero entenderlo mejor.
9: Si eres de los que no le basta solo con el titular, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate a la primera convocatoria hasta el 30 de junio e infórmate en la web de El País.
10: ¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
11: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
12: Skoda.
13: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.